Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més

Escoltes i cal.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Puedo tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, por favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna, l'operació

0: policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
1: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ai, que bé, que hem arribat el divendres. Lara Garcia, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
4: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
3: Està tot a
4: lloc, sota control, sí, sí.
3: A quina hora et lleves tu habitualment?
4: A les 4, en punt.
3: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
4: A les 4, però he anat molt ràpid.
3: Bé, és que t'hagués d'entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
4: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
3: Res més a dir.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: de matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que estem tenint problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Patronats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar a nosaltres, hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res, hem arribat al cap.

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
2: Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva.
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades, eh?
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, eh? Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.

0: net que té.
1: A veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hosti, la tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de venir,
2: concerts.
1: Haurà d'anar.
2: Hauria d'anar. És que com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinarets, dinarets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu acabes una gira i et diuen de cop i volta et ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen... Ah, mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço. No sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona, bona.
1: Haurem de parlar-ho això algun dia.
2: Li fan un bisum, saps? Molt bona pregunta.
1: Sí, el que ha dit la Lara del bisum.
2: Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit?
3: No, dic que li fan un bisum i s'ha acabat.
1: M'ha fet gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te l'has rigut massa, eh?
2: No.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
4: Em fugeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí també tenim els 30.
2: Quina gràcia, eh?
1: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
1: Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa a vegades, també.
2: Sembla
1: no
2: que sí,
1: res,
2: eh?
1: Puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove de...
2: Com el Elvis de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del pisum de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta.
2: Vinga,
1: la brometa.
2: Vinga, toca tu. Doncs, arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
1: Molt bé, m'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem.
1: Ai, que bé, doncs jo ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: He fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
2: Torna Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
7: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
8: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
9: Sí, por supuesto.
8: Lo vi el día 1.
9: Sí.
8: Y ya no lo volví a ver.
9: ¿Por qué?
8: Me dio una depresión, David.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y marisco,
9: pues
8: LOL.
9: No, porque todavía el primer día...
8: Uf, de la Santi, que lo amo, y a mi Lara,
9: bueno,
8: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
7: Home,
0: i de cop
7: diràs.
0: I volta dius, quin programa de merda que esteu fent.
7: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
7: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
7: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
10: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí, me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón, y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
10: monería ya. De mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
10: ¡Pa'lante! ¿20 años?
0: ¡20 años, sí señora!
10: ¡20 años!
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
7: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Jo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en la serie, le gusta el tenis. Y
12: ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gusta en las series, pues tampoco es, tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
7: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana. No, és que no em sembla ni ofensiu.
7: És que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
7: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo como una loca. Pero ¿qué explicación es eso? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que, claro, definir el movimiento como gente que va enseñando los ous.
7: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: Res a dir.
1: És un missatge tan tòxic i perillós.
7: Perillós.
0: Mare meva. És que clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó. Que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
14: És important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
12: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
15: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
12: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
16: Vam estar com tancades a, com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
17: Van sortir una entrevista, això, Pau.
16: Marejades que no podíem més en la nostra vida. I de cop
17: vam entrar... No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla.
7: Que
16: quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas, què ens ha passat?
18: Vam dir que Iconic ha sortit d'una
16: experiència d'un emo.
12: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
19: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
20: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
7: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent-me una classe de com riure com Marc Giró.
7: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
7: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
21: No m'ho puc creure!
7: Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners.
23: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
22: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
23: Els més matiners.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor.
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposava de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major de la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:04, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independència.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: El Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana del llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm...

0: tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Tall de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concert, que evidentment doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: comentat a l'inici del programa, avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: 4 minuts, arribem a 3:45 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients, que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que, doncs això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant.

0: És Shakira.
1: Bona, a veure.
0: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
1: Mare meva. Ah, espera, que tenim a l'Àngela.
2: Ei! Sempre atent.
1: A veure, avui és Shakira.
0: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
1: Ahir vaig guanyar
2: no,
1: jo, eh?
2: No, jo crec que ets tu, eh?
1: A veure...
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
1: Jo diria que 16.
0: 16, Canalies, molt bé.
1: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
1: Ah, espera, que Ricard Costrell també juga.
2: Jo diré 19.
1: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta...
2: 16, 18, 20... Ai, 19...
1: Espera, espera, un moment. A veure, 16, Lara...
2: 19.
1: 19, Marta...
2: 18.
1: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't. Ricard diu 15, uau!
0: 15.
1: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
1: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, nervis. Ara la buscaré. Ai, quina curiositat. Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells.
2: Ah, bona, bona.
1: I avui, qui guanya la dada, Maria, és...
0: Ricard Ostrell. Oh!
1: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu, dic 15 perquè tu dius 16. És a dir, molt bé. Doncs,
2: menor, menor.
0: En tenia un menys, 14.
2: Uau.
0: Era el 1991 i el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta, Tus gafas oscures. Gafas oscuras me hacen vibrar cada vez. Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el seu germà, el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, la vençura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
1: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que s'està picant perquè...
2: És que...
1: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia participat encara.
1: Gràcies, Maria.
0: Fins ara.
1: I avui volem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
4: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meat Loaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estava a l'escenari.
1: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
5: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijó i Pedro Sánchez de Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant, relació...
1: I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
5: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
1: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: Ets la iaia costurera.
12: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
9: Como?
12: Pues F-R... A-N, pues no.
9: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
9: Francesc.
15: ¡Fàbregas, que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
17: Vostè està aquí.
8: Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
8: Els matiners.
1: Pep, molt bon dia.
18: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. Mil d'alegrar-me el dia que te canto.
1: Vinga, va.
18: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
1: Ai, m'encanta la vida, sí, m'encanta!
2: Ets el millor, Pep!
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
8: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
2: És
1: que a mi, cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
19: Sí, hi soc,
1: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
19: Soc viu.
1: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
19: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
1: Oh?
19: Vol dir acabar la part alta.
1: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també...
19: Bueno, jo què sé, tu, jo ho he d'aprendre, això.
1: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que a veure, coronada tota la vida.
19: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
1: On vas a buscar la pedra, Eloi?
19: Uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
1: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
19: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
1: sí.
19: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
2: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
19: No, mà. És enmig del bosc, com molt dependent.
1: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
19: Com t'estàs imaginant, això?
1: No, és una fotografia.
19: Fa un pendent impossible,
2: això. A veure si prendrà mal, ara.
19: No, no prendrem mal, no prendrem mal. Tot a lloc encara.
1: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
19: A veure, si em baixa.
1: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
19: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Re, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
1: Bé.
19: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però la idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
1: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
19: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
1: Bueno, però...
2: Ja ho farem.
1: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
19: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
1: Perfecte, és la temperatura que el cal de Bruna. Està bé.
19: És el que toca en un setembre, sí.
1: Molt bé. Escolta, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
19: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
1: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
19: Que vagi bé, adéu-siau.

0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
2: Un sonàmbul. Estaria bé.
3: Tot pot ser.
1: T'imagines? 93207474, aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs, Manel?
4: Pues mira, treballant.
1: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
4: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau?
1: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
4: Ui.
1: Manel?
4: Digues.
1: Em sents bé?
4: A mitges.
1: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
4: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
1: Manel, a quina hora et despertes tu?
4: Pues en funció del temps, per exemple.
1: Sí.
4: Perquè si hi ha un temporal, el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 i mitja.
1: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
4: Això mateix.
1: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
4: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre he estat fiscalitzat.
1: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
4: El que dius?
1: Estàs al mercat del Poble Sec?
4: No, és botiga.
1: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
4: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
1: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
4: Mira, sempre dic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
1: És a dir, que...
4: Per desgràcia, no dormo gaire, no?
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
4: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
1: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. T'envio una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres
1: bé,
4: i gràcies
1: adeu.
4: Per fer això per nosaltres.
1: Gràcies, vinga. Manel, adeu. Marta Diana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana?
1: No tinc temps.
0: Sí, però si a tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis
1: a partir
0: un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega la...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'ametlla amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
2: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Ostres.
4: Rambla 54, Marta... Ja no
2: Amana Morgades, Valldosera.
4: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
2: Vale, un altre cop.
4: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
2: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient alguna cosa que acostuma a agradar, a tothom agrada, siguin fans o no del cinema.

0: feina, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xenia,
0: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un Alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
0: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
0: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines, tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Arnold Schwarzenegger, l'Endoskeletor, tenim el T-1000, un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
2: Així, en plan,
0: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
0: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
0: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale? Des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és a escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
2: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
0: Totes tenen la seva petita història i clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xenia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
0: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
0: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
0: I és un gran amic nostre, i ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia, i ens l'ha acabat passant a casa, li guardem.
1: Xenia, perdona, has dit Eduard?
0: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta,
0: Grau, sí.
1: Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
0: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles, l'Edu és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xenia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
0: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
0: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim afició, per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
2: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans, pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan, i és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre, i llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés, i el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família, i aquella família pues, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
2: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
0: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
0: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció, no era gaire comú. I a casa no era algo que fomentaven. No per res, eh? Vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
2: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
0: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents de veure amb els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
0: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
0: Mai. Ells han crescut amb això, tinc vídeos increïbles dels nens de petit, ells com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això, i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit, i al costat del llit té un Vader, i ells dormen el que és al costat del museu, i ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader, perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
2: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
0: Exacte.
1: La de l'altre cantó.
0: La de l'altre cantó, sí.
2: I Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
0: Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així, i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps, i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que qual boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així, llavors ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
0: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
2: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
0: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas... el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té, bueno, que es, no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició, i llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
0: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. Sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
0: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
3: oh,
1: l'has pogut posar.
3: És la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
3: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes...
0: Perdona.
1: Digues, digues.
0: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió del
3: meu. M'aviseu, eh?
0: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
3: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
3: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
3: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
2: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant, bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio, i pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
2: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
2: A vosaltres.
0: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions. També van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no? Amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una signatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades, però en aquell moment això era molt novedós, o sigui que la federació no tenia aquest programa, no existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que doncs, va anar molt bé, o sigui, fins i tot vam fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment està en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, i tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem, no? anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com ho volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i per tant jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que el Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels 3 punts que tu ballaries amb una rajola, doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la rona cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframont, ni amb res d'això, que és, jo crec, que el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes, ells poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Que parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un Paraules Habitables de Genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui que és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials, i no sé si et passaria davant, Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat, escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava, espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la

0: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Estrès.
2: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no? Amb uns factors que generen, no?, ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut, en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? Desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, al nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no, això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
2: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia, al matí, un nou programa de la Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta i prepara Pere Païssa. Comencem amb la cobla Barcelona, amb sardanes molt antigues però excel·lents. La Rosa del Folló, del mestre Lamote de Grignon, i després escoltarem l'Enamorada, sardana de Josep Griver.

Avui, aquí a Ràdio Molins de Rei, hem començat el programa La Tenora amb la sardana La Rosa del Fulló del mestre Lamote de Grignon. I ara estem escoltant de la sardana de Josep Griver, L'Enamorada. Les dues amb la Cobla Ciutat Barcelona. Bé, i ara, quan acabi aquesta sardana, escoltarem una excel·lent sardana d'Agustí Borgunyó que es diu Homenatge a Garreta. I després, una molt bonica, balladora, sembla un galop, que es diu Una mirada, té molts, molts anys, i és del mestre Pep Ventura. Però això serà quan acabi aquesta sardana.

Bé, fa un moment hem escoltat la sardana excel·lent, homenatge a Garreta, d'Agustí Borgunyó. I ara estem escoltant aquesta sardana tan, tan antiga, potser amb uns 150 anys d'antiguitat. És d'en Pep Ventura i es diu Una mirada, mig sardana, mig galop. Bé, i d'aquí a un moment, quan acabi aquesta sardana, Una mirada, escoltarem a la cobla, la principal de la Bisbal, que ens oferirà primer la matinera, sardana de Josep Serra, i després les goges d'en Saires, de Miquel Serra.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, amb la sardana La Matinera, sardana de lluïment dels dos tibles, sardana de Josep Serra, i després Les goges dansaires de Miquel Serra. Bé, i ara farem un petit descans i després continuarem amb la cobla, la principal de la Bisbal, escoltant Primaveral de Pau Guanter i després Davant la Verge, excel·lent sardana del mestre Enric Morera.

Hem escoltat a la Cobla, la principal de la Bisbal, amb aquestes sardanes clàssiques com Primaveral, de Pau Anté, i després Davant la Verge, d'Enric Morera. Bé, i ara una bonica sardana molt balladora de Josep Vicenç, l'avi Xaixo, i força coneguda, El Cant del Batre. I després La Deixa Flaires, una sardana de Josep Blanc i Reinal. Les escoltarem, doncs, amb la Cobla, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la copla La Principal de la Bisbal amb la sardana El Cant del Batre de Josep Vicenç l'Avi Xaixo i després la Deixa Flaires, sardana de Josep Blanc i Reinal. Bé, i continuem amb la copla La Principal de la Bisbal, ara una sardana força coneguda i molt bonica, Teresa de Vicenç Bou, i després Fent-se clar, sardana de Ramon Serrat, les dues pel lluïment d'aquest instrument que és el tible.

Bé, acabem d'escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert aquestes boniques sardanes, Teresa de Vicenç Bou i Fent-se clar de Ramon Serrat. Bé, i ara escoltarem ja la darrera sardana per avui. Es diu Rondalla i és del mestre Enric Morera i també l'escoltarem amb la cobla, la principal de la Bisbal. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 18 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més. Matí, per cert, que comença amb el cel ben entrenyinat i amb una temperatura de 19 graus en aquests moments. El dia que comença oficialment la Festa Major de Sant Miquel, amb la crida que es durà a terme aquesta tarda vespre a la plaça de l'Ajuntament, on hi participaran, entre d'altres entitats, que n'hi haurà moltes, la Colla dels Miquels, que precisament avui seran aquí amb nosaltres, una representació, com és habitual i ja fa un grapat de temporades, a la tertúlia dels divendres. Serà després de les notícies de les 9, que ens acompanyin a partir d'aquí fins a les 10, a la tertúlia d'actualitat. Tindrem, entre d'altres, el Miquel Païssa, autor del cartell de la Festa Major d'enguany, i a la resta, per comentar doncs moltíssimes coses, perquè també s'acosta la seva festa i, per tant, coneixerem el que es pugui saber de com estan anant els preparatius de la Festa dels Miquels. Avui serà doncs un dels temes del dia, precisament, com dèiem, coincidint amb l'obertura de la festa, amb la crida aquesta tarda vespre. Tindrem també, però, altres temes. Atenció, perquè estrenem diverses seccions, diversos espais en el transcurs del programa d'avui, però comencem per aquesta primera hora, perquè després d'actualitzar de seguida la informació de servei, l'actualitat local i l'agenda d'activitats, farem també un repàs a la informació general amb els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, i a dos quarts de nou us parlarem de l'acte que tenim demà al migdia, que organitza Òmnium Cultural. Si voleu jugar al paraulògic, organitzen el quart torneig d'aquest joc aquí a Molins de Rei. Serà als baixos de la Biblioteca El Molí a partir de les 12 del migdia. Podeu jugar de diverses formes, individualment, per parelles, i hi han diversos premis també, com ja és habitual. De tot plegat ho comentarem d'aquí una estona, com deia, a dos quarts de nou, parlant amb la Mercè, amb la Mercè Batet, que és membre d'Òmnium Cultural. També tindrem a l'Àngel Rútia, col·laborador històric també d'aquest programa, que ens acompanyarà amb l'apunt del dia tots els divendres. Avui l'Àngel, el primer apunt del dia, vol parlar d'un dels de ràdio i dels 50 anys de futbol en català, que aquest principi de setembre s'ha doncs, commemorat aquesta retransmissió del mestre Joaquim Maria Puyal a principi de setembre de 1976. En parlarem amb l'Àngel a la punt del dia. Escoltarem el Jesús Cardona amb el seu santoral, el Sant Tornem-hi. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa també incorporant els companys del Joc Parlanda, que els podeu escoltar els dijous, ahir, sense anar més lluny, parlant del món dels videojocs. En aquest cas, però, el que farem és parlar de noves tecnologies, amb un sentit ampli, recomanacions que ens faran els amics del Joc Parlanda, que a més, encapçalats pel Rafael Pérez, però com que és un equip força ampli del programa, doncs anirem escoltant-los tots en el transcurs de les setmanes, fent-nos aquestes recomanacions d'aplicacions i també d'altres qüestions relacionades amb les noves tecnologies. Serà abans d'arribar a les 9. Després de les notícies de les 9 tindrem la cançó del dia amb la Sandra Tangerina i a partir d'aquí tindrem la tertúlia dels Miquels. A les 10, preguntes ara Molins, a la setmana en què la formació doncs, ha confirmat que es presentarà a les eleccions municipals del 23 de maig. Avui ens acompanyarà el Joan Albert

Fabra, però no pot acompanyar-nos el portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Avui, Joan Albert Fabra, acompanyant-nos de les 10:10 fins a 11:15. I avui també, qui incorporarem a partir d'aquesta hora, és la Maria Merino, que ja ens havia acompanyat també al programa ara fa unes temporades, ja que tenim doncs la temàtica àmplia de nutrició molt a l'ordre del dia. Doncs tornarem a parlar d'aquesta qüestió tots els divendres a partir de 11:15, i avui parlarem de la posada a punt després de l'estiu. En aquest cas parlarem de la compra, de la planificació, del batch cooking, dels esmorzars ja a l'escola pels nens i nenes, i moltes coses més. Serà en aquest espai que compartirem tots els divendres amb la Maria. I després de les notícies de les 11, parlarem també del concert que tenim avui, aquest vespre, a la sala Liverpool de la discoteca Bidisco. I és que la compositora i cantant gironina, Jules, actua aquesta nit en el marc dels directes Estrella Damm 150. La Jules, que va debutar l'any passat amb el seu disc de pop urbà Amb Amor, editat per Halley Records, i aquest any, que expliquen, ha experimentat un gir estilístic cap al pop-rock amb alguns senzills que formaran part del que serà el nou disc d'aquesta cantant, que ens acompanyarà a partir de les 11. Qui ens acompanyarà a partir de 11:45, atenció, serà el Manel Borrego, que s'incorpora també al Bon Dia i Bona Hora aquesta temporada. Molins amb Mata és la secció que farem cada divendres a 11:45. Avui, primer espai del curs amb el Manel, que ens acompanyarà amb molt de gust. L'acollirem, ens fa il·lusió també que ens acompanyi a aquesta hora del matí, a 11:45. I a la recta final del programa, la Glòria Massana, llibres que han canviat el món, segona temporada d'aquest espai. Ja sabeu que habitualment el fèiem els dilluns. Aquesta temporada ens acompanyarà els divendres a la mateixa hora, 11:45, fins a arribar a les 12 del migdia, que és quan posarem punt i final al programa. A partir d'aquí donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia, abans la remissió del Parlem de Còmics, ja ho sabeu, després de les notícies de les 12, doncs el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla, després informatiu Molins de Rei al dia, fins a arribar a les notícies en xarxa, també amb una selecció musical. És divendres 18 de setembre de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Benvingudes, benvinguts. Ara són les 8 del matí i pràcticament 8 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i, com sempre fem, d'entrada anem a conèixer com tenim la xarxa viària a aquesta hora del matí, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, destacant que tenim un accident actiu. En aquest cas ha estat a la 2 a Cornellà del Llobregat, que en direcció a Barcelona deixa un carril de circulació tallat i ja provoca fins a quasi 7 quilòmetres d'aturades, on també tenim retencions habituals des de la B23, precisament des de Molins de Rei en direcció a Barcelona. Per altra banda, també tenim retencions a les vies costaneres, tot i que en general doncs tenim força tranquil·litat. Quedaria poc menys d'un quilòmetre de cues a la C32 en sentit nord des de Viladecans. També tenim retencions, com dèiem, a la B23, però des de Sant Just fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, un tram també amb força intensitat. També tenim retencions intermitents que arriben pels túnels de Vallvidrera i que, tot plegat, també amb retencions des del nus de la Trinitat, dificulten la circulació, com és ja habitual, a les dues rondes de Barcelona. Des del Vallès també tenim retencions que arriben per la C58 des del punt de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, i en sentit sud la AP7 circula amb lentitud durant 4 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Ferran, per la informació. I seguirem ara parlant de mobilitat, però ho fem en aquest cas del transport públic, perquè us hem d'anunciar que, en principi, tenim normalitat a la xarxa integrada del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Ahir teníem bastantes incidències, aquest matí, almenys actualitzat de fa una estona, doncs en principi no hi ha incidències al transport públic, i que duri. Són les 8:10, com dèiem, cel entrenyinat, bastant entrenyinat, el que veiem des del finestral de l'estudi de la ràdio, i dèiem aquests 19 graus de temperatura. Com es presenta aquest divendres i sobretot el cap de setmana pel que fa al temps? Doncs ens ho explica el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg de capçalera. Hola, Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. La pluja l'hem tinguda ben a prop, però de moment no ha caigut, però fins a migdia podria ploure, i amb ganes aquí a Molins de Rei. De fet, a primeres hores d'aquest matí i també de matinada han caigut 4 litres d'aigua per metre quadrat a Gavà, ben a prop, però no han arribat aquí a Molins de Rei. I durant tot aquest matí, a la costa, que va des del Tarragonès fins al Maresme, i això inclou el Baix Llobregat, tindrem risc de pluges localment intenses. Per tant, doncs, tinguem en compte de que a la tarda aquest risc de precipitacions disminueix i quedarà una tarda ja més tranquil·la, amb alguns núvols, però també amb clarianes. Les temperatures avui més o menys com les d'ahir, això vol dir màximes al voltant dels 25-26 graus aproximadament. De cara al cap de setmana parlarem de sol, de la presència d'alguns núvols i de temperatures que tenen tendència a pujar. Una mica més de calor al centre del dia, però sense ser les temperatures tan altes que vam tenir a començaments d'aquesta setmana.
0: Molt bé, moltes gràcies per la informació, Jordi. I seguim les 8:11. Anem a escoltar l'oferta de feina que ens comparteix a aquesta hora del matí el Francesc Rueda. Hola, Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen un dissenyador o dissenyadora gràfic. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 5 i mitja. El contracte seria indefinit. Inicialment, durant els 3 primers mesos, seria jornada parcial i després es passaria a jornada completa. El salari estaria en funció de l'experiència del candidat. Les tasques les pròpies d'un dissenyador gràfic: creació i disseny i edició i publicació de continguts per a les xarxes socials de l'empresa, creació i edició de vídeos, reels i altres formats audiovisual, disseny i maquetació de peces gràfiques per a diferents canals digitals, etc. Es valorarà formació en disseny gràfic, comunicació audiovisual o similar, domini del paquet Adobe, especialment el Photoshop, Illustrator, InDesign i Premiere Pro, coneixements i criteri de disseny gràfic, composició, tipografia i maquetació, etc. A nivell d'experiència es demanen 200 d'experiència en feina similar, català, castellà i anglès, un nivell B1 intermig, i, bueno, que ja han comentat, una formació de FP2 o un grau superior, com a tècnic superior en realització audiovisual i espectacles.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Per cert que, pel que fa doncs a les activitats, en aquest cas de demà, i n'hem parlat aquí al programa, de la Penya Escalada, això comportarà afectacions de trànsit, parlem de mobilitat en clau local, perquè doncs, quedaran tallats els carrers Jaume Balmes, evidentment, el carrer Mestre Blanc, la plaça Mercè Rodoreda, també el carrer Àngel Guimerà, Roger de Llúria i Sant Miquel. Aquests carrers quedaran afectats per la peniscalada a partir de 3:45 de la tarda i fins a les 10 de la nit. De 3:45 a les 10 de la nit. Amb un altre ordre de coses, pel que fa a les defuncions, ahir a mig programa, doncs ja us informàvem de la mort de la senyora Encarnació Sáez Belmonte. Ens informava el seu fill, el Josep Sabater, del Foro del Pont, al qual li enviem ja una abraçada i el més sentit condol des d'aquí, a ell i a la resta de la família. Mort Encarnació Sáez Belmonte, als 93 anys d'edat, vivia al carrer Francesc Samaranch, i l'acte de comiat és avui divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Miquel. Alguns oients també en feien memòria, que la senyora Encarnació Sáez havia tingut doncs, la ocelleria del carrer de la plaça de l'Ajuntament durant tants anys. Ens ha deixat els 93 anys d'edat Encarnació Sáez Belmonte. Com dèiem, vivia al carrer Francesc Samaranch, era la mare del Josep Sabater del Forn del Pont, i l'acte de comiat és avui a les 4 a la parròquia de Sant Miquel. Descansi en pau, i el nostre més sentit condol, com dèiem, en nom de l'equip del programa, el Josep i la resta de la família. I el que farem ara és recordar la farmàcia de Guàrdia per avui divendres i aquest cap de setmana. Per avui divendres tenim la farmàcia Brun del carrer Puigcerdà número 53, al barri Bonavista, al Mas. Demà dissabte és la farmàcia Soler de l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. I el diumenge és la farmàcia Espinet, com és habitual, que la trobareu al carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. En tots els casos, recordeu, l'obertura és a les 9 del matí i el tancament de la farmàcia de guàrdia del servei és a les 10 de la nit. En punt un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local explicant-vos que avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la Crida. Recordeu que la programació d'enguany compta amb un centenar d'activitats que s'allargaran fins dimarts 29 de setembre, dia de Sant Miquel. Sílvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha algunes novetats, com una nit jove amb discjòquei, ball amb gent gran, els dos dissabtes de la programació. Es recupera també la trobada de vehicles clàssics o es faran els últims actes de la festa a la tarda del dia de Sant Miquel al Parc de la Mariona per intentar descentralitzar la festa. El pregó institucional que es va recuperar l'any passat es durà a terme dimarts que ve i anirà a càrrec de la periodista, traductora i escriptora molinenca Míriam Cano. El pregó es farà al Teatre del Foment. La música en directe també serà un dels reclams, especialment durant el segon cap de setmana, els dies 25, 26 i 28 de setembre, al recinte del Parc Llobregat. Pel que fa a la logística i la seguretat, s'ha dissenyat un dispositiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i Seguretat Privada. L'alcalde Xavi Paz destacava ahir que, com a mínim, es mantindrà el dispositiu de l'any passat.
2: Reforç de la Guàrdia Urbana, de la pròpia furgoneta de la Guàrdia Urbana ja operativa, que no la teníem a l'última Festa Major, i en principi amb les reunions amb Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs el mateix nivell de patrullatges a seguretat pública, també d'ordre públic, que vol dir tot el dispositiu a l'entorn del Parc del Llobregat, també els dispositius a la zona de l'estació, evidentment, sobretot divendres i dissabte. En un any, el cap de setmana gros de Festa Major de Molins de Rei, enguany coincideix no només amb el Prat, sinó que també coincideix amb la Mercè. I això, doncs, segurament farà que el públic que pugui venir a Molins, diguéssim, disminueixi. I això és positiu.
1: En referència en que hi haurà menys gent i això pot propiciar que hi hagi menys incidents a la nit. L'aforament del Parc de Llobregat és per a 8.000 persones i un any més, com és habitual, hi haurà a la zona també els correfocs punts lila.
0: Recordeu, però, que el cap de setmana habilitat al Parc del Baix Llobregat és el cap de setmana que ve, el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Anem amb més qüestions. D'aquest cap de setmana, a banda de la Crida que us parlàvem ara, que es fa aquesta nit, tenim també l'estrena de la temporada del Cineclub Hall 2002.
1: Amb la pel·lícula francesa Los Músicos, una comèdia dramàtica, es va estrenar l'any passat, la dirigeix Gregory Magna i té la música i la relació entre quatre solistes virtuosos de l'Stradivarius com a tema central d'aquesta pel·lícula. Els quatre solistes formen un quartet que no acaba de funcionar perquè cada un va a la seva amb les seves dèries personals. Aquest és el tema que retrata la pel·lícula i que ens ha explicat Pep Bergadà.
3: La pel·lícula retrata tota aquesta situació, tota aquesta deriva cap al concert, que està feta amb respecte, és divertida i és una pel·lícula que sobretot ens convida a escoltar els altres, a escoltar música, a fer-nos adonar de que doncs, el món no estem sols i aïllats amb les nostres manies, sinó que formem part d'un entorn en el que cal encaixar. És una pel·lícula molt maca de veure, per qui li agradi la música, doncs a més és maca d'escoltar i maca de conèixer doncs tots aquests secrets doncs de com funcionen aquestes històries.
1: La pel·lícula la podreu veure demà a les 8 del vespre al Teatre de la Penny.
0: I parlem també de l'Associació Molins Comerç, perquè també s'assuma la Festa Major amb dues propostes.
1: Per una banda, el tradicional concurs d'aparadors, aquest any amb 13 participants, i la temàtica per guarnir els aparadors és la Festa Major. I aquest any també tenen una nova proposta, una nova activitat a la que hi participaran en aquest cas una trentena de botigues i que tindrà els gegants com a tema central. Helena Artacho de Molins Comerç ens ho ha explicat.
4: S'haurà de fer una col·lecció de gegants. És a dir, nosaltres, cada botiga tindrà a la seva, al seu establiment la representació en un dibuix per pintar d'uns gegants d'una localitat. La idea és que la gent, les famílies, col·leccionin gegants de diferents localitats i es facin doncs, la seva pròpia col·lecció d'aquests gegants que nosaltres repartirem doncs, a les botigues. I la idea és que els pintin. Són uns fulls del gegant en blanc i els podran pintar. Llavors, bueno, volem seguir la mateixa dinàmica de seguir participant en tot el que és la Festa Major.
1: Hi haurà un planell indicant a quines botigues es poden trobar aquests fulls amb els gegants. La campanya comença dilluns que ve i s'acaba el dia de Sant Miquel.
0: En parlarem també dilluns a l'espai com és habitual de Molins Comerç, precisament amb l'Helena, que és la responsable de comunicació i estratègia de l'entitat. Passen 5 minuts d'un quart de 9, repassa l'agenda, més enllà del d'aquest tret de sortida amb la crida que tenim aquesta nit, encara afegim també més actes que tenim després de la crida. Un al Foment i l'altre a la mateixa plaça de l'Ajuntament.
1: Doncs sí, al Foment, com ja us hem anat dient, a les 9 del vespre hi ha l'espectacle del monologuista Miqui Decay, i a la plaça de l'Ajuntament, després de la crida, hi ha el Sardaxou electrònic amb la Copla Contemporània i el seu espectacle Sardaxou electrònic amb cançons actuals en versió de sardanes. I després del Sardaxou hi haurà també música amb discjòquei a la plaça de la Vila. Això serà avui. Demà dissabte, doncs, per una banda, hi ha moltes activitats familiars demà al matí, bàsicament. Una al Museu del Renaixement, amb la Remolina, i també les bèsties de foc de la vila i les colles estaran la majoria concentrades a la plaça 1 d'Octubre, fent tallers i amb les seves bèsties exposades. Per exemple, hi podreu trobar el Cuc, l'Enxuscat, els Diables i els Dimonis, i el Camell, que estarà en aquest cas al pati de Can Ametller, com és habitual. També demà al matí, al pati de l'Escola al Palau, es jugaran diferents sessions de Raonet, és una de les novetats. També demà visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45, activitat gratuïta al Paralògic, que en parlarem d'aquí a uns minuts, a les 12 del migdia, a la planta baixa del Molí. I ja de cara a la tarda hi haurà, per una banda, l'Escala Birres i també la Penya Escalada, que es farà al pati de la Penya, des del carrer Balmes fins al pati de la Penya, el Rollover a la plaça de... I després també hi haurà el Rollover Fest, el Holy Fest, Holy Cook, que també són habituals de cada any, i l'activitat de demà també passarà per un vespreig que organitza el pati de Can Ametller l'entitat Metal Defenders. També hi haurà ball per la gent gran, sobretot a la plaça Vicenç Fernández, també és una de les novetats. Demà dissabte i el dissabte de la setmana que ve també hi haurà aquest ball típic de festa major. Al cinema, com us dèiem, a la Penny, i al Foment, que també fa proposta demà al vespre amb el Remember Show, que es farà al Foment. Demà, per acabar l'activitat de demà dissabte, Correfoc infantil, també un clàssic, a 8:45 des de la plaça de la Vila, i després, pels més joves, nit de festa amb punxadiscos al pati de la Penya. Tot això dissabte.
0: Recordeu que diumenge també tenim la 47a ja edició de la cursa popular de Sant Miquel. Uns 2.000 inscrits ens deien ahir que, doncs, tenim a les 5 curses proposades a partir de 8:45 del matí fins a les 12 del migdia. Això, doncs, serà diumenge, aquest diumenge, dia 20. També ahir en parlàvem amb el Jordi Baumala. Festa a la Paella és la proposta que fa l'Ateneu Molei novament a la plaça de l'Església a partir de les 11 del matí. Després de dinar també faran jocs rurals. Tenim Diada Castellera, us n'hem parlat també aquesta setmana aquí al programa, a la plaça del Palau a 12:45, el diumenge, amb la intervenció dels castellers d'Esparreguera, els castellers de Badalona, castellers de Poble Sec i els matussers. També tenim diumenge, ja a la tarda, a les 6, la inauguració de l'exposició Festa i Foc a la sala d'exposicions de Can Ametller. Tenim també el concert, el Foment, per cert, de Montserrat Martí Cavaller. Serà a les 6 de la tarda. I l'estrena de Daltabaix, que presenta aquest primer concert del curs amb La Rauxa, al pati de Can Ametller, atenció, al pati de Can Ametller, a les 7 de la tarda, amb entrada lliure, per veure, doncs, aquest projecte musical català que s'anomena La Rauxa. Diumenge a les 7 de la tarda. Sis minuts i seran 9:45 del matí. Fem un repàs, ara ampliem el focus, a la informació general amb el company Roger Toset. Endavant, Roger, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Al periòdico llegim que Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. Ja s'havien parlat aquest tema. El govern insta Interior a aplicar un format d'avisos més flexible que faciliti la prevenció sense perdre eficàcia per cridar l'atenció davant d'una emergència real, amb diferents tons d'àudio. Hi ha fotografia de portada amb aquest titular de Míriam González, fundadora del partit Democràcia 21. No hi ha excusa perquè a Espanya no hi hagi regeneració al segle XXI. També parla el periòdico de l'Eurocambra, que aprova dividida una moció sobre Ceuta. Ha sigut envaïda. El govern accelera l'acollida de 1.700 migrants al port després del permís de l'Audiència Nacional. La Unió Europea assaja amb el Canadà un nou ordre mundial per fer front a Trump. Hem d'aprofitar les fortaleses de cada un, afirma Mark Carney. I el Barça es desfà de Can Rigal en el seu pla de transformació patrimonial. Moef invertirà 1.000 milions en una gran planta d'hidrogen a Huelva i la Universitat de Barcelona s'estrena a la Xina amb 3 màsters. També parlem de Shakira, que desembarca a Madrid per oferir 12 concerts com a icona llatina. A La Vanguardia també parlem de Ceuta, que trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Una resolució aprovada pel Partit Popular Europeu, els patriotes de Vox i SR de Meloni considera que la ciutat va ser envaïda. Els socialistes i la resta de l'esquerra es desmarquen d'incloure crítiques a la regularització i acusar el Marroc. També parlem de l'Audiència Nacional, que aixeca ara per ara el veto al campament amb aquesta acollida al port de Ceuta, i parlem de l'alerta per pluja extrema al Mediterrani. També Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. El tractament extrem es va preparar per a una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. Carni ofereix a Europa construir junts un ordre mundial just i estable, i parlant dels delinqüents, dels delictes, de fet, que cauen un 7,4% a Catalunya fins al juny. Barça, el rècord d'ingressos no evita pèrdues, parlant de comptes, i avui també parlen de la Mercè al Què Fem. I acabem amb el diari ara, perquè un dia més no tenim accés a la portada del Punt Avui, que no s'ha actualitzat a internet. El diari ara, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. Carni aposta per reforçar l'aliança amb la Unió Europea en defensa. També parlen de la IA, minerals, crítics i seguretat energètica. El president dels Estats Units amenaça amb tallar les relacions comercials amb els 27. Al final es quedarà sol. Parlen de la crisi a Ceuta, l'Audiència Nacional autoritza finalment el campament al port i Ceuta ha estat envaïda. El Parlament Europeu vota contra Sánchez. Tusk, Donald Tusk, avisa que Polònia està preparada per a una guerra més que híbrida. Macron convoca una reunió d'urgència amb tots els partits i el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid. També Victòria Alsina crea una fundació per reflotar el catalanisme.
0: 2:30 i seran 9:15 del matí. Anem a fer un repàs als diaris digitals i de seguida parlarem d'aquest acte d'Òmnium. Sílvia, endavant. Sí, sisplau, endavant.
1: Comencem. Pel Nacional, que diu que l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del PSC, a judici per corrupció per Inipro, 8 anys després. Un històric alcalde socialista de Tarragona, va ser alcalde entre el 2007 i el 2019, finalment serà jutjat per corrupció per aquest cas Inipro. L'Audiència de Tarragona comença avui el judici contra Ballesteros, que va ser regidor de l'oposició fins al 2023, i altres 8 persones més per corrupció, per suposadament beneficiar el Partit dels Socialistes. La Fiscalia demana 5 anys i 10 mesos de presó per l'exalcalde, i la CUP, que fa d'acusació particular, en demana 13 anys de presó. La causa se centra en el contracte subscrit l'any 2010 per l'Institut Municipal de Serveis Socials i l'empresa Inipro, que es va prorrogar suposadament al marge de la normativa de contractació. També sembla que no s'haurien fet els treballs pels quals es va fer el contracte i es van fer activitats a benefici del Partit Socialista. A més de l'exalcalde, també seran jutjats l'exregidora del Partit Socialista Begoña Floria, l'exregidora Victòria Pelegrín, l'exgerent de l'IMSS Antonio Muñoz i 4 persones més. A l'alcalde se l'acusa de delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, frau, falsedat de document públic i falsedat de document mercantil. Anem al periòdico, que s'explica com va finançar en secret un oligarca rus el casament del fill de Donald Trump. Kremlev va pagar el lloguer d'una illa privada a les Bahamas, que costa $70,000, $100,000 la nit, i a més va pagar $70,000 més en focs artificials i va portar el seu propi equip logístic. El portaveu del fill de Donald Trump no ha negat aquests diners, però ha justificat la relació d'escrivint l'oligarca com un amic personal amb qui comparteix l'afició per la caça i la boxa. Els experts en intel·ligència i membres de l'FBI adverteixen del perill d'aquesta relació, considerant que és una estratègia clàssica de Moscou per guanyar influència. El risc és alt perquè el fill de Donald Trump és actualment l'assessor polític més influent de la Casa Blanca. Sorprèn, a més, que acceptés aquests diners tenint un patrimoni estimat de 300 milions de dòlars. Doncs aquesta és una de les notícies que ha sortit aquesta setmana. Ho llegim al periòdico, aquest pagament de l'oligarca rus del casament del fill de Donald Trump.
0: Ara mateix són 9:15 del matí.

0: Seguim parlant de més activitats per aquest cap de setmana. Us ho hem anat explicant en el transcurs de la setmana. Òmnium Cultural organitza aquest dissabte, per tant, demà al migdia a les 12, als baixos de la Biblioteca El Molí, l'activitat del Paraulògic, el quart torneig del Paraulògic de Molins de Reis. En volem parlar uns minuts i per això ens acompanya la Mercè Batet, que és membre d'Òmnium, perquè ens expliqui més detalls d'aquest torneig. Per Sant Miquel juga el Paraulògic. Hola, Mercè, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Bon dia, molt bé. Escolta, jo crec que a hores d'ara ja pràcticament tothom sap què és el Paraulògic, però per si algú no ho coneix, comencem per aquí. M'expliques què és aquest joc, el Paraulògic?
1: Sí, doncs el Paraulògic és un joc per trobar paraules en català, per trobar el màxim de paraules en català. Normalment és són set lletres, una d'elles està dintre d'un hexàgon vermell, que és la que sempre ha de contenir la paraula que es busca, i es tracta d'aconseguir el màxim nombre de paraules.
0: Molt.
1: Més per jugar i per aprendre doncs, paraules noves en català o bé, reposar les que ja coneixes.
0: Correcte. A partir d'aquí, doncs, ja és tradicional, quarta edició d'aquest torneig. M'expliques com serà el torneig? Què fareu, diguem, a partir de les 12 als baixos del Molí?
1: Sí, doncs mira, primer de tot, les persones que es vulguin inscriure ho han de fer o en format individual o per parelles o màxim un grup de 3 persones. Cal la inscripció prèvia que es pot fer a través de la web d'Òmnium, que hi ha l'enllaç al formulari, o presencialment de dissabte al matí a les 12, allà també es pot fer la inscripció, si pot ser una miqueta abans, doncs millor per agilitzar-ho.
0: Molt bé.
1: Llavors, doncs, el que farem serà fer 5 rondes del joc i, bé, doncs, qui acumuli més punts doncs podrà obtenir alguns dels premis que lliurarem aquell dia.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Seran uns vals per comprar llibres a les llibreries de Molins de Rei.
0: Correcte. Primer premi de 30 euros, llegeixo.
1: Sí.
0: Segon i tercer
1: sí.
0: premi 25 i quart i cinquè de 20 euros, no?
1: Això mateix.
0: A partir d'aquí, amb aquesta quantitat, podem anar a la llibreria Amèlia, Arola, Barba i Cent Vides a bescanviar-lo.
1: D'acord,
0: això sí?
1: mateix. Sí.
0: Per cert, que jo tinc el cartell aquí, hi ha un codi QR, la gent veu els cartells pel carrer, directament et du a les inscripcions, no, aquest codi QR?
1: Sí. Funciona. Ahir va estar una estona sense funcionar, però aquest matí ha tornat a funcionar i si algú ha tingut algun problema, doncs això, es pot inscriure demà de matí, demà migdia també, allà mateix.
0: Més que res perquè tingueu una previsió, suposo, no?, abans d'engegar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, per fer-ho més, em feia fer-ho una miqueta més àgil.
0: Sí, i ens deies que podem jugar tant a nivell individual, però també en parelles i fins i tot en grups de 3 persones.
1: Sí. Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Cadascú pot triar el format que li vagi bé.
0: I em sembla que és el primer any que ho feu aquí als Baixos del Molí, no? Perquè ho havíeu fet,
1: recordo,
0: a l'Aire Lliure, no? A l'Ajuntament.
1: Sí, destaca això perquè, doncs, amb aquests canvis de temperatura que fa, que la temperatura cada vegada ha anat més, doncs feia molt de sol i acabava fent molta calor, encara que poséssim unes carpes, i llavors vam buscar un altre espai i, doncs, ens van cedir l'espai dels baixos de la Biblioteca del Molí, que s'entrarà per darrere al carrer Molí. Pensem que serà més confortable de poder-hi jugar. No és tan potser dinàmic com a fora al carrer, no? Perquè és més obert, però serà amb aquest format així que pensem que serà més confortable a nivell de temperatura.
0: Molt bé. Heu tingut bona participació a les anteriors edicions?
1: Sí, estem força content que entre grups i individualment hi havia unes 25, 27 inscripcions.
0: Molt bé. Ara em deien els companys que això és un joc que també juga amb el mòbil, oi que sí?
1: Sí, ho pots jugar doncs, des d'una aplicació, des de la tauleta, des del mòbil, i la veritat és que hi ha molta gent que hi juga, moltíssima gent que juga, que si t'hi fixes doncs vas veient si estàs en algun lloc que la gent està jugant al Paraulògic.
0: Sí, molt bé, per tant, la gent que vulgui animar-se a participar, doncs que es connecti en aquest codi QR o al ja.cat/paraulògic26, i que faci la seva inscripció. Si no, si algú s'anima a última hora, també pot venir directament una estona abans de les 12 demà als Baixos del Molí, eh?
1: Molt bé, molt bé. Seria perfecte que s'animi força gent i tinguem forces participants.
0: Molt bé. Alguna altra cosa, Mercè, que vulguis destacar de l'acte de demà?
1: Va, en principi això,
0: Sí.
1: que desitgem que hi hagi força participants i que s'ho passin força, força, força bé
0: Molt bé.
1: i animar-los a participar bàsicament això.
0: Fantàstic. Doncs això serà demà a partir de les 12 als baixos de la Biblioteca del Molí. Com dèiem, Òmnium Cultural organitza aquest quart torneig del Paraulògic de Molins de Raï. Podeu jugar, com dèiem, individualment, en parelles o en grups de 3 persones i podeu guanyar aquests premis. Primer premi de 30 euros, segon i tercer premi de 25 euros i quart i cinquè de 20, premis per bescanviar les llibreries de la vila. Doncs, Mercè Batet, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé demà, eh?
1: Bon dia a vosaltres també, que vagi molt
0: Gràcies,
1: bé.
0: bon dia, bona
1: Vinga,
0: hora.
1: adéu, bona festa
0: Adéu-siau.
1: major.
0: Gràcies, igualment.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies,
4: falses,
3: anècdotes,
4: avorrides,
3: històries,
4: pulloses,
3: receptes,
4: fastigoses,
3: música,
4: plasta,
3: biografies,
4: inventades,
3: premis,
4: ràcatos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
4: Retiro tot el que he dit.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
7: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
6: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
7: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
6: Això sí que és un bon invent.
8: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
6: Ara entenc per què no pares mai per casa.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: L'heroi del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
10: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
12: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
0: Passant ara mateix 8 minuts i mig de 2:15 del matí. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora. De seguida saludant a l'Àngel Rútia per fer el seu apunt del dia i saludant també el Jesús Cardona perquè ens expliqui el santoral del dia amb aquest espai que hem estrenat aquesta temporada, el Sant Tornem-hi. Diàriament el Jesús ens explica el santoral des de la seva particular manera, que ens agrada, i per això doncs l'escoltem cada dia. Però abans, ordenem-ho tot, tenim l'Àngel una temporada més col·laborant amb el Bon Dia i Bona Hora i ja ens està esperant. Àngel Rutia, bon dia i bona hora.
13: Bon dia, Oriol, què tal?
0: Bé, i tu?
13: Sí,
0: us
13: espero, molt de gust, sí.
0: Molt bé, com ha anat l'estiu, bé?
13: Doncs bé, ha anat
0: bé. Ja no te'n recordes, potser, eh?
13: Me'n recordo relativament i a més vaig coincidir amb gent de Molins,
0: sí?
13: gent magnífica de Molins, no sé
0: que
13: si
0: bé.
13: Els coneixes, alguns ja te'ls diré, eh?
0: Ja me'ls diràs, d'acord, molt bé. Bé, avui per començar doncs el curs dèiem que volíem parlar de ràdio, que és un tema
13: sí.
0: que ens agrada especialment,
13: sí, sí,
0: però
13: sí.
0: també d'una efemèride que s'ha produït aquest inici del mes de setembre, dels 50 anys de futbol en català, eh?
13: El mestre, però
0: el mestre Puyal. Molt bé, doncs va, t'escoltem.
13: Començo. Joaquim Maria Puyal. En Pompeu Fabra, el seny ordenador del català, no va conèixer en Puyal, perquè va morir un any abans que naixés aquest, el gran normalitzador lingüista del català al futbol. Però Pompeu seria feliç que ara fa 50 anys l'intrèpid Joaquim Maria Puyal tingués la voluntat de parlar i transmetre partits de futbol en català i ens va fer un favor a nosaltres i al país. Escoltar-lo transmetre un partit del Barça amb un català acurat i elegant i al damunt que el Barça guanyés era un goig, i si era contra el Real Madrid, encara més. En Puyol ho explicava tot el que passava al camp i tot l'entorn del partit de futbol, i amb rigor i autoexigència, respecte a l'oient i procurant no tenir cap errada gramatical en la narració del relat, i alerta als seus col·laboradors a peu de camp. Sempre havien d'estar en plena atenció per contestar en directe immediatament les preguntes del CAP. Tenia credibilitat absoluta. Ho ha dit en Puyol. I punt, incontestable. En Puyol és un home de feines en el món de la comunicació, que comprèn quasi tots els aspectes. Classes a la universitat, guionista i director dels seus programes de ràdio i televisió, amb programes emblemàtics, sense concessions, a les bajanades i populismes, però que van constituir èxits de qualitat i d'audiència. No debades li van atorgar 4 premis Ondas, que són rigorosos i van molt buscats. Ser tot això, no és estrany que es creés una imatge mítica d'en Puyol. Administrava amb mà de ferro tots els comentaris que feia pels mitjans de comunicació, i no cal dir de la seva vida privada. No se sap si alguna vegada es va arrepentir d'alguna cosa dita, encara que sigui una petitesa que fins i tot a nosaltres ens va passar per alt. És educat i de tracte personal exquisit, però dosifica les aparicions públiques i els comentaris quasi amb malaltisa discreció. Potser per això la seva figura té una dimensió legendària que desperta extraordinària admiració i el converteix directament en un mite. És un home de valors i potser representa bé els ideals del Barça i del país directament. Llàstima que sigui potser massa fugisser i poc generós a projectar els mitjans, a projectar-se els mitjans de comunicació. Però és inapel·lable que en Puyol ha estat un gran treballador, intel·ligent, perquè el català i la comunicació en general hagin assolit nivells òptims i d'excel·lència. Gràcies, Puyol. Fins aquí l'apunt d'avui.
0: Molt bé. Puyol. Tant és així que el Barça, no? Em sembla que va reconèixer els 50 anys de futbol en català l'altre dia i sí. Hi havia tothom, menys ell, diguem.
13: Sí, ni més ni menys. Sí que... Menys el protagonista.
0: Sí.
13: Bueno, jo tinc alguna anècdota de que aquí a Molins de Rei, en temps antics, de l'Armengol, es volia fer una mica d'homenatge a l'Armengol, sí. Que no me'n recordo si era pels 4.000 programes del matí o pel que era. Hi havia una comissió que era l'amic Artur Mas, sí. Artur Mas Jaguado, el Jaume Romeu,
0: sí, el
13: i
0: conec.
13: Jo mateix.
0: Sí.
13: El coneixes? Vale. Doncs sí. Era per organitzar, i recordo que vam intentar localitzar en Puyol perquè vingués, per honorar-lo més, etcètera, sí. I va ser impossible. Vull dir que es confirma que és un home amb aquestes coses molt fugisser, molt ell, i que costa treure'l de casa, per dir-ho així.
0: Correcte, però li admirem i li reconeixem tots aquests mèrits,
13: sí.
0: I avui els hem volgut posar en valor aquí al primer apunt del dia de la temporada amb l'Àngel Rútia.
13: Ni més, amb molt de gust.
0: Un plaer, Àngel, moltes gràcies i que tinguis un molt bon cap de setmana, eh?
13: Igualment a tots vosaltres, Oriol, una abraçada.
0: Gràcies i bon dia. Adéu-siau, que vagi molt bé. Un minut i seran 9:45.

0: És el moment del Sant Tornem-hi, el santoral que repassem cada matí al programa amb el Jesús Cardona. Hola, Jesús, bon dia.
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, 18 de setembre, és Sant Ferriol, un dels sants amb més notable veneració popular. Hi ha un santuari prop de Ceret, al Vallespí, una població sota el seu patronatge a la Garrotxa i, sobretot, Sant Ferriol té força capelles dedicades a les comarques gironines, com ara les poblacions de Sarrià de Ter, Pontmajor, Besalú, Figueres, Falgons, Vilabertran, Santa Pau i Olot. Els goigs de Sant Ferriol s'esmenta que cura els coixos, febrosos, adolorits, mancs i leprosos. I ara farem bé de parlar de la cèlebre bota de Sant Ferriol, perquè segons una narració llegendària s'explica com Sant Ferriol hauria estat capità d'un escamot de lladres i que després d'una confessió amb l'abat del monestir de Sant Pere decidí comunicar als seus companys reunits en una taverna de Besalú que havia optat per deixar la mala vida i que aquests, en no voler acceptar la decisió del seu capitost, el mataren i el llançaren dins d'una gran bota. I que després d'aquest fet, el vi de la bota no s'acabava mai i que cada vegada era més gustós, fins que el taverner descobria el cos sense vida de Sant Ferriol. A partir d'aquesta narració popular, els enòlegs i amants del vi de la Garrotxa el van fer el seu patró i també té gran popularitat a l'Empordà com a patró de la confraria de la bota de Sant Ferriol. També se'l té alhora com a protector de les oques i un especial protector de les malalties reumàtiques i mal de malucs i de genolls. En ocasió de la popular festa de Sant Ferriol, el 18 de setembre, se solia ballar una dansa entorn del seu santuari amb una forca al coll, d'aquí a la corranda gironina que diu «Irem a Sant Ferriol, irem amb la forca al coll, irem a Sant Ferriol i ballarem si Déu ho vol». I també hi ha la cançó infantil que diu «Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el que toca el tamborino ha perdut el flabiol». Molt bon dia i moltes gràcies.

0: Dos minuts per sobre tres quarts de nou. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui divendres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, a les 12 del migdia, després de les notícies, podeu escoltar la remissió del Parlem de Còmics. Sabeu que aquestes últimes temporades l'escoltàvem en format de mitja hora, després de l'informatiu. En aquest cas, aquesta temporada, el Pau ens acompanya en directe els dijous a les 6, amb el format d'una hora, i per tant repetirem el programa els divendres de les 12 i 10 fins a la 1 del migdia. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, amb l'actualitat del dia i del que ha donat de si la setmana. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada, i aquesta tarda tenim el programa El Món Interior, la remissió del Món Interior, amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo, de 4 a 5, i a les 5 estrena del nou programa del Xavi García, que heu escoltat la Falca ara fa uns minuts. A partir d'aquesta temporada, el Xavi i tot el seu equip passen del diumenge al divendres, perquè, com bé es va acomiadar el passat mes de juliol, l'últim divendres de juliol, la Judit Herrera no continuarà amb els divendres Faves Tendres, farà un parèntesi amb la col·laboració d'aquesta casa, que té, ja sap, les portes obertes per tornar quan vulgui, però en el seu lloc doncs podreu escoltar els divendres a partir d'avui Tal com raja, que és el programa que conduirà el Xavi García amb tot el seu equip habitual ja dels diumenges, i el podreu escoltar 3 hores, de 5 de la tarda a 8 del vespre, de 5 a 8, amb participació també i premis i moltes coses més. Si el voleu escoltar, avui el primer programa de 5 a 8 del vespre. A les 8, un programa que ja ens acompanyava el curs passat, però a la sobretaula, en aquest cas en horari de vespre, l'Arnau Santero i la Joana Forner, que ho fan molt bé, i han fet aquest rodolí, però és la veritat, repassant també especialment l'actualitat esportiva i el futbol, l'última volta entre les 8 i les 9 del vespre. Avui tampoc encara es pot incorporar el Zona Metall, que és el programa que podreu escoltar de 10 a 11 de la nit. Esperem poder-los incorporar la setmana que ve. La setmana passada era festiu, la diada, i avui doncs encara no es poden incorporar. Repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a les 11, i a mitjanit repetirem el Joc per Randa. Demà també s'incorpora l'Estereo Pop amb el Cristian Vela, de 10 a 1, tota l'actualitat musical amb el Cristian a partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. També en primera audició el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent, de 5 a 7 de la tarda. I en primera audició tindrem el concert amb la Margarida Casadesús els diumenges a les 4. Diumenges al matí doncs podeu escoltar la remissió del Tal com raja, que en aquest cas doncs és el programa que farem en directe avui divendres. Tanquem doncs el repàs de la programació de la ràdio nostra, però seguim repassant programació, en aquest cas la programació televisiva. El Roger ja el tenim a punt, abans de saludar els companys de Joc per Randa. Roger, endavant, bon dia i bona hora.
1: Bon dia de nou. Doncs avui tenim, si ens fixem en el cinema, a la televisió, a les 10 de la nit, la pel·lícula Ad Astra, Bimat, una pel·lícula de James Gray, amb Brad Pitt i Tommy Lee Jones, també Ruth Negga i Donald Sutherland, acompanyats de molts altres actors i actrius. És una pel·lícula doncs molt coral, de la Xina i Amèrica, del 2019, d'aventures, que dura 2 hores. L'astronauta Roy McBride viatja als límits exteriors del sistema solar per trobar el seu pare perdut i resoldre un misteri que amenaça la supervivència del planeta Terra. Encara aquest misteri és Donald Trump, però en aquell cas no ho era. També a les 10, a TV3, La gran escapada d'Oliver Parker amb Michael Caine. És una pel·lícula, un drama, que dura 1 hora i mitja, del 2023, i és anglès a la producció. L'estiu del 2014, Bernard Jordan, un veterà de la Segona Guerra Mundial de 89 anys, fuig de la residència on viu amb la seva dona René per unir-se als seus companys veterans de guerra en una platja de Normandia. Seguim a 3 quarts, doncs, a Divinity. Sister Act, una monja de cuidado, d'Emil Andolino, amb Whoopi Goldberg, Harvey Keitel i Maggie Smith, entre altres. Una comèdia de l'any 92, americana i fàcil de veure, que dura 1 hora i 40. Una mediocre cantant de cabaret que somia amb ser Diana Ross veu com el seu amant Vince Cornet, el seu amant Vince comet un crim i ha de desaparèixer. Seguim a 3:15 també, segona proposta, a la 2:15, Cop de sort de Woody Allen amb Lou Delage i Valérie Lemercier, acompanyat d'altres actors i actrius, la majoria francesos, tot i que és una producció també americana del 2023, un drama que dura una hora i mitja. Fanny i Jean semblen el matrimoni ideal, tots dos tenen èxit en la seva feina, viuen en un pis preciós en un barri exclusiu de París i semblen tan enamorats com quan es van conèixer. I l'última proposta és a les 11:04, Un ladrón honesto de Mark Williams amb Liam Neeson i Robert Patrick, també Jay Courtney i Kate Walsh, entre altres. És una pel·lícula d'acció del 2020 americana que dura 1:40. El Tom ha estat durant 8 anys el lladre perfecte. Ha comès 12 robatoris a bancs on no ha deixat ni una sola pista i és conegut com el lladre invisible. Ell vol començar una nova vida amb la dona que estima i decideix entregar-se i retornar tots els diners robats a canvi d'una condemna curta en una presó de mínima seguretat propera a Boston. Però, com sempre li passa a Liam Neeson, no li sortirà res bé i haurà de barallar-se amb tothom. Anem als programes avui, divendres, i encara no han començat totes les temporades, crec, a les televisions. Suposo que la setmana que ve ja tindrem normalitat, però de moment avui a Televisió de Catalunya fan pel·lícules, a la Renaixença fan el resum de la setmana. Sí que hem trobat dos programes, que són a la 1, que és molt interessant, Los Archivos Secretos del Nodo, una sèrie documental que descobreix què passa amb unes polèmiques prospeccions petrolíferes a Jaén i recorda la primera cursa de cavalls femenina celebrada a Espanya. Això serà a les 10 a la 1, i també a aquesta hora a Antena 3, La Voz, que comença les primeres audicions a cegues amb els talents disposats a conquistar els coachs. Mica, Lola, Índigo, Melendi i Pablo López inauguren l'edició amb l'himne 102 segundos, que precisament ha composat el Pablo López. Tampoc hem trobat gaire cosa més. La majoria de cadenes programen pel·lícules per avui. Al 33 sí que teniu un munt de programes. Després de la Renaixença teniu Groenlàndia, Supervivència als confins de la Terra, després Volcans i homes, Nens de la Ruta de la Seda, Pastors i ramats, Un món que se'n va, Sota terra i Pompeu Fabra, Diccionari d'un home sense biografia. Això fins les 4:45 de la matinada. Sí que teniu per triar i remenar el 33 a nivell cultural per veure tot de documentals i programes específics. Per això acabem, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Que vagi molt bé.
1: Vagi bé.
0: Seguim 5 minuts i seran les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels divendres. Aquesta temporada parlarem de noves tecnologies, parlarem d'aplicacions i moltes més coses de la mà dels companys del Joc per Randa. És a dir, que no només ens acompanyarà una sola persona, sinó que l'equip del Joc per Randa, que és nombrós i que els podeu escoltar, ja ho sabeu, els dijous de 8 del vespre, 2:15 de la nit, ara amb aquest horari nou d'aquesta temporada, doncs els membres de l'equip aniran passant per aquest espai recomanant-nos, doncs, això, aplicacions i altres aspectes també relacionats amb les noves tecnologies. Els saludem per primer cop. Hola, companys, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, Oriol. Aquí en Rafael i en Carles del Joc per Randa, que us explicarem algunes cosetes de les novetats tecnològiques que han passat durant aquesta setmana o les setmanes anteriors. Concretament us volíem parlar de que la setmana passada Apple, doncs el gran creador de dispositius, ha presentat un nou telèfon, un nou iPhone, que es diu iPhone Duo.
2: Com cada any, Apple ens presenta al setembre els dispositius de l'any i aquest any ens ha donat un dispositiu completament nou, que és el primer telèfon plegable d'Apple,
1: això mateix. O sigui, els telèfons plegables no és un invent que hagi fet Apple ara mateix, però sí que és el primer cop que Apple es presenta amb un telèfon que realment es pot doblegar per la meitat. Això no vol dir que la pantalla es trenqui, no? Perquè ja ho hem vist en tecnologies anteriors, per a Android i altres dispositius, ja existeix això. De fet, una àvia meva, doncs, té un telèfon que és plegable i el fa servir com a tal, però el fet de que ho faci Apple és molt important, perquè marca una tendència.
2: I sobretot és un salt de qualitat en general. Sabem que aquesta obertura del telèfon, normalment amb els telèfons de gamma mitjana o gamma alta, però que no són Apple, tenen un cert nombre de cops que es poden plegar.
1: Això ha anat amb molt de compte. De fet, ens han venut en una presentació que vam fer la setmana passada que el seu telèfon està absolutament molt estudiat i molt cuidat de que puguis obrir-lo i tancar-lo tantes vegades com vulguis, que la pantalla no es partirà per la meitat. No només té la pantalla interior que es plega, sinó que també té una altra pantalla per fora. I ens han ensenyat en alguns vídeos que el pots fer servir fins i tot de despertador, de posar-lo de manera que tingui els numerets marcats per fora i et quedi com plegat així com una mena de llibre obert i que et quedi d'aquesta manera. Té moltíssimes càmeres. Té una de part davant, una altra per dintre, dues més a darrere de tot i, evidentment, sembla que fa moltes més coses a part de trucar per telèfon, que és una cosa que ja ens hem oblidat. De trucar,
2: sí,
1: per telèfon.
2: Fa de tot.
1: Fa de tot.
2: Fa de tot. Entre d'altres, pots fer trucades en vídeo, uh-huh, i pots veure tant la pantalla, la càmera de davant, com la càmera que t'està enfocant a tu, no?
1: Per tant, si tens més persones en la videotrucada, no?, que la tens fent una cosa, potser estàs fent alguna cosa, no ho sé, estàs fent el llit, per posar un exemple, no?, i tu estàs tenint una videoconferència, la persona que està fent el llit també pot veure la persona amb la que tu estàs parlant,
2: exacte,
1: perquè es veuen l'altra pantalla tot al mateix temps.
2: També et pot fer fotos directament a tu, et poses allà i quan fas la foto de grup,
1: sí,
2: quan detecta que ja esteu tots posats, et fa la foto. No has d'apretar cap botonet ni res.
1: Per tant, Apple ens torna a sorprendre. Això sí, 2.000 euros segurament costarà aquest dispositiu, no, d'Apple.
2: 2.300.
1: Tela.
2: Passeu un bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
0: Molt bé, nois, doncs moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do, sí, no és econòmic, diguem, el dispositiu, però en tot cas gràcies per portar-nos-ho i explicar-nos-ho aquí al programa amb els amics de Joc per Randa cada divendres, parlant de noves tecnologies, d'aplicacions, en fi, de tot plegat en aquest espai de la recomanació abans d'arribar a les 9 del matí. Justament ens queda un minut per arribar a les 9, farem una pausa i de seguida tornem amb la tertúlia dels Miquels, avui amb moltes coses interessants per explicar-vos. Després tindrem l'espai de preguntes, en aquest cas ara Molins. Dèiem també una setmana on aquesta formació, doncs, ha fet un acte on, entre altres coses, ha confirmat que es presentarà a les eleccions del proper mes de maig. En parlarem amb el Joan Albert Fabra, que és regidor d'Ara Molins. Després tindrem la Maria Merino amb el nou espai que estrenem de nutrició aquí al programa. La Maria, des de Comiendo con Maria, en aquest espai que la trobareu al carrer Major. Després de les notícies de les 11 parlarem amb la cantant Jules, estrenarem la secció amb el Manel Borrego Molins en Mata i a la Glòria Massana ens portarà els llibres que van canviar el món. Segona temporada, en aquest cas canviem de dia, abans començàvem la setmana amb ella i ara doncs la tanquem a 11:45 fins arribar a les 12. Fem una pausa i tornem amb tot aquest contingut. Fins ara mateix.

0: Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha visitat Lleida i aquest divendres serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat d'emigrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí i ha registrat també moments de tensió per l'acumulació de persones i la por d'alguns migrants de quedar-se sense plaça. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació, mentre que el Sindicat Unificat de la Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer també balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes però amb edats mínimes diferents. Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I ja són 4 les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets el dimecres després que el cas es fes públic, volien dir, i se suma ja les 3 denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova renúncia al jutjat. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran alguns núvols i, de fet, alguns ruixats puntuals a la costa de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
2: Avui continua la matrícula per als cursos de català per a adults per aquest curs que comença el 28 de setembre. Avui podeu fer la matrícula pels nivells per aprendre a parlar català o els nivells de gramàtica escrita al web cpnl.cat. I el dilluns també hi ha matrícula, però exclusivament pel curs del nivell C2 de català. Podeu anar-hi presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, el dilluns, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, o també a través del web cpnl.cat. El CEM fa una sortida aquest diumenge. La secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Faran un recorregut fàcil d'uns 6 quilòmetres per aquesta riera per conèixer doncs, aquest entorn natural del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel local del CEM aquesta tarda a apuntar-vos-hi. I avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament a partir de 9:15. Intervindran diferents entitats de la vila com els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, les Bardansaire, els Grallers, les Bastoneres i els Matossers. Després, a la mateixa plaça, hi haurà el Sardaxou Electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sardaxou Electrònic, on escoltareu, podreu gaudir de cançons actuals en versió de sardanes. I després del Sardaxou hi haurà música amb un DJ a partir de 9:00. I durant la nit a la plaça de l'Ajuntament, una activitat organitzada per la Grupa. I el Foment també fa proposta per avui a partir de 9:00, activitat de Festa Major Foment amb Miqui de Cai, amb el monologuista gadità que ha deixat marca el món de l'humor amb el seu estil únic i el seu enginy inigualable. Doncs podreu comprar les entrades al web Entràpolis per veure aquest espectacle avui a 9:00 del vespre al Teatre del Foment dins de la programació de Festa Major. Acabem recordant la defunció de la senyora Encarnada.

Nació Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat és avui a les 4 de la tarda a l'església de Sant Miquel. I la farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: A veure, la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 18 de setembre, primer divendres del curs, la compartim amb el Miquel Canut. Hola.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia, Miquel Canut. Bé, tot bé?
1: Tot bé, gràcies a Déu.
0: Bé, ja ho farem en general, perquè si no hem d'anar sí, un per un i clar, seria pesat pels oients. Miquel Vinyas.
2: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Miquel Paissa, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: Ens falta el Casas i avui també tenim d'espectador que el saludem a bon col·laborador d'aquesta casa, Sergi Domingo Xenxo, què tal?
6: Bon dia.
0: Bon dia, perquè parlarem de cultura, cultura popular. No ho matem, la sintonia, doncs fora, vinga. Com ha anat? Ens queda lluny, però com us ha anat l'estiu?
1: Molt calent.
0: Molt calent, eh? Sí. Aviam, això es presta interpretació sí, de temperatura, vols dir?
1: Sí, clar.
0: D'acord.
3: Sí, sí.
1: Molt calent.
0: Meteorològicament, eh?
3: Exacte.
0: Val.
3: Hem passat molta sí. calor i ha sigut un mes d'agost terrible.
0: Sí.
3: De temperatures altes i d'estar amb sota l'aparell
0: de l'aire condicionat.
3: Aire condicionat i ja està. Sí.
0: A veure, arriba Miquel Casas, que ve una mica just, porta unes plaques... unes xapes.
1: Pot ser fer-ho.
5: Unes plaques de cava.
0: Plaques a costa del micro.
5: Plaques de cava pel micabó.
0: Tant que fas tu. Ara et cauen pel... Un moment, sisplau, ja et cauen per terra.
5: No,
0: ja ho tens, eh? I Miquel Casas, amb la seva samarreta de Bilbao Blues, que ha anat també aquest estiu, per tant, no li preguntarem perquè...
7: Si un dia em veiessis amb una camiseta que posés no sé què, reggaeton, directament truques loqueros.
5: No, és que ja, no entres. Miquel, és que ja no entres.
0: No pateixis.
3: No entrem.
0: No pateixis.
5: No entres, Javi.
0: Per tant, més enllà de les temperatures...
7: Bon dia a tots, per cert.
0: Bon dia, sí, bon dia. Bon dia.
7: Ben retrobats, Miquel.
0: Ben retrobats.
7: Aquí un personatge nou.
0: Sí, home. Perquè venim...
7: Que m'havia robat el meu micro.
0: Sí, estem intentant, aviam si captes les senyals...
5: Acusi,
0: no,
7: quina senyal.
0: Aviam que tenim molta feina.
5: Sí.
0: Em permeteu, però, que ja que tenim avui l'autor del cartell de la Festa Major de Sant Miquel d'enguany, Miquel Paissa, m'expliquis que d'entrada et volia preguntar què ha representat per tu aquest encàrrec de poder fer el cartell de la Festa Major del teu poble.
3: Bueno, és un gran honor que m'hagin triat a mi. Però, bueno, quan me va avisar l'Ajuntament de que si volia fer o si podia fer el cartell de Festa Major, en principi vaig pensar que això és una tasca que és més per un il·lustrador o per... Està, és una responsabilitat, perquè per molta gent li pot agradar molt i per altres no els agrada gens. Això és les opinions poden ser
0: sí.
3: d'una banda i de l'altra. Però bueno, jo vaig intentar rumiant tota la nit aviam què podia fer, perquè esclar, això són coses que no es pot fer d'un dia per l'altre, i bé, em vaig tenir una idea
0: sí.
3: i llavors els hi vaig dir a l'Ajuntament, els vaig dir, mira, jo he pensat aquest tema així. Van dir que ho tirés endavant, perquè ells en principi no volen, l'Ajuntament no vol que sigui un cartell fet amb intel·ligència artificial com es fa avui dia quasi tot arreu. O sigui, que copien de l'ordinador, s'ho baixen, s'ho descarreguen o diuen, li pregunten fes-me un cartell i els hi fan. Això és el que no vol l'Ajuntament, que sigui una cosa més particular, més manual d'un molinenc.
0: Uh-huh.
3: I bé, van dir, i no vaig tenir gaire temps de fer-ho, perquè en una setmana vaig haver de compaginar-ho tot i fer-ho.
0: Tu havies experiència amb dibuix, en tenies, però havies fet mai un cartell? No,
3: mai,
0: és la primera vegada,
3: mai.
0: D'acord.
3: Ni il·lustrar coses així. Jo, el meu estil de dibuix és llapis i carbó.
0: Sí.
3: En principi. I ja està. I faig retratista i esglésies romàniques i algun paisatge. I algun ocell i algun conill. I, clar, això és... I, però bé, em vaig pensar, en principi, que posar a Festa Major les lletres, per no copiar de les lletres normals que tenim a internet o tenim a l'Excel o tenim amb aquestes, de fer-les en forma de tronc. Si veieu, són troncs posats d'una manera així que formen les lletres, perquè aquí Molins de Rei ha sigut sempre una vila agrícola, bastant agrícola, tota la vida, hem tingut molts camps i molta fruita, i vaig pensar que li era dient fer la festa major, posar-ho amb lletres amb troncs. Després hi havia el tema de posar Sant Miquel.
0: Sí,
3: perquè Sant Miquel l'havíem de posar.
2: Ha sigut un èxit, això.
3: El Sant Miquel de l'Església, més aviat en lloc d'un sant sembla un dimoni.
2: Sí.
3: Perquè jo cada vegada que entro a l'Església i veig aquell Sant Miquel allà dalt, em fot una mica de por.
1: Sant Miquel amb banyes.
3: Amb banyes. Em porta unes banyes que fa besar-ne. I llavors vaig pensar amb el Miquel del carrer de Sant Miquel, que és el nostre Miquel, de la colla dels Miquels, que cada any el veiem quan fem la festa i que molta gent passa pel carrer de Sant Miquel i no l'ha vist mai.
2: Sí, no es donen compte.
3: No. Aquí a Molins de Rei hi ha molta gent, són fills de Molins de Rei que han nascut aquí a Molins de Rei i mai s'han fixat que tenim un Sant Miquel fet amb rajoletes i posat en una finestra tapiada. Vaig pensar que aquest seria el Sant Miquel adequat per posar aquí, primer, perquè és del carrer Sant Miquel, és un Sant Miquel que és molt antic, té la cara més simpàtica, mata amb un dimoni que s'està cremant, i bé, vaig pensar que aquest seria el sant adequat per posar aquí. I per això el vam posar.
2: Sí, però és que el Miquel et va sortir rodó perquè vas posar el Miquel dels Miquels.
3: Bé, encara no hi ha arribat, aquí.
2: Ah, vale.
0: Aviam, Vallès, sisplau.
2: Home, com que ja estava allà Sant Miquel, ja dic que acabem, ja.
3: No. Bueno, si vols acabar, acabo, eh?
2: No. Digues. No,
3: després em van dir que aquí, en el cartell, seria bo de posar totes les entitats culturals que col·laboren en la crida, que són els que ens trobem tots, que són 11. Som uns entitats culturals que aquest xicot ara ens explicarà.
2: El Sergi ens explicarà.
3: I llavors, esclar, per encabir tot això, vaig demanar dades, vaig demanar fotografies, vaig demanar detalls de totes les entitats com són i bé, vaig fer uns ninotets perquè per anar-ho posant aquí cada una de les entitats que aquí hi ha a Molins de Rei, com que la nostra, el nostre és Sant Miquel i és el Miquel, el nostre símbol, el nostre logo, el que portem a la camisa diu Miquel amb el bastó i el barret, doncs el vaig posar sota de Sant Miquel. Perquè nosaltres tenim un valor aquí a Molins de Rei, la colla dels Miquels és molt important aquí a Molins de Rei i per tant havia de ser...
1: Només hi ha tres entitats més antigues que nosaltres.
3: Per això, imagina't. I després va venir l'hora de posar Molins de Rei i Molins de Rei vaig pensar, bueno, posar Molins de Rei tothom ho sap, i llavors va venir el cap de que en Pierre va fer una cançó que és un himne aquí a Molins de Rei, que és avui...
0: Sí, home, no oficial.
3: No oficial, però sí. És una cançó que es toca i es balla per tot arreu.
0: Avui he tornat,
3: que hi ha un passatge que diu que són 12 molins reials que t'han fet anomenada. En honor en aquesta cançó,
0: sí.
3: Aquest himne aquí a Molins de Rei, vaig posar els 12 molins reials de la cançó d'en Pierre, que per cert ell va estar molt content que li posés i que això. I en lloc de posar les lletres vaig posar els molins, perquè mirant molins dius, bueno, això són molins, és molins. I finalment el rei hi vaig posar un ninot, perquè el rei és un ninot.
0: Sembla el Melcior, no? El Baltasar.
3: Un ninotet.
1: Melcior.
0: Algú em preguntava com és que ha posat molins de vents, quan aquí a Molins de Rei teníem molins hidràulics.
3: A veure... el molí és la roda de molí, però pot ser activada per vent, per aigua o per un ruc que donava voltes, perquè la roda de molí és...
2: que ho sabés, va bé?
0: Vale, jo trasllado...
2: Ha quedat clar, ja, això, sí. O no?
3: Vale. En el fons del cartell veieu la roda de molí,
0: sí.
3: La roda de molí, que és amb groc, representa aquí un sol que amb els seus ratxos il·lumina tot Molins de Rei.
0: Caram!
3: I s'ha acabat.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Si algú té alguna pregunta pel Païssa, aquí a la taula o al telèfon, doncs línies sí, obertes.
4: A mi el que més m'ha agradat és el del ninot.
0: A veure, de les entitats que deies, sisplau, Canut, matisem. Aviam, espera't, s'aixequen mans.
7: Només un petit...
0: Ja m'estanyava a casa,
7: no,
0: digues.
7: No, un petit incís, home, portem molt de temps sense parlar aquí.
0: Sí.
7: Tota la història, aquí el país ha fet una dissertació de pel·lícula. Jo estic en desacord amb tu amb una cosa només amb una cosa i prou. Els Miquels som, en el fons, una miqueta cabrons, sí. I a mi el Sant Miquel amb les banyes m'agrada més que sense banyes, ja està.
0: Va, aclarim això de les entitats...
1: Aviam, l'altre dia vaig veure aquell...
2: micròfon.
0: Què vas veure? Aquella
1: prova d'entitats posades en...
0: l'exposició Vincles, que ha comissariat el Sergi que tenim aquí.
1: Vaig veure que abans que els Miquels hi ha l'agrupació, l'Esbart d'en Saire, i la primera, no recordo ara...
4: Els Gegants Vells.
3: Els Gegants Vells, clar.
1: És a dir, aviam, entenc que com a entitats no hi ha ni el Foment, ni la Federació, ni la Joventut... tal com en aquest concepte d'entitat d'això, i per tant la quarta som els Miquels de l'any 79, després vindrà el 81 el Camell i ja tota
0: sí?
1: la corrua.
0: És així, quan dieu sí, sí. agrupació...
6: L'agrupa com a tal, l'entitat.
0: L'agrupa,
6: després tenim diables de l'agrupa i
0: sí.
6: l'esplai que...
0: van ser posteriori.
6: Sí, l'esplai 45 anys ja.
0: Sí, d'acord, d'acord. Díaz.
8: Només un punt. Volia dir que el cartell em sembla excepcional, el representa per Molins de Rei. Només dic que els elements que presenta a la festa de Molins de Rei s'integren molt bé al programa. Si veieu el programa...
0: Ah, el programa amb tot el contingut de les activitats, sí?
8: Sí, els elements que composen el cartell, una vegada integrats amb el programa,
0: sí.
8: quedant d'allò més bé.
0: Te'ls vas trobant a
4: cada pàgina. Sí, sí. La pàgina de les
8: activitats.
0: I deies 11 entitats?
3: Sí, són 11 entitats culturals que
0: sí.
3: Fem la crida.
6: Correcte, hi ha 11 que són les de la crida pròpiament, després hi ha la grupa que fa el Cerdà Show després, que, òbviament, espero veure-us ja tots quan acabem la crida.
0: D'aquestes 11 les podem anomenar, que no ens els deixem.
6: Ara és allò que seré jo.
3: T'ho diré jo.
6: Va, que t'ho diré l'autor.
3: Aviam, el Camell,
0: sí.
3: el Cuc,
0: sí.
3: l'Enxuscat,
0: sí.
3: els Grallers,
0: sí.
3: els Dimonis,
0: Dimonis de Molins,
3: els
0: sí.
3: Diables,
0: a la grupa,
3: els Matussers,
0: sí.
3: els Bastoners,
0: sí.
3: Esventades, el grup de dansa,
0: sí, es bar d'ensaire,
3: els Gegants,
0: sí,
3: i els Miquels.
0: Molt bé, sí, sí, sí. Aquests són entitats de cultura popular, participaran a la crida avui aquesta
3: nit,
0: eh?
3: Sí.
0: Molt bé. Ara hi entrarem amb la crida, però del cartell, vols afegir alguna cosa més, Vallès?
2: No, jo estic...
0: Que anaves afegint sobretot amb el Sant Miquel.
2: No, el cartell aquest em va agradar molt, és... No és perquè vagi fet el capo dels capos.
0: No,
2: però,
0: això no té res a veure.
2: No té res a veure, però quan el vaig veure...
0: Te'l van passar en exclusiva uns dies abans, no?
2: Com ho saps?
0: Em consta.
2: I qui li ha dit?
0: Jo no. Pues ho has dit tu mateix.
2: No, bravo.
3: Li vaig dir, no digues res a ningú.
2: No, per això...
0: Hi ha posteriori, eh?
2: Posteriori, que ja estava fet...
4: Com que no calla...
2: Sí, ho vaig dir-ho posteriori.
0: M'ho va dir a posteriori, jo no vaig dir res.
2: Que ja estava fet el cartell, sí, estava presentat.
0: És així.
2: I jo vaig dir que ja havia...
0: Que ho havies
2: que
0: vist
2: havia dit
0: uns dies
2: abans. Que em va agradar molt, que ho vaig trobar perfecte, aquest cartell, però molt bé, molt bé. Però molt bé.
1: L'estiu no et prova, eh?
0: No.
1: Vas millorant cada estiu que passa.
0: Aquestes temperatures altes...
4: Era un secret, però ho va passar per WhatsApp.
2: Si vosaltres no us ha agradat el cartell... Sí, no?
1: Sí, pues no ja té res a veure si ens agrada o no ens agrada el cartell.
2: Pues és igual, ja està.
1: Són les teves intervencions.
2: Les meves intervencions són... Ja saps que són èpiques, les meves intervencions.
4: Si tenim aquí l'autor, no podem dir que no ens agrada.
2: No.
4: Encara que...
2: També, no, bueno, com que el Casas també ha dit que les banyes i no sé què, i jo l'altre... No,
7: hòstia, ara m'estic fixant. El dimoni sóc jo.
3: Sí,
7: Jo, amb pèl, amb cabell... Jo, quan tenia 30 anys... Només falta si es veu la perilla. Que sí. Cabron.
0: Potser t'ha inspirat.
2: Potser va inspirar en tu.
0: I ets la inspiració del dimoni.
3: Les ales també,
7: I l'Àngel no s'assembla... L'Àngel una mica al Canut.
2: Canut no. Canut no és.
3: quan era jove.
0: D'acord, a veure, tenim el cartell.
2: Tenim el cartell, ja ho tenim tot
0: muntat. Tenim la crida aquesta, aquest vespre, vosaltres hi participeu.
2: Sí.
0: Suposo que anireu arregladets amb la camisa aquella.
2: La camisa...
0: La portareu de casa o us canviareu al...
8: Sí. Ben planxada.
0: Ben planxadeta de casa.
3: La portem de casa.
0: Anem a explicar què passarà, doncs, aquest vespre a un quart de nou.
3: No, tenim també a les 7:15.
0: Ep! A veure, Sergi.
6: Sí, a un quart de vuit és una cosa una mica interna.
0: Més interna,
6: Més interna amb les entitats, que sí. Fem un petit brindis
0: molt bé,
6: per donar la bona festa major amb totes les entitats, o sigui, les 11.
0: Aquestes 11?
6: Aquestes 11, pues, estaran als baixos del Muguer i farem
0: un
6: petit brindis per donar inici a la festa major.
0: Però l'inici oficial és a la plaça de l'Ajuntament, sí. Que llavors sortiu tots... Ah, no,
6: surten
0: les autoritats.
6: I van a buscar els capos de...
0: Vosaltres estareu al carrer Sant Miquel.
2: Exacte.
0: Amb el Miquel de l'any actual,
2: a l'entrada,
0: que és Miquel Zabalza.
2: Sí, senyor.
0: D'acord. Estareu a l'entrada del carrer Sant Miquel.
2: Sí,
0: venen les autoritats.
2: A l'entrada del carrer Sant Miquel.
0: I us venen a buscar.
2: Senyor,
3: amb els graelles i tot.
6: Sí, dos representants de cada entitat.
0: D'acord.
6: A part de tota la corporació.
0: Que és allò que la plaça està expectant.
6: Que és allò de que no se sap encara ben bé què passa.
0: Se'n van cap allà.
6: Van allà i l'alcalde els hi dona la caixa del coet, que porta el coet amb els que es dona tret d'inici, i se li dona el Miquel de l'any, tornen cap a la plaça i comença el que és pròpiament l'acte de la crida.
0: Que bàsicament és una mica de lluïment de cada entitat, no?
6: És aquesta entrada pels diversos punts de la plaça,
0: sí.
6: I un cop es llença el petard, sona la cançó de festa major, esclat de confeti, i ja tenim a iniciar la
0: festa. Hi ha unes paraules també del Miquel de l'any, no, em sembla?
2: Sí,
0: abans de llançar el coet.
6: Correcte, ja parla la regidora i després parla el Miquel de l'any, que és el qui encén el coet.
0: D'acord. Molt bé, doncs ja està aclarit. Tot això a partir d'un quart
4: de... I el brindis d'aquests és obert a tothom.
6: És només amb
0: un segon.
4: No, okay, un perquè tothom del poble...
0: Vinyes, sisplau.
2: Vinyes, abans m'ha dit a mi... Ho vaig a posar a tots els...
0: A WhatsApp.
2: Vinyes, perdona un moment. Abans m'han dit a mi que no em proves... Poder sí, que sí,
4: no,
2: que
4: estic
2: estressat, però és que tu vas endavant meu.
4: Jo penso que l'Ajuntament, que mai convida ni una copa ni res, un dia que convida, doncs podem anar tot el poble allà i fem gasto.
2: Sí, no fotis merdes, que ja n'hi ha
0: prou. No, exacte.
3: Més seriós,
2: no? Això és una cosa de les entitats i punto, i els que van participar dintre de la...
6: També de l'exposició.
2: De l'exposició aquesta.
0: Com era l'exposició?
6: De... Molt bé, més molt content perquè després de lluitar durant anys, per fi hem tingut els Miquels allà a l'exposició, que això també feia...
0: Sí?
6: Feia il·lusió, perquè més molta gent ha vist per primer cop el bastó dels Miquels aquest, que és icònic, de prop, que també està bé perquè gent deia ah, però si té unes plaques, i és... Sí, aquestes plaques hi són els cognoms de tots els Miquels. Però, clar, a la festa dels Miquels de lluny no s'arriba a veure o no s'arriba a apreciar. I la rajola que ens va cedir durant aquests dies al Miquel, que també vol Vallès, en aquest cas.
2: Bueno, sí, però és que l'any que ve, que és també... Ho dic veu que no, l'any que ve que porti la rajola el Miquel de l'any.
6: Correcte.
2: Que així ja no posa nans...
1: És única genèrica.
6: Així la rajola.
2: Exacte, la rajola l'any que ve sí es fa l'exposició.
6: Ui, tant, que es farà. Ja parlarem.
2: Jo tinc d'agrair el Sergi, perquè me'l vaig trobar al carrer de baix, me'l vaig trobar, i em diu, Miquel, aquest any hem de fer...
0: Això es pot saber,
2: Sí, es pot saber.
0: Vigilem, perquè és que clar...
2: I després el vaig comentar, en seguida vaig comentar amb el senyor Païssa, i l'hem de fer l'exposició. Dic, hòstia, l'exposició, i què portarem nosaltres a l'exposició? Abans va dir, no, home, el cony, la camisa, ostres, perfecte. I va anar, però almenys s'ha quedat bé.
6: Home,
2: ara el maniquí, la pròxima vegada, li posarem unes espardenyes,
6: i tant,
2: perquè pobret anava descalç.
6: Doncs ja li posarem unes espardenyes, unes així de taronges i negres que fa molins.
0: Sí. Molt bé, recordeu que ja es va tancar l'exposició, perquè avui hi ha la crida i, per tant, el bestiari ha d'estar...
4: I com farem el brindis, doncs?
0: I dale!
2: Sí, tu, Muts, tu no estàs invitat, o sigui que fora.
0: Recordeu que és privat, el brindis. Només que hi hagi una persona que vagi, ho han dit a la ràdio... Clar, nosaltres som els responsables.
7: Jo el brindis no podré venir, més vindré després al carrer Sant Miquel.
0: Sí.
7: Llavors, com que el Miquel Vinyes es queixa sempre de que els dinars de casa teva mai acaba,
2: exacte,
7: la meva copa li dono un vell.
2: Va
3: bé, perfecte. Val. Ell es vegi dues copes, ja està.
6: Cap problema.
2: És igual.
0: Sereu molts Miquels o què, a banda de vosaltres, a la comitiva, diguem, al carrer Sant Miquel?
3: Normalment...
0: Es fa una crida als que puguin venir.
3: El que puc venir, que vingui.
0: D'acord.
8: Bàsicament són tota la colla.
4: Sí, però només en quedem una vintena, perquè se'ns van marxant, que només en fem un cada any, i ens en van faltant. O sigui que som ara, són 19 o 20, no?
2: Són més que l'any passat, eh?
4: Sí, però no, en total no són més de 20.
2: No.
0: Ara estàs posant una petjada... Aviam. Aviam, perquè ara...
4: Gerra d'aigua freda, ara per en sèrio, eh?
0: Ara estàs parlant seriosament.
4: Però en sèrio. Va, cada any en fem un.
3: A veure, a la llista són 25.
0: Sou 25.
4: Encara quedem.
0: Vinyes.
3: Són 25. Són 25 Miquels vius. Va. Que és que encara som aquí.
4: Des que en el bastó n'hi ha 40-50.
2: No, el bastó n'hi ha no esquiant, perquè ja saps l'any que es va començar.
0: No, si no cal tornar-hi. 25 Miquels vius, sí, de la colla.
3: El que passa que efectius n'hi han menys, perquè hi ha uns viuen a Mallorca, un viu a Mallorca, l'altre viu a Badalona, i un altre no vol venir.
9: No. Sí. És un motiu.
0: No, i tant, és respectable.
2: I l'altre no pot venir perquè té altres obligacions.
3: Sí. Ja està. Tot plegat.
0: Ja està. Sí.
8: Però pràcticament els que són aquí a Molins de Rei, al poble, estarem tots.
2: Bueno,
4: a l'Ajuntament de Barcelona, quan algú no es porta bé, li treuen la medalla. Nosaltres li podem treure el títol de Miquel.
0: La
4: placa... No. Soc dolent, eh?
0: Sí.
1: Com pots veure, aquest estiu ha sigut molt calent i ha perjudicat a més d'un,
0: eh?
1: Ha perjudicat a més d'un, eh?
0: El Vinyes i el Vallès, sobretot, eh?
2: Sí, estic molt perjudicat.
0: Aviam, què ha de passar demà? Demà dissabte. És important aquesta trobada.
4: Serà vigília de diumenge.
0: Sí.
3: Dissabte.
0: A casa, sisplau.
2: Demà dissabte fem...
0: No em parlis de la discoteca, que avui entrevistem a la Jules. Concert d'Estrella Damm a les 11. Ai, a les 9.
7: No vull dir res. Simplement recuperar el meu micro.
0: D'acord. Ah, no hauries dit res?
7: No.
0: Pensava que anaves a dir alguna cosa.
1: Aviam, on t'ho diu que sigui...
7: M'està pagant tortícolis de micro.
0: Us feu anar passant.
1: On t'ho diu que el micro aquest sigui del Casas?
2: Demà dissabte.
0: Aviam.
1: On t'ho diu? No, mira, jo veig un 4.
7: Mira. Que no... Ho dic jo.
0: Sí.
7: Que a més, tu vens una estoneta els divendres i et deixen...
0: I ell...
7: I jo cada dilluns vinc aquí i fot a la barra amb la música.
0: Aquesta que diré
7: mateix. Et diré més. L'any passat tenia un quart d'hora de micro. Com que va agradar molt i, bueno, ens escolta ja des de Sant Vicenç i tot.
2: I
7: em van donar mitja hora de micro.
2: I des de Sant Feliu també, eh?
7: Ostres!
2: Que ja, sí, ja estava a Sant Feliu.
4: La Glòria van canviar d'hora.
0: Va, escolta, sisplau. No, anem a demà?
8: Per Miquels n'hi ha tres dates superimportants.
0: Demà hi ha un conclave.
8: Sí, superimportants. Primer, el dia 29, que és el primer, el dia més important.
0: Evidentment, és el dia del vostre patró.
8: El dia nostre.
0: Sí.
8: Sí, després, per exemple, el dissabte, que serà...
0: Demà,
8: el nomenament del Miquel
0: Gerard. Demà és el nomenament, atenció.
8: Nomenament, sí.
0: Dia gran.
8: Sí, dia gran, dia gran.
1: Incís.
8: I tercer dia gran, el dia tercer gran...
1: No és nomenament.
8: Serà la crida. Elecció.
7: La tria.
0: Un moment. Què és?
1: L'elecció.
0: L'elecció.
1: El nomenament serà el dia 29 al matí.
8: L'elecció.
0: Tercer dia gran.
8: I tercer dia... Avui, que és la crida.
0: Que aquest és el més recent. Sí, però fa 4 o 5 anys.
3: El més important, jo crec que és demà. Perquè demà és la continuïtat de la Colla dels Miquels. Perquè les festes les fem cada any, però a l'elecció elegim un Miquel i el nominem el dia 29. Que m'ha dit molt bé el Canut.
0: Sí.
3: I demà ens reunirem tota la colla.
0: Demà hi ha una reunió.
7: Una reunió.
0: Un àpat, evident.
7: Un tiberi
4: brutal
7: a Can
4: Tintorer.
3: A Can Tintorer, perquè és un Miquel. I perquè es menja molt bé. I perquè es menja bé.
0: Aneu en vehicles particulars, no hi podeu anar caminant?
2: No, en vehicles anem.
1: I sí, segons el Miquel de l'any, el que convindria era anar-hi
0: a peu.
2: Sí, però no es pot anar perquè és que hi ha la pesta porcina.
7: Menys mal, tu. Anar encara pot tornar.
2: Exacte.
0: Per tant, cita Can Tintorer.
3: Som 19.
0: Sí.
3: O sigui que allà el sopar serem 19.
7: Més un, després.
2: No, més un que vindrà a cafè.
3: Més un que vindrà després, serem 20. Sí.
0: Aquest un és el Casas, sí, que té eventos, no?
7: Jo soc una persona molt ocupada, sí. Jo, sí.
8: No treballa.
0: És d'aquests que ve última hora i ho acaba condicionant.
7: Els jubilats no treballen, no. Col·laboren i ajuden.
2: És una persona ocupada i preocupada.
7: Soc un col·laborador ajudant.
0: Vinyes.
4: Sí, però ell ve al final i decideix qui és el Miquel de l'any.
0: Acaba condicionant.
4: Fa 5 anys que és algun amic seu. Sí, que ho tenim.
7: O sigui, perdona, tu ets Miquel de l'any?
4: Perquè
7: jo no
4: hi eres.
7: Si jo hi soc, tu no ets Miquel de l'any.
4: Ja hi conto.
0: No traieu els draps bruts aquí,
2: Aquí, el que ha dit el Vinyes, no...
4: No, i el que dèieu que el Miquel de l'any diu que hi anem a peu és perquè és cardiòleg i considera que caminar és bo. Però ell ve en cotxe.
0: Val.
2: No, perdona, hem d'anar en cotxe.
4: Sí, però sí, a més el cardiòleg ve en cotxe.
0: Es vota amb alçada?
4: Sí.
7: Clar. Sí. Sí. Es debateix, es discuteix, sí, aquí i allà, tot et sembla, cadascú...
0: Hi ha diversos noms sobre la taula i es va fent. Sempre,
1: sí. Però no es decideix res fins que no tenim la panxa plena i el cap una mica emboirat.
4: Sí. En un postre, llavors ja...
3: A veure,
8: és més seriós, això.
3: És més seriós del que sembla.
0: Sí.
3: Un cop hem decidit qui és, després, darrere...
0: Hi ha una feina de producció.
3: Hi ha un treball de manir les coses, que no ho sembla, però...
0: S'ha de parlar amb la família.
3: Has de parlar amb la família. Ens hem trobat Miquels que no han volgut ser Miquels, uh-huh. Un cop han parlat amb la família,
0: sí?
3: Ens han dit que de cap manera voldria pujar davant sobre un enterimat i parlar,
0: sí?
3: Ni res, i hem hagut de tirar enrere. Per tant, com me compta? Nosaltres triem... És que el que triem no, sí, ho sap ningú de la família... No. I ni ho sap ningú, perquè ell no se n'enteri. És evident, si nosaltres parlem abans amb la família i li diem que li agradaria al Miquel de ser Miquel de l'any, malament. Sí. Perquè llavors, ja tard o d'hora, se n'enterarà.
4: Jo tinc que dir que ho comprenc, perquè jo sempre he sigut molt vergonyós i molt tallat per avant públic i així.
0: Es nota molt.
7: Per això per l'estar a la ràdio.
2: Per això portava la barba.
7: No
4: I quan em van dir que tenia que sortir allà al balcó aquell que anàvem abans, em va fer una vergonya impressionant,
2: cap.
4: Em
2: vaig fotre una estió al cap.
4: Sí, jo també. Imagina't, jo que faig un pam més, doncs imagina't. Però sí, hi ha jupit. Sí.
0: Per tant, tu entens que hi hagi aquest pudor?
4: Hi ha gent que es va negar i alguns ja estan morts. No, però vull dir que ho entenc molt bé.
2: Jo soc una persona que es va negar, que és mica de l'any, i és veritat que està una miqueta cohibit, aquesta persona, i tota la vida ha sigut així.
3: Més d'un.
2: Sí.
8: I una és com cosa, tu, una cosa important, arran del que deia el Paisa, que una vegada hem triat el Miquel i hem parlat a la família... Tot el temps aquest, fins al dia 29, el Miquet aquell no ha de saber res.
4: No, és
8: clar.
4: Clar. No ho diem ni a la família perquè no s'escapi.
3: Clar,
4: no ho dius a ningú.
3: A més, normalment ho parlem amb la seva dona, si està casat, o amb la seva mare, si no...
2: Sí, ja està, i prou. Així de clar.
3: I prou, i li diem sobretot que no ho sàpiga, que l'ideal és que no sàpiga res.
1: Sí. Home, i quan el nen va per assegurar que estigui el dia 29 a Molins...
3: Clar, que sembla una sèrie de coses, i després s'ha de fer el currículum, hem de preparar el pergamint, sense que ell ho sàpiga, sobretot aquestes coses...
2: Et dones compte de la feina que t'entén?
8: Sí, que el Miquel de l'any, s'assabenta que serà Miquel de l'any, en el moment que s'anem la trata a la porta de casa seva.
4: Però ho tenim que dir abans, perquè Badona li posi un pijama nou, maco...
2: Calla, que hi ha gent
4: normalment surten en pijama.
2: Hi ha gent que surten en calçotets.
4: Del Barça, però...
2: En calçotets, que
4: aquest només hi ha un, m'entens? Que és un cromo, aquesta música és un cromo.
8: Això és mític, això ja ha quedat per històries.
7: Encara que portava calçotets. La fotito.
1: Estava celebrant Sant Miquel, no?
2: La fotito que tenim, teu, que venim tota la colla anomenant a Miquel de l'any, la fotito aquesta la tinc guardada, però de quina manera, tu?
3: I ara també hi ha a buscar els Miquels petits.
0: Sí, sí.
3: Aquests ja se n'ocupa els
0: dies.
3: Que de moment tenim un.
8: De moment tenim un.
3: Després hem de parlar amb l'Ajuntament si hi ha algun altre més. Ell ha de parlar amb els pares, ha de saber el nom, ha de saber tot, els ha de dir que vinguin a la festa dels Miquels. Bé, a partir de demà, ja tenen una colla de feines que són que cadascú dels califardeus que componen la colla dels Miquels tenen la seva feina.
2: Que per cert, ja vaig començar ahir,
3: N'hi ha un que sempre és un ràcano.
2: Sí, vaig trucar.
0: I no mirem a ningú.
3: Sí. Què és el que ha de fer les plaques?
2: Aquest
3: que ha de fer les plaques.
1: En comptes de fer la feina en una setmana, la fa en un any i mig.
3: En un any i mig.
4: Jo no tinc la culpa que la gent es jubila i no hi ha ningú que faci plaques en aquest poble i tinc que anar a l'estranger. I vas tenir que anar a un poble de fora.
3: A Sant Feliu en fan, a Sant Vicenç de
2: l'Estranger. Això, a l'estranger.
8: Una cosa molt important és el tema de la logística, que s'ocupa el senyor Vallès, que té una feinada i ho fa magníficament.
0: Que és bàsicament anar a demanar les claus
3: al
0: local que us acollirà.
3: S'ha de comprar tots els queviures,
0: s'ha d'anar al macro.
8: Són detallets.
2: Però això ho faig amb molt de gust i a més sí? A més
7: I els beviures.
3: I amb ajudant d'aquest pàjaro.
2: Que tinc el pàjaro aquest, el pàjaro espino aquest, que tinc aquí al costat, que també m'ajuda. Que anava a dir-te que ja vaig començar parlant amb el fill del Miquel Casas i quan vaig dir Miquel, i em vaig dir que més, diu Casas. I em vaig quedar un segon, dic, hòstia.
4: Es diu com son pare, aquest.
2: Dic, hòstia. Vaig reservar, vaig trucar.
0: Vale, ja estem tranquils, doncs.
2: Tema, sí,
4: a veure si l'any que ve posen una casa de fer plaques, d'aquestes d'això, a Vincresa, a l'Arbonet, i haurem de sortir de moments igual, però no haurem d'anar tan però... lluny.
0: Ah, va, sisplau, no, Vinyes, tio.
2: Però un moment, no hi ha ningú
0: aquestes
2: més.
0: Aquestes gracietes ja no, eh?
2: Vinyes.
0: Sisplau, va.
10: Des de que viu al cementiri...
0: És que té la Marina, eh? Gracietes, però després, clar, ens diran a nosaltres, qui és aquest que diu?
7: Ell viu al cementiri, sí. Perquè com que és una miqueta de, saps, sí. Si m'entens, el dia que tingui el traspàs, que sigui més curt i serà més barat.
4: El taxi va almenys. Sí.
0: Qui més?
2: Això de Miquel Davany també vull afegir que sempre agafem un segon per si tenim un problema.
0: Hi ha una alternativa
2: perquè no ens trobem amb els, m'entens? Que no hi hagi cap problema amb ningú i que tinguem temps.
3: Bueno, ara tenim 6 o 7.
0: Ah, ja hi ha 6 noms.
3: 6 o 7 a un costat i ara n'he posat jo...
2: Set o vuit més.
3: Qui farem? Ja us ho explicaré.
10: Puc avançar que es dirà Miquel.
7: El Vinyes em pregunta i diu, qui farem?
4: Clar, perquè si tinc que dir-ho...
7: De fet, jo en porto un, també.
0: Sí, tothom pot portar noms, no?
7: Només hi ha una condició, es té que dir Miquel.
0: Sí.
7: O sigui, no val ni Biel ni Rafel, correcte? Ha de ser Miquel.
4: Sabeu quin problema hi ha? Que encara que tots en portem un... Com que els últims 5 o 6 els ha fet el Miquel Casas, té 6 vots ja que fan el que ell digui, amb el qual guanya sempre.
0: Vols dir que hi ha Miquels a la colla ja manipulats per ell?
7: Clar, evidentment.
4: Els últims 6.
0: Em puc imaginar algun, sí.
7: Dic, jo t'he fet Miquel de l'any, però a partir d'ara em tens que vull sempre a mi. Encara que el Miquel que jo proposi et foti molta ràbia, l'has de votar. I efectivament, sí. És que així funciona. No, la política no funciona així.
4: Sí, funciona així.
7: Una senyoria està mai a la política, això ho sabrà el que no t'hi ha sigut. Funciona així, ho estic veient constantment, que això funciona així.
4: Puig que pensin diferent, el Miquelon i tots els que siguin.
0: Sisplau,
3: aclareixeu-ho. Bueno,
2: aquí tothom porta... Hi ha 50 noms.
3: Tenen moltes ganes de fer gresca.
0: Sí, això està bé, per una banda.
3: Però realment no és així.
7: Es fan ser,
3: es fan ser. Això és seriós, no és de broma. Aquests dos s'ho prenen molt de broma.
0: Sí, sobretot el Vinyes.
3: És molt seriós perquè...
2: Donem més feina.
0: Sí, és
3: perquè... Collons, ara no sé què volia. Ja te'n talla, home.
2: No...
0: Sí. Sisplau, això és més seriós del que sembla, dius?
3: És que són coses sèries i no són fans.
7: Jo crec que és molt seriós. Ja, ara
0: es posa seriós.
7: No, ara parla molt en sèrio. Ara quan estava venint cap a la ràdio, hòstia, estava pensant amb el meu pare, sí. Que el meu pare, hòstia, era un tio superconegut al poble, i penso, hòstia, el meu pare hauria pogut ser Miquel de l'Any. I a més, hauria estat molt orgullós de veure el seu fill Miquel de l'Any. Perquè per mi va ser, i és un autèntic orgull ser, haver sigut Miquel d'Any, perquè em sento superbé, i mon pare no em va veure, va morir un any abans, i ja saps, jo venia pensant això, em refereixo amb que realment li fotem molta conya al sopar, tota la història, però a l'hora de la veritat, va, traiem noms i anem comentant, parlant, i al final, quan ja en queden 2 o 3, més o menys, llavors votem, i escolta, i tants braços amunt, guanya, no? És així.
3: Clar, home, sí. Mirem tots, aviam, les qualitats d'aquella persona, el que fa, el que ha fet i el que ha de fer. Clar, això s'ha de mirar
7: a mi sembla que una vegada el Vinyes em sembla que va pujar un dels meus. No estic pas segur. Es deuria haver fotut més copes de cara del compte, el pare li va tirar amunt.
3: L'any passat no va ser dels teus, va ser...
7: De fet,
3: ell en porta un i jo en portaria 6 o 7
2: i aquest en portarà un altre
3: i després es posa sobre la taula, es valora cada persona el que ha de fer, els seus valors com a persona i com a Miquel, i després es vota i la majoria guanya.
2: Sí,
3: i punto, i aquí s'acaba seriosament.
2: I de vegades hem 3 o 4 vegades la votació sí, perquè clar, no ens acordíem.
3: Sí, sí.
2: Hi va haver un any que té la marinera i dic, hi vaig dir, al final no sortia ningú, al final no tindrem, sí, perquè no sortia, vull dir que ens va costar molt, vull dir sí, que...
3: Sí, sí. Bueno, pot passar.
7: Jo que demano aquí, per favor, matrimonis, parelles de Molins de Rei, foteu-li una miqueta de festa al tema. Ui, comenceu a fer Miquels, estan fabricant uns noms, tio, no sé ni com es pronuncia, i com s'escriu això, saps? Uns noms raríssims, tio.
2: Digues que
7: som... Miquel.
2: Digues que som capaços de cantar la cançó i tot.
7: Hòstia, tu.
2: Sí, sí.
0: Val, doncs molta sort amb demà, bàsicament.
2: Demà és un dia crucial. Nosaltres fotem molta conya, molta broma, però hi ha feina darrere.
0: Aviam, intervenció del Sergi.
6: Jo només us dic, Miquels, que l'any passat va venir una persona a Castellterçol.
0: Castellterçol,
6: a veure el matí de Sant Miquel, i diu que de tot el matí que va veure, el que més els va agradar, la festa dels Miquels. De fet, es va comprar el llibre i tot.
2: Oh, molt bé, és d'agrair aquesta persona.
6: Home, i diu que aquest any, si tot va bé, torna, perquè va veure que era una festa entranyable i molt nostra.
2: Pues sí. Sí, sí, no, és veritat, això, eh?
1: Aviam, mira,
2: algú és capaç de dir-me
1: una festa similar a la dels Miquels de Molins a un altre lloc de Catalunya?
6: No, o sigui, una festa que hi hagi el dia del Sant, del patró del poble, així, a mi, ara
0: es
6: mateix...
0: Es pot investigar.
6: Però així no em ve el cap, perquè és una cosa molt única i que també fa il·lusió que ho tinguem aquí. El dia 29 de setembre és el dia de Molins.
2: No, que sí, que sí. I ara que has dit això que ha comprat el llibre, vull afegir una cosa que abans he comentat amb el Païssa, el senyor Païssa, el doctor, i que per Sant Miquel...
0: President, eh?
2: President i capo de dos capos. Que portarem uns quants llibres el dia de Sant Miquel, carrer Sant Miquel, per si algú també vol comprar el llibre, perquè hi ha molta gent que estan a les llibreries encara, m'entens? Però ja el dia aquest de Sant Miquel, doncs el portarem al carrer Sant Miquel.
7: Jo el que voldria també voldria afegir és, aprofitant aquesta persona de Castell...
2: El Sergi. Ah, no.
3: Terçol.
7: Castell no sé què.
3: Castellterçol.
0: Castellterçol,
7: que... Ostres, que si també vol disfrutar de la festa de Miquel, amb el Sergi i amb el seu amic de Castellterçol, que els convidem a esmorzar.
2: Això també.
3: També.
2: Sí, sí. Jo hi pot ser. Sí. Ja que ha sortit per la ràdio, ja
7: els convidem, i que vingui a disfrutar de l'esmorzar allà amb el porronet i la botifarra, la xistorra, la cansalada, el pa amb tomàquet, amb
2: allò, la copeta de vi
0: i la panceta.
2: La panceta que dic jo, sí senyor.
7: Això és la panceta.
2: Això és la panceta, sí.
0: Això serà, però...
7: Esteu convidats.
0: Mira, tu estaràs amb els gegants per això, no, Sergi? El dia de Sant Miquel.
2: Sí, però ha acabat venen ells i jo sempre... Bueno,
3: preparem
2: una poteta d'aquestes de...
3: Sí, però puguin... venen els gegants, venen l'hora d'esmorzar, que hem de donar el ram a la geganta.
2: Sí, sí.
3: Els Miquels fem moltes coses, hem de donar rams per tot arreu. Donem el ram a la geganta i donem el ram a Sant Miquel a l'església.
2: Sí. I després venen els gegants. Vendreu
0: els tiquets exclusivament per Miquels?
3: Allà a l'Estany Margarit.
0: L'Estany Margarit.
3: Tenim els tiquets de Miquels només,
0: Sí, sí, sí. Especifiquem.
3: Miquels. Especifiquem perquè són només Miquels.
7: A banda dels convidats.
0: Sempre... Miquels.
3: Els Miquels.
0: Miquels a l'Estat Margarit.
2: Miquels
0: i Miquelas.
3: Miquels i Miquelas.
7: Em referia al Sergi i a la Castell Terçol.
0: Sí.
7: Pensava que deia.
1: O si l'has convidat, no cal que vagi a buscar el tiquet.
7: No, clar que no. Home, si no, em posarà Miquel i no es diu pas Miquel.
0: Els Miquels oficials han d'anar a l'Estat Margarit.
3: Han d'anar a l'Estat Margarit, allà, i apuntem el nom, i llavors sabrem quins Miquels i quan som, perquè hem de saber quantes cadires posem, quantes... taules hem de muntar, etcètera, etcètera.
7: Quantes botifarres, quantes mongetes...
8: Quantes botifarres per
3: esmorzar. Exacte. Això s'ha de saber.
0: D'acord, molt bé. Alguna cosa més de la festa major?
2: No, però suposo que la gent s'ha donat compte que la festa dels Miquels, els Miquels tenen molta feina, no?
0: Sí, queda clar.
2: Això que ha dit clar,
4: Això no és urgent, un altre dia.
2: Tu no, eh?
0: No, és que el Vinyes es va separant del micro.
2: No, si cada vegada anirà al carrer.
0: Sí, és allò que fa, que llavors no intervé.
4: Que el president em diu que una cosa que portava...
0: Has portat uns papers.
4: No, però és per un altre dia, perquè no ve el tema avui.
0: Ah.
4: Ho traiem la setmana que ve.
0: Era d'alguna altra...
4: Era d'algú que vam fer ahir a Penny, però ho traiem la setmana que ve, que no hi ha problema, de veritat.
0: D'acord, l'aula d'extensió universitària que encetava el curs ahir amb una sí. xerrada, amb una conferència inaugural amb el president del Parlament, oberta a tothom, i que hi veu assistir molt més d'un Miquel, eh?
4: Sí.
0: Canuts, bueno,
4: per escurçar-ho,
0: vinyes i...
4: Dies. Si vols, que com que és actual, per escurçar-ho ja ho dic en un moment.
0: Ah, d'acord.
4: Ahir parlaven que el Pau Casals era una gran persona sí. i tal, però en cap moment el president del Parlament va parlar de que Pau Casals va denegar ser president de la Generalitat. Jo porto aquí uns telegrames que van enviar amb ell, en els quals l'home diu que se sent molt orgullós i que diu que una petició grave per a dar resposta categòrica, que té temps, necessita temps per pensar-s'ho. Com que va denegar-ho, van agafar el tasa d'elles i és el que va portar.
0: La pregunta és, per què tu tens aquests telegrames?
4: Bueno, si
0: no vols, preguntem, oi?
4: Millor no preguntar.
0: Millor no preguntar.
4: Però això, es van trobar a Mèxic a l'ambaixada d'Espanya, perquè Mèxic mai va acceptar que Franco, diguéssim, havia guanyat. Llavors l'ambaixada de Mèxic, espanyola, seguia sent l'ambaixada de Mèxic. I es van trobar allà, Ventura Gasol, tota gent... Sí.
11: I era l'ambaixada de la República Espanyola.
4: Sí, exacte.
11: Aquí,
4: llavors aquí està en espanyol, que això fa gràcia. És una reunió de la Generalitat a l'ambaixada de Mèxic, però fan una redacció en espanyol. Però bueno, està bé.
7: Que per cert...
10: Amb serà la... en castellà, no?
4: Sí, en castellà, sí, és igual.
11: México.
7: Amb les celebracions de l'11 de setembre de Nova York...
0: Sí.
7: En algun dels moments va sonar el cant dels ocells de Pau Casals.
0: Sí.
7: Cosa que em va semblar realment la universalitat del tema aquest, que de fet, que si no recordo malament, aquesta cançó o aquest tema el va presentar a la Casa Blanca amb el John Fitzgerald Kennedy, no sé si el 63 o 64. És el primer cop que es va tocar, va ser a la Casa Blanca, que està gravat en un disc, això.
0: Sí,
7: però, és un,
4: sí, però ahir parlaven de l'himne de Bono, que també és d'ell,
0: sí.
4: que el va presentar el 71 i ell va morir el 73, vull dir que hi quedaven dos anys, i va fer aquell famós discurs en anglès,
0: sí.
4: que deia que ell era català i tal.
11: Sí, ai, en català.
4: Sí, i els dos anys es va morir, pobret.
0: Què et va semblar la xerrada, Canut?
10: Bueno, una xerrada impressionant. Jo crec que fins ara potser és la millor que hem fet, i n'hem fet de molt bones, però la d'ahir va ser excelsa.
11: Va fer...
10: Hi havia algú que m'havia comentat, bueno, molt d'això, com que és de Junts o tal, aviam, va ser el president del Parlament. Sí. Va fer un discurs polític, formatiu, històric, gent sectari, no va parlar de cap partit polític, va parlar de diversos presidents sense nomenar, i jo crec que, bueno, va estar fantàstic.
4: A més a més, té un do de paraula, que jo dic, que sí. l'home sap el que diu en tot moment. Molt
10: de gent. Sí,
4: sí, a tope.
10: Una 190 o
4: sí.
10: així.
4: Sí. I la veritat és que molt bé. Segons quan deia coses com que som una nació i coses així, mirava les cares de molta gent... I veies que no estaven gaire d'acord, però bueno, és normal.
10: Com estigui, ell va fer un discurs absolutament històric.
4: No, a mi em va agradar molt.
10: De la història, de mil anys d'història de Catalunya i la diferència amb les altres poblacions.
4: L'home té memòria de notari, vull dir que deia dades i molt exactes.
10: Això és propi de la gent de l'advocacia, i és advocat.
4: No.
10: I fixa que els advocats...
4: Ja va dir que era de lletres, a sobre, sí.
10: L'article tal, apartat tal...
4: Sí, sí. Però, a més, quan parlava de l'any 1313, clar.
12: Totalment d'acord. Va fer un repàs històric impressionant de l'institució del Parlament de Catalunya, que el proper any, va dir, farà 1000 anys, és el segon Parlament més antic d'Europa, i bueno, el Josep Rut sempre s'ha explicat amb molta claretat i parla des del cor, i això a l'hora d'esmetre es nota molt. Per tant, totalment d'acord amb vosaltres, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, a 3 minuts i mig i tancarem la tertúlia.
10: Per cert, que ens va convidar a l'aula a visitar el Parlament,
4: sí,
10: i
4: sí.
10: es va comprometre a ensenyar-nos-el i acompanyar-nos ell
4: personalment, sí, sí.
0: Tornem a la festa major d'aquest cap de setmana. Teniu ganes de veure alguna cosa en especial? Que no ens podem perdre, Sergi Domingo? Anem-ho pensant, a banda de la crida.
6: Tenim demà, per exemple...
0: Em recomanaves el Sarda Show, no?
6: El Sarda Show després de la crida, que sí. L'agrupa, doncs, fa aquesta ballada de sardans una miqueta més moderna de lo habitual.
0: Sí.
6: I al cap de setmana tenim Correfoc Infantil, tenim la Penny Escalada, tenim la nit de DJ 750 la Penny, també.
0: Sí.
6: I l'endemà, el diumenge, la festa a la paella del Molell.
0: Cursa de Sant Miquel.
6: La cursa, això... Ah. Que també està molt bé, que fa, ja fa uns quants anys que la van passar el cap de setmana previ, sí. Que això també fa que descongestiona una miqueta el que és el cap de setmana de festa major.
0: Dia de Castellera.
6: Dia de Castellera als Matussers. Sí. I també a la tarda, la inauguració de l'exposició de fotos de foc i festa.
0: Ah, sí? Això es podrà veure a la sala d'exposicions de Canamallé, no?
6: A partir de diumenge fins al 18 d'octubre.
0: Foc i festa.
6: Foc i festa. Fotos de les entitats de Molins de Foc. Perquè altra cosa no, però de foc en tenim molt.
0: Sí.
6: Una exposició que està molt bé, amb fotos d'en Guillem Urbà, del Dan Costa, una miqueta tots els fotògrafs que fan fotos a la Festa Major.
2: No, Vinyes, el País, no.
0: No,
2: no.
0: No,
2: Vinyes, no. No, no, no. Ja per això ja no t'estimen.
0: No.
6: I també el concert de l'Alta Baix amb La Rauxa, que és un grup que...
0: Ens el recomanes, La Rauxa?
6: Ens el recomano perquè el vaig descobrir relativament fa poc, o sigui, deu fer 3 mesets, i quan van dir que el venien... Vaig dir, doncs ja em demano jo aquesta activitat.
0: Sí, molt.
4: Però aquest any ho fan a Caramellers.
6: Sí, aquest any, per així també tenir... Hi ha un escenari muntat el dia abans del vermut, no, de la tarda dels Metal, hi ha anyadors i així
4: és
6: no.
4: És que allà al parc et vies a sentar a herba i quedava acumullat sempre.
0: Sí, em fan per això.
6: A més, els d'Alta Baix, no sé què els hi ha passat, que les últimes 4 festes majors, el diumenge
0: ha
6: aquell,
0: plogut,
6: sempre ha plogut. Aviam si aquest any toquem fusta.
2: Sempre, me'n recordo que han vingut de terça de les dates.
6: Sí, sempre ha passat festa major, sí.
0: Teniu concert ara, fora conya, avui aquesta nit a les 9, a la Liverpool, a Miquel Casas, a la Bidisco, en el marc d'aquests concerts que està fent Estrella d'Am pel
7: seu... Del seu 150 aniversari, correcte. Avui tenim aquest concert.
0: La Jules.
7: La Jules.
0: Ara la trucarem a les 11.
7: Música urbana, tal i qual. Llavors, ja dintre d'allò, m'agradaria públicament felicitar amb el meu amic Suli.
0: El Suli?
7: El Suli del local de Molins de Rei, perquè ha tingut una idea molt ingeniosa, que és...
0: Tenim un minut.
7: És la porta del local de Molins de Rei, el camell entrant a dintre, amb una frase molt divertida, escalfant motors per la Festa Major. Em va semblar excepcional.
0: Per promocionar les nits d'aquest cap de setmana.
7: Excepcional, o sigui, de 10, per això segurament et foten una campanya publicitària com una pasta, i això segurament ha sigut l'idea d'algun d'allò.
0: Molt bé.
7: Vale, felicitats amb el Suli i a tot l'equip del local.
0: Molt bé.
2: Jo vull acabar amb un tema, que vull donar...
0: 20 segons.
2: Vull fer una publicitat en el bar i a la llar, Gasoses Mallorca, no poden fer. No, perquè, per cert, que ja t'he dit que hi vaig trucar i perfecte.
0: I fins aquí, a Miquels i Sergi Domingo, gràcies.
2: I que tinguem tots molta salut i molta sort.
0: Moltes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en ple

0: explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i, finalment, Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
1: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
0: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
3: Repassem activitats de la Festa Major de demà dissabte al matí. Moltes activitats demà centrades especialment en els infants, en el públic familiar. Per una banda, el Museu del Renaixement farà una activitat familiar amb la Remolina al llarg del matí des de les 10 i fins a la 1 al mateix museu. I a la plaça 1 d'octubre hi haurà tallers i la presència de les bèsties de foc de la vila. Hi haurà, per exemple, el cuc, també hi podreu veure l'enxuscat, també els dimonis de Molins de Rei i els diables de la Grupa, que estaran a la plaça 1 d'octubre, i el camell, que estarà situat al pati de Can Ametller. Activitats a partir de les 10 del matí. També al pati de l'escola al Palau, demà trobada per jugar a RoundNet. Hi haurà també demà al matí a 11:45 una visita guiada al Museu del Renaixement i al Paraulògic a la planta baixa de l'edifici del Molí a partir de les 12 del migdia. També a partir de les 4 a Escala Birres i també a la tarda a partir de les 4 la Penya Escalada Lliure que organitzen des de l'Etapa Reina i al Teatre de la Penya. També a la tarda al Parc de Llobregat, Rollover Fest, també la Festa Holi del Cuc al mateix Parc de la Mariona o al Pati de Can Ametller. Hi haurà un vespreig el dissabte demà a càrrec de l'entitat Metal Defenders. També demà dissabte a Valls amb Jaume Júnior, ball a la plaça Vicenç Fernández, adreçat a la gent gran, sobretot és una de les novetats d'aquest any, ball aquest dissabte, demà com el dissabte de la setmana que ve. També demà a les 8 del vespre cinema, el Cineclub programa la pel·lícula Els Músics a les 8 del vespre. Després del Foment també hi haurà l'espectacle Remember Show, un espectacle d'animació amb música dels anys 80 i 90 i també acompanyats d'un disc jockey. Ball al Teatre del Foment. Entrades al web Entràpolis. Demà dissabte a 8:45, correfoc infantil des de la plaça de la Vila amb la colla infantil dels Diables, de la Grupa, la colla infantil de Dimonis i també l'enxuscat que faran aquest correfoc infantil. I les propostes de demà dissabte a la nit també passen a nivell pel públic, sobretot més jove, però per tothom que vulgui anar-hi, el Teatre de la Penya, demà a partir de les 11, nit de festa amb un punxadiscos.
2: Informació local.
3: Recordem a aquesta hora la defunció de la senyora Encarnació Sáez Belmonte. L'acte de comiat d'Encarnació Sáez, que tenia 93 anys, és avui, divendres, a les 4 de la tarda a l'església. I la farmàcia de guàrdia avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets hostequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
6: Falses.
5: Anècdotes.
6: Avorrides.
5: Històries.
6: Pulloses.
5: Receptes.
6: Fastigoses.
5: Música.
6: Plasta.
5: Biografies.
6: Inventades.
5: Premis.
6: Ràcatos.
5: Follets, si dius això, ningú escoltarà el programa.
6: D'això es tracta, García, ho pilles?
5: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
6: Retiro tot el que dic.
5: Mare de Déu, senyor.
7: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: Són les 10 del matí i pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres, primer divendres del curs, 18 de setembre. Què és el que farem a aquesta hora? Doncs, d'entrada, fer l'espai polític del dia. Com bé sabeu, els divendres, preguntes a la formació d'Ara Molins, una formació que aquest dimecres feia un acte a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, i en què, entre altres coses, a banda de fer balanç d'aquests 3 anys a l'oposició al consistori i de la seva creació del partit des del gener del 2023, doncs també va confirmar que es presentarà a les eleccions del proper mes de maig, el 23 de maig de 2027. Avui tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Molins de Rei una de les persones que va intervenir, regidor d'aquesta formació, que és el Joan Albert Fabra. Què tal, Joan Albert? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Bon dia i bona hora.
0: Benvinguts.
1: Gràcies, com sempre, per aquest espai en què podem, doncs, comunicar-nos amb la ciutadania molinenca.
0: Contents de l'acte del dimecres?
1: Doncs la veritat és que sí, tu mateix vas estar, doncs,
0: sí,
1: per uns moments abans de començar vam preocupar-nos per la previsió meteorològica i, evidentment, doncs, si aquesta previsió s'hagués complert, que es va complir, però més tard, no?, va caure un xàfec molt important dimecres al poble.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, podria haver impedit que alguna gent s'hi acostés, i no, la veritat és que el clima ens va respectar i vam celebrar un acte amb molta concurrència, molta gent, i que ens vam poder explicar perfectament, no?, tot el que bé has indicat, no?, el balanç de la feina que hem fet, la nostra raó de ser, que ara entrem en més profunditat,
0: sí,
1: i sobretot el present i el futur d'aquest projecte, doncs, que aspira a millorar la vida de tots els molinencs i molinenques.
0: Com dèiem, començava presentant l'acte en Jordi Ensenyat, que és el president actual d'Ara Molins, que va repassar la història del partit amb aquest inici el gener del 2023, just 4 mesos abans de les eleccions d'aquell any, de la feina ingent que vareu fer, aquests 2.045 vots, 4 regidors que vareu aconseguir, regidors, en aquest cas regidores com l'Eva Genés i la Rocío Segovia, que van repassar, doncs, la feina feta a l'oposició, i tu, a banda de mirar enrere, també vas voler situar, sí, els reptes.
1: Exacte.
0: 5 reptes, sí, que m'agradaria també comentar, perquè alguns, doncs, com per exemple que el 2040 comenci ara,
1: sí,
0: doncs val la pena aturar-nos-hi.
1: Mira, nosaltres vam fer un plantejament, l'acte es deia Crida per un Molins Millor,
0: sí,
1: i el que volíem amb aquest acte era convidar a la ciutadania, a les entitats, a altres partits, a la societat civil molinenca, en definitiva, a que donés un pas endavant i ens ajudés a pensar aquest Molins del futur. Val? Evidentment, quan un es planteja l'acció política a nivell municipal i com millorar la vida dels seus veïns i quin projecte vol pel seu poble, com vol que sigui el seu poble, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? I nosaltres hem volgut començar aprofitant que en aquestes eleccions tenim més temps que en les darreres, que només vam tenir 4 mesos, perquè, com bé has dit, Oriol, ara Molins comença un 5 de gener del 2023 i es

0: idees molt més clares, i per tant hem volgut fer les coses bé, no? I com es fan les coses bé? Doncs amb un dels nostres trets d'identitat, que és escoltant, i començar escoltant. Aleshores, el plantejament que hem fet, que és un plantejament estratègic, és primer diagnosticar quina és la situació del municipi, segon, quins reptes té el municipi, tercer, quins principis tenim, com volem fer les coses, i quart, quin és el nostre objectiu.
1: Perquè dieu que Molins pot ser molt millor, encara.
0: Clar, és a dir, quin és el diagnòstic? El diagnòstic és que Molins és un bon lloc on viure.
1: Sí.
0: Jo crec que tots els que vivim aquí això tenim molt clar, i per això ens estimem tant aquest poble. Però, precisament, per totes les coses bones que té, tenim la capacitat d'anar un pas més enllà i de fer un Molins millor. I hi ha molts exemples de coses que haurien de millorar en el municipi, no? Justament, quan vam acabar l'acte, vam anar a prendre a la volta una cervesa amb els companys per celebrar que tot havia anat bé, i va començar a ploure molt. Tothom que està a Molins el dimecres sap...
1: Sí.
0: Que el xàfec que va caure al vespre va ser important. Doncs, quan estàvem allà asseguts, vam veure com la plaça del Palau s'anava omplint a poc d'aigua. I aleshores va aparèixer una persona que és per tots coneguda i estimada, que té interessos en la zona, i va començar ell mateix,
1: sí?
0: Ell mateix, amb descalç, i amb un banyador, imagina't, ja baixava amb el banyador posat, a desembossar els desaigües de la plaça. Perquè cada cop que hi ha un xàfec, Oriol, aquella plaça s'inunda. I els desaigües estan bloquejats per les fulles. I d'això, quants anys fa? I estem igual, i sempre estem igual. I ningú, i des d'Ajuntament no es fa res per anar allà, i quan cauen aquests xàfecs, doncs vetllar perquè el desaigua funcioni correctament.
1: Per això dieu que Molins funcioni cada dia com
0: clar,
1: a repte.
0: Aleshores, aquí ve, no? Això lliga també amb el repte. És a dir, Molins és un bon lloc on viure, això estem tots d'acord, però pot ser millor, hi ha coses a millorar. Jo crec que això també tothom ho pot compartir, no? Aleshores, el primer repte és que el dia a dia funcioni. Perquè hi ha moltes coses que, si funcionen, no les notes. Però si no funcionen, et compliquen la vida i les notes molt ràpid, no? La neteja, la seguretat, el manteniment de la via pública, del mobiliari urbà, l'enllumenat, són cosetes, no? El clavegueram, són coses que perquè un poble tiri endavant han d'anar bé. Nosaltres plantegem recuperar el rigor i l'exigència en la feina ben feta en el dia a dia. El segon repte és que quedar-se a Molins sigui possible. Uh-huh. Això, en tots els moments de la vida de les persones, tenim unes necessitats i uns interessos i unes expectatives molt diferents, i Molins ha d'oferir oportunitats a tothom. Tant a la gent jove quan es vol emancipar, que ara la realitat, Oriol, és que avui en dia, amb un sou mig, una persona jove, a no ser que tingui ajuda familiar, no pot emancipar-se a Molins. I això és una cosa, doncs, que és preocupant, perquè molta gent que ha viscut tota la vida al poble i que ha crescut en aquest poble, que té aquí, doncs, les seves arrels i ha fet aquí la seva vida, ara, per una raó econòmica, no pot seguir vivint en aquest poble si vol progressar en la seva vida i emancipar-se, perquè els preus, doncs, de compra d'habitatge amb un sou mig d'una persona jove no és accessible, i no hi ha pisos de lloguer, tampoc. Aleshores, aquí tenim un repte de futur fonamental, que la gent de Molins pugui quedar-se a Molins, seguir vivint a Molins, i també quan et fas gran, i cada cop tenim una població més envellida, afortunadament, perquè això és perquè la ciència mèdica avança i perquè tenim uns serveis sanitaris que ofereixen, doncs, aquest perllongament de l'esperança de vida, però això vol dir també adaptar el poble els requeriments, doncs, d'aquestes persones cada cop més nombroses, que es fan grans i que volen envair amb dignitat i amb comoditat al seu poble.
1: També vau explicar que els carrers tinguin vida.
0: Sí.
1: Explica-m'ho, perquè a Molins de Rei sempre una de les coses que es diu

0: més que hi ha, havia.
1: I precisament perquè és un dels trets més característics de Molins, hem constatat amb molta preocupació la pèrdua del dinamisme d'alguns carrers en els últims anys, sobretot els caps de setmana.
0: Parlem de comerç, bàsicament?
1: Té molt a veure amb el comerç. És a dir, el que fa, el que dona vida als carrers en un poble com Molins de Rei, en un poble amb la tradició comercial com Molins de Rei, és aquesta continuïtat comercial, aquesta qualitat comercial que motiva que els veïns doncs, també surtin a passejar, vagin a veure aparadors, vagin a comprar el comerç, i això està molt estudiat. És absolutament fonamental perquè hi hagi moviment als carrers. No? I un poble són les coses que passen en els seus carrers, i les persones que hi viuen, no és només l'espai físic. I, per tant, per nosaltres és crític que els carrers de Molins de Rei segueixin tenint vida i tinguin més vida, i també els caps de setmana i tots els dies de l'any.
0: I dos reptes més que vau afegir, que créixer no ens faci perdre qui som.
1: Sí, el creixement i la transformació són inevitables, i justament un dels trets característics del nostre país, de Catalunya, i també de Molins de Rei, és que hem sabut créixer en altres moments de la nostra història, i créixer molt, perquè Molins de Rei, i això la gent més gran se'n recordarà, com era als anys 40 o als anys 50 i com és ara. No, no té res a veure, és un poble absolutament diferent. Però entre aquell Molins de Rei dels 2040, del 1940, i el Molins de Rei d'ara, hi ha un mateix fil, una mateixa identitat, un mateix sentiment, allò que deien, no?, la voluntat de ser, que s'ha aconseguit transmetre amb èxit amb totes les persones noves i nouvingudes que han vingut tots aquests anys. I aquest repte és fonamental avui en dia, també en uns moments on estan havent molts canvis socials, demogràfics. Hem de ser capaços de créixer i de transformar-nos sense perdre la nostra identitat, qui som i què ens fa diferents de la resta de llocs.
0: I ara anem amb un dels titulars, també, Estrella, que el 2040 comenci ara.
1: Clar.
0: Què vol dir això?
1: El 2040, el Molins de Rei que tindrem a l'any 2040, és fonamentalment, o serà fonamentalment, el Molins de Rei que pensarem en els propers 4 anys. Perquè el 2011, quan va entrar el Joan Ramon Casals d'alcalde amb el Xavi Paz, també, en coalició...
0: Sí, parlem del 2011, de fa ja uns quants anys.
1: Fa 15 anys.
0: 15, sí.
1: En aquella legislatura es va començar a pensar una nova etapa per Molins, i es van començar a dibuixar uns projectes que aquesta legislatura són els projectes que s'han fet. I si tu penseu en els projectes més significatius d'aquesta legislatura, són tot projectes que es van començar a pensar i a treballar el 2011 i que ja tanquen una etapa de gestió per Molins de Rei. Aleshores, ara ens trobem que Molins de Rei necessita tornar-se a repensar, tornar a fer un plantejament integral de vila, de projecte de vila, i preparar el poble pel 2040, perquè tot el que pensem avui, comencem a treballar avui, ho veurem moltes coses, altres seran més ràpid, de més ràpida execució, però sobretot els grans projectes, no, els veurem fets al voltant del 2040, però bueno, és una manera, no és que el 2040 passi res, us podríem haver dit també el 2041, seria el mateix concepte. La idea és que hem de pensar en llarg termini i entendre la importància que el que fem avui és el que determina el demà. I això és un repte crític en política, que molts cops prima el curtplacisme o les emergències o urgències de gestió, i no, en canvi, doncs, aquesta visió de futur tan necessària en els temps com corren avui, on passen moltes coses. Ahir és un moment històric accelerat, que es diu, perquè passen moltes coses molt importants alhora, i si no tenim molt clar cap on volem anar, és molt fàcil que ens despistem com a poble, com a país i com a persones individuals, també. I, per tant, fer aquest exercici de reflexió amb tot el poble, això és el que vam plantejar amb la crida, amb aquest acte. Vam demanar doncs, a la gent les seves idees, el seu compromís, la seva intel·ligència, perquè és la gent la que sap quina és la realitat. I cadascú té un coneixement immillorable sobre algun aspecte del poble. No? Tothom és la persona que més sap sobre alguna cosa del poble. Això, i a veure si podem aconseguir, amb tot el que farem els propers mesos, aconseguir que aquest coneixement que té tothom sobre Molins, aquestes idees que té tothom sobre Molins, les puguem transformar en un projecte de transformació per Molins en positiu.
0: De fet, apel·leu els vilatans i vilatanes a participar a través, bàsicament, d'un codi QR, crec.
1: Que sí, hi ha una web, que és aramolins.cat, que això tots els oients ho poden buscar a internet, i entrant a la web, i hi ha un formulari on podran aportar les seves idees i propostes. Però, a més, Oriol, a partir de l'octubre comencem amb les carpes, amb un format de carpa novedós,
0: sí?
1: que ja veureu, que sobretot es fonamentarà en escoltar la gent i en recollir les idees i les opinions de la gent. Perquè ja fa mesos, bueno, fa anys que estem treballant en un projecte molt ambiciós pel Molins de Rei de la propera legislatura i del 2040, no? Però abans de tancar totes aquestes idees i projectes que hem estat treballant, hem d'escoltar a la gent i a les entitats, perquè són, com t'he dit, ells i elles, les persones i les entitats, les que tenen aquest coneixement i exactament aquestes idees que ens permetran donar un pas endavant com a poble, no? Farem les carpes, tenim la web i també celebrarem reunions. Ja avanço també que setmanalment celebrarem reunions amb diferents entitats. Volem parlar amb totes les entitats del municipi i també, evidentment, doncs, qualsevol persona que es vulgui adreçar a Aramolins i parlar amb nosaltres, doncs, ens pot trobar a la seu del carrer Major els dijous a 6:45.
0: Molt bé. Escolta, citaves abans Joan Ramon Casals, present a l'acte, juntament amb Joaquim Martí, cares visibles del projecte de Convergència aquí a la vila durant molts anys, després barra PDeCAT, després Junts. Quin paper hi tindran? Us donaran suport? Quina relació hi haurà amb Junts?
1: Mira, amb l'acte, el que va plantejar el Ramon, també, a part d'aquesta crida a la ciutadania, sí, i a les entitats, va interpel·lar els partits.
0: Sí.
1: Per què? Els partits són instruments, no són finalitats. Tot i que en l'evolució del nostre sistema polític, aquesta idea sovint no s'ha tingut prou present, que un partit és un instrument. És una plataforma que el que permet és agrupar persones que volen fer coses en un determinat sentit. I això és un partit. Tot el que s'ha acabat convertint en els partits posteriorment, que no tenen gaire a veure amb això, són altres històries, no? I, per tant, entenent la política en aquest sentit més primari, de que els partits són els instruments que tenim els ciutadans per incidir en les institucions i per poder canviar les coses a millor, doncs nosaltres, evidentment, interpel·lem a tots els partits, perquè quin és el sentit, si no, dels partits, si no és millorar la vida de tots, no? I, evidentment, en aquesta interpel·lació també, i a Junts, com sí, també hi havia persones d'esquerra i d'altres partits, i òbviament que parlarem amb Junts sobre com millorem Molins de Rei, i òbviament que parlarem també amb Esquerra, amb el PSC, amb els comuns i amb qui vulgui parlar amb nosaltres. I com que els partits són instruments i el que importa és l'objectiu i el que importa és millorar la vida de la gent, doncs s'intentarà instrumentar, aquesta és la paraula, instrumentar, de la manera més eficaç possible per millorar la vida de la gent, les relacions amb la resta dels partits. Amb tots. És que ho tenim molt clar quin és l'objectiu. I tot l'altre és soroll. Però, clar, no hem de ser naïfs sobre com funciona, doncs, el sistema polític del nostre país. I per això vam interpel·lar els partits, perquè, escolta, aquesta crida, necessitem a la gent, necessitem a les entitats, però també si ens creiem realment l'objectiu de millorar Molins, necessitem els partits, perquè sols, bueno, la societat és plural, diversa, i al igual que necessitem la gent i les entitats, també necessitem els partits i també parlar amb els partits, clar que sí.
0: Correcte, no t'ho preguntava perquè és un secret a veus que ara i Junts doncs, ja estàvem d'acord, diguem, en fer el projecte comú.
1: A veure, jo puc dir el que estem dient sempre, que és sí? que parlar i parlar amb tothom, doncs evidentment que...
0: Però
1: que
0: no hi ha res concret, vols dir?
1: No, la realitat és el que vam dir sí? en aquell dia. I jo també crec, Oriol, que a vegades es fa servir aquest tema com per desviar l'atenció del que importa, perquè ahir vam fer un plantejament... que jo crec que no s'ha fet a Molins de Rei en molts anys, de fer un plantejament sí? estratègic, de cap on ha d'anar el poble.
0: De fer de Molins de Rei, dèieu, sí. el millor lloc on viure i desenvolupar un projecte de vida de Catalunya.
1: Aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu.
0: Aquest és l'objectiu.
1: Sí, que per molts de nosaltres ja ho som, no? Ara es tracta de que objectivament també ho sigui, perquè, com dèiem abans, Oriol, aquest poble... té un potencial enorme. Un potencial que, si és capaç d'encarar el futur amb il·lusió, pot explotar. I pot aconseguir, i és que ho diem amb el convenciment total i absolut i amb coneixement de causa de moltes matèries, pot aconseguir ser un poble excel·lent. Excel·lent. I és un poble bo. I és un poble... correcte, és un poble que els que vivim ens agrada molt, però si ens hi esforcem i ens ho creiem, això pot ser una altra cosa molt millor. I aquesta energia, aquesta potència, aquesta il·lusió, perquè, i això també ho vam dir a l'acte, no? Hem de tenir ambició. La política ara ens ha fet descreguts, perquè la gent no es compleixen les promeses, es diuen coses i després no es fan. Estan tota l'estona criticant-se, insultant-se, barallant-se, i obliden per què estan allà, que és per defensar els interessos de la gent. Però la política va d'una altra cosa. La política va de poder articular una ambició i una esperança per construir entre tots un futur millor. I la realitat és que si la política s'entén així, dona resultats. Si la política s'entén com una lluita pel poder descarnada, sense tenir cap escrúpol per res, el que dona és descontentament, cansament, avorriment, en definitiva, perd el seu sentit. I nosaltres estem... I crec que ho hem estat sempre. I per això ens hem sortit dels camins més trillats, no? A l'hora de plantejar la nostra acció a Molins de Rei. Nosaltres hem estat sempre com pensant i trencant-nos el cap de com podíem fer d'aquest poble un lloc millor.
0: Estem fora de temps. Bé, avui comença sí. la festa major. Anem a parlar de coses d'oci, no?
1: Sí.
0: Algun comentari que vulguis fer...
1: No, evidentment, de desitjar a tot el poble i a tots els oients que passin una molt bona festa major. Avui hi ha també aquest acte, no?
0: La crida.
1: Anava a dir... Ostres, serà la segona crida amb el que portem de setmana, no? Però això, desitgem a tots els molinencs i molinenques que passin... Molt bon cap de setmana i molt bona festa major.
0: Joan Albert Fabra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Oriol.
0: Que vagi molt bé el cap de setmana. Anem a escoltar precisament els Rocktàmbuls. Bé, en aquest cas la Sandra Tangerina, bona amiga d'aquest programa, amb aquesta cançó que van parir ara fa un temps. Avui és festa major, que segur que sonarà doncs, aquesta nit i molts dies que tenim per endavant. Vinga.

0: després d'unes temporades de no fer-ho, aquesta temporada recuperem el contingut, la temàtica de parlar de nutrició aquí al programa, perquè, escolta, això està molt de moda, hi ha moltes coses, molts aspectes a comentar, amb una bona amiga també del programa, que és la Maria Merino, que ens va acompanyar algunes temporades. La Maria la trobareu al carrer Major número 62, Comiendo con Maria, amb aquests pràcticament 60.000 ja seguidors que té a Instagram, que això també ha anat canviant ha anat augmentant en el transcurs d'aquests anys. Què tal, Maria? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, la Maria ens havia acompanyat alguna vegada també, sobretot amb la presentació del seu llibre.
1: Sí.
0: Desayuna con garbanzos.
1: Sí, exacte.
0: Ja fa temps, no, del llibre, ara?
1: Sí.
0: Quan, sí. Bé, el cas és que doncs, cada divendres anirem plantejant temes, evidentment, relacionats amb la salut i la nutrició, i si algú doncs, també vol fer qualsevol pregunta, algun dubte que tingui, també ens el pot fer arribar, eh? Però si no, doncs anirem plantejant qüestions com, per exemple, la que volies posar sobre la taula avui, que és, doncs, tenim ja l'estiu pràcticament acabat, a iniciar el curs escolar i volies doncs, posar sobre la taula la posta a punt del curs, no?
1: Sí, és important.
0: És important.
1: Recuperar la rutina.
0: Són dies que un es planteja també com el gener, doncs nous hàbits o...
1: Sí, molta gent comença l'any, diguéssim, al setembre amb el curs escolar.
0: Sí.
1: I crec que és important com, bueno, tornar a cuinar el cap de setmana, deixar-nos el dinar preparat, els snacks, aquestes tardes de... Bueno, què fem? Anem a prendre alguna cosa, no?
0: Sí.
1: Això ja s'ha d'anar acabant.
0: A veure, clar. Correcte. Preparar els menjars. Això, veig que està molt de moda el concepte de batch cooking.
1: Sí.
0: Parla'm d'aquest concepte,
1: però sisplau. Però això realment...
0: Però això ja s'ha fet tota la vida,
1: nom,
0: vols dir?
1: Saps? Ara que posen noms
0: sí,
1: guais per tot, perquè
0: sí,
1: soni
0: sí,
1: super...
0: Sí, sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Pues és que no és més que cuinar amb antelació, saps? Vull dir, li posem un nom així, no? Anglosajón i
0: sí.
1: Fem que soni molt cool i llavors, bueno, pues dic que faig batch cooking, però és simplement pensar, no? Pues de la setmana, quants dies tinc temps per cuinar, quants no, quins àpats puc fer amb més tranquil·litat i quins pues, directament, no? Tinc 20 minuts per menjar i no em puc dedicar a cuinar i menjar perquè llavors perdo el temps de menjar.
0: Sí.
1: Llavors, amb aquesta estructura, planificar quins àpats em deixaré fets i quin no. Llavors, el cap de setmana o el dia que tinguem temps, perquè hi ha gent que treballa el cap de setmana i el dilluns no, per tant, el dia que un esculli, deixar-te mig plantejat, diguéssim, l'àpat.
0: Molta gent ho fa el diumenge, això, no?
1: Sí, jo crec que és molt habitual fer-ho el diumenge.
0: Sí, diumenge tarda...
1: Però jo crec que la gent com que es lia molt, saps? Com
0: sí.
1: Vull fer-ho tot i deixar-ho tot fet i potser només que cuinem les verdures ja ho tindríem, perquè al final fer un filet a la planxa és minuts.
0: Volta i volta.
1: Volta i volta.
0: Sí.
1: Sí. Llavors, la verdura sí que és com que l'has de no, netejar, tallar, cuinar, doncs després recollir la cuina.
0: Té més elaboració.
1: Sí, crec que és el que ens porta més elaboració i ens, bueno, ens hi estem més estona, perquè
0: sí.
1: Has d'esperar que bulli la verdura, perquè, saps? Llavors... Tu deixes la verdura preparada, jo sempre dic que fem 5 tipus de plat, diguéssim, no? Una crema, per exemple, ara que ja comença la tardor i la fresca, o si no l'estiu, el gazpacho, el salmorejo, el que sigui. Vale. Llavors, un sofregit, que ens val per tot.
0: Uh-huh.
1: Ens val com a guarnició, ens val com a base per un guisat, ens val per tot. Vale. Un saltejat, que un dia li podem tirar llegum, un altre dia arròs, un altre dia quinoa, i el mateix saltejat el podem fer servir per molts plats. Després, una verdura bullida.
0: Uh-huh.
1: Pues un dia bròquil, l'altre espinac, bleda,
0: coliflor,
1: mongeta tendra, el que vulguem. I després podem fer o una parrillada de verdures, com si diguéssim una escalivada, no?
0: Uh-huh.
1: Al forn, o si no, si ja és massa cuina, bueno, podem tenir sempre una mica, no?, el comodí de l'amanida.
0: Bé.
1: Que és veritat que ara pues, comença a venir menys de gust, perquè com comença la fresca i la gent és... molt de no menjar... Jo menjo amanides tot l'any, perquè al final també és veritat que dins de les amanides tu pots fer enciam i tomàquet,
0: avorrir-te,
1: o fer amanides una mica més...
0: creatives.
1: Amb una mica més de gràcia, saps? Llavors jo sempre dic que cuinar per dilluns, dimarts, dimecres amb aquestes verdures, i llavors dijous, divendres, perquè llavors ja serien masses dies des de diumenge, perquè allò que...
0: Sí.
1: Saps? Fer servir l'amanida, que en un moment obres un pot de llegum, uns vegetals... una llauna de tonyina, uns ous bullits, el que sigui, i en què, 5 minuts tenim una amanida completa i la, molt bona.
0: I pel que seria l'acompanyament, diguem, el tall, o el...
1: Sí.
0: Això ho faríem al moment.
1: Al moment, sí. A no ser que vulguem deixar fetes, que et dic, jo què sé, unes mandonguilles,
0: sí.
1: No? o no sé, o un peix en salsa. Bueno, però si no, volta i volta.
0: Volta i volta. Per tant, cremeta de verdures, un sofregit, un saltejat.
1: Clar.
0: D'acord. I després una escalivada, eh?
1: Sí, així ja ho tens, perquè al final pensa...
0: Estem parlant de dinars, eh?
1: O sopars, ens val igual, vull dir, saps?
0: La manida per sopar no m'acaba de convèncer, l'enciam.
1: No? Pues podem posar canonges o ruca
0: sí, o crema, la crema m'agrada.
1: O la crema, per
0: crema de verdures
1: sí.
0: Va perfecte.
1: Sí. És veritat que per la nit, si sopem tard o
0: sí.
1: Ja tenim una mica de molèstia digestiva, l'enciam o el cru en general no seria tan recomanable.
0: Mm-hmm.
1: I la crema ens sentarà millor, però bueno, vull dir, això depèn de cada persona.
0: Això, saps? Bàsicament, conformaria una bona planificació de la setmana.
1: Sí. Clar, i llavors així, saps què passa? Que llavors així no acabes dinant arròs bullit o pasta bullida, saps?
0: Uh-huh.
1: Amb una salsa de supermercat
0: sí.
1: Que té

0: al supermercat.
1: Sí, perquè déu-n'hi-do com estem, eh?
0: Sí. dels sucres afegits i totes aquestes coses.
1: Sí. Sí, sí,
0: això
1: clar.
0: Abans no teníem tanta informació.
1: No, clar, ni tants problemes, perquè al final avui dia crec que el 95% del supermercat ens el podem carregar, saps?
0: Sí.
1: No necessitem tants passadissos. Amb...
0: També preguntaré per aquestes aplicacions que llegeixen el codi de barres.
1: Sí, bueno, potser és més interessant aprendre a fer-ho i
0: d'acord.
1: No.
0: Sí. D'acord. Sí, perquè si no, no compraria res al supermercat.
1: Exacte. Important també, ja que hi som, si
0: digue'm,
1: tenim...
0: Sí, sí, per favor, vale. I tant.
1: Els nens.
0: A veure.
1: A l'escola.
0: Per això em deies els snacks i tot això,
1: sí.
0: Eh?
1: Sisplau, deixem de posar bruixeria als nens. Vull dir, no passa res si un dia, pues no sé, el nen m'ho demana i jo què sé, saps, si li poso. Vale,
0: puntualment.
1: Però, sí. Però crec que tenim moltes opcions perquè els nens portin esmorzars més saludables a escola. Vale? Per exemple, el que posa el bric de suc, saps?
0: Un clàssic, sí, home.
1: Vale, pues això podem fer un bric de llet. Molt més nutritiu, sense sucre, molt més saludable.
0: Tenen molts sucres afegits, no? Els sucs...
1: Els sucs tenen molts sucres i, a més, la majoria, molts sucres afegits. Recordem que el sucre de la fruita no és el mateix si me la menjo que si me la bec.
0: Sí.
1: Perquè llavors passen de ser sucres intrínsecs a ser sucres lliures. Per tant, els sucs també de forma ocasional.
0: No és el mateix que jo mengi una taronja que em faci un suc de taronja.
1: Correcte.
0: Encara que sigui, diguem, amb taronges...
1: Sí, encara que te'l facis tu mateix.
0: I no sigui comprat de Tetra Pak.
1: Això mateix. Va. Vale, després...
0: Per tant, una llet seria substitutiva.
1: Sí,
0: substitutiva,
1: exacte. Home, aviam, per substituir el suc, en realitat,
0: sí.
1: A fruita. Sí. Si volem, com et diria, si busquem un substitut nutricionalment equivalent en versió saludable, vale? Però si busquem un substitut a, diguéssim, la beguda, la llet seria la millor opció.
0: D'acord.
1: Vale.
0: Llet sencera?
1: Sí,
0: val.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: I no calen aquestes llets de creixement, de, saps, aquestes coses, plus omega 3 i aquestes coses. No, la llet és llet i està estupendament, amb una composició estupenda sense haver d'afegir res.
0: Val.
1: Vale, llavors, galatetes i coses vàries. Vale? En lloc de galatetes,
0: sí.
1: Vull dir, si volem fer com una mena de transició, perquè clar, al final, si el nen està acostumat a menjar galetes sempre i ara de sobte li dius no hi ha galetes, potser pues, es revela una mica i et diu mama, vull galetes, no? O papa, vull galetes. Llavors, podem fer una transició amb aquelles tortites, tipus civada, blat de moro, arròs, crec que n'hi ha també, llegums, però aquestes tortites tenen un inconvenient, especialment pels nens, i és que tenen molta sal. Llavors... Bueno, com a transició perquè el nen s'adapti i vagi deixant les galetes, ok, però tampoc seria una opció de consum diari, diguéssim.
0: No pot ser un petit entrepà?
1: Un petit entrepà estaria molt bé.
0: Sí.
1: Hem d'intentar que sigui un pa integral.
0: Sí.
1: O de qualitat, com a mínim. I hem de vigilar amb el farcit, perquè el consum d'embotits també està bastant alt.
0: Sí.
1: Llavors hauríem de canviar el típic pernil o pavo o gallindi, no? Això que, però és pernil dolç.
0: Un clàssic.
1: Ja, però és carn processada. Però és del 95%.
0: Sí.
1: Sí, però segueix sent carn processada. Al final té molt contingut en sal. No deixa...
0: Pernil salat potser seria, o pernil del bo seria el més...
1: Seria del més recomanable,
0: sí.
1: Però tot i així seguim amb un producte, amb un càrnic processat amb molta sal.
0: D'acord.
1: Llavors, en el seu lloc podem posar una tonyina, podem posar una truita, pot portar una truita francesa, per exemple, una mica d'hummus, vull dir, saps? Crec que hi ha alternatives en els embotits, que, no sé, pues, dos, tres cops pots portar embotit, però... Saps? Començar a intercalar els embotits amb altres opcions menys processades, amb menys contingut en sal i amb menys additius i sucres i altres ingredients, midons i tot això que afegeixen. I després, fruits secs. A partir dels 5 anys, això sí, doncs parlaríem ja de la primària, perquè pàrvuls és 3, 4, 5 anys, doncs a partir de primer de primària ja podem posar fruits secs com a snack. Li podem barrejar, si volem, amb una mica de xocolata, si no hi ha problema, o amb unes panses, o amb un, no? Una barreja dolç-salat, diguéssim. Però em sembla també que és una opció molt fàcil de portar, molt ràpida, molt còmoda, molt saciant i molt nutritiva. Vull dir, al final hem d'educar els nens a menjar fruits secs perquè anem de menjar un grapadet al dia, per tant.
0: Nous, ametlles...
1: Nous, ametlles... Sí, festucs, jo que sé, el que vulgueu. Vull dir...
0: Un grapadet, dius, al dia?
1: Sí, un grapadet. Val. És veritat que si fem dos tampoc passa res. Vull dir, saps? La gent és com que li té molta por al fruit sec i perquè engreixa molt, però després, jo què sé, li estàs posant tres sucrets al cafè, saps? O t'estàs menjant

0: una altra cosa que dius... I al final la societat que ens aporten és molt important, és un plus de fibra. Pensem que el consum de fibra a la població és preocupant.
1: Sí.
0: Molt preocupant.
1: Perquè és baix,
0: perquè és molt baix, sí. Hauríem de menjar entorn a 30-40 grams i crec que el consum mitjà està en 11. La gent no menja llegums, la gent no menja fruits secs, la gent no menja integrals, la gent no menja verdura, no menja fruita, llavors, clar...
1: En sèrio?
0: Això ho hem d'educar des de baix.
1: Costa que mengin fruit, no?
0: Sí. Costa que mengin, en general, fibra. Si vols, un dia podem portar les dades exactes del consum de cada grup d'aliments, d'un estudi molt, molt xulo que hi ha en quant al consum de la població. I, bueno, és alarmant, Oriol, és alarmant.
1: Xocolata a partir del 70%?
0: A veure, si hem de posar una pressa o dos...
1: Sí, no passa res.
0: Tampoc cal que tinguem els nens sota la prohibició. O sota, no? No hem de demonitzar tampoc cap aliment i fer pensar al nen que allò és dolent. No, però... Que la base sigui el més nutritiva possible, saps? Llavors el nen al final pensa que està en escola, el que dia el tàper és el que menjarà, saps? Vull dir, pot voler una altra cosa, però si tu li has posat allò i té gana, perquè té gana, s'ho menjarà i al final s'acostuma. Però jo sempre animo a la gent a fer una mica d'anàlisi, saps? Uh-huh. I fer un exercici que és molt senzill, i és quan tu vas a buscar el nen a l'escola, o si algun pare passa per davant d'una... d'una escola, fem una ullada a les escombraries.
1: A veure què és el que hi trobem.
0: A veure què hi trobem.
1: De tetrabrics.
0: De tetrabrics, d'envoltoris, de papers, de... La majoria de coses és el bric del suc, el paper del dolç, No hi ha, no sé, paladures de plàtan, o saps?
1: Però això no ha canviat una mica, no? Que la gent... Però no és suficient,
0: ha canviat una mica, per què? Perquè les escoles jo crec que estan fent perquè també, potenciar una mica el menjar una mica més sa, perquè és veritat que moltes escoles tenen el dia de la fruita, per exemple, saps? Mm-hmm. I moltes escoles no deixen els nens portar bruixeria. O deixen portar només un dia. Llavors, vulguis que no, aquestes normes des de l'escola pues, ja ajuden a que els pares no, compleixin pues, aquesta norma i els nens mengin millor, però encara falta molta feina.
1: Clar, estem parlant de l'esmorzar, però després també berenaran, no?
0: Clar.
1: Quan sortim de l'escola.
0: Quan surten d'escola, sí, exacte.
1: I aquí coses... també seria tres quarts del mateix.
0: El mateix, exactament, sí. Llavors, entrepans, si és que no costa res fer una truita en un moment, saps?
1: Llavors entrarem amb el mite dels ous, també.
0: Sí, bueno, però és un mite, tu ho has dit, saps?
1: D'acord.
0: Sí que fa uns anys es pensava que no podíem menjar més de dos ous, que pujava el colesterol. Avui dia no hi ha cap evidència que digui no pots menjar tants ous, no? O més de tants ous al dia o a la setmana. Saps què ha passat amb això? Vull dir, els estudis que estan fets per diguéssim, limitar el consum d'ous són estudis que analitzen l'efecte que té, o les conseqüències, o digue-li com vulguis, la proteïna animal. Però aquí et fiquen aquella carn vermella i processada, juntament amb altre tipus de carn, i et fiquen els ous. Llavors, és molt difícil estudiar l'efecte de l'ou a la salut sense que es vegi influenciat per altres factors de l'entorn, saps?
1: Uh-huh.
0: Llavors, tota l'evidència que hi ha entorn a la proteïna animal no separa carns d'ous. Per tant, no podem dir que hi hagi un número màxim d'ous que puguem menjar. Òbviament, no et mengis 12 ous al dia, saps?
1: No.
0: Però,
1: correcte.
0: Bueno, consum d'un, dos ous al dia podem fer tranquil·lament.
1: Potser dirà algun pare o alguna mare, escolta, que la bruixeria no és envasada, no és de supermercat, he anat a la pastisseria que és bona o al forn que és bo a comprar-li.
0: És millor,
1: sempre és millor.
0: Sempre és millor que la industrial, però sempre serà millor l'entrepà. Saps? Perquè al final, encara que ho comprem al forn i facin servir farina, sucre i poc més, no deixa de tenir aquest sucre i aquesta farina més, no? Més refinada, més processada.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, evidentment, millor un dolç del forn que del supermercat, però també hem de fer un consum moderat.
1: D'acord.
0: I diré que, si volem que els nens mengin bé, hem de donar exemple. O sigui, el que no pot ser és que el nen et vegi a tu berenar croissants, saps? I tu li estiguis donant a ell la poma, perquè et dirà, menja tu la poma i dona-me el croissant. Saps? Llavors, molts pares és com, ah, és que el nen no menja la verdura, i tu la menges. No és que a mi no m'agrada. Bueno, clar. saps? Pues...
1: Per tant, també apliquem-ho als adults, eh?
0: Sí, sí. Vull dir, al final són esponges i reflexes nostres. Si tu menges verdura, el nen menjarà verdura.
1: Molt bé.
0: Això és així.
1: Per tant, esmorzars i berenars, compte amb... i aviam si podem seguir aquestes pautes.
0: Unes opcions una mica més nutritives.
1: Sí.
0: Sí, perquè a més aniran més regulats... Hi ha també molts estudis que relacionen, no?, el consum de sucre amb el rendiment escolar. I es veu com nens que tenen una alimentació més basada en aliments processats o més rica en sucres i aquest tipus d'ingredients tenen un rendiment escolar més baix. I un comportament també més inadequat, podem dir. Saps? Llavors, modificant l'alimentació també podem millorar tot això. Òbviament que entren molts més factors, no tot és alimentació, però bueno, que tinguem en compte que no només estem treballant l'alimentació, que al final té afectació a altres aspectes.
1: Vols dir que llavors tenen com un pic, no?, d'insulina o de sucre, no?, si mengen aquest tipus d'esmorzar?
0: Sí, a veure, això dels pics d'insulina...
1: Cau i després ja tenim gana al cap d'una hora, no?, potser?
0: Bueno, al moment. Tu penses que si tu fas una ingesta molt alta de sucre, el cos és com que... sonen les alarmes, saps? I de sobte és sucre, ràpid, insulina, insulina, insulina. Llavors, el cos com que genera moltíssima insulina perquè no sap quan sucre arribarà perquè està arribant tant de cop que ha d'estar com preparat, saps? Llavors tu fas la digestió d'aquella cosa que estiguis prenent i com que ha secretat tanta insulina perquè semblava que hi havia molt de sucre, normalment secreta de més. I és aquella sensació de que quan em menjo un dolç, després tinc més gana. Com pot ser que tingui gana si acabo de menjar? Perquè el que has menjat t'ha fet un pic, llavors la insulina queda circulant en sang i el cos necessita gastar aquesta insulina i per això et fa generar ganes de menjar. Uh-huh. Llavors s'ha de vigilar. Llavors per això deia, si la xocolata aquesta que em deies tu, que s'ha de ser dels 70,
1: sí.
0: Et dic, pot ser amb llet? Vull dir, si el nen li... Per què? Perquè també l'estem barrejant amb els fruits secs, que m'aporten fibra i que lenteixen l'absorció d'aquest sucre. Per tant, la pujada aquesta de sucre i insulina no serà tan pronunciada.
1: Claríssim.
0: Clar.
1: Molt bé. Alguna cosa més d'aquests temes d'avui?
0: Bueno, que és més fàcil del que sembla.
1: Sí.
0: La gent, sí. La gent és com que s'atabala molt, saps? Ai, ara planificar... Bueno, és molt més fàcil del que... Sí, un cop t'hi poses, ja dic, tenim quatre plats sempre a punt, és molt més fàcil del que...
1: El batch cooking o la planificació... Sí. Setmanal, més els esmorzars i els snacks o els berenars de la canalla.
0: Això.
1: Que aviam si els podem fer més saludables.
0: Això mateix.
1: Sí? Sí. Qualsevol dubte que tingueu, la Maria i l'equip de professionals de Comiendo con Maria les trobareu al carrer Major 62. Va bé?
0: Molt bé.
1: El local bé, no?
0: Sí, sí.
1: Bona ubicació.
0: Bueno, bona ubicació, tenim certs problemes... Ah. D'humitats, però això per un altre dia, si vols.
1: Sí, i també he vist que ja esteu mobilitzant i que teniu un cotxe de Comiendo con Maria,
0: ah,
1: no?
0: Ah, sí. Sí, sí.
1: Això va creixent.
0: Sí, a poc a poc.
1: Molt bé. Maria, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Ben retrobada. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Hem escoltat Charango i Joan Dausà, Tanca els ulls, per tancar aquesta tercera hora del programa.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolini Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts

0: Regional de Transport Urbà de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
1: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquest diumenge de festa major al matí hi ha la cursa de Sant Miquel en diferents recorreguts. El primer, les primeres curses, la de 10 quilòmetres i la cursa de relleus per parelles amb dues voltes a un circuit de 5 quilòmetres sortiran a 8:45 del matí, sortida i arribada a la plaça de la Llibertat. Després aniran sortint la resta de curses, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar que començarà, que té només un quilòmetre. Hi ha 2.000 persones apuntades en aquestes curses. La més nombrosa és la familiar d'un quilòmetre, que té unes 1.000 persones apuntades en aquesta cursa, que podreu veure doncs el diumenge al matí a l'entorn de la plaça de la Llibertat. També diumenge al matí l'Ateneu Molei a la plaça de l'Església organitza jocs rurals i també paella. Hi ha Diada Castellera també de festa major a la plaça del Palau a 1:45 amb els Matussers, que han convidat a 3 colles més, a la colla castellera d'Esparreguera, els castellers de Badalona i els de Poble Sec de Barcelona. També s'inaugura l'exposició Festa i Foca a la sala de Can Ametller el diumenge a la tarda a les 6, i també diumenge hi ha proposta musical del Foment a les 6 de la tarda a Montserrat Martí i Cavaller, que presenta un recital d'òpera i sarsuela al costat del baríton Lluís Santacana, acompanyats al piano de Francesc Blanco. Entrades anticipades al web Entràpolis. Diumenge a la tarda al Foment. També diumenge d'Altabaix comença la temporada amb el concert de festa major a les 7 de la tarda amb la Rauxa, concert a l'aire lliure al pati de Can Ametller i a més gratuït. Aquesta és la programació fins diumenge. Al llarg de la setmana que ve amb una activitat cada dia i el gruix de l'activitat es reprendrà de cara al cap de setmana de la setmana vinent. De moment, propostes per aquests dies. Avui inici de la festa major amb la Crida a 8:45 a la plaça de la Vila. Tota la informació la trobareu al programa demà en format paper i també al web molinsarrei.cat. I la farmàcia de guàrdia avui és la Brun del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei.

0: informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Bé, doncs seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. Encara us hem d'explicar moltes coses, eh? D'aquí una estona el Manel Borrego, que ja el tenim aquí als estudis de la ràdio. Amb ell estrenarem aquesta secció Molins amb Mata. Serà d'aquí una estoneta. També la Glòria Massana ens visitarà a la recta final del programa amb el seu espai dels llibres que han canviat el món. Nova temporada, que compartirem amb ella. Ja sabeu que habitualment ho fèiem els dilluns a 12:15. Ara li hem donat més temps al Miquel Casas, com hem explicat, i a la Glòria doncs, ens acompanyarà per tancar el programa, però en aquest cas els divendres. I ara volem seguir parlant de més temes, d'activitats que tenim aquests dies a la vila, aquest cap de setmana, perquè tenim un concert avui, aquesta nit, a la sala Liverpool de la discoteca Bidisco, i us volem destacar doncs, aquesta proposta interessant que tenim a partir de les 9 de la nit.

0: Esteu escoltant la compositora i cantant gironina, la Jules, que actua justament, com dèiem, aquesta nit a les 9 a la sala Liverpool de la discoteca Bidisco. I això per què? Doncs en el marc és la proposta dels directes d'Estrella d'Am 150 que estan fent aquesta temporada per celebrar l'aniversari de la marca cervesera. Jules, que va debutar l'any passat amb el treball de pop urbà Amb Amor, editat per Halley Records, i que expliquen que aquest any ha experimentat un gir estilístic cap al pop-rock amb alguns d'aquests senzills, sense anar més lluny, aquest que estem escoltant, El Gran Diluvi. I avui volem parlar amb ella perquè ens expliqui com serà el concert també d'aquesta nit. La tenim uns minuts al telèfon, doncs perfecte. Què tal, Jules, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé. Aquí ara a caseta fent feina.
0: A caseta fent feina i aquesta nit que ens visites aquí a Molins de Rei.
1: Escolta, sí, moltes ganes, la veritat.
0: Que bé. És el primer concert que participes d'aquests directes a Estrella d'Am o ja n'has fet algun altre?
1: Sí, sí, aquest és el primer. Avui m'estreno aquí a Molins de Rei. Vull dir, moltíssimes ganes, la veritat.
0: Perfecte. Doncs explica'm com serà el concert d'aquesta nit.
1: Bé, doncs estic especialment contenta perquè és l'última sala que faig de la gira i a més, m'he preparat un nou directe per aquest estiu amb versions d'alguna cançó així més anglesa. He introduït una cançó que sortirà d'aquí molt poc, llavors la canto avui en estrena, i res, se poden esperar que hi hagi com molta més varietat de gènere, jo crec, en aquest directe.
0: Molt bé, ara estàvem escoltant El Gran Diluvi, crec que també has publicat Tot va tirant. És material que conformarà doncs el teu segon disc, aquestes dues cançons?
1: Sí, sí, sí. El Gran Diluvi crec que serà de descobrir el disco, Tot va tirant també,
0: sí.
1: I ara sortirà una cançó que es diu Una Més, que ja l'estic començant a publicar per xarxes, que també formarà part del disco.
0: Molt bé. Les xarxes que han sigut, llegia, claus per tu, no? Per donar-te a conèixer i per fer el salt en el seu moment?
1: Sí, sí, completament. Vull dir, jo tenia una mica d'amor-odi en el principi, perquè crec que per culpa de les xarxes la música es consumeix molt ràpid, però sí. A vegada, vull dir, els he d'estar molt i molt agraïda, perquè sense les xarxes realment no sé si hagués arribat on he arribat. Llavors, sí, sí, han estat completament clau i encara ho són.
0: Molt bé, per Instagram, però sobretot el TikTok, que et vas donar a conèixer amb la cançó Papallones, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Va ser un TikTok inesperat, no sabia si penjar-lo o no, i de sobte, de la nit al dia, les xarxes van decidir fer la seva i em vaig viralitzar, vull dir, sí, sí, eternament agraïda a TikTok.
0: Molt bé. I la gent dirà, ai, quina és aquesta cançó, Papallones? Doncs és aquesta.

0: Aquesta és la cançó Papallones, Jules, que a més, si ja és prou bona la cançó, no, el videoclip aquí passejant per la ciutat immortal de Girona ja és una fórmula guanyadora segur, eh?
1: Clar, completament. És que al final Girona és la meva ciutat i quin millor lloc que gravar-ho Girona, no?
0: Sí.
1: El meu primer videoclip.
0: Aquí van descobrir, doncs, algunes discogràfiques, no?, a través, doncs, d'aquesta cançó i vas decidir, o vaja, al final vas decidir fitxar per Halley Records, no?
1: Sí, sí, va ser com tot bastant inesperat, vull dir,
0: sí.
1: Al final jo no tenia cap projecte en ment, de fet, més això, vaig penjar Papallones sense la finalitat de que passés res, i sí, sí, va obrir Halley Records, d'entre moltes altres discogràfiques, però bueno, al final hi havia molts referents meus de la música en aquella discogràfica, i per seguir el seu camí vaig pensar, home, doncs, quin millor lloc, no?
0: Molt bé, i estàs contenta d'aquest primer disc, Amb Amor, que dèiem abans?
1: Molt, molt, i tinc un carinyo molt especial, realment.
0: Sí.
1: Vull dir, el títol ho diu, que està fet amb molt i molt d'amor, amb en Genís Trani, va ser una experiència molt i molt guai, i he pogut compartir col·laboracions amb gent també molt especial. Llavors, sí, és molt especial per mi, la veritat, molt, molt xulo. El recomano.
0: Molt bé, i als directes he vist que vas amb 3 o 4 músics, no?
1: Sí, sí, vaig amb en Gela, que és el productor de Papallones, des del principi, amb en Marc Gelabert, en Key Traït, i en Nil Casals, que és el millor.
0: Molt bé, i com ha anat l'estiu pel que fa als concerts?
1: Doncs molt bé, la veritat, estem molt contents, vull dir, hem fet una gira bastant grossa, també amb concerts més grans i algun altre més acústic,
0: sí.
1: I tenim moltes ganes d'aquest concert de Molins de Rei, perquè les sales jo crec que a tots ens fan més gràcia, són més íntimes, i per tancar la gira una mica crec que fa il·lusió, la veritat.
0: Molt bé. I el nou disc, suposo que ja de cara al 2027, dedueixo, no?
1: Sí, sí, dedueixes bé, dedueixes bé. De moment s'aproxima una més i algun altre single abans del disco.
0: D'acord.
1: Però ara hem d'estar atents ara aquest mes de setembre, que venen novetats molt guais.
0: Et deies aquest últim concert aquí a Molins de Rei, vol dir que fins a final d'any, doncs, ja no hi haurà més concerts?
1: Bé, ara hi ha Molins de Rei i Canto el Cabra Rock a la Castanyada el 31 d'octubre, però jo crec que un concert més íntim també fa més il·lusió com a tancament de gira una mica, i vaig dient que és l'última sala perquè al final aquí també hi haurà col·laboracions i moments que jo crec que no es poden compartir en escenaris tan grans.
0: Dèiem, ja has fet 2 avançaments del disc, hem escoltat El Gran Diluvi i també has avançat Tot va tirant.

0: Molt bé, Jules, veig que t'agrada parlar molt de la teva quotidianitat, no? De sensacions íntimes que t'agrada compartir les cançons, no?
1: I crec que al final el que més m'inspira, la veritat, vull dir... Aquesta cançó va molt de, bueno, de la meva família, del fet d'haver anat a viure a Barcelona i haver deixat enrere doncs, el meu pare, la meva mare, la meva gossa i la meva germana, sobretot. I sí, jo crec que les, de les coses més íntimes són d'on surten les millors cançons, la veritat.
0: Molt bé, doncs escolteu, si voleu veure la Jules avui, com dèiem, aquests directes d'Estrella d'Am 150, a les 9 del vespre a la sala Liverpool de la discoteca Bidisco, si la voleu seguir a Instagram, ak.jules. Acabat amb X, i si no, doncs escoltar les seves cançons també a través de les plataformes i trobareu doncs aquest primer disc amb amor i després aquests dos senzills que formaran part del nou disc. Doncs Jules, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé doncs el directe aquesta nit,
1: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: Que vagi bé, una abraçada.
1: Ens veiem. Adéu.

La Jules, amb aquesta cançó que ens ha servit per situar-nos ja a 6 minuts per sobre un quart de 12.

0: Anem estrenant noves seccions també aquí al Bon Dia i Bona Hora per aquesta temporada 26-27. Primer programa en divendres i, per tant, anem a presentar-vos la secció Molins amb Mata. Manel Borrego, bon dia i bona hora.
1: Bon dia,
0: Oriol. Espera, porta, està al micro 3, perdó. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Oriol.
0: Atenció,
1: bon dia.
0: Ara sí, eh?
1: Ara sí.
0: Ara sí que t'escoltem. Okay.
1: Doncs bon dia a tothom.
0: Benvingut, eh?
1: Gràcies i ben retrobat.
0: Hem aprofitat que el Manel ja té una situació...
1: De jubilació,
0: perquè ens pugui acompanyar de manera més tranquil·la i pausada aquí al programa. Recordeu que també en el seu moment ens havia col·laborat recomanant-nos pel·lícules de cinema amb una píndola un cop a la setmana, però ara, secció una mica més llarga, amb el títol Molins en Mata.
1: Sí.
0: Abans d'entrar en matèria, si et sembla, expliquem una mica la filosofia del que vol ser aquesta secció.
1: Sí. Val. Doncs avui la idea és fer una presentació, sí, com a primer programa, i la idea a partir d'avui és, doncs, tocar sobretot temes locals, òbviament, perquè és una emissora,
0: sí,
1: local, municipal, però incorporant també, doncs, aspectes que puguin tenir a veure amb la vila, no? Per exemple, el programa de la setmana que ve, doncs, es dedicarà a les visites que ja estaven confirmades,
0: sí,
1: per part del president de la Generalitat, l'honorable senyor Salvador Illa, i que per un motiu o altre van anar caient. Després també ja està lligat a una empresa del carrer Jacint Verdaguer, Cal Marquès,
0: sí,
1: que és una empresa que es dedicava, botiga, empresa, a les reparacions electròniques, que va fer tota la part elèctrica de la Rondel, a la carretera,
0: sí,
1: de, que va cap a
0: Cervelló-Vallirana,
1: això mateix. I després al Quimet dels Ous, al Rovelló, a Cal Negre, anirem fent botigues una mica singulars.
0: Correcte.
1: Que han de... Botigues o famílies, això mateix. I, bueno, ahir vaig estar parlant amb el Quimet, el Josep Galceran,
0: sí, el Josep Galceran,
1: però allò la gent, i la gent més propera, doncs, li diu, encara li diuen Quimet, però amb el Josep Galceran, i em va estar explicant tota la història de la família, que és superinteressant, i llavors també un dia, també un dels programes la tractarem, i també vull fer un d'específic de l'Estel de la Joieria Montfort, per,
0: sí,
1: entendre'ns,
0: sí,
1: i del Nandú.
0: Molt bé.
1: Allò, aquí, aquests dos els emparellarem,
0: sí,
1: i farem un dedicat al Nandú i a l'Estel Nandú.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs avui, com dèiem, farem aquesta aproximació explicant una mica el teu vincle amb la vila, no?
1: Sí.
0: La teva arribada a la vila.
1: Sí, o sigui, nosaltres, la meva família,
0: sí,
1: els meus pares i els 7 germans, arribem a Molins de Rei l'any 72,
0: sí,
1: 1972, procedents de Puente Genil, que és de la província de Còrdoba,
0: sí,
1: i arribem a l'estació de França, que clar, t'ho imagina't arribar d'un poble petit com el que veiem nosaltres, de camp, i veure aquell gegant de ferros,
0: sí,
1: preciós, que és l'estació de França, i arribem allà. I
0: el motiu pel qual veníeu?
1: El motiu pel qual veníem és com el principal motiu pel,
0: sí,
1: que emigra tota,
0: sí,
1: la gent, és que allà a Puente Genil, doncs, si el meu pare no treballava, no menjàvem.
0: Clar.
1: I llavors allà el meu pare treballava al camp, i, bueno, doncs, mantenir una família d'un matrimoni amb 7 criatures,
0: sí,
1: no... Estàvem una casa, vivíem a les cases d'Euralita,
0: sí,
1: que pagaven 75 pessetes al mes, i això no... Hi havia mesos que no els podíem,
0: clar,
1: pagar, perquè si el meu pare, que era l'únic que ingressava, llavors, doncs la meva mare feia algunes cases, feia de dona d'arteja amb,
0: sí,
1: algunes cases, i com que ja havia de sortir a fer cases de neteja, doncs la meva germana gran, del 7, la gran és una dona, la Reme, doncs havia de cuidar de nosaltres.
0: Clar.
1: Llavors, però el motiu pel que vam venir cap a Catalunya és per millorar, òbviament, perquè, vull dir, totes les migracions d'Andalusia i d'Extremadura,
0: sí,
1: va ser,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: el 47,
0: sí,
1: ja ho explica, no?
0: Sí.
1: La pel·lícula, el 47...
0: Sí.
1: doncs, gent que venia aquí per buscar-se la vida, per millorar la seva situació personal i familiar, i vam venir perquè passàvem gana, vull dir, parlant en plata, sí. Hi havia dies que no hi havia per sopar, i ja va dir, tenim gana, i llavors la meva mare preparava un ollo, que es diu, el crostó del pa, li treia la molla, li posava oli, i amb quatre olives, i aquest era el nostre sopar. Però no tinc cap trauma, en aquest sentit, vull dir que no, per gana no, per haver passat gana, o una mica, doncs no va quedar cap trauma, però bueno, el motiu va ser aquest, principalment.
0: I arribeu a Barcelona?
1: Arribem a Barcelona, a l'estació de França, sí. Allà hem d'anar fins a l'estació de Sants,
0: sí.
1: Agafar Rodalies.
0: Perquè ja veníeu directes a Molins de Rei, eh? La idea ja era venir a Molins de Rei.
1: Sí, perquè tant... O sigui, la meva mare, sí. A Molins de Rei ja tenia un germà i una germana.
0: D'acord.
1: Nosaltres arribem a Molins de Rei i ja teníem pis.
0: Val.
1: Sí, la meva tia s'havia encarregat de buscar un pis i allà al barri de... Els pisos del català.
0: Barri de l'Àngel, no?
1: En aquell moment, sí. Barri de l'Àngel. I... La tia Anita, pues, ja ens havia buscat un pis i arribem, pues, això, als 9,
0: sí.
1: Arribem. Llavors, l'endemà d'arribar a Molins de Rei, doncs el meu pare i els tres germans grans surten a buscar feina, i en aquell moment, o sigui, el mateix dia... El meu pare ja troba feina de mestre d'obres, de paleta, vull dir, perquè això de mestre d'obres sona molt remunvant, de paleta, que era el que el meu pare sabia fer. La Reme, la gran, entra a treballar als laboratoris Bander,
0: sí.
1: Amb la dona del que comentàvem abans, del Josep Galceran, el Josep, sí. Galceran, i la seva dona en part ja treballaven als laboratoris Bander. I la Remé troba feina als laboratoris Bander, que treballa allà fins que es va casar i ho deixa. I l'Antonio i el Francis, que ja no és entre nosaltres, és el germà que després explicarem per què no és entre nosaltres, entren a treballar a Can Torrabalari. O sigui, que a l'endemà d'arribar a Molins de Rei,
0: sí?
1: El meu pare i tres germans ja tenen feina. O sigui, passem de la misèria més absoluta a tenir quatre sous. I clar, això que fa que, bueno, doncs, estalviem, i els meus pares, prosperem, ens fem rics, i allò, als pisos del Català, quan la gent prosperava, es comprava un pis al barri del Canal. Llavors els meus pares es compraven un pis al barri del Canal.
0: Els pisos del Català entenc que eren els més antics que hi ha ara, no?
1: Nosaltres vivíem al Ferran Agulló, que era el C10.
0: Ah, al Canal del Ferran Agulló.
1: Els 10 pisos d'alçada. No, perdona, igual he dit malament, eh? No, o sigui, els que prosperaven del barri de l'Àngel,
0: sí.
1: baixaven al barri del Canal.
0: Llavors
1: allà, doncs, els meus pares van comprar un pis i bueno, i una anècdota, perquè jo recordo que, a part de que això, no, l'endemà directament 4 sous, imagina passar de 0 a 4 sous, aquell mateix dia que nosaltres arribem, o l'endemà, no recordo exactament, vam anar a veure el riu. El meu pare volia veure el riu, i vam anar a veure el pont de Garrat III, que ja s'havia esfondrat. I llavors jo, la primera imatge, jo encara vaig veure el pont de Garrat III trencat, per dir-ho d'alguna manera, però el vaig arribar a veure. No sé si tu has arribat a veure... No, jo el vaig arribar trencat, però el vaig arribar a veure.
0: Sota el 80.
1: Abans de la demolició, no? Sota el 80. Tu ets molt jove.
0: Gràcies. Tu no. Quants anys tenies aquí, per cert? 10? No.
1: Jo, sí, 10, però jo els 10 els feia al novembre. Per tant, jo vaig a Catalunya, vaig arribar amb 9.
0: 9 anys.
1: Fins al novembre no vaig fer els 10.
0: Vosaltres ja arribeu a l'abril, primavera del 72.
1: Això mateix, vam arribar sí, a la primavera, sí. I jo fins al novembre no,
0: correcte,
1: no feia els
0: correcte.
1: 10. Doncs això, llavors, això, doncs els meus germans grans troben feina, i jo li dic a la meva mare que vull treballar, perquè era un cul inquiet i jo sí. Volia treballar, i li dic que parli amb la senyora Maria del bar petit del mercat, perquè en aquell moment al mercat municipal hi havia dos bars, el petit, que el portava la senyora Maria, Maria Gramunt Miñarro, i el bar gran, que es deia, no recordo com es deia el bar gran, no? Però bueno, jo treballava amb el petit, no? I li dic a la meva mare, que parlem amb la senyora Maria, que jo vull treballar, no? I sí, sí, llavors començo a treballar al bar petit del mercat municipal.
0: Bé, amb 10 o 11 anys, doncs.
1: Sí, jo anava els divendres al matí, que era el dia fort al mercat, sí, perquè com que hi ha els encants, sí, avui, sí, un divendres, sí, els divendres era el dia fort, i els dissabtes al matí. I quan tenia vacances de l'escola, jo vaig fer l'escolaritat al que en aquell moment era el Gual Villalbí, doncs quan tenia vacances escolars treballava tot l'estiu al bar del mercat.
2: Molt bé.
1: Quan dic tot l'estiu, dic tot l'estiu, sí, sí, perquè sí, el mercat ara és diferent, no? Però abans, vull dir, no tancava ni el mes d'agost, no? I treballo al mercat municipal, sí, treballo al mercat municipal fins als 16 anys. Però aquí volia explicar una anècdota, sí, perquè igual que la meva mare parla amb la senyora Maria, li diu que si vull treballar, i llavors la senyora Maria diu que sí, llavors la senyora Maria em diu, Manel, diu, vols aprendre a ballar sardanes? Dic, ah, sí, sí que m'agradaria, no? I llavors anem a la grupa, que és en aquell moment, igual que ara, l'únic lloc que... Bueno, va haver una temporada que va, la grupa va haver una petita sessió, hi havia dos entitats sardanistes, però en aquell moment hi havia la grupa, i llavors arribem allà i parlem amb el president de la grupa, que era el Joan Sàbat, i li dius, porto aquest noi que ha arribat a Andalusia i que voldria parlar, i voldria aprendre a ballar sardanes. I la resposta del Joan Sàbat va ser... aquest xarneguet vol aprendre a ballar sardanes. I la senyora Maria diu, sí, i vaig aprendre a ballar sardanes, sé ballar sardanes, sé comptar i repartir, i vull dir, no vaig tenir cap problema, vaig trobar gent molt bona, el Ricard Roca, el Toni Déu, vull dir, ens vam trobar allà a la grupa, i que amb el Ricard Roca encara som amics, i vaig aprendre a ballar sardanes, uh-huh, i sense cap problema. Llavors jo vaig estar en el bar fins als 16 anys, perquè la senyora Maria es va jubilar, i llavors jo passo a treballar a la ferreteria Ròptor.
2: Molt bé.
1: Vaig estar un any just, i a més el tinc comptabilitzat, o sigui, de cara a la jubilació m'ha constat, perquè des del minut zero a la ferreteria Ròptor em van assegurar.
2: Molt bé.
1: I cotitzaven, allò, em van donar d'alta la Seguretat Social, i em consta com a un any treballat. Per tant, ferreteria Ròptor un any, i després jo faig un procés de selecció, o sigui, l'Ajuntament de Molins de Rei convoca una plaça d'auxiliar administratiu, i jo em presento i em diuen que he guanyat la plaça, però que no tinc l'edat, que era cert. Llavors la segona darrere meu va ser la Beba Català, que va ser qui va entrar a treballar. Llavors una mica més tard em ve a veure la Maria Alé, que sí, era la regidora d'ensenyament en aquell moment, sí, era veïna meva porta per porta.
0: Que ens ha deixat fa pocs mesos.
1: Poquet, sí, sí. I a més, la Maria Alé es va portar superbé, sí, amb la meva família quan va morir el meu pare. I eren veïns porta per porta. Llavors truca a la porta i no sé qui va obrir la qüestió. Acabo parlant amb la Maria Alé i la seva pregunta va ser, Manel, vols venir a treballar a l'Ajuntament? I jo dic, hòstia, dic, clar, la resposta va ser clar. Sí. I entro a treballar a l'Ajuntament de Molins de Rei l'1 de maig de 1980 i m'he jubilat el 30 de maig del 2026. Per tant, he estat 46 anys funcionari de l'Ajuntament de Molins de Rei, i m'he jubilat, o sigui, m'hauria hagut de jubilar amb 65, i ho he avançat un any i mig perquè ja la situació no era molt còmoda i vaig decidir avançar-ho un any i mig. Jo estava a l'alcaldia, era el responsable de protocol, tenia tracte directe amb l'actual alcalde, que va ser ell, vull dir, va ser el, quan el Xavi passa el 2011 és triat alcalde, elegit alcalde de Molins de Rei, la directora que hi havia en el moment, que també era directora vostra, la Mireia Escobar,
0: sí,
1: va cridar a Manel, diu, vols pujar? Va dir, vols pujar a dalt? Vols pujar a l'alcaldia?
0: Perquè fer... estaves a la UAC, no?
1: Clar, jo en aquell moment...
0: És que donaran per molt parlar de 46 anys, que es pugui explicar, no?, de, clar, de tantes vivències de l'Ajuntament.
1: Jo vaig començar amb auxiliar administratiu, després vaig fer oposicions per ser administratiu, després va convocar... un... bueno, mentretant, llavors jo era el cap de la UAC,
0: sí,
1: de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i en aquell moment era el cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i va ser quan la Mireia Escobar, que era la directora d'alcaldia, sí, que és l'actual directora del Museu del Disseny de Barcelona, em va dir, Manel, diu, vols venir a portar el protocol a l'alcaldia? Dic, mira, just ara m'acabo d'inscriure a la Blanquerna per fer un màster de protocol. Dius, doncs som-hi. I vaig deixar de ser cap de la UAC i vaig passar a ser el responsable de protocol.
0: Vas estar aquí al Rubio i Ors, també, a la UAC?
1: No, jo no ja vaig...
0: No, no va arribar, eh?
1: No, jo no vaig... Jo, com a cap de la UAC, sempre va ser a l'Ajuntament.
0: A l'Ajuntament, a la planta baixa, no? Era?
1: Sí, i el David Lobato, sí, que era arxiver, i després va ser també... Va ser qui, d'alguna manera, em va reemplaçar com a cap de la UAC. Encara va ser també a l'edifici de la plaça de Catalunya, i després va ser quan es va fer el bloc d'aquest de colors,
0: sí, sí,
1: doncs els baixos van posar la UAC, i llavors hi havia com a cap de l'UAC el David Lobato. Però vull dir, jo la... I després més tard, quan va haver diferents caps de l'UAC, hi va haver un moment que no hi havia ningú i em van dir, escolta, ni que sigui... O sigui, fent-ho compatible com a responsable del protocol, hauries d'anar a fer de cap de l'UAC. I un temps vaig tornar a fer de cap de l'UAC a la plaça, o sigui, allà al carrer Casanova, Rubio i Ors Casanova, però va ser una cosa així com...
0: Molt puntual.
1: Sí, a més una mica per ajudar, perquè allà hi hagués una persona, clar, de referència, bàsicament per autoritzar els permisos de personal i poca cosa més. No?
0: M'apuntes... que la primera paraula que vas aprendre en català va ser cancel·lada.
1: Sí, això té la seva història.
0: Aviam.
1: Perquè jo treballava al Val del Mercat, com us he comentat, i el primer dia que entro a treballar, la senyora Maria diu, vols un entrepà de cancel·lada? I jo dic, hòstia, dic... Que jo em vaig imaginar... una entrepada ensalada, dic.
0: Clar.
1: Dic, hòstia, una entrepada de... un bocadillo d'ensalada, sí, no? Dic, cosa molt rara, no? Però jo vaig dir que sí, jo a casa eren pobres però educats. Uh-huh. I resulta que el que jo m'imaginava que era una entrepà d'ensalada va ser una entrepada de cancel·lada, que des de llavors pràcticament cada dia li demanava a la senyora Maria que em fes una entrepada de cancel·lada. I sí, aquesta va ser la primera paraula, i a partir d'aquí, clar, jo el català l'aprenc parlant,
0: sí,
1: al mercat. O sigui, jo anava per les parades, anava preguntant als paradistes què volien. Jo anava amb la meva llista i anava per les parades, doncs un cafè amb llet, el tallat, el que fos, m'apuntava a la llista, anava cap al bar, preparava tota la comanda i tornava a les parades a repartir la comanda, no? I només de l'intercanvi amb els paradistes jo vaig aprendre a parlar en català i no vaig tenir cap problema, eh? Després, quan ja vaig anar a treballar a l'Ajuntament, l'Antònia Castellana va... primer que va fer és que els funcionaris, doncs, en aquell moment tot es feia en castellà. Mm-hmm. I l'Antònia va dir que això no podia ser. Llavors va contractar la Montserrat Pujol, la Montserrat de,
0: sí,
1: Campnegre,
0: sí,
1: i ens donava classes de català aquí ja escrit.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, jo el meu català primer el vaig aprendre a escriure amb la Montserrat de Calnegre, que un dia a la setmana, no recordo quin dia, de 8 a 9,
0: molt
1: es feia,
0: bé,
1: classes de català als funcionaris a la sala de plens. Llavors, oral el vaig aprendre a parlar al bar del mercat i a escriure a l'Ajuntament amb la Montserrat de Calnegre.
0: També cites el primer llibre que vas llegir en català.
1: Sí, perquè jo, igual que tu,
0: sí,
1: tu sempre vas amb un llibre a la mà.
0: M'agrada, sí.
1: jo sempre vaig amb un llibre a la bossa, porto sí. el llibre que estic llegint.
0: A més els portes gruixuts, tu, sempre.
1: Bueno, ara que porto aquest és de l'Antoni Muñoz Molina, sí. que es diu Volver a Donde, que és, explica, és com una mena dietari que ell va fer durant la pandèmia. Cada dia anava prenent apunts i ha fet aquest llibre que es diu Volver a Donde, no?
0: Bé.
1: Llavors, jo m'agradava molt llegir, no? I llavors, el primer llibre que llegeix un català va ser El carrer estret, del Josep Pla,
0: sí.
1: que és un llibre molt maco i és un llibre agradable a llegir, que és La vida d'un manescal, que va ser, jo la vaig anar a buscar al diccionari, que és un manescal, és un veterinari. Els pobles abans, aquí a Molins de Rei havíem tingut, teníem la figura del veterinari municipal, que cada any, un cop a l'any, cridaven tots els propietaris que tenien gossos sensats i s'havien d'anar a vacunar de la ràbia, i els vacunava el Jordi, que era el veterinari municipal. Doncs aquest llibre és la història d'un manescal, d'un veterinari, en un poble de l'Empordà, i és un llibre que em va agradar molt, no?
0: Del cens de, perdona, d'animals també me'n parlava el Josep Artés.
1: Sí, clar, amb el Josep Artés.
0: Que havíeu compartit, suposo, també.
1: Amb el Josep Artés vam compartir
0: sí.
1: durant molt de temps, vam ser companys de feina durant molt de temps.
0: Correcte.
1: I el que jo només, o sigui, jo la meva primera feina a l'Ajuntament,
0: sí.
1: que vaig tenir de cap el Paco Castellana,
0: sí.
1: que era el pare de l'alcaldessa, de l'Antònia Castellana, jo el tenia de cap un any i pico, jo el vaig enganxar que pràcticament ja estava bastant a punt de jubilar-se, no? Però jo la primera feina que em va donar el Paco Castellana, que era el que representava, que era el meu cap allà, a l'Ajuntament, va ser fer unes llistes enormes, que eren les llistes de les lleves, que era tots els quintos, tots els nois, tots els nois que es cridaven, que havien de venir a l'Ajuntament, i els mediem i els passàvem. Llavors, ja, sí, era curiós, perquè, clar, una anècdota, després l'explicaré, sí. no? Però vull dir, venien tots els mascles de Molins de Rei sí. que estaven en edat de fer el servei militar, i hi havia el doctor Fàbrega, o el doctor Fàbrega, el Francesc Fàbrega, que en aquell moment era Francisco, tothom li deia senyor Francisco Fàbrega, o el senyor Maria Xuclà, sonaven tornant, i venien els quintos, els medien, els passàvem, i el Josep Artés i jo després pues, fèiem pues, els havíem de citar i els enviàvem tota la documentació, no? I un any va venir, un any li va tocar com a quinto, li va tocar amb una persona per mi molt estimada aquí a Molins de Rei, que... A veure, el seu nom originari era Salvador Pedrero Navarro, però a Molins de Rei era conegut com la Doris. I, clar, quan el van cridar, ell ja havia fet la transició cap a dona. O sigui, en aquell moment era un travesti, la paraula era un travesti, ara diríem que era una dona trans. I, clar, us podeu imaginar amb tota la matxurilada allà a l'Ajuntament quan va arribar a la Doris, bueno, una mica a l'espectacle que es va mudar, perquè a més ella tampoc no tenia cap problema i a més era molt provocadora i, clar, com a veure ja tants tios allà mig en pilotes, doncs va ser bastant divertit. I bueno, que després, òbviament, no? Va sortir una paraula molt lletja que es deia que era excluïdo total, no? O sigui, els que no, les que t'excluïen total, i llavors no feies el servei militar. I en el cas de la, que el cas de la Doris, que a mi ja no li agrada que li diguessin Doris, perquè Doris venia de Salvadorín, Salvador Pedrero Navarro, de Salvadorín s'hi va quedar amb Dorín, Doris, i ella, el seu nom que li agradava, o sigui, el nom volgut d'ella era Sònia. No, Sònia no, perquè m'ha sortit Sònia perquè volia lligar amb la Sònia, perquè... A Molins de Rei tenim al barri del Canà el racó de la Sònia sí. Rescalvo.
0: Sí.
1: Doncs la nit que van matar a cops de les potes aquelles, que jo no havia tingut unes, perquè jo no em dedicava a fer aquestes coses, eh? Les Dr. Martins,
0: sí.
1: El dia que van apallissar i matar a la Sonia Rescalvo, l'altra noia, l'altra dona transexual que hi havia amb ella, era la Doris de Molins de Rei, que també hi havia un senyor que era un sense, ara diuen sense llarisme, però era el que en aquell moment era un vagabund, per entendre's, i dormien a la glorieta del parc de la Ciutadella la Sonia Rescalvo, la Doris de Molins, i aquest senyor que li van, també el van patejar, el van deixar tort, o sigui, va perdre un ull. I això, no? Pues estaven allà a la glorieta.
0: Sí.
1: I clar, el problema és, clar, no? Vull dir, dormien allà perquè el cas que li va passar a la Doris, no? És que, bueno, al final la feina que els hi quedava a les dones transsexuals a l'època era o la perruqueria, que la Doris va començar amb el Joan García com a perruquer, ell era el perruquer i el va fitxar, en aquell moment encara era Salvador, el va fitxar com a aprenent de perruqueria, i o la perruqueria o la prostitució. I la prostitució porta la droga i la droga porta la prostitució, i al final va acabar, bueno, després de la mort de la seva mare, tenint una depressió molt forta, tal, i se la van trobar a casa seva morta amb la xeringa enganxada al braç. Vull dir que pobra també va tenir una vida molt, i un final molt, molt tràgic, no? Perquè l'experiència aquesta amb la Sonia Rescalvo m'imagino que va ser molt dura, i després també, i bueno, hi va passar unes quantes temporades a la presó, perquè clar, el consum de l'heroïna et porta a robar, llavors dedicaven a robar, i bueno, va haver de passar unes quantes vegades per la model de Barcelona, perquè tampoc no la portàvem a una presó de dones com era Barrassa en el seu moment, la portaven a la model amb presos comuns com era ella, però clar, ella anava, vull dir, ja havia fet la transició i anava vestida dona, per entendre, no? Vull dir,
0: sí.
1: I anava vestida dona molt provocativa, com ella li agradava, i clar, t'ho imagina't amb una presó d'homes, amb una cel·la, amb segons quins personatges, no? Doncs que...
0: Anirem encara en la recta final,
1: sí.
0: Resumint que portes ja 54 anys a la vila, doncs, no? Manel?
1: Sí, sí, perquè vam arribar l'any 72,
0: sí.
1: A l'abril del 72, sí,
0: sí, sí.
1: 54 anys a Molins de Rei, i en aquests 54 anys, bueno, m'agradaria tenir una mica un rècord,
0: sí,
1: per les persones que ens han deixat, no? O sigui, el meu pare, amb 55 anys, l'any 78,
0: sí.
1: La meva mare, amb 80 anys, ja és diferent, a l'any 2009, i aquest, una mica, el sotrac fort que hem,
0: sí,
1: tingut a la família és el meu germà Francis, que en 65 anys hi ha acabat de jubilar, doncs es ven el pis que tenia a Viladecans, se'n va a Cartagena, a Múrcia, perquè ell allà té els seus fills i el seu net, i bueno, després he treballat tota la vida fins als 60, anava boig per jubilar-se i anar-se cap a Cartagena per estar amb els seus fills i el seu net, doncs s'apunta en un gimnàs, i el segon dia del gimnàs té un accident al gimnàs, es queda tetraplègic, passa un any i mig que només té mobilitat del coll cap,
0: sí,
1: amunt, i després d'aquest any i mig li diu a la seva filla que ja no vol continuar, i llavors, bueno, ell tenia fet el testament vital, i va passar per tot el procés que has de passar quan demanes que t'apliqui l'eutanàsia, i després un any i mig, doncs, ja ho vaig tenir una videotrucada, la meva neboda diu, Tito, mi padre quiere hablar contigo d'un tema muy importante, i el meu germà no podia sostenir un telèfon, no tenia cap mobilitat,
0: no.
1: Llavors vam fer una videotrucada, i em diu, Manel, diu que ya no quiero continuar, i pues Francis, y tú eres el dueño de tu vida, esto es una decisión que hay que respetarla, y lo que tú decidas será lo bueno. Y esa va a ser la última conversa m'emociono. No, aquesta va ser l'última conversa, sí, que jo vaig tenir amb el meu germà. I, bueno, pues, hem passat de ser 7 germans, sí, a ser 6. I després també l'altra, que també va ser dura perquè era un tio molt jove, sí, la meva germana gran, la Reme, que és una mica la que ens va fer de mare, doncs el seu marit, el Constancio, amb 70 anys, també va morir d'un càncer molt xungo, molt xungo, molt xungo. I no sé per què...
0: Sí, amb això acabarem.
1: Pensar, sí, no sé per què vaig pensar, dir, mira, acabar amb un insult en català.
0: Sí.
1: I no sé, d'aquestes manalades. D'aquestes manalades.
0: Les manalades.
1: No? I vaig, aquest el vaig veure en no sé quina xarxa, un insult que deia... O sigui, una persona desforestat o desforestada mental. I jo vaig pensar, hòstia, que bo, no? Que diguin, ets un desforestat mental, que vol dir que el cap no tens massa cosa, no? Llavors, pues, si et sembla bé, acabaríem cada programa amb un insult en català, que tampoc no seran insults així.
0: Correcte.
1: També seran bastant... No, molt bé. No es tracta de ferir la sensibilitat de ningú.
0: Correcte. Doncs, Manel Borrego, escolta, un plaer, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Per compartir aquesta estona.
1: Gràcies a tu. I ens...
0: Divendres que ve.
1: Ens retrobem
0: bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Seguim.

0: Llibres que han canviat el món és l'espai que compartirem ara els divendres a aquesta hora amb la Glòria Massana, que més o menys sempre entrem a la mateixa hora, sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres. Eh? Hola, Glòria, bon dia. Atenció, micro 4. Bon dia, Glòria.
1: Ai, hola, bon dia.
0: Sí, sí,
1: bon
0: què
1: dia.
0: Tal, com estàs?
1: Bé, bé.
0: Sí?
1: Bé,
0: com ho portes,
1: bé.
0: Això del divendres?
1: Mira, no ho sé.
0: No ho saps?
1: No, porto bé, porto bé. Avui estic desentrenada, però, eh? Però
0: sí.
1: Bé, bé.
0: Bé, doncs entrem en matèria, no? Sí.
1: Per què vam abandonar,
0: sisplau,
1: abans de l'estiu, vam parlar dels drets dels homes? Doncs tornem, perquè els llibres que han canviat el món no s'aturen, en tenim molts més, i ara toca, perquè recordeu que ho fem cronològicament, estricta cronologia, ara toca el llibre que va suposar, doncs, la vindicació dels drets de la dona, aquest llibre de la Mary Wollstonecraft, que de fet és la mare de la Mary Shelley.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: O sigui que és aquest llibre. Ella va créixer, doncs, observant molt la influència dels marits dominants de l'època. Estem parlant del 1759-1797, va morir molt jove. Marits dominants, bastant infidels també, amb les seves dones, amb els fills en general, i després de publicar el 1787 un manual per a dames joves sobre l'educació de les filles, precisament, va desenvolupar les seves idees molt més a fons en aquest llibre, que és del 1792. De fet, és una publicació radical, continua sent radical, que va atacar el punt de vista prevalent, que era que, doncs, que les dones, bàsicament, era, és a dir, aquesta era la premissa que atacava directament, que era que les dones no posseïen la mateixa capacitat intel·lectual que els homes, i que, per tant, com que, donat que ja de sèrie venien, doncs, més justetes, només podien ser, doncs, objectes vells o ornaments a la llar, no? Bàsicament, aquesta era la funció, i que això ja venia donat. Això era la llei escrita. Llavors, doncs, Wollstonecraft, a més, creia que si els homes i dones són iguals als ulls de Déu, perquè ella era, és a dir, tenia formació religiosa, era creient, doncs que, a més, no, això només podia significar que ambdós podíem desenvolupar les mateixes virtuts espirituals i, per tant, rebre les mateixes oportunitats. Aquesta era una mica la premissa. Va morir, desgraciadament, poc després, el 1797, precisament de complicacions del postpart de la seva filla, de la Mary Shelley, i, de fet, ja s'ha de dir que, malgrat això, va ser molt coneguda en vida, va escriure només obres, va escriure tota la seva literatura, que ja veieu, amb només 10 anys, sobretot cap al final de la seva vida, i que, de fet, amb això ja va tenir prou per crear-se, doncs, una reputació com a escriptora i també, doncs, com a filòsofa.
0: Tenim llibres en català, no?
1: De fet, el tenim en català, publicada, doncs, La vindicació dels drets de la dona, un llibre del 2014. De fet,
0: sí.
1: Aquest és el llibre que, doncs, ha significat, doncs, va ser un èxit immediat, de fet. Dir-vos que va tenir molt mala fama posteriorment, perquè se li va danyar la reputació molt expressament després d'aquest llibre, i de fet és una autora que es va recuperar temps després. I, doncs, això, ell, sobretot, el que es basava era en la reivindicació de la raó, sobretot la igualtat domèstica. Amb la raó em refereixo a que ella argumentava que tradicions com el dret dels reis a governar no estaven establerts per sempre, sinó que s'havien de poder qüestionar amb arguments raonables. És a dir, això em sembla, ja no només des del punt de vista de la igualtat de gènere, sinó que em sembla molt radical i molt avançat al seu temps des del punt de vista, ja ni que sigui, de la llibertat. I després també insistia, a més, en 1797, insistia en que els marits també havien de tenir responsabilitat en la fidelitat i en la castedat matrimonial. Perquè, clar, era una cosa que s'exigia sota pena de mort a les dones, però que amb els homes, doncs, pues, no feia falta. I, doncs, aquí o tots o ningú.
0: Ha quedat clar? Més coses. Dos minutets tenim.
1: Exacte. Tot i que les seves propostes més extremes, com el tema de la coeducació, que també proposava, o la representació parlamentària, van ser ignorades al principi. De fet, avui en dia és una de les coses que se li dona més valor en l'obra, en aquesta obra de la vindicació dels drets de les dones, però que ja veieu que també és vindicació de drets dels homes. I, doncs, per acabar amb el fragment, ella sí. Estava convençuda, com us deia, de que la clau era l'educació de qualitat per les dones, que era una solució per tota la societat, i per tant que una dona educada beneficiava els nens i per tant feia parelles més estables i permetia a més aportacions més intel·ligents a la nació. I aquí teniu el fragment, doncs aquest fragment destacat sobre el tema de l'educació i la raó.
0: Que diu el següent. Tota l'educació de la dona està orientada a impedir que desenvolupi les facultats intel·lectuals i a fer que es conformi. Era l'educació rebuda el que, en dirigir-se al cor de les dones, insistint en la seva sensibilitat i en l'art d'agradar, les convertia en esclaves.
1: Doncs res, amb aquestes paraules resumim doncs aquesta petició als homes, que eren els qui tenien el poder en aquesta època, doncs perquè actuessin en benefici de la llibertat de les seves esposes i doncs que al final doncs una societat femenina educada era una societat que beneficiava a tothom.
0: Que bé. Doncs, Glòria, escolta, seguirem ja cronològicament, recordem, eh?
1: Correcte.
0: Amb els llibres que van canviar el món.
1: Exacte, que han canviat el món.
0: Que han canviat el món, per suposat. Ara, de moment, Glòria, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Perquè ara ho tenim a tocar.
1: Ara,
0: abans
1: clar,
0: venies de...
1: Abans havíem de dir...
0: Comença la setmana.
1: Bona setmana, i ara us haig de dir ara,
0: bon cap de setmana.
1: Perfecte.
0: Que bé, veus, amb això ja hem guanyat, eh?
1: Hem guanyat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Als oients també, gràcies per seguir-nos. Us deixem amb la remissió del Parlem de Còmics i després l'informatiu Molins de Rei al dia i la resta de continguts de la ràdio. Que vagi bé.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del pla de xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. I ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
4: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra un patrimoni, en concret un 11% menys.
3: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la

0: El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau al Vendrell, Aleixa Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat.
1: Informació local.
2: Avui continua la matrícula per als cursos de català per a adults per aquest curs que comença el 28 de setembre. Avui podeu fer la matrícula pels nivells per aprendre a parlar català o els nivells de gramàtica escrita al web cpnl.cat. I el dilluns també hi ha matrícula, però exclusivament pel curs del nivell C2 de català. Podeu anar-hi presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, el dilluns, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, o també a través del web cpnl.cat. El CEM fa una sortida aquest diumenge. La secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Faran un recorregut fàcil d'uns 6 quilòmetres per aquesta riera per conèixer doncs, aquest entorn natural del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel local del CEM aquesta tarda a apuntar-vos-hi. I avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament. A partir de quarts de nou intervindran diferents entitats de la vila, com els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'Ensaire, els Grallers, les Bastoneres i els Matossers. Després, a la mateixa plaça, hi haurà el Sardaixou Electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sardaixou Electrònic, on escoltareu, podreu gaudir de cançons actuals en versió de sardanes. I després del Sardaixou hi haurà música amb un DJ a partir de les 9 i durant la nit a la plaça de l'Ajuntament, una activitat organitzada per la Grupa. I el Foment també fa proposta per avui a partir de les 9, activitat de Festa Major al Foment amb Miqui de Cai, amb el monologuista gadità que ha deixat marcar el món de l'humor amb el seu estil únic i el seu enginy inigualable. Doncs podreu comprar les entrades al web Entràpolis per veure aquest espectacle avui a les 9 del vespre al Teatre del Foment dins de la programació de Festa Major. Acabem recordant la defunció de la senyora Encarnació Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat és avui a les 4 de la tarda a l'església de Sant Miquel. I la farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Tal com Raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies.
5: Falses.
4: Anècdotes.
5: Avorrides.
4: Històries.
5: Pulloses.
4: Receptes.
5: Fastigoses.
4: Música.
5: Plasta.
4: Biografies.
5: Inventades.
4: Premis.
5: Ràcatos.
4: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, Garcia, opilles?
4: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
5: Retiro tot el que dic.
4: Mare de Déu, senyor.
6: Tal com Raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
6: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels tebeos, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el novè art. Si ens escolteu tant i tan bé és perquè algú fa molt bé la seva feina i aquesta persona és l'Eli Arjona, que està aquí controlant-ho tot a la perfecció. Comencem amb ella el segon programa de la temporada, mirant d'habituar-nos a aquesta nova durada que tenim. L'Eli és de les principals artífexs de que estiguem ocupant això gairebé una hora o 50 minuts. Jo em resistia, però ella ho tenia molt clar i és que em deia, clar, és que porteu convidats molt interessants i clar, doncs avui no podíem faltar i ho tornem a fer i espero que tinguem tot el temps que bueno, tot el temps possible o que ho fem prou bé per ocupar tot el temps possible, perquè entre altres coses la setmana passada, per exemple, no ens va entrar la cançó que havia portat la Xènia Amorós, no ens van entrar les seves recomanacions i a veure si avui amb el convidat d'avui ho aconseguim, que no passa res, que si no ho aconseguim, però ho intentarem. De fet, també tinc els meus dubtes perquè amb el convidat d'avui tenim molts temes a tractar. Entre altres coses, perquè quan hi vaig contactar li vaig dir, a mi m'agrada lligar-ho amb l'actualitat, a veure si podem, i em va dir, és que mira, doncs estarem d'aniversari. Vull dir, d'aquí a l'editorial de la qual ens parlarà avui, una de les editorials de les quals ens parlarà avui, perquè ens en parlarà d'un parell ben bé, fa 13 anys, la setmana que ve, crec que feu 13 anys. Doncs em sembla un motiu espectacular per parlar amb ell. De fet, la setmana passada ja va sortir l'editorial principal de la qual ens parlarà avui, que és Yermo Ediciones, perquè precisament la Xènia Amorós ha estat traductora d'algunes de les obres que ha publicat aquesta editorial. La Juventud de Durango, Les noves aventures de Barbarroja, La Horda del Contraviento o La cofradía de las tormentas, entre d'altres. Avui també venim aquí amb llibreta i retolador i bolígraf per aprendre molt i per no perdre encara més temps amb les presentacions, doncs començo. Carles Miralles, molt benvingut.
1: Hola, moltes gràcies per tenir-me aquí, la veritat. Dic primer de tot moltes gràcies perquè sóc molt desagraït i al final sempre se m'oblida.
0: No, doncs ja.
1: Doncs començo amb les gràcies i així ja està.
0: Doncs perfecte. Parlant de gràcies a tu per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins. Gràcies perquè has hagut de patir el viacrucis de Rodalies. El Carles ha arribat perfectament puntual, però perquè ha sortit amb molt de temps de marge. Sí. Per tant, li hem d'agrair molt. I posats a agrair, li agraïm al Jordi Raboso, que ens ha posat en contacte, tenim una amistat en comú, i al Jordi, que segurament aquest programa se l'escoltarà, doncs aprofitem i li agraïm.
1: Esperem que n'escolteu un més, també, eh?
0: Esperem que sí, no, segur que sí. I posats a agrair, doncs, al Jaume Atenes, que és qui ens ha fet retrobar-nos amb el Jordi, doncs també li agraïm. No m'enrotllo més i començo amb aquella introducció que fem una mica per posar en context, per posar la vostra biografia així i situar els oients i les oients que puguin no conèixer-vos. I sí que aquest any, com que crec que tenim una mica més de marge, m'agradaria que la féssim una mica compartida. Jo vaig llançant i et llenço alguna pregunta mentrestant. Carles Muñoz Miralles, Carles M. Miralles o senzillament Carles Miralles, ets editor en cap i responsable a Yermo Ediciones i des de 2020 també a Arechimanga. Dos segells del mateix grup i no sé si la terminologia és ben bé aquesta, no sé si són segells, grups, no sé com exactament com
1: bueno,
0: va.
1: Sí, que a vegades quan jo veig que ens diuen Grupo Yermo,
0: això,
1: quan també fa la TVosfera, no? Que fa les analítiques anuals i tal, que diu Grupo Yermo i es diu Grupo Yermo, que raro em sona, no? Perquè per mi és una cosa molt casolana.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, és com de, bueno, soc jo en despatx, no?
0: Bueno.
1: I ja està, Grupo Yermo.
0: Però estàs portant aquests dos segells, ho dic bé, segells o dues editorials
1: sí,
0: diferents?
1: Sí, bueno, diem segells perquè no tenen entitat financera per separat.
0: Clar.
1: No, aleshores, sí que és la mateixa entitat financera. Sí que editorialment les tractem com a grups diferents perquè tenen un públic molt diferent cada un dels, cada un d'ells i aleshores sí que han de tractar la comunicació, la forma d'editar també, perquè són productes molt diferents, també són amb equips diferents i tot això.
0: Molt bé. Parlarem una miqueta d'això, si podem. A veure, després de finalitzar la carrera de filologia catalana, filologia catalana, vas tenir l'oportunitat de treballar en una botiga de còmics de la qual eres visitant assidu o comprador assidu. El treball era com a corrector i traductor i una mica més endavant va quedar una vacant d'editor coordinador a Norma Editorial, que entenc que la botiga era Norma, i et van trucar per treballar-hi. Per tant, entenc que aquesta és la teva primera experiència en el món editorial o...
1: Sí, bueno, diguem que la cosa va anar que jo soc de Sabadell i en aquella època Norma tenia tendes franquiciades a molts llocs i hi havia una Norma Sabadell. A Sabadell la biblioteca pública estava... Bueno, sí, la pública era de la Caixa, però bueno, la biblioteca on anava
0: sí.
1: Estava... Des de casa meva per la biblioteca havia de passar parlant de la botiga. I clar, què passava? Que molts cops no arribava a la biblioteca. Em quedava allà a xerrar tota la tarda. I allà doncs, els propietaris de la botiga, per una festa major, que es volien marxar o alguna cosa així, em van dir, ostres, ja que estàs aquí totes les tardes, et vols quedar?
0: Clar.
1: I bueno, vam quedar allà, vam fer una colla d'amics bastant interessant, i una d'aquestes persones de la colla era maquetista d'un packager, que són aquests ajudants que fan els llibres per a les grans empreses, i em va dir, necessitem un corrector. I com que havia acabat la carrera, doncs allà vaig anar. I d'allà doncs, vaig passar després a Norma Editorial, quan els va faltar un coordinador a Norma, com que aquest packager treballava per Norma,
0: molt bé.
1: Va ser molt fàcil, no?, el que m'acceptessin, perquè ja treballava ja per ells, ja sabia la forma de treballar. I d'allà doncs, va marxar l'editor que hi havia en aquell moment, que era l'Armanzoroa, i em van proposar a mi, bueno, doncs, ja que estàs aquí, tens... Jo havia fet un... no un màster en edició, però sí que era com una mena de mini-màster per aturats del món editorial. I clar, tenia els coneixements prou per fer d'editor en aquell moment, que era totalment diferent a fer editor avui en dia, no? Perquè en aquell moment eren fotolits, era tot molt físic. Ara no veus el paper per res fins que no està imprès, no?
0: Exacte, ara tot passa en PDF o...
1: Sí. I era això, un completament diferent i bueno, allà que vaig anar, que vaig entrar a Norma i allà vaig estar.
0: Jo això m'ho imagino, no?, com un somni fet realitat, de dir, ostres, he passat de ser el comprador o el visitant, a la volta estic treballant en aquell món, però bueno, no sé si és tan bonic.
1: Bueno, un amic meu me'n recordo que deia, ostres, jo quan llegia còmics sabia tots els noms d'aquesta gent que participava i deia, mai podria estar aquí perquè no tinc talents, no?, per fer això. I dius, hòstia, bueno, puc ser editor. El que no té talent,
0: té un altre talent, sí. I el que sí que entenc és que has estat lector des de sempre, o com a mínim aquella època segur, per tant que lector de còmics de tota la vida.
1: Sí.
0: Que, molt bé. 6 anys després d'estar treballant per Norma, Planeta D'Agostini t'ofereix un lloc de feina i vas passar-hi treballant 2 anys per aquesta editorial. Crec que no en guardes un bon record, no et preguntaré específicament, però sí que què en treus d'aquella experiència que t'ha servit per l'editor que ets avui?
1: De Norma, crec, portant una empresa de forma familiar, perquè el moment que jo estava de Norma no era tan gran com era ara, no? Era, que ara molts segells, en aquell moment era tot més abastable, i sí que tractaves directament amb el propietari o amb el director general o amb qui fos, no? I d'ahir sí que trec el com portar una empresa de forma familiar. I de Planeta trec una cosa molt interessant, que és veure les coses, veure the big picture, que dirien els anglesos, saps què és? És el deien, no, perquè 1 euro per pàgina, per exemple, que dius, hòstia, no és res, 1 euro per pàgina. Clar, d'allà trec que si multipliques per totes les planes que fas a l'any, pues, sí que són molts diners, no? Clar. I això era una visió que es feia molt a Planeta, i sí que la trec, no? Abans de prendre una decisió, dir, vale, en petit és això, però en gran què serà?
0: Molt bé.
1: I ja està, no vaig treure més.
0: Molt bé, bueno, ja és això.
1: Bueno, algun còmic em vaig endur.
0: No, molt bé. Després vas treballar en una petita editorial de llibres infantils i més endavant, en tancar aquesta editorial i gràcies a la coincidència que en aquell moment vas cobrar uns diners d'unes terres de la teva àvia, terres que anomenava Guillermo, d'aquí el nom de l'editorial, vas crear el teu propi segell, format per tu mateix com a editor i un dissenyador gràfic encarregat de la imatge visual de l'editorial amb col·laboradors externs encarregats de la resta de tasques. Això en aquell moment. Avui, com és l'equip de Guillermo?
1: Pues l'equip és el mateix, jo, el mateix dissenyador, que els dos treballàvem en aquesta editorial infantil. A més, hi hem afegit pues, un coordinador per la part de manga i un encarregat de màrqueting que porta pues, tot el tema de fires, el tema de tractament en botigues... I una mica, bueno, el coordinador es reparteix la part de premsa amb la noia de màrqueting, perquè a vegades pues, coincideixen, no?, els dos mons i llavors pues, s'ho van repartint com poden. Però no ha crescut gaire. O sigui,
0: l'estem parlant de 4 persones.
1: 4 persones, més un equip de col·laboradors, que tampoc és tan gran l'equip de col·laboradors, perquè m'agrada que la gent externa pugui cobrar de nosaltres i pugui viure gràcies a la feina que fa amb nosaltres, i aleshores si tens molts col·laboradors, els has de donar poca feina a cada un. Aleshores, clar, prefereixo gent que sigui bona i que sàpiga que nosaltres anem confiant en ells.
0: Molt bé. Tenim l'equip al cap i, a veure, Guillermo Ediciones és una editorial especialitzada en còmic europeu amb publicacions com les sèries Elric, Nottingham, La Serpiente y la Lanza, Oco, Las Cinco Tierras, Las Cròniques de Legión, per exemple, Maricel, que vam tenir aquí la Coralia Espunya presentant-nos Maricel quan la veu publicar... Heu apostat per la recuperació del còmic de gènere, perquè aquí hem parlat de pirateria, hem parlat de fantasia, hem parlat de diguem, aquests ciència-ficció, també. Sí, sí. I us heu guanyat un lloc entre les grans editorials del còmic europeu, sent això, el que deies, quatre persones. Com viu una editorial de la vostra dimensió, si em permets dir-ho així, en un ecosistema com el que tenim avui del sector del còmic, i més en això, diguem, anant a varar en el marc d'Europa?
1: Doncs fent molts malabars, la veritat.
0: M'imagino.
1: Sí, vivim fent poques vacances, gairebé sense cap setmana, per poder minimitzar costos a través de la pròpia feina, no? Uh-huh. Tot el que puguis fer tu, doncs no ho has de pagar, aleshores això abarateix el cost de cada llibre.
0: Uh-huh.
1: Però també crec que hem treballat molt bé la nostra imatge de marca. Sí que hi ha altres editorials que la tenen molt millor treballada, no?
0: Uh-huh.
1: Però sí que nosaltres, jo de vegades sempre, quan és l'aniversari, sempre m'agrada recordar el primer dossier de premsa que vam enviar de presentació de l'editorial, que dèiem, no, volem treballar el gènere, volem treballar ciència-ficció, uh-huh, fantasia i còmic històric, i que ara, 13 anys després, aquests segueixen sent els puntals de l'editorial, no?
0: Uh-huh.
1: No ens hem deixat endur per les veus de sirenes aquestes que et diuen que potser té més repercussió a premsa o a mitjans, al còmic social, uh-huh, o la novel·la gràfica, no? Sí que hi hem flirtejat una mica en alguna ocasió, però uh-huh, sobretot en ocasions en què es barrejava el còmic de gènere en si amb el més el format novel·la gràfica de còmic d'autor,
0: uh-huh,
1: però sí que sempre hem apostat pel còmic aquest de gran format, de format àlbum, i ens funciona molt bé. Estem trobant, tenim un públic molt fidel, també tenim un públic que ens odia a mort i que sempre estem
0: allà.
1: No es pot agradar a tothom. Però jo crec que també el públic, el hater, també demostra que estàs fent la teva imatge de marca, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè no li agrada el que fas, per tant, no tenim cap problema, no t'agrada, doncs ja està.
0: Ja està.
1: Però clar, per mi és de... Però et ratifica que estàs fent bé la feina perquè li importa el que estàs fent.
0: Uh-huh.
1: I bé, jo sempre estic molt, molt content amb els... Tenim lectors molt, molt seguidors, molt fans de Yermo, que... Amb el pas dels anys, doncs, molts els coneixes al Saló del Còmic,
0: clar,
1: o quan fèiem les jornades comiqueres, i sobretot per, bueno, Facebook, que encara sigui de gent gran, però si Guillermo sí que té un públic de gent gran, i per, uh-huh, tant a Facebook és molt més activa que no pas a Twitter o Instagram.
0: Uh-huh.
1: I els vas veient, o sigui, i veus que és un públic, i jo crec que és això amb el que està treballant Guillermo molt bé.
0: Uh-huh. Seguim, perquè ja anem tancant la biografia, però sí que m'interessa tocar-ho també, perquè és quan portàveu 5 anys de Yermo, decidiu créixer cap a un altre sector, que és provant amb el manga.
1: Mm.
0: Aquí és on neix Arechimanga i on comença la recerca de títols com Candy Candy, Magical Girl Holy Shit, Gannibal Megumi Itsugumi, entre d'altres, ja sé que de títols en podríem dir desenes i centenars. Clar, aquesta aposta, en quin moment s'ha us acut i vinga, va, doncs anem a treballar, anem a tocar el manga.
1: Hi ha un tema, que és que jo tinc una germana que és un any més gran,
0: uh-huh,
1: per tant a casa meva es veia la televisió que volíem germana, i clar, quan era petit, doncs es veia Candy Candy, perquè és el que volia veure la meva germana, bueno, i al final jo crec que en aquella època tots veiem
0: Candy Candy, correcte.
1: Aleshores, jo quan, per coses de la vida, vaig descobrir que l'autora de Candy Candy havia publicat la novel·la,
0: uh-huh,
1: em va quedar com a editor, ostres, aviam si pogués treure en algun moment,
0: clar,
1: la novel·la, i era allò que tens un ronron al cap, no? Aleshores, quan ja Guillermo ja estava muntat, ja anava a velocitat de creuer, i ja anava sola, diguem,
0: sí,
1: que va ser el moment de dir, vale, ara com faig créixer l'editorial, va ser, vale, em van suggerir, hòstia, doncs perquè no et fiques en el món del manga. I jo vaig dir, hòstia, doncs del món de treure Candy Candy, no? I aleshores de, vale, com monto Candy Candy amb Guillermo, que no té res a veure.
0: Clar.
1: Doncs, bueno, Candy Candy té un component històric, perquè passa durant la Primera Guerra Mundial,
0: uh-huh,
1: i dius, bueno, tinc altres obres d'aquesta autora, que també són obres, sí que són melodrames, també, com Candy Candy, però també tenen aquest component històric. Hi ha altre manga històric, que era un tema que no s'estava tocant molt, que era com Arte, o com una sèrie que vam treure, que es deia Balzar, l'arte de la guerra.
0: Uh-huh.
1: I aquí doncs, vaig poder com vestir una mica el manga, o sigui, un catàleg de manga en cert sentit dintre de Yermo.
0: Uh-huh.
1: Li vam posar de nom Arechi, que era un nom que sonava prou japonès com per ser de manga i que significa Yermo en japonès.
0: Ah, que bo. Vale.
1: I sí, o sigui, si hagués sigut una paraula que no hagués no hagués tingut bona sonoritat, no s'hagués dit.
0: Segurament.
1: Però com que va donar la casualitat Kalechi, és un nom que és fàcil de dir i que sona japonès,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs, ens vam quedar aquest nom i vam començar això, a muntar Kalechi a través de Manga Històric, que de seguida vam passar també al BL a través d'alguns BLs que eren de temàtica històrica. I després ja, doncs, un cop ja va estar obert la línia com a manga de manga, doncs ja vam deixar passar qualsevol cosa, no? O sigui, sobretot el gènere de terror o coses així, que és el que ara ens estem dedicant més.
0: Tanco la part de biografia, sí que puc dir també que ets traductor, entre altres de les vostres obres, d'algunes de les obres que publiqueu estan traduïdes per tu. També ets autor, i en parlarem en un moment, com a guionista, tens una obra de la qual vull dedicar, ni que siguin els 5 últims minuts per parlar-ne. No sé si et queda per afegir alguna cosa, o ja entro a barraca amb les...
1: Bueno, també faig els cafès.
0: De tot.
1: Sí, sí.
0: Xuco per a tot. Doncs posa't còmode, que jo crec que estem còmodes. A més, ja portem ja... En tot això, sí, sí. Eli, és que clar, és que això dels 50 minuts passa molt ràpid, eh?
1: Sí, hora i mitja allà, eh?
0: Sí, sí, exacte. No. Posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar amb tu i moltes preguntes per fer-te. I començo, perquè has mencionat el tema de les vacances ara fa un moment, i precisament el Diari de Kovacs, que és un canal de YouTube que heu de seguir, sí o sí, a més el porta el David Monturiol, que és el Monto, que és molinenc, o sigui que també algun dia hauria de passar per aquí, doncs deies al Diari de Kovacs que l'estiu et permet fer la teva feina, vas dir-ho així, tal qual. Entenc que és centrar-te exclusivament en la teva feina. En què consisteix la teva feina?
1: Aviam, no tant en la meva feina, però en la feina burocràtica. O sigui, la feina d'editor comença des del moment que tu llegeixes còmics, no? I que decideixes que són còmics que encaixen en el catàleg de l'editorial, que és una de les feines principals. Les editorials més grans potser ho fan amb lectors externs, no? Que saben més o menys com és el catàleg i et fan suggeriments. Jo, com que m'agrada el gènere, doncs m'ho llegeixo jo, no? I això és una feina que vas fent durant l'any, que això t'impedeix llegir potser còmics per plaer, perquè estàs llegint còmics per saber si publicar-los o no. Després d'aquí passa a fer-se els contractes. Això és feina que no es fa a l'agost, sinó que és una feina que es fa mes a mes, no? D'aquí fas una oferta a l'agència que porti els drets, sigui de l'editorial estrangera, sigui la gent d'un autor o el que sigui, i fas el contracte. I després, a partir d'aquí, doncs, queda la coordinació de un cop tens el contracte i pagues les factures, no? de drets, de materials, del que sigui, la feina és coordinar perquè aquest llibre surti en castellà, no? Coordines amb el traductor, amb el rotulista, amb els correctors, amb el dissenyador, i amb l'impremta, no? A buscar el paper adient per al llibre. I després queden tots aquests flecos, que no surt la paraula en català, de
0: serrells, però no sé si ben bé és la...
1: Pues, els informes de venda, no? Que has de... Al juny tu has de dir a la gent el que has venut la primera meitat de l'any, no? A tots els agents d'estrangers i això. I al desembre també ho has de fer. Aleshores, jo sempre demano, pues, una petita pròrroga, no? De no fer-ho al juliol, que hauria de ser el juliol, sinó poder-ho fer a l'agost, que em permet... Clar, com que no hi ha ningú, doncs em permet fer tots aquests informes, em permet també actualitzar tot el tema de contractes, organitzar tot el que es va acumulant, no? d'endreviments, d'endreçar coses, de fer còpies de seguretat dels llibres, que és, clar, són feines tan importants, però que no tenen temps de fer-la en el dia a dia. No? A mi l'agost em permet això, sobretot. Perquè realment durant tots els mesos estàs tan ocupat coordinant que el llibre hagi de sortir per un dia concret, que no tens temps. També em permet dir, vale, tenim tot això contractat, anem a organitzar un planning amb lògica, que igual abans has anunciat, no?, que un llibre sortiria a l'octubre, però com que el juliol, o sigui, l'agost, refas el planning, doncs un llibre igual tens dos de westerns al mateix mes, i dius, vale, doncs l'enredereixo perquè si hi ha un fan del western que no es competeixi amb si mateix, no?
0: Parlarem d'això i d'aquestes novetats que surten. Jo crec que espero tenir temps de tot. Anem un moment enrere i això, pregunto com neix Yermo, és a dir, com i quan, sabem que és aquest moment en què, diguem, reps, bueno, diners de l'editorial, diners de les terres de l'àvia, i ara que estàs amb l'aniversari, o esteu amb l'aniversari, en quin moment decideixes això de...
1: Pues mira, l'editorial aquesta infantil, quan va tancar, clar, et posa en una situació de dir, vale, has de començar a zero, no? Jo havia sortit, com has dit, no, de Planeta amb mal record, I les editorials petites, clar, no som editorials que tinguem vacants de feina per molta gent, no? Aleshores és molt difícil en el món del còmic trobar feina. Uh-huh. A més que siguin una gran editorial, però jo no volia tornar a una gran editorial. Uh-huh. I, bueno, el fet de tenir certs diners era de, bueno, o em pago part de la hipoteca que tenia, o els inverteixo en fer-me una feina per mi mateix. Uh-huh. I, bueno, I aquí va anar. Com que era el moment en què l'antiga Glena, Editores de TVOs, havia tancat feia poc, uh-huh. sí que quedava aquell nínxol que ells tenien, aquella col·lecció que es deia Popcorn, que publicava aquest tipus de novel·les, de novel·la gràfica, anava a dir, però del còmic més, sí. més de gènere. Planeta havia deixat de publicar-ho. Norma, ara Norma sí que torna a publicar com a còmic de gènere, però en aquella època només feia novel·la gràfica, no? Que era l'auge, potser, de la temàtica social i tot aquest tema. I aleshores em permetia dir, vale, doncs hi ha certs títols que ningú està apostant per ells, per tant, comprar-los és prou barat, perquè no hi ha competència a Espanya. Uh-huh. I vaig, com que tenia els contactes de quan hi havia treballat, doncs em va ser fàcil, no havia de començar a zero. Clar. Presentant, no, és un projecte, clar, la gent ja em coneixia a mi com a persona. Uh-huh. I quan vaig ficar a la porta dels agents, de seguida em van dir que sí.
0: Uh-huh. Una cosa que has apuntat ja, que és això, la línia editorial, és a dir, tu dius que cobreixes el buit que deixa Glenat, però quina és aquesta línia editorial? És a dir, per quins títols aposteu? Ho hem dit una mica, però vull que ho expliquis.
1: Clar, per mi és el que a França es considera mainstream, que per aquí és el menys mainstream que hi ha. Uh-huh. I és això, no? O sigui, fantasia pura i dura, derivada del Senyor dels Anells, derivada de l'Enfeus de Troyes, no? Que és, per França és com un gran pilar de la fantasia. Uh-huh. La ciència-ficció no molt hard, uh-huh. perquè jo crec que és molt difícil, o sigui, és una ciència-ficció més d'aventures, que és potser la que és més semblant a Star Wars, la que és més semblant a Dune, i el còmic històric, que jo crec que és un gènere molt reivindicat, és una llàstima que, com que ve de França, sempre és... La majoria de coses són història de França, no? Que, uh-huh. Sí que han editorials aquí que ho fan, però, bueno, amb cert viatge que potser no és tan interessant. I sí que dic, jo, hosti, si tinguéssim aquí aquest públic, no? Com que tenen a França, poder explicar la nostra història.
0: Clar.
1: Amb còmics seria molt interessant, però bueno, mentre no tenim això, doncs estem publicant la història de França, que tampoc està tan lluny.
0: Clar, exacte.
1: A més, a França tenen... Vaig parlar amb... Hi ha una sèrie que es diu Les Reines de Sangre, i un cop parlant amb l'editor, amb en Guy Delcourt, jo li deia, ostres, i per què no parleu d'Isabel la Catòlica, per exemple, no? Que és, com que totes les reines que surten allà són reines que han tingut un pes important a la història d'Europa o, uh-huh. o a la història del món, i clar, em va dir que no era prou exòtica, que ells ho publicaven. És reina francesa o reina molt exòtica, com Cleopatra o
0: tan a prop no els hi anava bé.
1: Sí, tan a prop no.
0: Clar. Uh-huh. Ostres, i llavors, temàtiques, estem parlant d'això, ciència-ficció, però clar, gènere fantàstic, còmic històric, has dit també els relats de pirates, sí. Les històries del Japó feudal, tot això també té cabuda.
1: Sí, sí, per mi això és la secció d'aventures, que uh-huh. té tot, western, clar. Samurais...
0: El western, clar.
1: Bueno, són gèneres que han agradat sempre, uh-huh. que segueixen agradant, uh-huh. i que jo crec que tenen molta originalitat, no? O sigui, una cosa és llegir una història de samurais feta des d'autors japonesos, uh-huh. i una altra és feta des d'autors d'aquí, o de França, que la visió que tenen del que és el samurai és totalment diferent.
0: Clar. I saps trobar un denominador comú d'aquestes obres, o més enllà del teu criteri o del vostre criteri, diguem, quin seria?
1: Aviam, per mi és molt important el dibuix. Uh-huh. El dibuix és sobretot que sigui molt realista, uh-huh. perquè jo crec que al públic que tenim li agrada molt el dibuix realista, que sigui espectacular, que llueixi molt en format àlbum. Uh-huh. Jo crec que és una forma de lluitar molt bé contra la pirateria. Uh-huh. Finalment, quan tu pirateges els còmics, el pots llegir en una tablet, uh-huh. però una tablet té una mida petita.
0: Clar.
1: El còmic americà, per exemple, que és la mida d'una tablet, no? Aleshores, piratejar un còmic americà en una tablet no perds la potència del dibuix. En canvi, en un àlbum europeu, que és gairebé el doble de gran, llegir-lo en una tablet et fa perdre l'espectacularitat de l'àlbum. I sobretot ens fixem molt en això.
0: Clar, és que jo pensava precisament el dibuix, aquesta tendència al realista, al figuratiu, sí que em semblava que era, no?, un dels denominadors sí. comuns. Vull dir que crec que... Molt bé. I ara, una cosa que tu apuntaves abans i que et volia preguntar, perquè és a dir, vosaltres treballeu molt publicant obra que està, diguem, publicada originalment a França i la traduïu pel mercat català, espanyol. Quin recorregut fa una obra concreta, eh? Des que llegeixes el projecte, que no sé si tu llegeixes el projecte o llegeixes ja un cop publicat, és a dir, un cop publicat allà, o no, és previ a això, i fins que la publiqueu aquí traduïda. Quin recorregut fa?
1: De vegades és, veus 4 o 5 planes i ja la compres. Sobretot la veus a fires, no? Quan,
0: això.
1: El més que és la Fira de Frankfurt, que és la Fira del Llibre, que és la més important del món i que va tothom, i allà és on veus tots els projectes de l'any, o vas a Angolem al gener, que bueno, no sé si es tornarà a fer o no, però...
0: Exacte, sí.
1: Uh-huh. Si no, hi ha Bolònia, que és la Fira del Llibre Infantil.
0: Frankfurt, no? Crec que hi vas,
1: sí,
0: ara...
1: Sí, el dia 7-8 d'octubre.
0: No sé si Luca també hi aneu?
1: No, no té res a veure.
0: No és...
1: Aleshores, de base, sí que venen ells aquí, el Saló de Còmic, que potser és una cosa que s'hauria de potenciar més des de la Ficòmic. I, bueno, aquí és on veus els projectes de coses que estan fent. De vegades jo m'agrada fer molta arqueologia editorial i buscar coses antigues de fa 10 o 15 anys, no? Però que entrin dintre el catàleg i la treus, clar, aquí. I bueno, després és fer el contracte, no? Fas una oferta. No hi ha, normalment no hi ha molta competència en les coses que publico jo, sí que en algun títol concret, sobretot si és d'autors espanyols, perquè... Clar, pots fer més promoció, no?, si tens l'autor d'aquí.
0: Clar.
1: I després d'això, bueno, un cop tens el contracte fet, doncs t'hi passes al traductor, o tradueixo jo, depèn del llibre que sigui.
0: Clar.
1: I en un mes tens el llibre traduït, i després passa per la maquetació, que sempre ara treballem sobretot amb maquetadors que puguin fer molt bé l'adaptació d'onomatopeies, que tinguin un background com a dibuixants per poder reconstruir dibuixos si al borrar una admiració o alguna cosa, doncs queda algun forat. Després passa per un parell de correccions, després a l'impremta i cap a la llibreria, ja que ho has dit, que la llibreria el col·loqui bé.
0: Clar.
1: I la gent el vegi i el compri.
0: Deies aquestes 4 o 5 planes primeres, són 4 o 5 planes d'un projecte que s'ha presentat a una fira, per exemple, o és una història publicada? Entenc que és un projecte, eh? Però...
1: Sí, normalment són projectes que estan treballant, doncs, les editorials franceses, i com que saben que serà un projecte molt potent de cara a l'any que ve, doncs ells ja ho ofereixen per veure si... Perquè ells també han de pagar els autors. Clar. Aleshores, si jo ja li pago els diners dels meus drets, doncs ells ja tenen diners per pagar els autors.
0: Clar.
1: I també, bueno, ara estem cada cop més amb, bueno, la producció pròpia, que ho parlarem potser després, que aquí sí que veus 4 o 5 planes d'algú que està fent un projecte i que et permet, si més no, veure què li agrada a aquest autor. Si el projecte que t'estan presentant no t'agrada, igual tu li pots suggerir, hòstia, per què no fas una cosa més d'aquest estil, que per l'estil de dibuix que tens encaixa amb aquesta història, i anem a pensar una història entre els dos que vagi per aquest estil de dibuix.
0: Molt bé. Això, clar, fora de micro, abans, fa una estona em deies, clar, és que jo rebo 500 correus al dia.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: M'ha explotat el cap en aquell moment, ara me l'he tornat a col·locar. Clar, 500 correus, clar, entre aquests 500 correus hi ha això, diguem, intercanvi amb editorials franceses que esteu negociant drets, i propostes d'autors o autores que per presentar projectes, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, aquí aquesta
1: feina... Cada llibre, pensa que cada llibre requereix moltes coses, que són això, la traducció, la rotulació, l'aprovació de materials, perquè tu no pots publicar sense que els francesos o els japonès et diguin sí, vale, està bé l'adaptació que heu fet al castellà. I això requereix molt toma i daca d'enviar correus, rebre com respondre i això. Molt bé. I sí que hi ha molts projectes, cada cop més, perquè un cop hem començat a fer la producció pròpia, doncs clar, la gent ha començat a veure que nosaltres estem publicant, i els autors, clar, es coneixen entre si, de manera de l'escola junts, i... Ostres, per què no presents aquest projecte que estan buscant? Clar, jo sobretot busco, doncs, coses d'aquest estil, no? De gènere de ciència-ficció, que sempre tinguin un punt d'originalitat, que no em presentin una història de samurais normal, perquè això ja la puc comprar a França, no? Sinó que busquin un punt de per què... Mira, l'altre dia estàvem una obra, no diré el gènere, però estava ambientada a França. Jo li deia aquest gènere, però no ambientes a Barcelona o a Madrid, perquè a França, un francès ho farà millor, d'ambientar-la a París, si viu a París. Clar, en canvi, que tu n'hi has anat a la teva vida, o el que sigui.
0: Sí?
1: En canvi, si ho fas a Barcelona, tindrà aquest punt d'originalitat que no es fan històries ambientades a Barcelona, o a Madrid, o a Molins, no? Si vols. O sigui, i ja donarà un punt que no tenen les altres obres, no? De vegades buscar lo concret o lo provincial que et fa ser més...
0: Que això també és part de la feina de l'editor.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, aconsellar o no a l'autora, a l'autor que...
1: Sí.
0: Que... Vols comentar precisament això d'aquesta obertura que esteu fent al producte d'aquí, als autors d'aquí?
1: Sí, bueno, de fet és una mica com quan vam començar amb el manga, no? De buscar una cosa diferent per poder ampliar sense competir amb tu mateix.
0: Clar.
1: El fet de buscar, primer també per mi, no? Que després de 13 anys és una mica cansat, no? La rutina aquesta de, si compro els drets, no sé què, no quantos, és poc creatiu, té punts creatius a l'hora de fer el planning, aquestes coses,
0: sí.
1: Però al final és molt rutinari. I el fet de fer producció pròpia sí que et permet una mica més de creativitat. Jo, enmig d'aquest currículum que has dit abans, també he sigut professor d'escriptura creativa en algun moment.
0: Molt bé.
1: També he sigut alumne, però no he, bueno, sí que he publicat un llibre, però bueno, no compta. Sí, sí, és com aquells primers de la Rodoleda que et renega, doncs jo igual. Ah. I sí que he sigut després professor d'escriptura creativa. Això sí que em dona molts recursos a l'hora de poder comentar la narrativa d'algunes obres, no? De si funciona o no funciona. Per exemple, ara recordo un projecte que estem treballant, que de vegades els guionistes tenen aquesta mania de posar-te al començament tota la documentació perquè es vegi
0: que ho han estudiat.
1: I és de no, comença on comença la història.
0: Clar.
1: Tota la infància d'aquest protagonista no m'interessa. Quan comença a fotre hòsties.
0: Sí, exacte.
1: Després ja, si en algun moment s'ha d'explicar, ja fotràs un flashback.
0: Uh-huh.
1: Però en aquest moment no interessa, no?
0: Uh-huh.
1: I el que interessa és entrar a l'acció directament i coses així. I clar, és molt més creatiu com a editor.
0: Molt bé. Doncs autores i autors que pugueu estar escoltant aquesta entrevista, si us plau, doncs proposeu, sí, sí. Envieu propostes. Torno un moment al tema aquest de les publicacions respecte al mercat francès, perquè clar, publiqueu sèries. Clar, no és el mateix un títol volum únic, diguem, que pots acotar més l'èxit o no que pugui tenir aquí. Amb les sèries hi ha una aposta, perquè aneu amb cert paral·lelisme respecte a la publicació original.
1: Sí.
0: Què exigeix això?
1: Aviam, exigeix una responsabilitat molt, molt gran amb el lector, no? De que ells confien en que nosaltres seguirem la sèrie. No sempre pot ser, ja dic, també, de vegades hem de tallar una sèrie perquè no ven, o sigui, no arriba als 200 exemplars o als 250 i provoca moltes pèrdues, aleshores...
0: Malauradament.
1: Hem d'apostar per la supervivència de l'editorial abans de la supervivència de la sèrie.
0: Uh-huh.
1: Però sí que jo crec que la gent, també passa amb les novel·les, no? La gent té moltes ganes de llegir una sèrie, d'apostar per uns personatges, de poder seguir una història més enllà d'un volum individual. L'auge de la sèrie televisiva també ve per això, no? La pel·lícula se'ns queda curta per poder expressar el que és la història d'una persona. I jo crec que la sèrie, sobretot el gènere aquest de la sèrie concepte que han fet a França, que són sèries com ara aquesta d'Elfos o Conquistes o aquestes que estan publicant, que són sèries fetes per diferents autors, que tenen una mica amb la fórmula de l'àlbum europeu d'una sèrie, un autor, o dos autors, ho han fet molt bé per poder competir amb el manga o poder competir contra el còmic americà, que són sèries d'una publicació molt més ràpida, no? Aquí estàvem acostumats a que sortís un àlbum de Torgal cada any o cada any i mig.
0: Gran Torgal.
1: Sí, sí. No, vull dir que està molt bé, Torgal, sí, però clar, t'havies d'esperar un any
0: i tant,
1: que sortís el següent volum.
0: L'esperàvem amb ànsia, sí, sí,
1: sí. I ara, en canvi, el tenir diferents equips, però tenir un showrunner, no?, com pot ser el Jean-Luc Steen, que és el creador darrere de tot això, de la majoria de coses, fa que tot tingui una cohesió, però que cada 4 mesos tinguis un àlbum nou al mercat.
0: Molt bé.
1: I això és molt interessant. Crec que és una revolució molt gran dintre de la BD francesa, que no s'està estudiant prou, crec.
0: Doncs, avui no en parlarem perquè no ens donarà temps, perquè a més ja veig que se'ns tira el temps a sobre. En parlarem un altre programa. Si vols venir, estàs convidat a parlar-ne un altre programa. I ara et preguntaria, no per les novetats, perquè les novetats les heu comentat precisament al diari de Kovacs, les veu comentar amb el Monto, les veu comentar també precisament aquest passat dilluns al vostre canal de Territorio Yermo. Per tant, qui li interessi conèixer exactament les novetats que ha publicat o que publiqueu, doncs que vagi a aquests canals i en parli, bueno, i ho comprovi. No sé, jo apunto Elric, és el número 6 de la sèrie Elric, el primer volum de El Ogro, que això és l'Ogro Acto 1, que aquesta crec pel que...
1: Boníssima.
0: I crec que té molt d'interès, està generant molt d'interès, vull dir que amb aquesta crec que triomfareu. Les Tierras de Ogon, Sol el Silencio, Trilogia Berlinesa, Cròniques de l'Atlàntida, Birthright, Legado de la Serpiente Marina, en deixo algunes així, i n'hi ha una que, si us plau, compteu amb mi, que és el Zidru.
1: Ah.
0: Zidru. Zidru he publicat per moltes editorials.
1: Sí, sí, sí.
0: publica per fi amb vosaltres, La que hizo felices a los insectos. Com ha anat això amb el Cidru? Com s'ha gestat això?
1: Bueno, ho hem fet a través de l'editorial francesa, que és Daniel Magen, i és una obra que a mi em va enamorar quan la vaig llegir fa molt temps, però és una obra que encaixava poc a Guillermo, no? Perquè és una fantasia molt poètica, és meravellós, sí, és la història d'una mare que regala uns ocells als seus fills, i un dels fills, intentant caçar l'ocell que se li escapa, es cau pel balcó, no? I es mora. I després ella decideix matar, com és la reina, decideix matar tots els fills del regne. Clar, és molt Mil y una noche, és una molt poètica, sí, té una narrativa molt poètica, un dibuix i un color molt... que s'allunya molt de la fantasia més violenta, més d'acció nostra, però és tan xulo.
0: Clar, és que anava a dir, aquesta no la podíeu deixar passar.
1: Sí, aleshores jo tenia allà una carpeta que tinc de pel futur, i cada mes o cada dos mesos intento posar alguna cosa d'aquestes en el pla de publicacions que tinc. I mira, ja tocava...
0: Aquesta jo l'estic esperant amb candeletes, que no sé com es diu. Tu, de fet, vas dir, exactament, ho dic per posar en paraules que deia ell aquest passat dilluns, és un regal pels sentits.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Té unes dobles pàgines que, bueno...
0: Doncs aquesta l'estem esperant. Et preguntaria, és que se'ns tira el temps a sobre, et preguntaria per quines són les sèries més esperades, quines són les que triomfen més, així que tens un parell de títols... Que...
1: Tot el que és el món d'Aquilón, que són aquestes sèries d'Elfos, les Terres d'Ogon, la que ha de venir ara, que és les Terres d'Inuma, que és la més ambientació japonesa, això per nosaltres és un èxit cada cop que traiem un. Les Cinco Terres també és un altre èxit. Ara està tothom amb Requiem, que és una sèrie així molt superviolenta, amb un horror vacu i en el dibuix. És una història d'un vampir, bueno, no, un nazi que mor i es trenca l'home vampir. I es fica en una guerra interdimensional de zombis, homes llop i coses així. És una barbaritat, en tots els sentits de la paraula. I des que la vam anunciar, està la gent molt interessada. En la part de manga, tota la zona de terror ens està funcionant molt bé, i ara traiem una que es diu, per Halloween traiem una que es diu Pumpkin Night, que és una noia amb una carbassa, amb una màscara de carbassa, que va matant amb un gore excepcional a la gent que deia el gore. I això és una sèrie que triomfarà molt entre adolescents, perquè al Saló del Manga ens van preguntar molta gent per aquesta sèrie, i quan la vam anunciar també vam vist que
0: aquesta a mi no, eh? Jo no sóc adolescent, no sóc el públic target. Això ho lligo amb perquè estàs anunciant ja molts títols, i de fet, si entreu a qualsevol d'aquests canals que hem comentat, veureu totes les novetats, i obro aquest petit meló, no tindrem temps d'estendre'ns, però aquest petit meló de les novetats que surten al mes. Vull dir, estem parlant de cada editorial, no sé quantes en publiquen, però com absorbeix el mercat tot això?
1: Doncs no l'absorbeix, jo crec que sí que estem en un moment de potser que es publica massa. El que passa és que, clar, cada empresa té les seves necessitats, no?, de publicar, perquè tenim unes despeses fixes que hem de cobrir, i aleshores doncs, traiem les novetats que necessitem per poder cobrir aquestes despeses i per tirar endavant l'editorial, no? Sí que també crec que nosaltres no podem baixar el número de novetats perquè complim una funció del mercat, que és la de portar aquest tipus de títols que ningú més porta, de fantasia, de ciència-ficció. I costa molt dir com es pot absorbir. Jo sempre faig la comparació amb el cinema, amb les sèries. No tenim temps de veure totes les sèries que s'emeten, no tenim temps de comprar totes les novel·les que es publiquen, ni de veure tots els partits de futbol que es deuen fer, ni d'anar a totes les obres de teatre que hi ha al teatre. Aleshores, el mercat ho ha d'absorbir escollint i creant molt nínxol. Jo crec que una de les coses que fan molt bé algunes tendes és especialitzar-se dintre de l'especialització. O sigui, ja no val tenir una tenda, sí que pot ser una tenda molt gran, com Norma Comics, no?, o com Akira, o com Tomas Grapas, que obtinguin tot, però sí que jo crec que les tendes petites han de ser com aquestes tendes que estan sortint de romantasy, no?, d'aquestes novel·les de fantasia i amor que s'han posat tan de moda entre l'actorat femení, i que ja han sortit a Barcelona dos o tres tendes especialitzades en això, i que poden viure pues perquè s'han especialitzat i els lectors d'aquest tipus, manera, i a més una, són tendes que fan moltes activitats de clubs de lectura,
0: clar,
1: i
0: que
1: coses
0: fomenta,
1: així.
0: Sí,
1: aleshores, clar, fomenta la funció social que tenim també una botiga, no? Una llibreria, no és només posar un llibre i vendre-ho. Aleshores, nosaltres com a editorials també hem de fomentar això amb activitats, amb portar autors, nosaltres a través del canal de YouTube doncs, també busquem aquest apropament amb el lector perquè, perquè busquin els nostres llibres, no? I aleshores és l'única manera que s'ha hagut de fer-ho. Hi ha molta novetat, sí, però bueno, tampoc ho has de comprar tot.
0: No, no, clar, està clar. No sé què és veritat. Jo ho dic com a lector, clar, arribar a tot és impossible. És sí, dir, sí. No, clar, llavors has de seleccionar. Has
1: jo,
0: de seleccionar
1: bueno,
0: bé,
1: vaig a dir una barbaritat, ara. Jo no fa gaire vaig calcular que jo llegeixo unes 25 novel·les, 30 novel·les a l'any. Clar, si tinc 50 anys, tinc 51, si em queden 25 anys. Si puc llegir tantes novel·les en la teva vida que em queda, dic, has de seleccionar molt bé perquè no pots llegir tot el que voldria llegir ara,
0: clar,
1: que ja està publicat, no puc llegir-ho ja, amb els anys que em queden de vida. Per tant, has de començar a seleccionar molt.
0: Seleccionar i afinar molt bé. Eli, ens estem quedant sense temps. No podem posar la cançó que l'ha triat el Carles? Vull dir, no podem fer les recomanacions? No pot ser això, no pot ser. A veure, jo hauré de fer menys preguntes. No, sí que et vull... Que parlem un moment d'Arechi Manga. Potser ja dedicarem un altre episodi. Clar, aquí com neix, sí que hem parlat, ho has comentat en el moment de la biografia, tu, i ara diguem el que he recollit de les teves entrevistes, és això, no?, que neix després de la voluntat d'un equip de portar obres provenients de la cultura asiàtica, del mercat japonès, que actualment no es troben al mercat. És a dir, vosaltres també aneu a buscar un manga específic, no? Ho deies, sí, tu una mica també, el manga més vinculat, potser...
1: Sí, vam començar més amb el manga històric, després, a través del manga històric vam anar cap al Boys Love, que era un tema molt demandat en aquest moment, que es publicava poc, i ens hem convertit, sí, en l'editorial principal de publicació de Boys Love a Espanya. Ara sí que hi ha moltes editorials que s'han apuntat al carro. Nosaltres potser doncs, hem baixat la producció d'això, doncs, perquè ara ja era molt competitiva, i ens hem decantat cap al còmic de terror, a través de que hem començat a publicar thriller Gannibal, que va funcionar molt bé. I bueno, vam utilitzar Gannibal doncs, perquè era una nova línia que és la que millor ens està tirant ara, no? Amb títols d'això, Gannibal, Smiley, Buscadores de Cadàveres, que a tu no t'agradaran, si no t'agrada el terror.
0: Sí, és que el terror, el gore...
1: No. Bueno, no és només gore, també hi ha molt thriller, però bueno, el gore ens està funcionant molt bé, també.
0: Molt bé, no, escolta'm, que està bé, és el que deies tu, que ha de tenir... Exacte, d'haver-hi gent per tothom, només faltaria, sí, sí. Clar, precisament amb el Montu, a Diario de Kovacs, sí que deies que havia estat un any dur pel manga. No, és a dir, bueno, pel sector del manga, que hi havia hagut una mica de frenada, de recol·locació, sí, i que et pregunto això, com ha estat, és a dir, què ha passat, quin ha estat el fenomen?
1: Bé, bueno, després de la pandèmia van pujar molt les vendes i, clar, bueno, quan puja molt una cosa doncs s'ha d'estancar i ha de baixar una mica, no?, per regular-se. I ara estem en aquest moment de regulació. Nosaltres hem optat pues, per apostar sobretot per les coses que sabem que donen benefici o que cobreixen despeses com a mínim i fer una frenada en les coses que provoquen pèrdues, pues, com he dit abans, no?, amb alguns títols.
0: Aquests títols de 200 exemplars. Sí,
1: sí. Hem d'apostar per la supervivència de l'editorial i de mica en mica pues, siguen anar recuperant aquests títols que han quedat una mica penjats i donar-los un final digne, no?
0: Molt bé.
1: I, però també demanem la paciència de la gent però no, això requereix temps, no podem fer-ho com que són títols que provoquen pèrdues, no podem treure-ho tot en un any, no? Hem de fer-ho amb comptagotes i calcular molt bé en quin moment treure-ho perquè tenim altres títols que sí que ens donen benefici, clar, i ens permeten pues, compensar, no?, aquestes pèrdues. Jo crec que ho està veient tothom, no? Pujades de preu d'algunes editorials, aturada moltes col·leccions, hi ha moltes línies que potser la gent no s'assenyala tant com a Arechi, perquè jo soc molt, molt vocal, no?, dir aquestes coses de... Bé, doncs prenem aquesta sèrie perquè no ven. Altres editorials ho fan una mica més d'amagat, que també és lícit, però tampoc has d'anunciar les teves derrotes, no? O sigui, no cal fer-ho. Però, bueno, ja tothom que investigui una mica com està el mercat i com estan les sèries, veuran que la situació és bastant comuna.
0: No sé si no ens estendrem gaire, però sí que quines diferències a nivell de gestió et comporta Arechi respecte a Yermo? O diguem, o la feina és principalment la mateixa.
1: La feina és gairebé la mateixa. Tenim la sort que tenim una gent, la majoria de títols que tenim ens venen a través d'una gent que està a Japó, que és espanyola. Uh-huh. Aleshores, és molt fluid, no? Quan no la teníem ahir encara i vam començar, que treballàvem amb japonesos, uh-huh, sí que era més complicat, perquè és molt més burocràtic tot, no?
0: Clar.
1: Però en canvi amb ella sí que pots parlar més de tu a tu, a més és molt fàcil escriure's i enviar-se whatsapps o enviar-se àudios i ja està. Aleshores, la relació és molt, molt fluida. Uh-huh. Sí que amb el japonès, òbviament, has de tenir molt més temps. O sigui, un còmic francès en 2 mesos, 3 mesos, el pots treure de contractes, uh-huh, que el tens a la venda. Si el tradueixo jo, per exemple, doncs li tiro un cap de setmana per traduir-lo i, uh-huh, i anem ràpid, no?
0: Vale.
1: En canvi, bueno, si ho fem amb un traductor, doncs, òbviament, com que és algú extern, doncs, trigarà una mica més. Uh-huh. Però amb el japonès, com que necessites algú que tradueixi japonès i estan molt ocupats gairebé tots els traductors, doncs sí que es dilata molt. Clar. La rotulació és més complicada perquè vulguis que no de francès, doncs el qui està maquetant més o menys veu les paraules i sap què vol dir, uh-huh, i pot maquetar. En canvi, del japonès, doncs ha de tenir una plantilla d'aquest globus va aquí i aquest globus va allà.
0: Clar.
1: Això són les diferències més grans que hi ha. La resta sí que la comunicació, per exemple, el que et deia, que Guillermo es mou molt a Facebook perquè és un públic més adult, uh-huh, en canvi a Arechi és molt, molt a Twitter, uh-huh, i a Instagram, però més a Twitter, uh-huh, perquè també és, el públic és més jove i, tenim molt públic femení, uh-huh, i aleshores es mou millor en aquests canals.
0: Molt bé. No et pregunto per les novetats, no sé si que et diria en quin canal les poden veure o les poden seguir.
1: Bueno,
0: nosaltres a Twitter o estem parlant de...
1: Nosaltres a Instagram, Twitter i Facebook el movem sempre, o sigui, uh-huh, ara Territori Guillermo, el canal de YouTube que tenim, incorporarem les novetats d'Arechi també, uh-huh, a partir d'ara, perquè també fins ara ho teníem molt separat, però amb tot el tema del còmic del manga de terror, uh-huh, sí que anem a un públic més semblant al de Guillermo, per tant, uh-huh, per la comunicació intentarem unir una mica.
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: I ara vindria un moment que posem una cançó i després li demanem al Carles que ens faci recomanacions. No ens donarà temps, perquè una cosa que sí que vull comentar, i t'agraeixo, diguem, la concisió, hem parlat de Reichi molt poc, de Guillermo ens hem pogut estendre una mica més, però sí que volia parlar de la teva obra com a autor, perquè el Carles, diguem, sortint-se de la temàtica que ell sol tractar diguem, en el seu món, en el seu dia a dia com a editor, és el guionista de l'adaptació dels Odempitus. Els Odempitus, la obra que, diguem, tots crec que hem llegit, o com a mínim 2 o 3 generacions seguides hem llegit, adaptada, bueno, escrita pel Sebastià Sorribes i dibuixada per la Pilarín Vallès. Doncs tu em vas fer una adaptació còmic.
1: Sí.
0: Clar, bueno, tenim 5 minutets, jo crec que els podem apurar. És una adaptació que coincideix, de fet, amb els 60 anys de la publicació original, amb il·lustracions, amb el dibuix de la Maria Martínez, la Galleta Maria, que és una muralista i una de les veus més prometedores de la il·lustració valenciana. I començo per un agraïment que fas tu, diguem, en el mateix llibre, que és a la Galera, però dius per com d'important era per tu fer aquest còmic. I et pregunto, com era d'important?
1: Clar, jo sempre ho he dit i sempre ho hem repetit a totes les entrevistes, que els Odempitus per mi són els Goonies catalans, no?
0: Ostres, sí, jo bona,
1: soc
0: bona comparació.
1: Jo soc de ciutat, jo soc de Sabadell, i sí que jo anava de vacances d'un poble de Priorat, que es diu Cabassers, i tenia una colla, que érem tots forasters, i hi havia la colla com de nens més grans que nosaltres, que eren els nens del poble, i de nens més joves que nosaltres, que eren nens del poble, però a la meva edat érem tots forasters. Uh-huh. I aleshores era una colla de 8-9 persones, que érem una colla de pel·lícula, que teníem uns bessons, teníem una sola noia, teníem el noi gras, que era jo, uh-huh, i teníem, bueno, pues també un noi més jove que la resta, uh-huh, i era com molt de pel·lícula, de tots aquests elements.
0: Pues estava el racialitzat,
1: El racialitzat, sí, no el teníem. Hi havia un de molt morenet, però no era... Uh-huh. I era això, o sigui, jo vaig veure era un poble en què tu arribaves allà i era casa de la meva àvia, uh-huh, i no veies l'àvia en tot el dia, anaves a dinar i acabaves de dinar, anaves al carrer amb la bici, i anaves a fer cabanyes al bosc,
0: sí.
1: I anaves a sopar, després sorties a la fresca i fins... I era molt, molt de pel·lícula. I aleshores, quan jo vaig llegir els Odempitus, quan era petit, doncs era, hòstia, és que és una colla així, però a la ciutat, que és el que m'agradaria tenir, perquè no tenia aquesta colla a la ciutat. I res, era com... A mi sempre aquestes pel·lícules, com Polseres Vermelles o Herois o aquestes pel·lícules de colla, sempre m'han agradat molt. I el fet de quan vaig conèixer la gent de la Galera, el primer que els hi vaig dir era de s'ha de fer un còmic dels Odempitus.
0: Uh-huh.
1: I em van dir que no. I després va haver un moment que la Pema Maimó, l'editora, estaven tenint una reunió, es veu, i ara de què fem pel 60 aniversari? I ella, clar, va dir, ostres,
0: tenim pendent.
1: Tenim això. I quan li van dir que li van donar l'okei, que ella volia que jo formés part del... Perquè havia sigut idea meva i havia estat insistint tant. I em va dir, el vols escriure tu?
0: Jo, o sigui, no tenies el guió. Tu vas proposar la idea, però no tenies escrit
1: no
0: un
1: tenia
0: guió.
1: No, no, no. I em va dir, el vols escriure jo? Mm-hmm. I tant, i tant.
0: Clar, i llavors posar-te a escriure un guió, a veure, no, no és una cosa tan fàcil, perquè crec que és una molt bona adaptació, que a més el que aconsegueix, ho dic pels qui no l'hagin llegit, doncs els convidem a llegir-ho, però que aconsegueix com actualitzar certs elements i destilar, no hi surt tot, però surt el que tots recordem.
1: Sí, clar, no podies, o sigui, el bo que fos un còmic és que et permetia, si no podies actualitzar la novel·la fent una novel·la, perquè era com treure una mica clar. La novel·la original, no? Ningú...
0: No tractava de replicar el surt.
1: Però en canvi, al canviar el gènere literari sí que et permet més llibertat, no? Uh-huh. I aquí hem fet el que a les pel·lícules Scream en deien una requela, que és una seqüela, però és un remake. Uh-huh. Són com els nets dels originals que tornen a fer un zoo, que no és un zoo, que és un refugi, perquè clar, s'ha d'actualitzar. Uh-huh. També hem afegit escenes que no existien, com l'escena de la platja, en tant que Barcelona ara està més lligada a la platja que no pas als anys 60, i el tractament amb els animals, òbviament, és molt diferent del que era l'original.
0: Uh-huh. Doncs felicitats per l'obra, no sé...
1: Moltes gràcies.
0: D'això va ser aquest Sant Jordi, pot ser?
1: Sí,
0: Sant Jordi, o sigui que encara la trobareu a les llibreries i, per tant, qui no l'hagi llegit, que espero que sigui poca gent, recomanem molt, molt. Se'ns està acabant el temps, com pot ser això? No posem la cançó, no demanem les recomanacions, jo crec que hem d'anar tancant. Sí que tenim un agraïment, gràcies a més per haver patit Rodalies.
1: Bueno, ara el tornaré a patir, per tornar.
0: Esperem que no tant. Ja farem les trucades que calgui i a veure si ens en sortim. Gràcies, Carles Miralles.
1: A vosaltres.
0: Esperem que hagis estat a gust.
1: Sí, sí.
0: Quan vulguis tornar a venir.
1: Tornaré, ho prometo.
0: El proper dia vens amb el Zidro i has parlat amb ell, per cert? Vull dir, has arribat a parlar amb ell?
1: Per correu, sí.
0: Per correu, molt bé. Doncs, ara sí. Fins aquí aquest segon programa de la cinquena temporada del Parlem de Còmics. Eli Arjona, gràcies, un plaer com sempre. Una setmana més i totes les que vindran amb una hora de durada. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon final de setmana i sobretot llegiu còmics. Per tirar remenant clau de còmic europeu teniu tot el catàleg de Yermo Ediciones i per tirar remenant clau de manga el catàleg d'Arechi Manga, que són les editorials que piloten Carles Miralles. I si a més voleu una adaptació del Zoo d'en Pitus, si us plau, doncs l'adaptació del Sebastià Sorribes que ha fet el Carles Miralles amb la Galleta Maria.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem parlant de la Festa Major, que justament avui, aquest vespre, amb la Crida, comença i s'allarga fins al 29 de setembre. Escoltarem la regidora, l'alcalde, també la valoració d'un dels grups polítics i també escoltarem les propostes que tenen des d'ara a Molins, ja mirant a les eleccions de l'any que ve. Repassarem actes de la festa d'aquest cap de setmana i també farem un repàs de la informació esportiva. Els diferents clubs de la vila estan fent la pretemporada, la seva majoria, i alguns comencen ja aquest cap de setmana, d'altres de la setmana que ve o principis d'octubre, la lliga regular. Parlem amb el club de bàsquet, el Molins de Rei Club de Futbol, el Club d'Handbol i el Club Futbol Sala Molins 99. Doncs aquests són els continguts informatius del resum d'avui, divendres 18 de setembre. Resum de la setmana. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació del temps. A aquesta hora, 23 graus a l'exterior de la ràdio. I el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que ens explica el temps que ha de fer avui al cap de setmana. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Hem tingut unes últimes hores encara amb risc de precipitacions aquí a Molins de Rei, però de cara a la tarda aquest risc desapareixi, per tant parlarem d'una tarda variable. I amb temperatures semblants a les d'ahir, màximes al voltant dels 25-26 graus aproximadament. La previsió pel cap de setmana ens anuncia un temps tranquil, estable, amb sol, la presència d'alguns núvols i temperatures contrastades, perquè a primeres hores del matí farà bastanta fresca, demà al matí haurem de sortir amb una mica de roba d'abric només a primeres hores, però en canvi les temperatures màximes pujaran, si avui tenim 25-26, demà podem afegir un grau i afegir un parell de graus també de cara a diumenge. Per tant, diumenge, al centre del dia, fins i tot podríem parlar d'ambient una mica càlid.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, hi ha algunes incidències a Barcelona, al metro, a l'L4, que no té servei entre Passeig de Gràcia i Verdaguer, i també al tram tampoc hi ha servei amb les parades entre Glòries i el Maresme, i la T4 del tram també té freqüència de pas alterada. En principi, a Rodalies ara mateix no ens consten incidències. I la farmàcia de Guàrdia

0: amb Cano. I la música, com és habitual, serà un reclam, un dels reclams de música en directe, un dels reclams de la Festa Major, especialment el segon cap de setmana, el que ve, els dies 25, 26 i 28 de setembre, i com els últims anys, els concerts es fan al recinte del Parc de Llobregat. La regidora de Cultura destacava durant la presentació del programa aquesta setmana les propostes de concerts que es faran en aquest Parc del Llobregat. Ainhoa García.
1: El divendres i el dissabte hem avançat una hora al tancament del recinte. El recinte tancarà a les 4 de la matinada. Per una banda, el que intentem amb aquesta acció és recuperar l'essència d'Empalmat, que era la nit de Sant Miquel, que empalmàvem ja directament els concerts amb les prematines, i també doncs, preservar una mica el descans dels veïns de la zona, que també agrairan segur que s'acabi la música una hora abans. Una altra novetat, i aquesta va molt lligada al calendari, és que el diumenge, la nit de diumenge, no hi haurà cap mena d'activitat al Parc del Llobregat. El dilluns és un dia laborable, hi ha escola, hi ha feina.
0: Doncs la regidora que destacava alguns canvis i novetats d'aquest any. Pel que fa a la seguretat, el dispositiu és similar als últims anys, coordinat entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Seguretat Privada. Ho explicava ahir l'alcalde de la vila, Xavi Paz.
2: Reforç de la Guàrdia Urbana, de la pròpia furgoneta de la Guàrdia Urbana ja operativa, que no la teníem a l'última Festa Major, i en principi amb les reunions amb Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, el mateix nivell de patrullatges a seguretat pública, també d'ordre públic, que vol dir tot el dispositiu a l'entorn del Parc del Llobregat, també els dispositius a la zona de l'estació, evidentment, sobretot divendres i dissabte. En un any, el cap de setmana gros de Festa Major de Molins de Rei, enguany coincideix no només amb el Prat, sinó que també coincideix amb la Mercè. I això doncs, segurament farà que el públic que pugui venir a Molins diguéssim disminueixi. I això és positiu.
0: I des del grup de l'oposició en l'aire també han fet una valoració. Consideren que l'oferta musical de la Festa Major ha millorat, com dèiem, el cap de setmana que ve, el 25, 26 i 28 de setembre. Al Parc de Llobregat, per exemple, hi haurà Los 80 Passajeros i Rocktàmbuls el divendres. Són grups amb integrants de la vila. També hi haurà un tribut a Amaral i també hi haurà el grup Alliol, i això serà el dissabte. I la nit de dilluns 28, vigília de Sant Miquel, el plat fort serà la Ludwig Band, que també, com dèiem, al Parc de Llobregat. Doncs Marc López, portaveu de l'Aire Molins, ha posat l'accent en l'evolució de l'oferta musical de nit.
3: I el que sí que valoro molt positivament, no, és, sobretot jo en el meu cas, que he vist l'evolució de que les nits de les empalmades o els caps de setmana hi ha hagut molts anys on hem fluixejat molt amb grups musicals, i crec que portem una tendència dels últims anys on crec que li estem, que s'està treballant bé o s'està fent bé el fet de portar grups musicals de entre cometes, cert renom, vull dir, com l'any passat quan vam tenir, quan vam venir els Buors, i aquest any, bueno, doncs els que vindran, o sigui que en aquest sentit, bé, una Festa Major amb molta activitat.
0: Avui a 8:45, obertura de la Festa amb la Crida. Tota la informació detallada amb els actes la trobareu al programa demà, que heu hagut de rebre a casa, o si no, també podeu agafar programes que hi ha als equipaments municipals. També es pot consultar al web molinsderei.cat. Ara Molins ha fet un acte aquesta setmana, dimecres, per recollir inquietuds a la gent de cara a fer propostes electorals. Per un Molins millor era el títol d'aquest acte, que volia posar sobre la taula la seva anàlisi de com està la vila i quines actuacions es poden fer per millorar-la. Volen recollir explicant idees de la gent i transformar-les en un projecte, en un programa d'Ara Molins pel municipi. També tenen la intenció de parlar amb les entitats de la vila. Joan Albert Fabra ha destacat alguns temes que consideren des d'Ara Molins que caldria millorar.
4: Molins és un bon lloc on viure, però pot ser millor, hi ha coses a millorar. Aleshores, el primer repte és que el dia a dia funcioni, perquè hi ha moltes coses que, si funcionen, no les notes. Però si no funcionen, et compliquen la vida i les notes molt ràpid, no? La neteja, la seguretat, el manteniment de la via pública, del mobiliari urbà, l'enllumenat, són cosetes, no? El clavegueram, són coses que perquè un poble tiri endavant han d'anar bé.
0: A la seva pàgina web, aramolins.cat, s'hi poden incorporar les propostes, segons ha explicat avui el regidor Joan Albert Fabra.

Doncs comencem repassant activitats de Festa Major per aquest cap de setmana. Per una banda, destaquem que el Museu del Renaixement programa diferents propostes, quatre en concret. La primera, una

0: La visita guiada demà dissabte. Recomanen que us hi apunteu prèviament al mateix museu. Ho podeu trucar o podeu enviar un correu electrònic i també hi haurà portes obertes el dissabte, el dia 29 de setembre. Demà dissabte també visita guiada. I també hi ha dues propostes més dins de la programació, una enfocada al públic infantil per demà mateix. Activitats que ens explica Damià Martínez, director del museu.
1: Repetirem, perquè l'any passat va ser un èxit, va funcionar molt bé, allò del berenar amb la remolina que vam fer, volem repetir-ho perquè va anar molt bé i doncs sabem que diguéssim, els més petits esperen sempre l'oportunitat de retrobar-se amb la remolina i fer aparèixer la remolina en aquest context festiu de festa major, doncs està bé. I després ens hem inventat una activitat que ja serà una cosa participativa. Hem pensat una proposta d'activitat que té a veure amb el tapís, però que serà molt creativa i amb la qual demanarem comptar amb la participació dels nens i nenes.
0: Que aniran en aquestes activitats demà, com dèiem, al matí al mateix museu i aquestes activitats infantils. I també demà, al migdia, a les 12, Òmnium organitza una nova edició del Paraulogi, que és el quart torneig al que hi podeu participar individualment, en parelles o en grups de 3 persones. Mercè Batet, d'Òmnium, ens ha explicat què faran i què és el Paraulogi.
2: El Paraulògic és un joc per trobar el màxim de paraules en català. Normalment són 7 lletres, una d'elles està dintre d'un hexàgon vermell, que és la que sempre ha de contenir la paraula que es busca, i es tracta d'aconseguir el màxim nombre de paraules. Més per jugar i per aprendre doncs, paraules noves en català o bé reforçar les que ja coneixes. Llavors, doncs, el que farem serà fer 5 rondes del joc i bé, doncs, qui acumuli més punts doncs, podrà obtenir alguns dels premis que lliurarem aquell dia.
0: Doncs els premis són 3. Un primer premi de vals per valor de 30 euros, segon i tercer 25 euros i quart i cinquè 20 euros. I aquests vals els podreu bescanviar a les llibreries de la Vila, Amèlia, Arola, Barba i Cent Vides, per llibres. Això serà demà a les 12 del migdia als baixos de la Biblioteca El Molí. Us hi podeu inscriure al web d'Òmnium o a través d'un codi QR que tenen. I el programa de Ràdio Molins de Rei, la Tapa Reina i la Penny organitzen un any més la Penny Escalada. És el programa dedicat al món del ciclisme, organitzant aquesta activitat per demà a partir de les 4 de la tarda. És una cronoescalada ciclista, que és festiva, lúdica, està oberta a totes les edats i recorrerà el trajecte des del carrer Major fins al final del carrer Balmes a la Penny. Els participants aniran sortint d'un a un, no tots a cop. Hi ha 3 categories, infantil, adults i grups. Hi haurà lliurament de premis també en podi. Els premis són per home i dona més ràpids, a la millor bici original, a la millor disfressa i a la millor animació des del públic. I també ens deien que pot haver-hi algun premi sorpresa. L'any passat van ser més de 50 participants. En Roger Castillo, de l'Etapa Reina i organitzador de la cursa, ens explicava com és la Penny Escalada.
3: Una festa major dins la festa major, però una festa major de dues rodes. Això és el més important de la Penny Escalada. Es demana a tothom que vulgui participar que vagi amb una bicicleta. Ens és igual com sigui la bicicleta. Pot ser gran, petita, que tingui doncs, no sé, un tàndem, que vinguin amb 6 rodes seguides juntes lligades amb un cordill. Ens és igual una mica això, però sí que vagi sobre rodes i fer una pujada. I la pujada és esforç, però la diversió és el col·lectiu, és l'animació, és la gent que ve a veure-ho, perquè l'afició realment cada any és espectacular.
0: La inscripció és gratuïta i es pot fer al web teatredelapeni.cat o a les xarxes socials de l'Etapa Reina.
4: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
5: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
6: ¿Y qué vamos a hacer?
5: Su primer concierto.
7: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
5: Aún no lo ha tocado.
0: El Cineclub comença la temporada amb la primera pel·lícula. Demà dissabte, inclosa també el programa de la Festa Major. Es diu Los Músicos, és una comèdia dramàtica francesa que es va estrenar l'any passat, dirigida per Gregory Magne. Explica la relació entre 4 solistes virtuosos de l'Stradivarius que es troben per formar un quartet, però, que no acaba de funcionar perquè cada un va a la seva amb les seves dèries personals. Aquest és el tema que retrata la pel·lícula, la música, la relació entre aquests 4 solistes i que ens ha avançat el membre del Cineclub, Pep Berguedà.
8: La pel·lícula retrata tota aquesta situació, tota aquesta deriva cap al concert, que està feta amb respecte, és divertida i és una pel·lícula que sobretot ens convida a escoltar els altres, a escoltar música, a fer-nos adonar de que doncs, el món no estem sols i aïllats amb les nostres manies, sinó que formem part d'un entorn en el que cal encaixar. És una pel·lícula molt maca de veure, per qui li agradi la música, doncs a més és maca d'escoltar i maca de conèixer doncs, tots aquests secrets doncs, de com funcionen aquestes històries.
0: Doncs la podeu veure demà a les 8 del vespre al Teatre de la Penny. I els Matussers faran actuació de festa major aquest diumenge a la plaça del Palau amb tres colles convidades més, els Castellers d'Esparreguera, els del Poble Sec i els de Badalona. Els Matussers, que estan en plena temporada castellera, han fet un petit parèntesi a l'agost, però han fet ja dues actuacions per la Diada de Sant Celoni, on van fer Castells de Sis, i aquest passat diumenge a Caldes, a Montbui, on van repetir Castells de Sis, i també la Torre de Sis. A més de l'actuació d'aquest diumenge, també faran un pilar en el Mar de la Crida d'avui, i també quan surti el petit camell, la setmana que ve també faran un pilar. La de diumenge és una de les actuacions importants de la colla durant la temporada i intentaran fer Castells de Set. Salva Prat és el president dels Matussers.
6: Jo crec que la tècnica voldrà fer Castells de Set. El que passa és que hem tingut un calendari aquest setembre és una mica típic, perquè la setmana passada, divendres de la setmana passada va ser l'11 de setembre i no vam poder assajar. Aquest divendres hi ha el pilar de la Crida, venia la Crida, que feu un pilar, i també tampoc ens treu l'assaig de divendres, diguéssim. I ha sigut un mes estrany, perquè hem hagut d'assajar en dilluns, una mica molt estrany tot, però vaja, la idea que és portar algun Castell de Set aquí a Molins.
0: Aquesta setmana, doncs, han assajat el dilluns al dimecres. Avui, potser, després del Pilar de la Crida, diu, ens deia el Salva, que igual anaven a fer una mica d'assaig també, però en tot cas, si els voleu veure i donar suport, aquest diumenge a 12:15 al pati del Palau.
9: Molins de Rei al dia.

0: I d'alta baix comença també la programació de la temporada amb el concert de Festa Major. Programen La Rauxa amb un concert especial aquest diumenge. A més, és gratuït. La Rauxa és un projecte musical que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Són 9 músics a l'escenari. El seu repertori inclou composicions pròpies amb influències del garage i el soul i també amb influència de la música que es feia a Catalunya als anys 60 i 70. Al març, el mes de març passat, van treure el seu primer treball d'estudi. Les lletres del grup connecten amb el llegat de la nova cançó, on volen destacar la importància de persones, aquells cantautors que van apostar per cantar en català en una època, doncs, complicada, on no es podia. Temes que, encara explicant encara alguns dels temes de les lletres, ressonen encara avui. Jordi Romeu, de Dalt a Baix, destaca que aquest concert s'allunya de l'estil de propostes habituals al cicle.
1: Ens apartem de la tradició de molts anys de fer concerts de blues, de jazz, de soul també, i aquesta vegada ens centrarem en el que seria l'estil de música dels anys 60 i 70, que per la gent d'una determinada edat seran fàcilment reconeixibles, no? La música, les lletres de les cançons, de les composicions pròpies de La Rauxa, estan molt lligades, diguem, a l'actualitat i a les problemàtiques del moment, no? Per tant, jo crec que pel tipus de música, la cosa lliga bé amb el públic, diguem, que va viure intensament els anys 60 i 70, i pel públic més jove, que esperem, doncs, que també participi d'aquest concert.
0: Una formació, La Rauxa, integrada per 9 músics, veu i cors, bateria, baix, guitarra, teclat, trombó, saxo tenor, trompeta i saxo baríton, en un concert especial de Festa Major amb aquesta gran banda que podreu escoltar el diumenge a les 7 de la tarda al Pati de Can Ametller. És un concert gratuït. Els últims anys, en aquests concerts de Festa Major, hi han assistit unes 400 persones. I Molins Comerç, que se suma un any més a la Festa Major amb dues propostes. Per una banda, el tradicional concurs d'aparadors, enguany amb 13 participants, i la temàtica per guarnir els aparadors és la Festa Major. Aquest any també proposen una activitat nova a la que participaran una trentena de botigues i que tindrà els gegants com a tema central. Ens ho ha explicat Helena Artacho, de Molins Comerç.
2: S'haurà de fer una col·lecció de gegants. És a dir, nosaltres, cada botiga tindrà a la seva, al seu establiment la representació en un dibuix per pintar d'uns gegants d'una localitat. La idea és que la gent, les famílies, col·leccionin gegants de diferents localitats i es facin, doncs, la seva pròpia col·lecció d'aquests gegants que nosaltres repartirem, doncs, a les botigues. I la idea és que els pintin. Són uns fulls del gegant en blanc i els podran pintar. Llavors, bueno, volem seguir la mateixa dinàmica de seguir participant en tot el que és la Festa Major.
0: Hi haurà un plànol indicant a quines botigues podeu trobar aquests fulls amb els gegants. La campanya comença dilluns que ve i s'acabarà per Sant Miquel.
3: Molins de Rei al dia.
0: I el SEM, la secció de Medi Ambient, fa una proposta per aquest diumenge, una matinal per la Riera d'Arbúcies, una sortida que recorrerà aquesta riera, que és una de les joies del Parc Natural del Montseny, recordem, Reserva Natural de la Biosfera. Maria Caimó, del SEM, ens ha explicat les peculiaritats de la riera.
4: El tram de la riera que farem nosaltres, que justament surt del poble, d'aquí del poble d'Arbúcies, doncs aquest tram, com dèiem, és un tram que manté un ecosistema humit i totalment riberenc. La caminada nosaltres sempre serà a la vora de la riera, que podrem gaudir de diferents parcs que hi ha, espais d'esbarjo i sobretot també de contemplació de la natura, no?
0: Doncs la sortida és el diumenge, a les 9 del matí, des de la plaça dels Països Catalans, com sempre amb vehicles particulars, i preveuen tornar-se a la vila a les 2 del migdia. Si voleu anar-hi, doncs podeu passar encara aquesta tarda pel local del SEM. L'horari és de 6:45 a 9:45 del vespre. I també us hem explicat que aquesta setmana s'ha estat fent la matrícula a diferents cursos de català, ho explicarem també abans de passar la informació esportiva. També parlant d'inicis de temporada i de curs, l'aula d'extensió universitària Universitària, ahir va dur a terme una conferència inaugural amb el president del Parlament, Josep Rull, que excepcionalment es va fer al Teatre de la Peni i que serà oberta a tothom, una conferència que ha estat celebrada per als assistents, on el president del Parlament va fer un repàs de la història de Catalunya a través de la història del Parlament de Catalunya. L'aula, que de fet ja ha presentat la programació de tota la temporada, la majoria d'activitats només obertes per persones associades. Ara són 155 socis, tenen llista d'espera de 80 persones i per això esperen poder fer més sessions obertes a tothom, com la que es va fer ahir amb el president del Parlament. Ho ha explicat José Antonio Sánchez, membre de la Junta de l'Aula.
5: Quincenal, intentarem fer amb la mida del possible més activitats obertes a tothom. Ho intentarem, perquè cada vegada la llista d'espera ens dona més angoixa, no? Perquè no veiem una cosa fàcil de solucionar, però sí fer més activitats. Per exemple, la presentació d'aquest llibre de la teoria Cerdà, pues serà oberta a tothom.
6: Estem amb 80 persones.
5: I si es repeteix com l'any passat, aquest mes de setembre i octubre, que és quan comencen els cursos, rebem moltes més peticions.
0: Doncs l'aula que es creava l'any 2024 i que ha tingut molta acceptació és per persones a partir de 55 anys, programen conferències quinzenals, presentacions de llibres i sortides. La inauguració del curs s'ha fet aquesta setmana i cada 15 dies hi ha diferents propostes que anirem explicant puntualment. I aquesta setmana, dilluns, començava l'obra al pont sobre les vies del tren, que implica que aquest pont, aquesta passarel·la, estarà tancada durant 4 mesos en què duraran les obres. Un pont que va entrar en funcionament fa ja 23 anys, el 2003, i que, per tant, necessita ser actualitzat. Es faran treballs a l'estructura i també per substituir el paviment. En concret, es renova tot el paviment, tant a la passera com a les escales, també l'estructura que sustenta el paviment i les escales, i es consolida la totalitat de l'estructura. Són feines necessàries per garantir la seguretat amb un paviment continu, durable i de fàcil manteniment. Informació que ens ha fet arribar l'Ajuntament sobre el contingut d'aquesta obra. Les primeres feines de protecció i seguretat s'han de fer en horari nocturn perquè es duen a terme en horari en un espai ferroviari. Com a conseqüència de les obres, com dèiem, s'ha de tancar aquest pas, s'ha tancat ja, de fet, sobre la via del tren i que comunica el centre Vila, per exemple, amb el poliesportiu, el club natació, equipaments de la zona o aquests barris que hi ha a la part alta de Molins de Rei. En principi, l'obra ha de durar 4 mesos i tenen un import de més de 182.000 euros. L'alternativa pels vianants, doncs, és pujar pel carrer Balmes fins a la plaça Mercè Rodoreda. D'allà podeu anar cap a Mestre Blanc o bé des de la plaça anar per un camí que s'ha, el camí que s'ha habilitat, que ara s'ha obert per darrere del poliesportiu o pel costat del poliesportiu, si no voleu, perquè hi ha un tram i escales, l'altre no hi ha escales, per tant no és accessible, però en tot cas podeu passar per darrere del poli o pel costat i sortir a l'aparcament. Aquest pas està obert a l'horari del poliesportiu, per tant tancant des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí, mentre durin aquestes obres a la passarel·la sobre la via del tren.
3: Molins de Rei al dia.
0: I aquesta setmana s'estan fent les matrícules pels cursos de català per adults. Hi ha diferents nivells per aprendre a parlar-lo i també nivells de gramàtica escrita. Avui a la tarda, de fet, a la una s'acaba la inscripció, avui a la tarda de 5 a 8 encara podeu apuntar-vos als diferents nivells, nou alumnat en concret, podeu entrar al web cpnl.cat, avui no es fa matrícula presencial, i dilluns podeu apuntar-vos en exclusiva, es fa només matrícula pel curs del nivell C2, dilluns pel C2, presencial a la Federació Obrera de 9 a 1 i de 5 a 8 o també al web cpnl.cat. Hem parlat amb Marta Espona del Servei Local de Català des de l'últim trimestre del curs passat, que hi ha un curs nou enfocat a persones que no poden, que encara no parlen català. És un nivell, diguem-ne, previ al bàsic 1, és el que ens ha destacat la responsable del Servei Local de Català.
7: Un nivell més inicial del que nosaltres fèiem fins ara, començàvem pel bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3, doncs ara tindrem aquest A1.1 i A1.2 per a aquelles persones, doncs, que necessitin treballar-lo, doncs, amb més detall, amb més atenció, perquè, doncs, parlen altres llengües o per les necessitats diverses que puguin tenir, no importa. Igualment, aquest A1.1 i A1.2 acabarà amb un examen, i aquest examen donarà, òbviament, un títol oficial que serà l'A1.1.
0: Doncs aquest és un dels cursos que s'ofereix per aprendre a parlar català. La matrícula encara avui a la tarda, al web, i dilluns que ve només pel nivell C2 de català. En esports ja hem parlat amb el club de bàsquet, que ja ha començat la pretemporada. De fet, els dos sèniors ja fa setmanes que entrenen i s'estan preparant per començar la Lliga Segona Catalana a finals de setembre. Els dos equips continuen els mateixos entrenadors, tant el masculí com el femení, i algun canvi en l'estructura organitzativa i de direcció tècnica, com la coordinació de minis, o també l'entrenador de... o també el, en aquesta estructura, i també es continua amb l'escola de bàsquet i els preminis. Aquest setembre, diferents equips del club han fet estatges de pretemporada. Ens ho ha explicat Miquel Sánchez, de la Junta del Club.
6: Aquesta primera setmana de setembre els equips masculins grans van fer un estatge que ja han realitzat altres temporades a la Molina, aprofitant una mica de bona temperatura, doncs, per fer pinya, per fer ja alguns entrenaments conjuntament i posar-se les piles de cara a aquesta temporada. D'altra banda, els equips de categories inferiors també han repetit estatges de pretemporada en una casa de colònies a Canyelles, que els va permetre, doncs, també tant a nivell de jugadors com entrenadors d'altres equips, doncs, fer més vincles, adaptar els jugadors i jugadores nous i noves.
0: I la Lliga regular, que començarà el cap de setmana que ve, el 26-27 de setembre. I també destaquem que el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol s'està preparant per començar la Lliga. Han fet pretemporada amb 5 amistosos, amb resultat de 2 empats, 2 victòries i 1 derrota a Copa Catalunya. Fan bon balanç a la pretemporada i tenen bones sensacions i bona forma dels jugadors per tornar a la Lliga de Segona Catalana, que comencen just aquest cap de setmana. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
8: Aquesta setmana, doncs, és la primera setmana de competició, on ens enfrontem a la jornada 1 diumenge a les 11:30 al Camp del Prenedeu. També un equip nouvingut a la categoria perquè va pujar de tercera a segona l'any passat com nosaltres, i serà un partit molt exigent, ja que el Prenedeu, el seu camp, és un equip molt fort. A partir d'aquí afrontem l'inici de Lliga amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes garanties. Després de 2 anys a tercera catalana, retornar a la segona, estem molt il·lusionat.
0: I diumenge que ve, com dèiem, comença la Lliga, jugant fora de casa contra un equip de Sabadell. I el club d'handbol també s'està preparant l'inici de Lliga. A més, el club ha canviat de junta. A finals de juliol es va fer una assemblea, va sortir una junta gestora que s'haurà de ratificar en unes eleccions que es duran a terme a finals de mes. Són 10 persones noves, encapçalades pel nou president Gerard Ruiz, que substitueix a David Martínez. Els seus objectius, doncs, aconseguir que el club continuï creixent, ampliar la base, donar més recursos als entrenadors per la formació i continuar acompanyant els jugadors i jugadores. I, com dèiem, estan fent la pretemporada. Ens n'ha parlat Gerard Ruiz, nou president del club d'handbol.
9: La pretemporada va començar a finals d'agost i aquest cap de setmana passat vam celebrar el 5è torneig de pretemporada que fem cada any. Ja és la 5a edició i realment va anar molt bé i estem molt contents de com va funcionar tot plegat. Vam tenir uns 25 clubs participants amb al voltant de 60 equips. La veritat és que estem molt contents de com ha anat. I just aquest cap de setmana ja hi ha equips que comencen a competir a diferents categories, així que amb moltes ganes de començar a jugar i de seguir entrenant.
0: I aquest proper cap de setmana, com dèiem, comencen en aquest cas també la Lliga regular, la majoria d'equips. I el Club Futbol Sala Molins 99 també en pretemporada. El senyor femení, recordem que van quedar campiones de Lliga, han pujat a Divisió d'Honor, i el masculí es manté a Divisió d'Honor. Aquest cap de setmana tots us han fet partits amistosos. Destaquem els resultats del senyor femení primer i després del senyor masculí. Ivan Rodríguez és de la Junta.
10: El senyor femení, doncs, va jugar a casa contra el Vallirana, un rival de primera divisió, que és una divisió inferior. Just va guanyar la Lliga de segona i va pujar a primera. Al final va ser un partit que el nostre senyor va guanyar per 12-0. Però en general, amb el senyor femení, bones sensacions. El senyor A, la pretemporada que està fent, amb bones sensacions, a nivell físic, potser sobretot, i a nivell de joc i, bueno, més enllà dels resultats. Aquest últim partit van jugar contra Escola Pia Sabadell, que és un equip de la mateixa divisió de l'altre grup, i allà a Sabadell, camp complicadet sempre, i la veritat és que van guanyar en solvència.
0: En concret, va guanyar 2-7. El femení ha fet bona pretemporada. Ara falta veure com jugar contra un equip de la mateixa categoria, de Divisió d'Honor, on debuten aquesta temporada. El masculí torna a tenir partit amistós diumenge a la Sínia, a la tarda, a 6:45, i el masculí B juga també a la Sínia, però demà a 6:45. Tots els equips comencen el 3 d'octubre, menys el juvenil femení, que comença el cap de setmana que ve, el dia 26 de setembre, a la Lliga d'Handbol. I res més per part nostra. Posem punt i final a aquest resum informatiu de la setmana. Desitjar-vos que passeu un primer cap de setmana de festa major, un feliç primer cap de setmana de festa major i que gaudiu de les activitats que hi ha, que comencen avui amb la crida a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Que vagi bé. I ens retrobem el dilluns que ve. Bon dia.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
2: Falses.
1: Anècdotes.
2: Avorrides.
1: Històries.
2: Pulloses.
1: Receptes.
2: Fastigoses.
1: Música.
2: Plasta.
1: Biografies.
2: Inventades.
1: Premis.
2: Ràcatos.
1: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
2: D'això es tracta, García, ho pilles?
1: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
2: Retiro tot el que he dit.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de...

0: Avui entrevistem a José Pulido. Ell és l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei des de l'any 2006. Durant aquests 20 anys de professió ha fet moltíssimes coses. Us explico. En l'any 2015 va crear la primera unitat canina de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Va durar 5 anys i va tenir com el seu company, ell diu companyero peludo, el seu gos, el pastor alemán Django. Si l'havíeu vist per aquí a Molins de Rei passejant amb un pastor alemán, aquest és el José Pulido. I en l'actualitat organitza dos tornejos de pàdel anuals. Són tornejos solidaris en els que participen policies, bombers, sanitaris, i amb la finalitat és recaudar fondos per l'associació Afanoc de Molins de Rei i també per l'associació Pels Valents, que destina la recaudació a la investigació del càncer infantil en l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. I avui ens parlarà d'una iniciativa que ha tingut personal de crear un escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per al Dia Internacional del Càncer de Mama, que se celebra el 19 d'octubre i que la recaudació íntegra es destinarà a la nostra associació PICAM.
1: Bon dia, José.
0: Bon dia, buenos días.
1: Buenos días.
2: Bon dia,
1: bueno,
2: tal?
1: Es que, aparte de una gran persona, que esto nadie lo pone en duda, ni muchísimo menos, este acto de voluntariado que estás haciendo, que vas a hacer, me parece, vamos, miel sobre hojuelas, que se dice en castellano. Bueno, es que em sembla, de veritat, un escut solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per poder-ho posar, pues això, a la motxilla, al bolso, allà on tu vulguis, vale? No, jo l'he vist aquest escut i em va agradar molt, realment, em va agradar molt, i que això sigui pues pel Dia Internacional del Càncer de Mama, no? Que com tots sabem pues se celebrarà el 19 d'octubre. Escolta'm, com va néixer aquesta iniciativa personal de crear un escut, perquè a mi no se m'hauria ocorrido, solidari de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei per aquest Dia Internacional del Càncer de Mama? I quina vinculació tu hi tens amb la nostra associació de PICAM, clar?
2: Doncs mira, la iniciativa va néixer sobretot amb la voluntat de col·laborar i fer-ho amb una associació local, no?, com PICAM. I penso que a través d'aquest projecte doncs he tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà l'associació, la seva tasca i tots els recursos i serveis que ofereixen a les persones afectades pel càncer i al seu entorn. I personalment aquesta experiència m'ha servit per conèixer una realitat i uns recursos que potser abans no coneixia, i que crec que això, la iniciativa pot servir també perquè més persones puguin conèixer o coneguin PICAM i sàpiguen on poden, sobretot, on poden acudir i trobar suport en moments tan difícils.
1: Sí, perquè són moments d'usos, no?, quan et detecten un càncer, i que diem càncer de mama, però que igual ho tenen els homes que ho tenen a les dones, avui per avui. Vull dir que s'està detectant moltíssim càncer de mama amb homes també. Però està molt bé esta idea que tienes, no? En primer lugar, porque lo has conocido de primera mano y por lo tanto sabes quiénes somos, dónde vamos y qué es lo que hacemos, que por lo tanto eso ya está bien, ¿no?
0: I tant que sí, tant que sí. Presentar una iniciativa com aquesta dins d'un cos policial requereix seguir certs protocols. Com va ser el camí que vas tenir que fer, presentar el projecte, aconseguir el vistiplau dels teus superiors, la regidora, l'alcalde, en fi, déu-n'hi-do, no?
2: Sí. Sembla difícil, però no,
0: Perquè ja estàs acostumat, no?
2: Sí, sí, és que tot ho fem així, no? Seguint aquest protocol, no? Perquè la policia té una estructura jerarquitzada. I cal seguir un ordre i un protocol, especialment quan la iniciativa també fa una representació oficial de la Guàrdia Urbana.
1: No, i además és que tenéis un buen jefe per a aquestes iniciatives.
2: Sí, sí.
1: Per totes aquestes iniciatives.
2: El suport, sempre quan fem una proposta d'aquest tipus, el projecte va seguint aquest procediment i des del primer dia va ser molt ben rebut, tant per part dels inspectors cap de la Guàrdia Urbana com les autoritats municipals. I sempre hi ha molt bona predisposició i suport amb totes les iniciatives, amb aquesta, amb el pàdel, sí, que tinc el suport de...
1: Pues nada, serem fans teves, José. A més d'impulsar...
0: Ens veuràs a totes amb
1: l'anagrama aquest que has fet. A més d'impulsar, bueno, aquesta campanya, t'has encarregat personalment de dissenyar tant el parche com el cartell promocional amb el lema "Un escut que protegeix, una causa que uneix". Què has volgut transmetre visualment amb aquesta combinació del rosa i l'escut oficial?
2: Bueno, com diu el lema, no? És un escut que protegeix, una causa que uneix. L'escut per mi representa protecció, no? Un element de protecció, i crec que és un dels símbols que més identifica la Guàrdia Urbana. La idea era unir aquest símbol, la protecció, amb els elements que representa la lluita contra el càncer de mama, en aquest cas el color rosa, i juntament amb l'escut oficial, doncs, jo crec que fa que visualment el missatge sigui molt clar. La Guàrdia Urbana també pot estar al costat de les persones i donar el suport a una causa com aquesta.
1: No, la Guàrdia Urbana ha d'estar i està sempre al costat de les persones. Perquè quan a tu et passa una cosa a casa, un accident domèstic, amb la primera persona que tu penses en aquell moment és la Guàrdia Urbana.
0: Per tot.
1: Estem parlant d'una tonteria, d'un accident domèstic, ja no parlo d'un foc, d'una cuina, però de la primera tonteria, el primer número que t'ensenyen a casa quan ets petita, truca a la Guàrdia Urbana.
0: Per tot.
1: Quan et perds, busca la Guàrdia Urbana. Vull dir, és que és veritat, és que esteu a tot arreu. Sí. I esteu de veritat,
2: Jo, de fet... Per això és que un dia vaig decidir fer-me en policia. A més, a casa sempre tenim la broma, no?, que som els 112, perquè la mama és infermera, el meu pare és bomber i jo soc guàrdia, no?
1: Carai, o sigui, ho teniu tot a casa vostra.
2: Hi ha la broma de que som els 112.
1: Som els 112, exacte. O sigui, tota la família... Això és molt bonic, per això,
0: Sí que és
1: bonic. Vull dir que tota la família Pulido i l'altre concert...
2: Jo crec que ja ve de casa, això.
1: Bueno, hay cosas que se maman en la cuna, como se dice por ahí,
0: I tant que sí, i tant que sí. També et volia preguntar com han rebut aquesta iniciativa la resta de companys i companyes de la Guàrdia Urbana. I portareu l'escut posat a l'uniforme durant aquests dies de campanya, els dies de sobre el tema... Bueno, això és el dia del... Internacional el 19 d'octubre, exacte, el Dia Internacional del Càncer, de mama.
2: La veritat és que sempre que hi ha iniciatives d'aquest tipus hi ha molt bona predisposició per part dels companys i companyes. I jo ja el porto, ja som diversos els companys que portem l'escut. El que passa que sí que ja és una decisió personal, que cadascú decideix lliurement si vol portar o no. Que al final el més important és que la iniciativa compti amb el suport de tots els companys i que entre tots doncs, li puguem donar la visibilitat que té aquesta causa.
1: Però la visualització és molt important, també, José?
2: Sí.
1: Vull dir que
2: no,
1: està
2: ja,
1: molt bé,
2: com he dit abans, a mi aquest projecte, personalment, he conegut uns recursos que tenim aquí a Molins que abans no coneixia. Sí que coneixes que hi ha associacions, però no tot el treball i tota la tasca que es fa.
1: Que hi ha des de
2: la veritat que,
0: i tant.
2: Quan t'ho expliquen de primera mà, emociona.
1: Aviam, estàvem dient, no, com tu molt ben deies, que més enllà d'aquesta recaptació econòmica, el missatge que vol fer la Guàrdia Urbana és el col·laborar amb PICAM. I què més, a part de col·laborar? Una satisfacció? Què més? Què et sembla? Per totes aquestes persones que estan lluitant contra aquesta malaltia?
2: Bueno, que sàpiguen que a veure, que nosaltres, sobretot de cara també als policies, no? Que, com he dit abans, que recordin perquè que no s'oblidin mai de que perquè van tomar la decisió de fer-se en policia, que no és una altra que servir i protegir. I significa estar al costat de la ciutadania en determinades situacions i també en implicar-nos doncs, en donar suport a una causa que necessita.
1: No, això del servir i protegir, ara m'ha vingut un flash. Tu no te'n recordes, Marisa, que hi va haver-hi una novel·la d'aquestes, una telenovel·la que se llamava Servir i Proteger, i anava de policies, també.
0: Sí,
1: fa anys, eh?
0: Fa molts anys, eh?
1: Fa molts anys. Bueno, és que, claro, és que nosotras tenemos muchos años, José.
0: Ai, ara que diu l'Anna.
1: Sí, sí, Servir... Però és veritat, esteu això, és un cos, és un, sou unes persones que la vostra vocació, perquè en realitat és aquesta, la vostra vocació és aquesta, és el servir, el protegir, i per això us impliqueu al 200% com
0: en moltíssimes coses.
2: No, però això I això no, perdó. No ho podem oblidar.
1: Ara.
2: Això, un policia no ho pot oblidar mai.
0: No, però això mateix que també fas, els tornejos de pàdel per recollir per la FANOC i pels valents de Sant Joan de Déu i
1: home,
0: tot això, és un tema que tampoc jo
1: no el conec, jo no sabia, jo
0: el desconeixia.
1: Jo, si no arriba a ser ara...
2: Jo sempre digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero.
1: Ah, está bien, esto me gusta, José.
0: Molt bé, José.
1: Esto dice mucho a favor tuyo, esta humildad que lleváis los de la Guardia Urbana, esta humildad, me parece muy bien.
0: Escolta, a veure, el punt de venda serà al casal cívic de Molins de Rei, a la Riera Bonet, els divendres a la tarda. Per les persones que vulguin tenir més informació, sempre poden enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que el saben, però per si acaso el dic, 672-021-403. També hi hauran en diverses botigues que vulguin procedir a la venda. Seran 5 euros i van íntegrament a l'associació PICAM. El que no sé és a partir de quin dia. Nosaltres ho anirem dient cada setmana, anirem fent propaganda dels parxes aquests, dels escuts aquest solidari, i ho anirem repetint, ho anirem dient. El que no sé, a part de moment, a part del casal cívic de la Riera Bonet, que és el que ens va dir la Berna, la presidenta de l'associació, que els divendres a la tarda es podien adquirir allà, però quan sapiguem ja també botigues, moltes botigues d'aquí de Molins de Rei que es voldran col·laborar, ja, no sé, o ja ho direm o ja ho anirà veient també les persones.
1: Nosaltres
2: farem,
1: anirem informant.
2: Farem també publicacions en xarxes, també.
0: Molt bé.
2: Anar informant una miqueta de on podem aconseguir els escuts i...
0: Perfecte.
2: I que tingui més...
0: Jo ja dic que
1: ha de tindre molta ressonància, això.
0: Sí.
1: Se n'ha de fer ressò des de les xarxes, com estàs dient,
0: sí,
1: des de la ràdio, com estem fent, uh-huh, des de les botigues, com està dient la Marissa.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, realment s'ha de fer ressò. Sí. Perquè això de que un escut que protegeix és una causa que uneix, a mi m'ha llegat a l'alma, eh?
0: No, i també, vull dir, tot no, és molt maco, és fantàstic.
2: I a més que és la veritat. O sigui, que
1: a més és això. Exacte.
2: A més és això, sí, que no és...
1: No t'has buscat una paraula per dir, mira, lo voy a hacer para quedar bien, ¿vale?
2: No, la veritat és que és com em parlava abans, que és quan em fas amb un sentiment.
1: Exacte.
2: Doncs...
1: Sí.
0: A més és que es veu maquíssim, eh? Jo he vist la foto per, bueno, que em vau passar... I la veritat és que vaig pensar, ostres, quina idea, eh?
1: Però quina idea? A qui se li ocult aquesta idea?
0: Exacte.
1: Quin tipus de persona té... Perquè a mi, quan me la vas passar el dia de la reunió, vaig pensar quin tipus de persona ha de ser perquè se li ocorreixi aquesta idea.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, no.
2: Jo, bueno, ja us he parlat abans, que a casa, tant el pare com la mare, doncs, que fem això, i és el que he vist des de petit, o sigui,
1: Molt bé.
2: Per mi no és un esforç.
1: Doncs continua així.
2: Molt content de poder col·laborar, i ara el repte és a veure què hago l'any que viene, no?
1: Exacto.
2: Què puedo hacer porque el reto este ya está fet.
1: Pero es que has empezado muy fuerte, José.
0: Exacto.
1: No sé si te podrás superar el año que viene.
2: El listón está alto, sí.
1: Lo has puesto tú mismo muy alto.
2: Ara és un repte, més difícil encara.
1: Bueno, però els reptes estan bé, no? Els que ens agrada treballar així sota pressió, perquè vosaltres també treballeu sota pressió,
0: oh, i tant.
1: Els reptes són macos, i per tant, l'any pues que sí. viene, a estas fechas tenemos una llamada, eh?
2: Sí, és que tot és un repte, al final.
0: I tant,
1: exacte,
0: que sí. La vida és un repte, la vida és un repte.
1: I tant que sí. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que t'hagi motivat, o bé un llibre. quina frase ens portes, o quin llibre, o quina cançó t'agradaria que poséssim?
2: Doncs, mira, jo la frase crec que ja l'hem dit, sí, que és el propi lema, no? Sí, un escut que protegeix una causa que uneix. Sí, i la cançó és una cançó que, per més que l'escolto, m'emociona cada dia. No sé si l'heu escoltat, és una versió que va fer la Niña Pastori, de La Quiero a Morir.
1: Sí.
2: I crec que és una cançó que, bueno, que algú que tanqui els ulls i li faci arribar a qui tingui el pensament. Crec que és una cançó molt bonica.
0: El títol, com es diu?
2: És La Quiero a Morir.
1: La Quiero a Morir. Ah, sí, home! La Quiero a Morir.
2: És una versió que va fer la Niña Pastori, crec que és una cançó molt maca.
0: Exacte. Sí. Hosti, tu, a veure si acabarem plorant avui tots aquí a la ràdio, eh?
1: Exacte, la culpa José, el 078.
2: Sí.
0: Doncs res, José, moltíssimes gràcies, ja ens veurem, i moltes felicitats per aquesta idea fantàstica que has tingut, i ara et posem la cançó ja per acabar el programa.
1: I a seguir endavant.
0: Gràcies.
2: Pues gràcies a vosaltres.
0: A veure.
2: Ens veiem aviat.
0: Ens veiem. Gràcies. Sí.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista al José Pulido, l'agent 078 de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa, la Marisa, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Quer.
3: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició. Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
0: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores

0: N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
4: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
6: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
5: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
7: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
5: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
1: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Espanyol. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
8: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
1: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
10: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat

0: enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
2: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Lazeras.
3: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
4: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
6: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
5: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
7: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
2: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
8: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
9: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
8: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
2: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
7: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
10: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
7: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
2: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
7: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
11: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
7: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
2: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
12: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
13: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
12: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
2: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
14: El CENIT UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
15: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
14: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
2: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mira de posar de les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
16: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
17: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
16: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
7: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
2: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
7: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
2: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
7: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
2: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
7: I d'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
2: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
19: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
18: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
2: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
7: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
20: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
2: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
0: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
21: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. A la segona federació femenina, l'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6, Vilanova, Peralada, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Canal Blau, Xavi Fernández.
22: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia del Tona o el davanter ex-Olot Nuja Marón, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Montañesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumne Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
0: I la Ciudad Europe arrenca a Girona, la seva desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
23: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta desena edició.
24: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé, aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
23: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
0: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
2: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Grans batutes, grans emocions.
28: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
27: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
28: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
27: Entrades a auditori.cat.
29: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Trencar el sedentarisme.
3: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
5: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més, en aquest cas, als cervicals.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
25: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
8: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
7: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
9: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
2: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
7: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrini.
2: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
7: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
2: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
7: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
2: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
0: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
2: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals, que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
8: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
12: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
2: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
9: I quiero anunciar, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
13: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
14: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
13: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
2: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
7: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat a que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
2: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
16: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
15: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
2: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
17: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
2: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
19: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
18: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
20: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé 2 metges cada dia a disposar-ne només 1-2 dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els 3 alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
21: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que va anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
20: Els 3 ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
2: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
7: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
2: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
3: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
4: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
3: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
25: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
7: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
5: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
7: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
2: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
22: Com us ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat? Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
23: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi perquè aquest projecte no té cap sentit.
22: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
2: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
24: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
26: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
24: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat, alumnes de diferents escoles.
2: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental. Allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
0: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
1: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquests protocols tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
0: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
2: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que aplega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
6: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
8: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta, molta, molta gent.
6: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
8: Que ara Montserrat un cop a l'any haig de pujar-hi.
6: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses. Aquest matí a Ceuta, en el trasllat de migrants que encara eren a les platges, fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
7: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
2: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
7: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
2: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
11: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
10: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
2: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
9: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
12: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització doncs, sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
9: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
12: Una és de robòtica, després tindrem l'exposició del Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i finalment doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
9: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
14: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
13: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
15: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
16: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
15: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
13: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Español. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions a l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
2: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
1: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
3: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
1: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Així que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.

0: Informació local.
1: Avui continua la matrícula per als cursos de català per adults per aquest curs que comença el 28 de setembre. Avui podeu fer la matrícula pels nivells de, per aprendre a parlar català o els nivells de gramàtica escrita al web cpnl.cat. I el dilluns també hi ha matrícula, però exclusivament pel curs del nivell C2 de català. Podeu anar-hi presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, el dilluns, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, o també a través del web cpnl.cat. El CEM fa una sortida aquest diumenge. La secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Faran un recorregut fàcil d'uns 6 quilòmetres per aquesta riera per conèixer, doncs, aquest entorn natural del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel local del CEM aquesta tarda a apuntar-vos-hi. I avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la Crida.

presentada per la Grupa. I el Foment també fa proposta per avui, a partir de les 9, activitat de Festa Major el Foment, amb Miki de Cai, amb el monologuista gadità, que ha deixat marcar el món de l'humor amb el seu estil únic i el seu enginy inigualable. Doncs podreu comprar les entrades al web Entràpolis per veure aquest espectacle avui a les 9 del vespre al Teatre del Foment, dins de la programació de Festa Major. I la farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
5: Falses.
4: Anècdotes.
5: Avorrides.
4: Històries.
5: Pulloses.
4: Receptes.
5: Fastigoses.
4: Música.
5: Plasta.
4: Biografies.
5: Inventades.
4: Premis.
5: Ràcanos.
4: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
4: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
5: Retiro tot el que he dit.
4: Mare de Déu, senyor.
6: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: L'astrologia és un llenguatge. Si la coneixes, el cel et parlarà.
1: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Molt bona tarda, Marta.
1: Nena, 9 anys.
0: Un dimarts més, no, el dimarts que comencem la novena temporada.
1: Això
0: és molt fort, eh?
1: Home, 9 anys? Bueno, tu i jo ja fa més que ens aguantem, però els pobres d'aquí de la ràdio de Molins...
0: Són 9, eh? Bueno, 8 i 1.
1: Són atrevits, eh? Que ens aguanten. I avui ja tenim a l'Eli amb nosaltres.
0: Això mateix.
1: Més, ella està des del principi.
0: Sí. Ella s'ha patit, s'ha patit sempre.
1: I mireu com són els de la ràdio, que ens han vingut a rebre el Foment, que nosaltres estem sempre fent la prèvia al Foment.
0: I
1: han vingut
0: el nostre director.
1: Perquè com que últimament ens troba a faltar...
0: Sí, és que són molts dies sense nosaltres, i no estan acostumats. Nosaltres tampoc, eh?
1: Bueno, escolta, hem de donar gràcies per estar
0: tant,
1: aquí, Ràdio Molins de Rei, l'Ajuntament, totes les instal·lacions, tots l'equip que aquí tenim i tots els convidats, que
0: si no tinguéssim
1: convidats malament aniríem. Així, ara parlarem amb el primer, que és repetidor, però bueno, havíem de començar temporada amb ell. Abans hi deia, dic, és que clar, havíem de començar-la amb ell i l'havíem d'acabar amb ell.
0: Sí, perquè la temporada passada no...
1: No, i a més passen coses. Durant la temporada passen coses.
0: Moltes coses, sí.
1: I la temporada passada la vam començar amb un expert, amb el

0: Rodolfo McCartney, el besito Rodolfo, perquè vam dir que era un luxe poder fer el programa aquest que fem i amb tota la llibertat que ens deixen. I avui, doncs, amb el convidat d'avui hem de veure una mica com anirà el futur, no? Perquè ja ens fem grans, nou anys.
1: No ens agrada a ningú, però ens fem...
0: És l'últim any que tenim un número. L'any que ve en tindrem dos. Bueno, sí, si no, no s'echan.
1: Si no, no s'echan. Una dècada, l'any que ve serà per tot la...
0: I avui, doncs, hem dit, escolta, mira, avui és Santa Lola.
1: Dolors.
0: No, home, és el diminutiu. Avui és
1: ja ho sé que és el diminutiu,
0: però... Nuestra Señora de los Dolores.
1: Viernes de Dolores és en Semana Santa.
0: Doncs avui és Nuestra Señora de los Dolores. Que sàpigues.
1: Tota la vida ho he celebrat el divendres de Dolores.
0: Això ho posava...
1: Que s'hacen roscos.
0: Que, bueno, a mi m'encanten els roscos. Però, a veure, és Sant Alpino...
1: Com els colors.
0: No, és veritat. Pues avui és Sant Alpino. És el dia... És el Sant Nicetas Gordo. Godó. Nicetas Godó. Apro de Tul.
1: No inventis, eh? Aquest any que t'has proposat inventar.
0: No,
1: molt bé,
0: és
1: Marta,
0: així.
1: És una altra secció del programa.
0: A veure una cosa. Algú coneix un... Apro de Tul?
2: No.
0: Pues el felicitem. Perquè ningú el felicitarà.
1: Home, algú hi ha.
0: I segur que hi haurà algú, perquè hi ha un sant.
1: Ara
0: avui en dia cada vegada mirem. Posen sants, noms més raros, pues, o Nicetas.
1: Amb la superia.
0: Nicetas Godó.
1: Ho mirem.
0: Me llamo Nicetas Godó.
1: Vinga.
0: Pérez Rodríguez.
1: De l'Olmo.
0: Clar, escolta... A veure, les Dolors segur que les han felicitat, però aquests no. I n'hi ha més de raros, però he pensat, bueno, ja no te passes, perquè a veure si serà el primer dia del programa de la novena i ja s'acaba. Llavors tampoc no estaria bé. Tal dia com avui, que per això avui... Bueno, hem de felicitar la Letícia Ortiz.
1: Home, i el Toni, que també, tal dia com avui, va néixer... Clar.
0: Ostres, és
1: veritat. El mateix dia que la Letícia Ortiz.
0: Bueno,
1: la
0: Letícia Ortiz,
1: el mateix dia... No, penso que no.
0: La Leti fa avui 54. Ai, o 56.
1: Ai, no crec que no 50. Són el mateix any. Ahir el meu nebot va fer 18, estem de celebracions, i avui el Toni fa 54.
0: Pues,
1: i la Letícia.
0: Pues, felicitats a tots.
1: Tots.
0: Avui és el dia... ha vingut avui a... el convidat que tenim, perquè, clar, hem de parlar amb ell, perquè avui és el Dia Internacional de la Democràcia. Bueno, vamos a ver com va, perquè el tema la cosa caliente. I després també, tal dia com avui, del 2008, va entrar en quebra el banc de Lehman Brothers, que aquí va ser la gran crisi del 2008. I clar, a veure, avui havíem de tenir nosaltres el Luis Albertos. Bona tarda, Luis.
1: Bona tarda.
0: Luisito para los amigos.
1: Exactament.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Home, ens trobo a faltar també com el director.
0: Sí, home, clar. És que, clar, perquè el Luis, per començar, és amic.
1: I tant.
0: Sí, això.
1: I després astròleg.
0: I després és astròleg.
2: Sí.
0: I llavors hem dit, escolta, ja fa uns quants anys també vas començar tu la temporada i vam dir que ens va fer la predicció de la temporada, la carta, i ara aquest any doncs hem de tornar una mica. I vull que ens expliquis una mica tot el tema de què és, perquè moltes vegades es sent a parlar, i sobretot ara, perquè penso que és molt interessant, el tema d'inicis. Mira, jo treballo en un lloc que avui hi ha hagut moltes hi ha hagut moltes incorporacions i molts despidos, perquè clar, comença com un
1: cicle, no?
0: Un cicle, sí. Sí. Ja comença, diguem-ne, ara al setembre, i hi ha un altre cicle que comença a cap d'any.
1: Sí, perquè diuen a l'1 de gener, no? Però jo penso que no és més començament, no? Quan acaba l'estiu, comença com aquest curs, no? Està com més marcat que no tant l'1 de gener, no?
0: Sí, però a mi m'ha fet gràcia saber que hi ha hagut tantes incorporacions i també gent, doncs, que ja no...
1: S'acomiada.
0: No continua, i dius, ostres... Perquè moltes vegades, de vegades, els contractes, doncs, estan com... associats amb un any, no?
1: Sí.
0: Trabajo un any entero, o treballo... Pues,
1: un curs escolar.
0: Sí. Llavors, clar, pues, penso que és important tenir-te aquí i que ens expliques una mica, perquè, clar, ara se sent doncs, la carta astral, la carta natal, revolució solar...
1: Mercuri retrogrado.
0: Està retrogrado, no, ara?
1: Retrogrado.
0: Bueno, jo és que em faig un lío. Jo quan un dia no me salen bien les coses, sempre penso... O el Mercurio o algo s'estrella por ahí.
2: O algo.
0: I
1: a la saca de Mercurio, todo.
0: Bueno, escolta, val a dir que, escolta, la carta, quan jo me'n recordo que tu estaves estudiant astrologia, sí. Sempre ho he trobat, a part de fascinant, molt complicat.
1: Sí, és molt,
0: molt difícil.
1: Bueno, s'han de tenir en compte moltes coses, no?
2: Hi ha molta, sí, hi ha molta informació continguda en una carta natal. Aleshores, al final és un llenguatge. Tu pots parlar una mica un llenguatge, pots defensar-te, després pots afegir més vocabulari, pots tenir més soltura quan parles, i sempre pensaràs que pots aprendre una mica més, i pot ser dubtis també de que no ho domines encara prou. Doncs l'astrologia és un llenguatge també. Lo interessant de la carta natal és que quan fem una sessió no aspirem a comprendre la totalitat de la informació que hi ha continguda, sinó el que fem és prendre l'essència, el més important, i sobretot referit al moment de la persona que m'està preguntant en la consulta. Aleshores, d'aquesta manera, en un temps reduït, doncs podem anar a lo que és important, a lo que és i que li pot ser útil a la persona. Aleshores, tu quan estaves ara parlant d'astrologia has esmentat moltes coses.
0: Bueno, clar, i tant.
2: Estaríem aquí programes i programes parlant de tot, ¿vale? I bueno, sí, és veritat que fa uns anys jo vaig fer la carta natal o la carta astral. Sí, són sinònims, ¿vale? Això ho has preguntat en algun moment. Bueno, és el mateix.
0: O sigui, la carta astral i la carta natal és el mateix.
2: Sí, és sinònim. I consisteix, si hi ha alguna persona que ens escolta que pot ser encara de dubtes, ¿vale? Consisteix en fer una espècie de mapa, que al final la carta natal, no sé, d'una forma circular, hi ha els planetes, els signes i unes línies, doncs consisteix en dibuixar un mapa de com estan distribuïts els planetes, el Sol, la Lluna, en el moment en el que tu has nascut. Des del punt geogràfic de la Terra on ets quan neixes. Sí? Clar. I també tu has esmentat una cosa, almenys jo ho he entès així, ¿vale? I aprofito també per dir-lo.
0: No, tu ho has
2: d'aclarir. Podem fer una carta natal de qualsevol event. O sigui, quan un programa comença, quan un negoci comença, sí, el dia que igual formalitzes alguna relació, o el dia que marxes de viatge, ¿vale? Si tens una mascota, tot pot ser una carta natal, sí? El que passa és que, clar, s'ha d'interpretar d'una manera, tenint en compte que de lo que estem parlant. Si és un negoci o és una persona, doncs hi ha diferents atributs que haurem d'estudiar, sí? I el que he portat avui, quan m'heu convidat, doncs he dit, vaig a preparar algo, no? A veure què preparo. I el que he fet ha sigut la revolució solar. La revolució solar.
0: Què és la revolució?
2: Que també has parlat d'ella. Si tu tens una carta natal, que el que fem és, hem dit fa un moment, doncs un esquema, un dibuixet de com estaven els astres quan tu neixes fa 25, 30 anys, no?
0: Sí, no més.
2: Per ahí, no? I aquesta carta t'acompanya tota la teva vida i parla del teu potencial, sí?
0: Que després el puc explotar o no.
2: Exacte. Tu tens un potencial, tu vens a veure'm, i jo el que t'explicaré és quin és el potencial que jo veig que la carta diu de tu. Sí? I et preguntaré si tu ets conscient de que ho tens, si tu ho estàs aprofitant, si tu tens alguna, i al mateix temps també, si tens alguna
1: inquietud.
2: M'anava a dir una altra paraula. Si tens algun patró, ¿vale? que et fa nosa, o que et molesta, o que t'agobia molt, ¿vale?
0: Sí.
2: Que realment t'agradaria fer alguna cosa amb ell. ¿Vale? Al final això és coaching, o és psicologia. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale?
0: Bueno,
2: per
0: clar.
2: Això es diu astrologia psicològica. Perquè serveix per fer una... És com un termòmetre de a veure com estàs a temperatura, ¿vale? I a partir d'aquí, què és el que podem fer? O sigui, no és una cosa estàtica, dir, és que jo soy así i ja no puedo cambiar. No, aquest no és el fin, ¿vale?
0: Això
2: és la carta natal.
0: Sí, sí.
2: La carta natal, per tant, és super...
1: Et dona una foto, no?
2: Una foto, és una foto que tu vas canviant durant la teva vida, pot ser que vinguis a consulta, hoy estoy más feliz, hoy estoy más en dudas, hoy estoy más nerviosa, ¿vale? Però la carta sempre és la mateixa i sempre parla del teu potencial, ¿vale? Sí? Després tenim ¿Qué es el horóscopo? El horóscopo de esta semana, los Aries, los Tauro, querido, los Géminis...
0: No, però, escolta, et volia comentar una cosa. I últimament, que això... Saps allò de... Le voy a preguntar cuando venga Luisito.
2: Sí.
0: Perquè cada vegada més sento... Libra para esta semana...
2: Claro.
0: Bueno, jo escolto Libra porque claro. Escuchas Cáncer, saps?
2: Sí, cadascú, claro.
0: I diuen, Libra para esta semana esto, pero... El loro perquè en funció d'on te tinguis la lluna... La cosa canvia.
2: Claro, claro.
0: I dius, ah, amigo...
2: Claro. Al final, quan es parla de l'horòscopo, que després acaba la revolució solar, que no se m'oblidi,
0: sí.
2: L'horòscopo al final és una foto de com estan avui, ara, els planetes. Sí? Aleshores, ara el Sol està al signe de Virgo. Per això tota la gent que compleix anys aquests dies, doncs és Virgo, ¿vale? O sigui, on tens el Sol és el teu signe. Però després, en una carta natal, que ja les coneixeu, aquí estic ensenyant, que ja, bueno, que ja és una passada tota la info que hi ha, no?, de planetes, de línies, doncs clar, tenim la lluna, que és molt important, l'ascendent, que també és superimportant.
1: Marte, no?, també.
2: Lo que fa un horòscopo quan estàs al TikTok, a l'Instagram o a la revista o al periòdic, el que sigui, és
0: ja no
2: simplificar moltíssim. Simplificar moltíssim. Aleshores, quan tu simplifiques molt una cosa, ja no té la...
0: Claro.
2: Generalitza molt. No. Aleshores, lo que sí que té sentit és, tal com estan ara els astres, mirem-los a la teva carta natal. On està Venus? On està la Lluna? On està el Sol? Estan a prop? S'estan mirant de lluny? S'estan juntets? ¿Vale? Aquesta és la informació real i bona que l'astrologia psicològica té per poder treure profit a lo que està passant al cel ara, sempre referit a la teva carta natal. Sí? I la revolució solar, per últim, i amb això gràcies
0: sí, per... Sí, perquè després hi entrarem a la cançó. Que després, sí. Després de la cançó introduirem un altre tema, que és el que nos mola.
2: Sí. Rajar un poquito.
0: Ahí vamos.
2: Hay que rajar.
0: Bueno, és una mica la continuació de la conversa que teníem al
2: Foment. Abans a la cafeteria, sí. La revolució solar és la carta natal d'aquest any, per tu. Tu tens una carta natal que t'acompanya tota la teva vida, sí? Però cada vegada que és el teu aniversari, comença un cicle que dura fins al següent cumple que tu fas,
0: sí.
2: Doncs la revolució solar és la carta natal que és vigent durant aquest any. I què té de diferent respecte a la carta natal original teva? Doncs que la revolució solar està només referida a quin ambient d'oportunitats tindràs durant els pròxims 12 mesos.
0: Ah, mira.
2: Referits a tu i, per tant, referits a la teva carta natal. O sigui, no podem mirar una revolució solar
0: sense
2: mirar la carta natal. No podem mirar la revolució solar igualment sense saber en què estàs, què et preocupa, quins somnis... O sigui, quina...
1: La projecció, no?
2: Sí, desitjos. Sempre la persona és el més important. La carta natal parla de la persona i la revolució solar parla del moment. Igual que l'horòscopo, els trànsits, que es diu, seria la paraula bona per dir-los, parlen també del moment de la persona. Sí? Per tant, és una informació que d'una banda és la carta natal i d'altra banda revolució solar i trànsits. Sí? I això val per a cada persona, val per un negoci, per un programa, val per tot.
0: Va, pues... Continuem, posem la cançó, que vamos a dejar reposar, perquè clar, ara ve lo bo. Avui, tal dia com avui, la Maria Botia, que és una de les cantants de Ella Baila Sola, que clar, va néixer el 72, o sigui, o és del team Letícia o és del team Toni,
1: sí.
0: Un d'aquests dos teams. Doncs així, escoltem Amores de Barra, que clar, perquè tu també dius, hòstia, quiero encontrar el amor, vamos a ver... Según mi revolución solar y carta natal.
1: Sí. Si me tocan con... de barra o de casamiento.
0: O me toca.
2: O de terraza.
1: O de terraza.
0: Claro, escoltem-la.

0: Bueno, aquesta cançó, ostres, a mi em recorda a fa temps, eh? A quasi, quasi la superpop. No, no, és posterior.
1: No, no, tanto,
0: no, tanto, però bueno. Però...
2: I Marta, que era la rubia o la morena?
0: No, no sé, no sé. O sea, a ver, perdona, vosotros tocáis la música más que yo, yo no...
3: Pero
0: a ver, Albertito, ¿cómo me preguntas a mí yo? Si yo no sé ni si...
3: Si ella baila sola o con alguien.
0: O con alguien. Sí, no, que jo home, no, a veure, no,
3: vale,
0: les tinc controlades.
3: Vale, la broma, vale, la broma.
0: Però, sí, però a veure, que no soy entendida res, ni, i tampoc bueno. No eren de les... No són dels meus gustos elles dues, però bueno, escolta,
3: cascú,
0: un besito des d'aquí, que ara hem felicitat, que et pots... Vull dir, a veure, està... està. A veure, una cosa.
3: A veure.
0: Si jo sempre encuentro l'amor en la barra, i pot ser un tardeo, com... Vull dir, amb el tema de relacions, com et pot donar una orientació? Ha de dir, bueno, és que
3: un patró.
0: Tu, sí, tu sempre repeteixes això?
2: Sí.
0: O...
2: sí, i tant que sí.
0: Sí, abans d'apuntar-te al Tinder, et
2: bueno,
0: té una carta.
2: No és exclusiu, o sigui, no és... pots fer les dues coses a la vegada. No
3: és excluent.
0: No, no, però que si tu ja saps una mica per on vas, està
2: bé.
0: Ah,
2: però quantes vegades sabem el que volem i després fem el contrari?
3: Zero. Ah, no, totes. Totes.
2: Sí,
0: això és veritat.
2: Precisament.
0: Som unos pirules.
2: Aleshores, és un clàssic, és una pregunta molt clàssica que em fan en consulta.
0: Un moment, ve la gent perquè vol que l'encuentres en l'amor, segons la carta...
2: Entre totes coses, claro.
0: Ah, de veritat?
2: Claro, claro.
0: Sí, hombre, un momento. Claro. Luis és astrólogo, no mago. Mago no.
2: Bueno, pero soy también coach y a las horas...
3: Y es guapo.
0: Claro, sí, pero...
2: Esa Rocío guapa ahí.
0: Es que Rocío está cariñosa. No sé cómo tendrá la carta. Está cariñosa.
2: La parte de cáncer tiene que notarse.
3: Estoy trayendo la meva parte de cáncer y deixant...
0: Pues yo la tendré que explorar porque me estás dejando mal, mal. Ma, a ver, avui hem vingut, hem saludat, jo saludo, hola, què tal, i la Rocío petonets.
3: Home, és que m'ha estat tot l'estiu sense veure la Eli.
0: Sí, que sí, que tens raó. El que passa que a mi se m'ha passat. Soc una mica esquerpa.
2: Doncs tornant a el que has preguntat, sí, a la carta natal jo puc donar respostes de quina seria la meva parella ideal o com deuria ser, ¿vale? Evidentment jo no li diré si serà alta o baixa, jo no entro en això, però sí que entro en les tipologies d'energia que a través utilitzant els signes, o sigui, el zodíac té 12 signes, ¿vale? Comencen per d'Àries i acaben en Peixos.
0: Sí.
2: Vale. Doncs aleshores, més o menys, tu ja saps que cada signe doncs, té uns atributs, no? Que sí, que són divertits, a vegades són per fer conya, també, no? Quin és el signe que més palos recibe, penses tu?
0: Ostres, és que també et dic una cosa, jo no me'ls conec, o sigui, jo conec a una persona i associo...
3: Jo sé, espérate...
2: I per què?
3: Noviembre.
2: Heu de dir, i per
3: Escorpio.
2: Què? Escorpio. I què passa amb els escorpios?
3: Perquè són molt intensos.
2: I què passa? Això no és dolent, no?
3: Però la gent ho etiqueta.
2: Quina és la part dolenta de la intensitat?
0: Una cosa que Escorpio és Sara, no?
3: Sí, bueno.
0: Però per què? Però per què
3: perquè són molt intensos. Quan es fiquen a la part fosca,
2: oscura,
3: és com molta intensitat.
2: Això és. Aleshores, cada signe té una part fosca. Podem parlar d'aquesta manera. Sí. La part fosca de cada signe ens diu atributs que no ens agradarien, ¿vale? Però que, mira, ahí estan. I després, cada signe també té una zona de llum, una zona de vibració alta, que aquí tothom voldria doncs, aprofitar-ne i entenir-ne, no? Bueno, doncs cada persona, cadascú de nosaltres, té accés als 12 signes. Però, clar, si jo tinc el sol en Tauro, com és el meu cas, jo estic molt més... identificat i natural amb tot lo que Tauro té com atributos, tanto los buenos como los malos. Sí? Vale. Molt bé. Doncs jo tinc el sol en un signe, la lluna en un altre signe, l'ascendent en un altre, de vegades coincideixen, de vegades són diferents. Després mirem Venus, on està Venus. Després tenim una part de la carta que es diu la casa 7, la casa 7. Bueno, hi ha una sèrie de punts de la carta que s'han de mirar. I al final, jo, quan miro una carta natal, jo conec el potencial de la persona. I amb aquest potencial, jo li aconsello com hauria de ser la seva parella ideal, ¿vale? Si és que només fos una persona la que hagués de tenir tot el ventall de coses que volem, que aquí tenim un problema molt, molt gran les, va, les persones.
0: Idealitzem.
2: O sigui, Disney ha hecho mucho daño.
0: Vaya, total.
2: I
3: les nostres expectatives.
2: I aleshores la recepta de com hauria de ser aquesta persona, al final és passar llista al signe on és el sol, la lluna, tal, i al final de vegades sembla que hi ha contradiccions, però aquestes contradiccions són la vida ens ensenya a com negociar amb nosaltres mateixos. O sigui, hi ha una part de mi que pot voler molta tenir ganes de llibertat i altra que ganes de compromís o ganes de casa o ganes de viatjar i ganes d'anar sempre al mateix bareto amb els amics de sempre.
0: Sí, de fer el mateix.
2: Què faig amb tot això? Cadascú fa el que pot. Jo no sé el que tu fas amb això, però jo sí que sé, mirant la teva carta,
3: que ho tens
2: a dintre. Clar. I jo et preguntaré, i amb tot això que tu tens, com tu fas? Perquè el que tu em diguis a mi em servirà també per aprendre diferents maneres de poder resoldre situacions que cadascú té com a conflictes interns, perquè té energies diferents i cadascú vol una cosa distinta.
0: Clar, no, i a més són coses que potser neguitegen. I si algú t'ho diu, no
2: segur.
0: Ostres, pues ara ja sé aquell neguit que jo tenia, sí. O, bueno, perquè doncs no m'agrada això,
2: sí,
0: no? Ara
2: sí,
0: ja t'ajudes a entendre tu mateix.
2: Totalment.
3: No, el que deia, no? Perquè a mi m'agrada molt viatjar, no? I m'agrada viatjar, conèixer persones, però també tinc aquesta part de la família, de mantenir les tradicions, no? És com contradictori, com pot ser, no? Que t'agradi molt conèixer gent nova i viatjar i explorar coses noves, però per l'altra part, molt arraigat al tema de la família, de mantenir les tradicions, no? És com, sembla contradictori, sí. Però no ha de ser contradictori. Llavors, quan tu entens això, ho pots combinar o entendre que en un moment donat estàs en un lloc i en un altre moment estàs en un altre.
2: I ara, Rocío, et faig una pregunta, ¿vale? Ara que tu has parlat d'això, ¿vale? Tu imagina't que tu ets una persona a la que li agrada molt viatjar.
3: Sí.
2: ¿Vale? Por ejemplo, ¿no?
3: Por ejemplo.
0: Por ejemplo.
3: Bueno,
0: no, que no és el cas.
3: M'imagino,
0: per nada. Aleshores,
2: la pregunta podria ser, aleshores, a la persona, a la teva pareja ideal, seria una persona que li agradés viatjar molt o que preferís estar a casa, a la família, i per tal que tu puguis estar més arrelada i més en contacte amb una sèrie de persones?
3: Doncs m'agraden les dues coses, perquè és com la part que jo tinc. Però sí que per mi, jo valoro molt el tema de la família.
2: Vale.
3: El tema de que siguin família, que siguin clan... Tot això per mi és com un valor molt important, el tema de la família.
2: Bueno, pues,
3: li dono valor quan coneixo una persona.
2: Tu, en el teu cas, tu tens aquesta resposta, ¿vale? Però una resposta genèrica que jo podria donar a una persona hipotètica que no conec, que té aquesta dualitat, sí. No? Seria que jo podria, si m'agrada molt viatjar, jo puc triar una persona que li agrada molt viatjar perquè aleshores s'assembla a mi. Però també podria triar una persona que fa el contrari, perquè així, d'aquesta manera, jo inconscientment aprofito una qualitat que aquesta persona té i jo no, per sentir una espècie d'equilibri, que no és un equilibri, perquè ho estic fent amb una persona de fora, però jo ho sento així. Aleshores, les persones, quan ens relacionem, quan triem una parella o una potencial parella, ens fixem en coses que són similars
3: o contràries.
2: I coses que són contràries o complementàries, per així trobar una sensació d'hipotètic equilibri.
0: Hipotètic,
2: perquè al final això s'acaba...
3: Sí, però clar, no és real.
2: Al final s'ha de sostenir. S'ha de sostenir, o sigui, si a mi m'agrada molt viatjar i jo me junto contigo, Rocío, i tu te puses a estar en casa, diré, pues qué bien que Rocío, gracias a Rocío me quedo en casa. Y al final diciendo, jo, estoy hasta lo huevo ya de que Rocío no me deje de viaje.
3: Claro.
2: Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues cada persona té el seu límit.
3: En el meu cas, sempre m'agrada molt viatjar. Jo sempre, normalment, quan viatjo, pues, o conec persones i com creo una família...
2: Tu has trobat una manera de lligar les dues coses.
0: Clar.
2: Molt bé.
3: Sí.
0: Mira, amb això ens assemblem.
3: Sí.
0: Però el tema és que hi ha molta gent també el per què li agrada viatjar. Perquè hi ha gent que li agrada viatjar per fugir. És a dir, ja no aguanto más i té unes ganes de coger 4 dies per marxar de la feina, per marxar d'on estic, per marxar del pis si convius amb algú, sí, saps?
2: Sí.
0: Per marxar amb les amigues, és igual, però és la finalitat aquesta, és fugir. Llavors, clar, tu li dius això, viatjar. Però, clar, potser estàs fugint.
2: Sí,
3: bueno,
2: sí,
3: clar. Depèn
0: de, llavors ja no és que t'agradi viatjar,
3: que ho fas.
0: T'agrada fugir.
3: Bueno, però sí que hi ha una tendència, no? Pues depèn de la teva carta, no? Que tens com més predisposició...
2: La carta no té la culpa de res, eh? La carta només explica.
0: Clar, bueno, la carta pot dir-ho, però el que... No, ho deia jo això perquè pel tema del coach i pel tema de psicològic, que llavors ell pot de dir, no, tu cara, o sigui, la carta tens posat el que sigui, no? Però llavors tu pots entendre el per què no, aquest viatge, que sí. Per tu no és viatge, si ho entenem, que és la part
3: depèn
0: de
3: com ho narra la persona, no?
2: Clar. Sí, que podríem dir que... també faig cursos d'astrologia, faig tallers, i m'agrada molt posar exemples perquè quan poses un exemple o una metàfora, cada persona doncs,
0: cala,
2: és més fàcil,
0: cala més,
2: no? Podríem pensar, per exemple, una persona que viatja, vale? ja que hem agafat l'exemple, doncs continuem, no? Què busca cada signe quan viatja? Això també ho podríem treballar.
0: I tant.
2: O sigui, Àries, per exemple, quan viatja busca simplement movimiento, acción. Da igual donde voy, da igual.
0: Indiana Jones.
2: Pam, sí, però quiero irme. Tauro, què podria buscar? Doncs Tauro podria buscar més descans, diversió, plaers... O sigui, cada signe
3: busca
2: una cosa diferent. Però després el que tu has dit també és molt important perquè és més profund.
0: Clar.
2: És més profund.
0: Ho comentava per la teva part també, sí. de relacionar amb la psicologia.
2: Clar. Aleshores...
0: Que no et quedes només amb el que diu la carta.
2: La carta també té diferents nivells de profunditat.
0: Clar.
2: Aleshores, el comportament que té una persona, dos persones poden tenir el mateix comportament i tenir una carta diferent, per tanto, lo que quiero decir, tenen com diferents punts des d'on fan les coses. O una diferent, un diferent per a què. Des de dónde hago las cosas y para qué las hago, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes ver comportamientos similares, pero que después de dónde vengo y a dónde voy no se parezcan en nada en esas personas. Y eso también es veu a la carta natal, sí.
0: Bueno, això també passa amb els horòscops. Una persona del mateix signe, inclús que han nascut amb dos dies de diferència, no tenen res a veure.
2: Sí.
0: I l'horòscop és el que deia ell, no? Que és com molt simplista, perquè clar, sí. Li dius... No sé, nos han puesto todos en el mismo saco.
2: Sí,
0: y
2: yo puc viure l'energia d'un signe i la puc viure d'una manera diferent a com tu ho fas amb el mateix signe.
3: Bueno, perquè moment de vida també, no? Perquè potser si aquesta pregunta m'has fet ara, l'haguessis fet quan tenia 25 anys, t'hauria viatjar. Una persona que viatgi. Ara estic en un altre moment de vida, que jo ja he viatjat, m'agrada, ho puc fer de moltes maneres, i dic, bueno, pues sí que em crida més l'atenció el tema de la família, no? Suposo que com tot està en mi, no? Potser depenent del moment de vida, no?
2: Sí.
3: Em crida més l'atenció, o li dono més importància, o això, no? Que no és que no m'agradi més o menys, sinó que, bueno, ara mateix, en aquest moment...
2: Sí.
3: M'apropo més, no?, a la part de la família i no als 18 anys que volia viatjar.
2: Sí, sempre tindrem dilemes.
3: Clar.
2: Vivim en un constant dilema.
3: Dilema, clar.
2: Sempre estem prenent decisions, el que passa és que no ens adonem. Constantment prenem decisions,
3: sí.
2: Constantment.
0: I escolta, et dic una cosa, millor prendre-les, eh? Perquè com la vida les hagi de prendre per tu,
2: també.
0: Malament, eh?
3: Això passa també.
2: El miedo a equivocarte, el miedo a perder, el miedo a...
3: Que tendrá la culpa, que nadie la quiere. Miedos.
2: La culpa, la vergüenza... Buah, anda que no hay ahí...
0: Sí. El que passa que és això, no? Que moltes vegades dius, prenem decisions i ja de vegades hi ha gent que diu, bueno, jo no em mullo. Bueno, pues millor que mullis perquè... Bueno, ja, si
3: mullis, a veces hago que las cosas pasen y a veces dejo que las cosas pasen.
0: Sí, claro.
3: Depende del momento, puedes elegir.
2: Sí. De fet, moltes persones que venen a consulta venen en moments de... busquen claredat per prendre decisions. És el més habitual. O sigui, hi ha les persones que volen aprendre astrologia, que venen i perquè el que volen és tenen curiositat i volen saber més. De fet, en 3 mesos poden aprendre a llegir una carta amb el meu curs. O sigui, és molt fàcil. Si tens ganes, és molt fàcil. I després la gent que ve a consulta, lo més clàssic és que estoy en un momento
3: una
2: vital.
3: De decisió, sí.
2: Es que, y luego ta, ¿vale? Y el es que pues es eso, es como quiero claridad para poder tomar
0: Ajuda'm a decidir, no?
2: Sí.
3: A ver, yo creo que ya ho tens decidit, però això és com una eina,
2: claro,
3: que et diu, vale,
2: claro,
3: sí.
2: Claro.
3: Com un recolzament.
0: Aterrem
2: això. Sí, i al final és autoconeixement. I com vosaltres molt bé sabeu, perquè vam fer un màster...
0: Sí,
3: de l'universo.
0: El màster de l'universo. Ja fa 10 anys, el màster de l'universo.
2: No me digues.
3: Home, 16.
2: Oi.
3: 16, 26.
0: Sí, nen. Jo vaig ser als 40 amb vosaltres.
3: Sí, és veritat?
2: Bueno,
3: al febrer, imagina't.
2: Pues, com passa el temps.
3: Del febrer al novembre.
2: Pues és autoconeixement. I l'autoconeixement...
3: No, doncs... jo crec que és una eina molt potent,
2: ja
3: eh?
2: Està.
3: Jo si la tinc a prop, no? Perquè tinc persones, no? Com tu i altres amigues que ho fan, i sempre dic, digue'm a veure què passarà. Des de lluny, però és una eina molt potent, i sobretot la carta natal et dona molta claredat, no? I entens moltes coses teves,
2: sí,
0: que t'ajuden. Ara veurem la que ens ha fet, però bueno, abans, parlant del passat, passat que torna, perquè ara tornen els oasis, i llavors hem dit, bueno, doncs, tu volies una cançó del passado, no?
2: Sí.
0: D'oasis.
2: Sí.
0: Pues ara escoltem-la, si el David no es despista. Ara, mira, que està ahí.

0: Doncs, a veure, em posa la cançó perquè són antics i tornen. I per què has demanat aquesta cançó?
1: He demanat aquesta cançó perquè...
0: Bueno, aquesta cançó no, el grup.
1: El grup, perdona. Sí. Perquè aquest grup, doncs, ja han anunciat que faran gira pel món, ¿vale? Que vindran a Barcelona.
0: L'any que ve, no?
1: L'any que ve. I a mi, pues, em fa certa il·lusió, no?, anar al concert. Però, clar, quan he vist el que costaven les entrades, doncs he dit, doncs igual, mira, s'escolto per la ràdio i ja està.
0: Ah, i així ho comencem.
2: I a nosaltres.
0: Pues mira, que Ràdio Molins me la posin, no?
1: Per lo visto,
0: què valen les entrades?
1: Per lo visto, 200 euros les de pista.
0: Ah, mira, que bé.
1: De pista, o sigui, de pie, no? Que jo, al final, quan vaig a un concert... A mi m'agrada molt anar a concerts i sempre vaig a pista...
0: O sea, tenemos que abrir cuenta de ahorros, no?
1: Però, claro, 200 euros, no sé.
0: I no te l'asseguren, no?
2: No, has de comprar-la.
0: Sí, no, entres en un sorteig, no?
1: Tocaran dos dies i jo entenc que la gent que és molt fan, doncs, al final acabarà pagant. Però el que parlava abans, no?, amb el micro tancat, que és una llàstima perquè jo ja porto molts anys anant a concerts i s'està convertint en algo especulatiu.
0: I
1: també parlaven de que segurament hi ha artistes que jo, pues, no segueixo, que també igual tenen entrades desorbitades.
2: Sí, tots, ja t'ho dic jo.
1: I em sembla molt malament perquè al final està passant com en l'habitatge, que és una cosa que la cultura hauria de ser una cosa molt més a l'abast de tothom,
0: i,
1: vale?
0: Igual.
1: I al final el que s'està convertint entre gastos de gestió que és un eufemisme per a no sé, sabes muy bien
0: a
1: que
0: vora 10 euros, no? Només pels gastos de gestió.
1: Sí, i després que el caché dels artistes està pujant tant que és que dius, és que al final...
2: Clar, abans es vendien discos i es vendien cassets i ara això no, llavors el que no ganen per un joc ho han de guanyar per l'altre.
1: No sé, Rocío, però és una llàstima perquè si a una persona li agrada molt l'Oasis i no té 200 euros...
0: No, jo penso que tot...
2: O va fora de l'estadi.
1: És que és una pasta, eh?
2: Sí, que ja ho sé, ja.
0: Jo penso que haurà de fer un pet, això.
2: No, i si vas a un concert, encara.
1: Si vas a un concert...
2: Però si vols anar a molts, com és el meu cas, doncs, clar, t'has de pensar.
0: Sí, necessites una feina de nit.
2: Clar.
0: Només per pagar els concerts.
2: Oferta de Barna Portés i fer...
1: Amb el que costa guanyar.
0: O vender fotos
1: guanyar,
0: de pies o de bragues usades, que també és una opció.
2: Anar a Barna Portés i que et posin allà de segurata. I els veus tots. I guanyes diners.
0: També és veritat. Bé, escolta una cosa, que el Lluís s'ha molestat fins a la Revolució Solar.
2: No, i ara ens diu...
1: No? Què va, però això no és molèstia, home. Què dius?
0: Comencem l'any... pensa que vindràs a l'últim programa. Llavors...
2: Superarem...
0: I a més, et dic una cosa. Nosaltres tenim seguidors fiels. És a dir, els fidels que tenim, vull dir... Això aniran recordant. Són quatre, però... Vull dir...
2: però tenen memòria. Són quatre, però tenen memòria.
0: Mira, veus...
2: El David, la Eli...
0: Home, el David...
2: El Roger... I a l'Oriol. Estem identificats.
0: Ja està. I el pobre
2: David... I el
0: Montano, David,
2: potser encara
0: sí,
2: no escolta.
0: Sí, el pobre David és un del...
2: Les filles, de tots els dimarts.
0: Home, com que és el regidor, t'ho diràs. A veure, va. Què ens espera a nosaltres aquesta temporada, la novena?
1: Doncs fixa't que la Revolució Solar... la primera cosa que vull dir, o sigui, com ressaltar-la, és que serà un any de reptes.
0: Ai, Déu.
1: Cuidado, ¿eh?
0: ¿Cuántos empanaos vamos a tener?
1: Cuidado. Sí, no sé.
2: O nosaltres.
0: Sí, clar, a veure.
1: Després caldrà veure de quina manera es manifesten els reptes. Però teniu un ascendent Capricorn, ¿vale? I Capri, doncs, el que porta és feina, constància, però també li agrada molt a Capri resoldre situacions complicades.
0: Ai, mare meva, mare meva.
1: Sí, aleshores serà un any entretingut sota aquesta...
2: No ve el convidat, què fem, a qui portem, ja ho veig. Ja hem començat aquí.
0: És veritat. Ostres, és veritat.
1: Bueno.
0: Un any de reptes.
1: Un any de reptes.
2: Vinga, què més?
1: Una altra cosa que també em sembla molt, molt interessant és que teniu la lluna, la teniu en un lloc... que d'una banda és molt expansiva, Sagitari, i d'altra és molt introvertida i somniadora, casa 12. Aleshores, això us dona una doble vessant, que és efectiu. Jo penso que això és una de les essències que diferencia, no? que el que feu és parlar de temes interessants i profuns, seriosos, importants, sí, però d'una manera molt, molt oberta,
2: molt
1: i molt accessible i molt distendida. Doncs aleshores això ho tindreu.
0: Sí, bueno, això ja és essència del programa, sí, una mica.
1: Sí, exacte.
0: S'ha tractat de treure-li ferro a les coses. Ara, sí que és veritat que tots els convidats que portem o que convidem, tots teniu una certa trajectòria, importància dintre del sector vostre. Això sí, això sí.
2: Obertament.
0: Això ens hem mirat bastant.
1: I una altra cosa que també vull destacar és que teniu, bueno, ara fa 4 dies Venus ha entrat en Escorpio i bueno, Venus és un planeta molt, bueno, és un planeta més, vale? És un planeta important perquè té la seva funció i aquesta revolució és important perquè està al punt més alt de la carta, està al medio cielo. Medio cielo és el punt on podem dir que és el que té més visibilitat, el que tindria més llum. El sol, quan fa el recorregut aparent per sobre de nostres caps, doncs el zenit del sol és el medio cielo.
0: Això vol dir que els reels aquests que ha gravat el David els petarem?
2: Home, ja veràs. Tots els followers.
0: És que és una nova novetat d'aquesta temporada. Ara
2: pentina.
0: Ens gravaran reels.
2: I jo sense pentina.
0: Mare de Déu.
1: Doncs aquest Venus, a mi m'agrada molt que el tingueu així, perquè us dona molta visibilitat. I una vegada més s'assembla a lo que he dit abans, perquè Venus seria algo més més divertit, seria algo més
0: suau. Venus no és molt eròtic?
1: Més eròtic, sí. Al final parla de totes aquestes coses, energia femenina.
2: La més femenina.
1: Però com està en Escorpio, Escorpio és intensitat. Abans era el teu signe favorit per parlar d'ell, no? Del que tenia mala fama. Bueno, la bona fama que té Escorpio és que és molt intens. A mi la intensitat em sembla que és fantàstica, sempre que estigui ben canalitzada,
2: clar.
1: Sí? Pues aquest Venus estarà en Escorpio. I això vol dir que tocareu, segurament que tocareu temes d'una manera, una vegada més...
2: Distesa,
1: però temes que són una vegada més profuns. I que poden ser... I que poden portar a que les persones, a vosaltres mateixes, sí, o persones que escoltin el programa...
0: Tinguem doncs 5 seguidors, llavors.
1: Doncs que... I que els feu pensar.
0: Ah.
1: Que els feu pensar d'una manera més profunda o un easy o amb una mica més de calat. Sabeu el que vull dir?
2: Sí.
1: A mi això em sembla que és molt poderós, perquè és com si fos
0: aquestes dues, a part de mones, no són tontes.
1: És un superpoder.
2: No. Podríeu reflexionar aquí. Qüestionar les coses a les persones.
0: Mare meva.
1: Sí, qüestiona molt Venus en Escorpió. Et confronta molt.
0: Sí, podem ser incòmodes.
1: Podeu ser incòmodes, evidentment. Sí.
0: Bueno, escolta, jo penso que de vegades s'ha de ser incòmodo.
2: Sí, està bé.
0: Mola, sí.
1: Sí, perquè és una manera de posar l'altre doncs, a pensar. O a pensar,
2: entre les cordes.
1: No? Sí. Que potser les coses poden ser diferents.
0: Bueno, hem de pensar que aquest programa és un programa blanc. No venim a incomodar. El que passa és que, clar, hi ha coses que...
2: No, potser no és la teva intenció, però la persona l'incomoda perquè li posa de front moltes coses. No
1: sabem. I sense oblidar que estem en directe, que les preguntes que tu fas no estan preparades, jo no sabia les preguntes que em faries, aleshores clar, això pot incomodar alguna persona.
0: Això passa, escolta, també. Això incomoda molt. Incomoda molt. Mira que...
1: El control.
2: Sí,
0: és que hi ha molts convidats, perquè clar, hi ha convidats que hem portat que tenen una certa imatge pública,
1: claro,
0: o dintre del seu sector són persones conegudes i reconegudes.
1: Sí.
0: I el fet de no tenir un qüestionari,
1: claro,
0: i això ser un mitjà de comunicació, i més avui en dia, que en qualsevol moment ens trobes el primer programa del món interior fa 9 anys, volen controlar el discurs, i clar, aquí no es pot controlar, vull dir... Això és un programa que és un programa...
2: A mi sí, a més, quan nosaltres diem, no es preocupeu, que nosaltres ja quedan com... Claro, estoy en manos de alguien que no conozco en algo que no sé, entonces es molta incertesa.
0: Sí, hi ha gent que no li agrada.
1: I que vosaltres porteu el programa.
2: Clar,
1: vosaltres
2: sí.
1: El dirigiu, o sigui... I ahora, y por cierto, y pam, pam, pam, y entonces voy haciendo así, voy mirando, a ver por dónde salen estas mujeres.
2: Por dónde me vienen.
0: I a més que no saps mai per on et podem sortir.
2: Però és que nosaltres tampoc.
0: Tampoc ho sabem nosaltres, vull dir que... clar, de vegades tu vens a parlar... Bueno, l'Alvira sempre ve de parlar de menjar i acaba parlant de pets. I després una senyora, la Lourdes, que ella fa, és una experta, a més en sabia molt de constel·lar, fer constel·lació eleccions i va parlar de, va acabar parlant d'eleccions, o sigui, perquè...
2: O jo li dic una frase a la Marta i després dic una altra, llavors es queda així com
0: clar, què? Vull dir, això és... I no saps mai el sant que, que felicitarem. Vull dir, a veure, és això. Això és el programa,
1: clar,
0: no?
1: Clar que sí.
0: I a més penso que tots a la... Però saps què passa? Mira, avui en dia les xarxes socials que hi ha tant intrusisme, hi ha tant... Està tot... La posta en escena, no? És, quan estàs aquí en directe, amb nosaltres dos, si no saps del que parles, et quedes en blanc.
1: Mm.
0: Perquè com que vamos dando tumbos, vull dir, no hi ha un fil conductor, és molt difícil que si tu no saps del que parles, puguis seguir.
2: Clar.
0: Llavors... És el que la gent que no sap de què parla vol controlar i ja no té cabuda.
1: Claro, claro.
0: I a la fi al cap això és el que reflecteix. O sigui que si tu hi ha algú que diu, oi, mira, quiero un astrólogo, a ver con quién. Bueno, pues saps que amb tu, tu saps de què parles, perquè sí. Saps torejar...
1: Sí. Quan algú em demana una carta natal en una sessió, jo li preparo, li faig el mandala, o sigui, el paper, no arribo a imprimir, però bueno, tinc la carta, me la miro un minut i ja està. O sigui, jo no me la preparo, jo no estic una hora preparant-me-la, perquè al final el que importa és la persona, com he dit abans. Però clar, si jo no en sé prou d'astrologia, o no em sento aleshores el que hauria fet hauria estat 2 o 3 hores preparant la carta natal i li hauria donat a la persona. No me digas nada, toma, esa es tu carta, no me preguntes nada porque entonces me pongo nervioso. No,
0: me salgo del guió.
1: És al contrari, clar. Una persona en sap d'una matèria doncs sabrà improvisar, inclús a mi m'encanta improvisar. O sigui, a mi, jo quan estic en un taller, que estic de vegades faig tallers amb gent i
0: escolta, aquests tallers on te'ls fas, perquè ja hem acabat el programa, ens queda mig minut.
1: Doncs a la meva web,
0: em sap greu tallar-te,
1: a la meva web,
0: véndete un poco.
1: luisalbertos.com, vale? Doncs aquí està la web amb tota la meva informació, i si no, en Instagram, luis_albertos_. I bueno, ja està, ja no cuento nada más, que s'acaba el temps.
2: Ja fa moltes coses el Lluís.
0: Els tallers els publiques
1: en Instagram.
0: Sí.
1: Ara tinc un curs que comença d'aquí a 10 dies, de 3 mesos, per aprendre astrologia i la carta natal.
0: I que són online?
1: És online, sí. I després estic preparant un taller també que faré a Barcelona. Publicaré aquesta setmana, publicaré més informació. I una cosa divertida també per aprendre alguna d'astrologia.
0: També fas astrologia amb vinet.
1: I tant. Això és sempre una mica lo d'astrologia amb vinet.
0: Havies d'haver dit que anem tard sempre. Ja la Eli ja està movent les mans. Un petit...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i juntament amb Feijóo i Albiol hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diu a les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
1: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors a la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la CEO Tour Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.

0: Informació local.
1: Avui continua la matrícula per als cursos de català per a adults per aquest curs que comença el 28 de setembre. Avui podeu fer la matrícula pels nivells de, per aprendre a parlar català o els nivells de gramàtica escrita al web cpnl.cat. I el dilluns també hi ha matrícula, però exclusivament pel curs del nivell C2 de català. Podeu anar-hi presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, el dilluns, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, o també a través del web cpnl.cat. El CEM fa una sortida aquest diumenge. La secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Faran un recorregut fàcil d'uns 6 quilòmetres per aquesta riera per conèixer doncs, aquest entorn natural del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel local del CEM aquesta tarda a apuntar-vos-hi. I avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament a partir de 9:15. Intervindran diferents entitats de la vila com els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'Ensaire, els Grallers, les Bastoneres i els Matossers. Després, a la mateixa plaça, hi haurà el Sardaixou Electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sardaixou Electrònic, on escoltareu, podreu gaudir de cançons actuals en versió de sardanes. I després del Sardaixou hi haurà música amb un DJ a partir de les 9 i durant la nit a la plaça de l'Ajuntament, una activitat

0: I la farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
1: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: a l'audiència. Ara comença Tal com raja. Els acompanyo amb el sentiment.
1: Siguin tots vostès benvinguts. No direm un diumenge més, sinó que direm el primer divendres, i cada divendres tindran que suportar aquesta espècie de programa que es diu Tal com raja, que es diu així perquè és un programa que es fa tal com raja. No hi ha guió, no hi ha res, però intentarem que vostès s'ho passin bé i estiguin distrets aquests divendres.
0: David, tanca el micròfon.
1: Ja comences?
0: Gràcies.
1: Encara no hem presentat la gent i ja estàs dient-li al David que en tangui el telèfon. Ai, el telèfon. No, es pensava que em tallaven el
0: David,
1: telèfon per falta de pago,
0: David,
1: també.
0: David.
1: Vols deixar-lo en pau? Encara no he tocat un botó i ja l'estàs emprenyant.
2: Bé treballador, eh?
1: Bé treballador, no ha treballat amb sa vida, el follet. Bueno, la qüestió que us presentarem a l'equip, que farem aquests divendres el que podrem, i el que intentem això, pues, que s'ho passin bé i explicar-los. És un programa que no serveix per res, però fa gràcia, diuen, no? Si explicarem anècdotes, curiositats, també hi haurà concursos, també tenim sponsors, aquests de luxe.
2: Oh,
1: sí, sí, sí, home, aquest any anem forts. Però serà un
0: com
1: programa diferent.
0: Com s'estiren aquests sponsors?
1: Què dius, què?
0: Com s'estiren aquests sponsors?
1: Sí que s'estiren, sí. Déu-n'hi-do, braços de gitano, 10 euros de descompte, postres, Déu-n'hi-do. Aquest programa comença a tindre categoria, tu. Sí. No per nosaltres, eh? El que passa és que nosaltres estem suplint aquí, d'alguna manera, o tractem d'omplir un programa que tenia molt d'èxit. Hi havia moltes trucades, hi havia peticions, però clar, no podem fer el mateix programa, tenim que fer un programa...
0: Aquest divendres,
1: què?
0: Ni faves ni tendres.
1: Bueno, és una manera d'explicar-ho,
2: Ràpida.
1: Ràpida i definitiva. Divendres faves, com era allò? Divendres
2: faves
1: tendres, era un programa de molt d'èxit. I no sé per què la direcció de l'emissora ha pensat en nosaltres. Se n'empadeniran molt, però bueno, nosaltres intentarem fer-ho bé. Dit això, la primera novetat que tenim, bueno, és tot el programa nou, però la primera novetat que tenim és el tècnic, el David, que el David també tindrà micròfon i parlarà, perquè aquí nosaltres volem que els tècnics siguin actius. El David, que si està preparat per afrontar aquest desastre de programa que fotrem.
3: Ho intentarem.
1: Com diu aquell, el que fa el que pot no està obligat a més.
3: Ah, efectivament.
1: Intentarem fer-ho amb la millor gràcia possible, però bueno,

0: Pues el David, el nostre home dels tècnics, el que significa que la Montse, que els diumenges es feia de tècnica i estava als botons, la tenim sentadeta a la taula. Oi que sí?
1: Sí, jo feia el que podia de tècnica,
0: no,
1: però...
0: No, ho feies molt bé. Pensa que en un programa...
1: Com Déu mana.
0: No, en un programa que feien ple d'errors no es
1: jo
0: nota.
1: Jo torno... Els orígens.
0: Tornes als
1: torno
0: orígens.
1: Orígens.
0: A la taula.
1: Vindre a la taula.
0: Exacte.
1: A parlar i a veure què fem.
0: Molt bé, i aquí petar la xerrada, no?
1: A petar la xerrada, que a mi també ja saps que això m'agrada molt.
0: Molt bé, i després tenim el Saturnino, que molta gent que escoltava el diumenge ho sap, els que no ho sàpiguin, que no escoltaven el programa el diumenge, tampoc es perdien res. Tenim el Saturnino, que és un delinqüent. Bueno, un delinqüent carinyós.
1: Saturnino,
0: és...
1: ets un...
2: Bueno, a veure... Buenas tardes, David, buenas tardes.
0: Bueno, ja et presentes
2: primero,
0: tu, no me deixes donar...
2: La primera cosa que ha hecho mal, a veure. Primero que ha dicho, dice, presentem a la Montse, que està sentada a la taula. Jo no veig que estigui sentada a la mesa. Estarà sentada en una silla. Ja empezamos bien.
0: Bueno, ja, vostè sempre...
3: Ets el meu mestre.
0: És el, sí, sí, tu i ell sou... Ja sé que aneu a robar coure. Us tanquen cada dos per tres a Cambrians. Bueno, tu tens la clau de Cambrians, no? Dius que entres i entres...
2: Tengo la llave. La electrònica i la manual.
0: Ah, sí? Totes robades, també. És que és collonant, eh?
2: Copiada.
1: El que has de fer ja, pareu de robar el coure perquè escolta, estic de que la línia, les línies de tren no funcionin, que ja
0: aquest,
1: està bé.
0: Aquest coure que s'ha tallat ara per aquí no, no tens res a veure.
2: No, és altra banda.
0: És una altra banda, no?
2: No és la mia.
0: Ja.
2: Però bueno, bienvenido, vamos a ver este programa, ¿qué tal?
0: Sí.
2: Yo compadezco al técnico. Bueno. Va a haver técnico, en dos días coge la baja.
0: Bueno, és igual. La qüestió és que el Saturnino és de Pozos del Caudillo, també el nom que vens del poble, déu-n'hi-do. Pozos del Caudillo és un poble que estan tots, ja els hi dic jo, sonats, sí. Però el Saturnino és l'alcalde, el pregoner, ho és tot. Eh? Quan vas allà, entres i sents aquesta música, és mentalment, escoltes això. Bienvenidos a Pozos del Caudillo.
2: T'he entrat per frío.
0: Mare de Déu, quin pulsim, tu, escolta.
1: A mi ja m'entren picos.
0: Dona, picos? A veure si canvies ja la sintonia del poble.
2: Hombre, pero si ahí solo hay un tío que sea de izquierda, que soy yo. Todos son de derecha, ¿qué quieres que cambie yo?
0: Ja.
2: Por eso me vine a Barcelona.
0: Pues tal y com va el món, estareu molt de moda dintre de poc.
2: De moda, yo estoy bien aquí.
0: Bueno, dit això, el Saturnino, ja ho saben, un lladre professional, una bona persona, un gran col·laborador, i té aquella cosa que cau bé l'audiència. Tu és com el Follet. El Follet és un antiprograma total. Només vol que em fotin al camp. Ai, al carrer.
3: Tal com raja
0: exacte,
3: un programa nefast.
0: Exacte. No hem començat i ja l'estàs criticant. El Saturnino, que, bueno... sobretot, Saturnino, avui quan marxis no robis res de l'emissora,
2: però
0: per favor.
2: Una cosa,
0: a veure,
2: una cosa
0: mariposa.
2: Programa nuevo, temporada nueva, sí. supongo que cobraremos.
0: No.
2: Pues vaya tela.
0: Això es fa per amor a l'art, que es
2: diu. M'he comprado tres camisas, dos pantalones...
0: No, vostè mai compra.
2: ...y zapatos para venir guapo y no cobraremos.
0: Digui la
2: veritat. Dinero invertido afuera.
0: Saturnino, digui la veritat, els ha robat. Que...
2: Bueno, és igual, és igual.
0: Aquí no es cobra. Pensi que això, tots els col·laboradors i tot això, som gent que ho fem per amor a la ràdio.
3: Bueno, aquí no cobra ni Déu.
0: Exacte, Follet. Aquí no cobra ni Déu. Eh? És el primer que va dir el Follet quan va anar al Vaticano. La temporada passada el Follet es va fer el papa Paparrutxes primer, ja em diràs. I quan van allà, que el van fer papa, o ell es creia que era papa, mira, diu, hosti, tu, aquí no cobra ni Déu. O no penca ni Déu. Quines coses a dir al Vaticano, tu. Bueno, ja el aniran coneixent, els que el coneixen ja saben. També tenim el Miquel, que és el nostre oient, el nostre jutge oient, que està aquí calladet i escoltant, i si fem algun malament ens ho diu, per tant, no para de parlar.
2: I esta temporada, esta temporada l'ho he fitxat com a manager meu.
0: Manager seu?
2: Manager.
0: Miquel, no et deixis enganyar, Miquel, guapo, de veritat.
2: Va molt bien, ja tengo tres bolos.
0: Re. Això tu tens més lío que el làtic de la Lluço, tu.
2: No,
0: deixem-ho córrer. Aquí el programa és net i clar.
2: Bueno,
0: després de la segona i tercera hora tindrem els gironins. Vindrà la Geronina, sabeu, la Pilar, que ens farà les seves receptes i les seves coses, i el Xavi, que és l'especialista en música. Però, bueno, farem seccions, com us diria jo, molt diferents. Però hi ha una cosa que és important. Vostès, els dels divendres, l'audiència del divendres, estan molt acostumats a trucar, fer peticions i participar molt en el concurs. Nosaltres, com és un programa diferent, sí que farem que truquin, evidentment, entraran al concurs d'aquests premis tan fantàstics que tenim dels sponsors, però ho farem diferent. Farem una pregunta i vostès simplement han de dir sí o no a el que diem, si és veritat o no. Si l'encerten, després de que hagin trucat tots, si l'encerten, tindran dos números més el que l'encerti, i el que no es quedarà amb un. I per fer el que toca, i en serem un dau, avui mateix tenim l'ajuda i la...
1: Vols que els digui?
0: Sí, va, digue'ls.
1: Em faig il·lu.
0: A veure.
1: Perquè és que no havíem tingut mai sponsors.
0: No, és veritat. Bueno, i els sponsors, quan escoltin el programa, els deixarem de tindre. Però,
1: vinga,
0: bueno, tu tira.
1: Doncs mira, tenim... aquesta setmana tenim la gent del Pebre Negre, que és una botiga de roba, artesanies, i objectes de regal i tot, que està al carrer Rafael Casanova.
0: Sí.
1: Casanova, 31.
0: Sí, què?
1: I doncs regala un val de 10 euros.
0: Vale, molt bé. I tenen caducitat, audiència. Això d'agafar el vale del regal i anar-se'n a l'any de 2028 no val. Vostès tenen que fer-ho perquè té una caducitat. La caducitat és de 30 dies. I nosaltres tindrem, en definitiva, 6 sponsors, però cada setmana en tindrem 3. 3 una setmana i 3 una altra, vale? Jo els irem explicant una mica perquè vegin de què va.
1: És anar agafant el ritme del programa, també. No
0: vols dir que el agafaran? Perquè això, el que agafaran és la porta, tancaran la ràdio i marxaran a passejar.
1: Va, que dic el segon...
0: Vinga, el segon sponsor, va. No segon per importància, sinó per un ordre.
1: No, per l'ordre no és que era això.
0: Vinga, va.
1: Són els congelats al glaçó, que regalen un postre, que també està al carrer Rafael de Casanova, 25. És botiga de menjar congelat, precuinat i qualitat des de 1984,
0: Bueno, sí, congelats,
1: que cuidado que són 42 anys, això ja,
0: Els congelats deuen ser més recients, no? Vull dir, no, ja sé que el congelat es conserva molt, però no sé si té tants anys, no?
1: Que es va inaugurar la botiga.
0: Molt bé, molt bé. I què més?
1: I la tercera que tenim, no per això menys important, és la pastisseria Arenes de Molins.
0: Hombre, un clàssic.
1: Que regalarà un braç de gitant.
2: Hòstia, otro manco.
0: No sigui tan animal, home, per favor.
1: Llavors, i a la pastisseria Arenes està a l'avinguda de Barcelona número 4, i ja sabeu tots doncs, que és forn i pastisseria artesana des de 1914.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do. Hòstia, però...
1: Ojo, que aquests tenen la rajola dels 100 anys,
0: Una cosa, els congelats aguanten. En 1914 els croissants suposo que deuen ser uns altres, també, perquè no...
1: No, però bueno, si no serveixen per fer parets, ja.
0: Bueno, dites aquestes conteries, començarem amb el primer espai. El primer espai que fem es diu Sembla Mentida. I són aquelles notícies que són absolutament reals, audiència, són de veritat, però sembla mentida que la humanitat pugui fer aquestes coses. Anem al Sembla Mentida?
1: Sí.
0: Pues vinga, va, som-hi.
4: Sembla Mentida. Un espai on les coses que semblen veritat són mentida i les que semblen mentida són veritat.
0: Bueno, després del lío que ha fet aquesta senyora explicant el que és el programa, jo no he acabat d'entendre, però bueno, és molt senzill. Aquest espai tracta d'això, de notícies que són reals, que passen pel món, que demostren que la humanitat estem ben sonats, però que... Cada vegada més. I dius, però com poden passar aquestes coses, no? La primera notícia que farem, posarem una música de fons, que és aquell Tómame o Déjame, aquella cançó d'amor que cantaven els... Ara es diuen el Consorcio, però abans... No, eren del Mocedades. Mocedades.
1: Era Mocedades.
0: Te'n recordes? Mocedades.
1: Sí, sí, sí.
0: Però sembla que els Mocedades no estan. O sí? No? No? Ja comencem bé. Espera. Ai, però s'han perdut els Mocedades. Tu deuen estar de bolo.
1: Bueno, és que hi ha Mocedades, no es diuen el Consorcio, claro, tu has dit,
0: bueno,
1: també.
0: Sí. Bueno, és igual, la qüestió...
1: Els que hi ha...
0: No passa res. D'aquests fallos en veuran 3.000, audiència. En tindrem 3.000. També és el primer dia i no sabem ben bé on estan les coses. Jo, quan tu tens un cotxe, encara que has portat molts cotxes, no saps ben bé on estan les coses, sí o no?
1: Això m'ha passat l'altre dia portant el cotxe de la Marisol.
0: Ah, sí? Què li passa al cotxe de la Marisol? No va cantant, de ser una altra Marisol.
1: Que el vaig agafar per baixar aquí Molins. Bueno, l'altre dia, aquest estiu, un dels dies d'aquells que feia una calor insuportable, i de cop i volta el pont de Papiols.
0: Sí.
1: Passes per sota l'autopista, se'm para. Jo dic, ai, se'm para, que raro. Dic, em vaig pensar que s'havia quedat sense bateria o alguna cosa.
0: Sí.
1: És que resulta que és... No ho sabia jo, i és d'aquests que quan et pares al semàfor es para.
0: Ah, sí, tenen apretes el pedal.
1: Però no se'm va tornar engegat. Bueno, clar, perquè no devia apretar el pedal que tocava.
0: Ai, Déu meu.
1: Inclús jo que...
0: Quants més pedals, més botons i més coses, més lío.
1: Jo que venia d'acostumada a cotxe automàtic...
0: Però tu vas molt ben acostumada.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Escoltem aquest Mocedades i per què posem aquest Tómame o Déjame. Escoltem una miqueta.

0: Bueno, ja saben, les parelles tenen aquest món, tenim aquest món de cara sí, ara no, ara una estira, l'altra ronça, en fi, tot allò. Sí, sí, i s'acaben molt, i moltes... Pot parar de ser ordinari?
1: No, hombre, no, se tira esa ronsa...
0: Bueno, però escolti, per favor, home...
1: Les parejas tienen eso.
0: Sí, sí, ja. Bueno, la qüestió de que moltes parelles, dissortadament o afortunadament, perquè hi ha molta gent que quan es divorcia diuen que és molt més feliç, jo què sé.
2: Ara diuen que hi ha moltes festes de divorcis.
0: Sí, home, i tant. Sí, sí, sí. Bueno, la qüestió és que la notícia és curiosa perquè el divorci no és notícia, però que una dona... de Londres, sembla allò que posen les inicials, no? Perquè no canti massa. Una tal MLC, una tal senyora que es diu MLC, doncs resulta que ja vam donar la notícia l'any passat de que s'havia casat amb si mateixa. Us en recordeu?
2: Ah, està bé, això.
0: L'hem anat seguint, la vida amorosa, perquè ens feia gràcia, no? Si una persona s'ha casat amb si mateixa, home, sempre va junt amb la parella, no? No es poden separar, no? Però resulta que aquesta dona de Londres s'ha divorciat de si mateixa,
2: tu. De si mateixa.
0: Exactament.
2: Ves
0: per on? Un any després de que està casada amb si mateixa, va i es divorcia, tu.
2: És que no s'aguanta.
0: No s'aguanta si mateixa, no?
1: I cada mes que tenen aquí, cada mes a un piso...
3: No entenc
1: res de res. Cada mes a un piso.
0: Com que des a un piso?
3: No entenc res.
0: No, no te crius, no te crius.
1: No, un piso, si se separa, se separan los dos, cada uno va a un piso.
0: Ah, sí?
1: Al lugar, pues está un mes a un piso y os provee al piso.
0: No ho sé com s'ho farà.
2: No, deu fer una habitació i una altra habitació. I ja està.
0: Però a veure, sembla mentida, no, aquesta notícia?
2: Doncs sí. Bueno, ja és bastant mentida que es casés amb si mateix.
0: Però bueno, que es casi en si mateixa, pregunto jo. A veure, perquè això no hem sabut esbrinar. Va anar amb un notari o algo a casar-se? Va anar amb una església? Perquè, clar, imagina't un mossèn que diu vinc a casar-me amb mi mateix. Hòstia, no ho entenc. Bueno, un notari, no ho sé.
1: La vida està llena de...
0: De coses rares, no? Doncs pues mira, s'ha divorciat, tu.
2: Mira, ja hem vist la que es casa amb l'arbre, hem vist el que es casa amb un gat,
0: sí,
2: em
0: sí,
2: sembla,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí,
2: amb...
0: sí, sí.
2: No sé què més, amb algun altre bitxo, doncs pues clar.
0: Mira, campanes de boda, tu, eh? A veure, que vingui la núvia. I el nuvi no està aquí. Ah, sí, no el veig, és l'home invisible. No, sóc jo mateixa. Perdoni, vostè té un problema. No, el problema el té vostè, que no sabrà com casar-me.
2: Van amb un mirall. Van amb un mirall, home.
0: Vosaltres us casaríeu amb vosaltres mateixos o no? No?
2: No.
1: Bé, no sé.
0: No saps, no?
1: Si me gustó.
0: Home.
1: Si me gustó.
2: És que és molt avorrit.
1: Claro.
0: Home,
2: no?
0: És molt avorrit casar-se amb un mateix.
2: Home.
0: No ho sé, tu.
1: ¿Tú te crees que yo he casado con yo mismo... A yo mismo le gustaría ir a robar cobre? Pues no.
0: A robar cobre.
2: Claro, tendrías examen de conciencia.
1: Claro.
2: Bueno, cada dia.
0: Una altra notícia. Vostès mateixos, si es volen casar-se amb vostès mateixos, ja ho saben, tu. Escolta, al final no hi ha cap sorpresa, no? I diuen que porta mala sort veure la núvia abans de la boda. Com s'ho fan tot?
2: Clar,
0: tot...
2: per això s'han separat.
0: Quants anells porta? Clar, s'ha separat. És una vida molt complicada. Bueno, dit això, continuem amb una altra notícia d'aquestes també que semblen mentida i són absolutament patxucants. Ens anirem, parlarem una mica de la mort. No de l'amor, de l'amor. La muerte. Aquella cosa que quan té una visualització de la mort té... és com una cosa llarga, negra, eh? I aquella cosa de segar el camp, allò, com es diu allò?
2: La guadalla.
0: La guadalla, I és la imatge que tenim de l'amor, com si algú l'hagués vist. Però tothom quan pensa l'amor pensa en això, no? Pues veia un pàjaro, és que des de l'or la gent li sobra temps per tot, eh? Doncs el Peret tenia una cançó que diu No estava muerto, se'n recordeu?
2: Sí, no estava
0: muerto. Bueno, pues aquest paio, aquest individu de la guadanya, s'explicaré. Resulta que se li va acudir una cosa, a més, jo crec que és mala llet, perquè no era una festa de disfresses, ni molt menys, Bueno, la qüestió, el tio es va disfressar de mort amb la...
2: amb la guadanya incorporada.
0: Amb la guanya tot igual, i es va fotre amb una terrassa que donava just davant de les habitacions d'una clínica. Imagina't. Aleshores, clar, què passa? Que els que estaven malalts i miraven per la finestra veien a la mort davant, tu.
1: És increïble,
0: això. Veien a la mort, tenen uns sustos. Clar, i el primer que... Els metges van notar que estaven tots com alterats, no? I deien, però què passa? Diu, és que he vist la mort. Dic, home, no està tan greu. No, que he vist la mort.
1: Però date cuenta que luego llega la familia y le preguntan al enfermo, ¿cómo está? Dice, yo estoy muerto ya. Yo estoy muerto, a mí no me hable.
0: No, i aquelles coses típiques de... Ja me'n vaig. vaig. Sí. Ho tinc clar. Ja me'n vaig. I li deien, però has vist el túnel aquell blanc? I un ull se l'ha mort directament.
2: Directament.
0: Quin paio, tu, eh? Hòstia, tu t'imagines? No, no. Fot un susto de caldeu. També quina idea, no?
1: No, no.
0: Perquè això és un tio simpàtic o és un malparit? Perquè no ho sabem encara. Però sembla mentida. Home, que algú pensi en això.
2: Aviam, disfressar-te de mort, pues, hi ha molta gent, crec que es disfressa sí, com un mort o tipus zombi, tal, però clar...
0: No,
2: però... Sí, sí, sí, però clar, que justament vagis a parar davant d'un hospital.
0: Davant d'un hospital, a més a la part de les finestres que el veien, no?
2: T'imagina't que és Carnestoltes i et ve el metge disfressat d'aquells tipus carnissers que van amb la serra.
0: I el bo és que els metges no tenien res. No però com que ha vist la mort? Que s'ha trobat malament? No, que l'he vist, estava
2: hosti,
0: allà.
2: Jo fa riure, però jo em penso que em passa a mi amb quinyo, per no dir-ho més.
0: És una notícia que fa gràcia, però cuidado, vaya sí, paio, sí, també. Sí, sí.
1: Bueno, pero ese tío no tendría opciones de alguna casa de muertos o algo.
0: ¿Cómo una casa de muertos?
1: De los que hacen las cajas.
0: Es diu una funeraria, una casa de muertos.
1: ¿No tenía opciones?
0: No ho sé.
1: Pues ahora asomarse por allí, uno que caiga, venga, la funeraria.
0: Bueno, però hi ha notícies també bastant curioses, eh? Hi ha notícies, si permeten l'expressió, per cagar-s'hi, també, eh? I resulta que una treballadora d'un hotel, d'un hotel d'aquests de luxe, un hotel bo, d'aquests que l'havia, la gent que va allà...
2: De 5 estrelles, vaja.
0: Bueno, 5 estrelles o 4, jo què sé.
2: Excelente.
0: Sí, però resulta que la tia ha estat empresonada i tot, eh? Vull dir, perquè, mira, molts clients van als hotels i allò típic de que es roba el sabonet, no? Algun més agosserat s'emporta un albornós, eh?
1: Jo me llevo una teta.
0: Un altre, doncs... Tu no... Home, tu ets un lladre professional. El que no entenc és com marxar de l'hotel encara hi havia fils de coure per allà. Sí. Perquè anant tu, escolta...
1: Una tele de 35 te cabe la maleta tranquil·lamente.
0: Com una tele de 35 centímetres
1: te cabe la maleta tranquil·lamente.
0: Sí, el tio calcula les pulsades. Estàs fet un autèntic lladre professional, eh?
1: A veure, cucharón, ets molt tot en casa.
3: Professional.
0: Bueno, us explico perquè és acollonant, eh? Una treballadora d'un hotel es va enfrontar amb un encomiadament, lògicament, i a més perquè va... Però ha de robar molt paper, eh? Va robar paper de vàter, paper d'aquest que el fullet no utilitza mai, el marrano, doncs d'aquest paper amb un valor de 60.318,50 €. Sí, quant paper de vàter tenen que ser 60.000 euros?
2: És pitjor que la pandèmia, això.
0: Hòstia, s'ha acabat!
1: La pandèmia havia visto gente con 4 carros con paper higiénico.
0: Hòstia, però quina diarrea, no? Una diarrea mental, eh? 60.000 euros, tu.
2: Ostres, és molt, eh? Són 10 milions de peles, eh?
0: Clar, 10 milions de peles en paper de vàter,
1: tu. A lo mejor algún familiar suyo tendría una tienda y ella le iba llevando paper para venderlo.
2: Això no t'estranyi.
1: Es que hay que averiguarlo todo, claro.
0: Home, no crec que el tingui a casa seva, no?
1: Però jo con las teles me gané dinero.
2: Si el anava tirant tot per la cadena que hem sentit, embossada segur, eh?
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, no? 60.000 euros. Perquè, per cert, en paper de vàter, el mes, quan ens gastem, de mitja, més o menys? Bueno, depèn de la gent, no?, i de la família, però... Bueno, com veuen, aquest programa sempre toques temes absolutament... Sí. Ja, una mica escatològics.
2: Una mica escatològics.
1: Depèn de les diarrees que
0: tenen. Depèn
2: de les diarrees. O depèn, com ahir, que nosaltres ahir teníem un net que es va voler posar de mòmia i sempre fa...
0: No, per anar de mòmia, jo el pitjor record que tinc de la meva vida de paper de vàter... Jo tenia un amic que es diu Herman, que per cert és un cardiòleg eminent, i ha fet trasplants a gent de Molins.
2: Està jubilat.
0: Sí, està jubilat, bueno, però ha trasplantat cors a gent de Molins. És un tio sèrio, no com jo. Però resulta que aquest pàjaro, érem joves i vam anar a una festa de disfresses. Jo no me'n recordo de què anava. L'únic que sé que portava una grapadora a la mà, sempre. Em va dir, agafa la grapadora. I el tio, un tio quasi 2 metres, es va embolicar amb paper de vàter i anava de mòmia. I jo constantment, sí, clac, el clic, clac, el clic, clac. Hòstia, va ser horrible, jo, tu. No ho sé. Bueno, robar paper de vàter, ni se t'acudeixis a tornar, no? Tenim trucada, dius? Tenim una trucada? Sí? Doncs pues vinga, va. Passem la trucada, va.
2: Aquí,
0: passem una trucada sentint la cadena al vàter, tu, quin programa. Hola, bon dia. Ai, perdó, bona nit, bon dia, perdó, bona tarda. Bueno, bon dia, bona hora, bona tarda, no sé què sé. Hola, bueno, què tal, com estem? Hola?
4: Hola, guapos.
0: Hombre, doncs ja veus, aquí hem mutat.
2: Ai, és la Montse, no?
0: Sí, és la Montse Rubió amb escena a l'ou.
2: Ara ho puc dir jo i tot, Montse?
4: Sí.
0: Sí, Montserrat Rubió, ja veus, aquí estem fent el paperina un altre cop. Sí, però
3: bravo,
0: bueno,
3: bravo.
0: Serà una mica diferent el programa. Jo crec que ha empitjorat, però bueno, intentarem fer-ho el més possible.
3: Bueno, no sabem. Eh? Però què feu? Com el del diumenge, que truques quan vols? O...
0: No, no, nosaltres havíem pensat fer un espai perquè, per trucar, però bueno, com aquí tothom fa el que vol, nosaltres els primers podeu trucar quan vulgueu.
3: Sí,
0: nosaltres
3: no
0: farem... No. No, perquè teníem que explicar a l'espai. Teníem, de fet, un espai que es diu Concurs Sí o No, que teníem una musiqueta i tot. Ja veuràs, mira que xulo ens quedava, eh? I ara el Concurs Sí o No. Què et sembla? Havia quedat xulo, no? Ens ho hem currat, no?
4: Concurs Sí o No. Què dius, Fullet? Vostès decideixen si és sí o si és no.
0: Què dius, què? A veure, que ja ho explica bé. Com dius, això?
4: Concurs Sí o No.
0: Molt bé.
4: Vostès decideixen si és sí... O si és no.
0: Ja, més fàcil i tonto no pot ser, això. No? Bueno, doncs nosaltres donarem una notícia, un fet, una cosa, i vosaltres, els oients, ens teniu que dir això, si és sí o és no. La mecànica és diferent al de faves tendres i tot allò. Per què? Sí. Perquè no fem peticions, fem el ridícul. Aleshores, què fem? Nosaltres, quan vostès diuen sí o no, els hi apuntem un número. Tu tindràs per ordre d'arribada. Montserrat Rubió, tens l'Uia, el número 1. Quan desvetllem la solució, la resposta, els que hagueu encertat tindreu dos números més, que és el que fèiem el diumenge.
2: El diumenge, sí.
0: I, per tant, estaran tots els números donats. I després, per saber si toca el braç de gitano de la pastisseria Arenas, o toca els 10 euros de la botiga Pebre Negre, o toca un poste de congelats al glaçó, tirarem un dau i direm, a veure, ha sortit l'1? Doncs pues mira, l'1 és... congelats al glaçó. Doncs pues per congelats al glaçó, llancem un altre dau, li ha tocat el 14, tal persona. És molt més fàcil. Saps què vull dir?
3: O sí, no, un estil com el de la Judit, ara amb el vostre...
0: Ah, amb el nostre. Sí, el que passa que nosaltres el sorteig el farem setmanalment. És a dir, cada setmana tindrem tres premis.
2: Sí, sí.
0: Eh? Amb aquesta setmana... Exacte. Congelats al glaçó, botiga Pebre Negre i pastisseria Arenas, i la setmana que ve, altres tres. Vale? Per tant, si et sembla, podem llançar ja la pregunta, de d'on surt la notícia.
3: Anava a preguntar pel Pollet, que no hi és aquest any.
0: Sí que hi és, no l'ha sentit.
3: Ah,
0: ha donat, ha fet la tabarra, el tio. Escolta, maleducat, vine i saluda l'audiència, tu. Vine cap aquí, Follet.
4: Soc collonut i ho sabeu.
0: Què dius, què?
2: Que és collonut i ho sabem.
4: Soc collonut i ho sabeu.
0: Serà pedant, tio. Bueno, per la gent que no hagi escoltat els diumenges el programa, que era una mica diferent, el d'aquí, el Follet és un individu, bueno, un individu, no sé, és una coseta que fa un pam, aproximadament, és pel roig, té les orelles de punta, perquè és un Follet, és un gnomo. Aleshores, ens el vam trobar, desgraciadament, a l'emissora, i el tio s'ha quedat amb nosaltres.
4: Soc un sex símbol.
0: Un sex símbol? Tu que ets un plasta.
4: Seràs pilota, García.
3: Ha canviat una mica la veu.
0: Eh?
3: No?
0: Què dius?
3: Ha canviat una miqueta la veu.
0: Bueno, perquè ha agafat fred aquests dies.
2: Sí.
0: Amb la pluja ha agafat fred. S'ha humitejat una mica, el tio. I com no renta mai, que sempre va ple de merda, doncs ara, al tocar-li l'aigua, s'ha encostipat, eh? Però, bueno, el tenim aquí. A veure, us explico. Quina és la
2: pregunta,
0: la
2: no?
0: pregunta que fem avui. És una pregunta una mica historiades, vale? Les farem una miqueta historiades perquè sapigueu de què va. Podem posar la sintonia del concurs perquè quedi fi, això, i elegant?
3: I si la erres, el proper pot recuperar la pregunta o ja passarà una nova.
0: Com? No, no, tu has de dir sí o no. No, és que no sabràs
3: però...
0: Sí.
3: Val, però vull dir, no recupereu la pregunta. El que truqui després no pot dir jo vull aquella pregunta que ja me la sé.
0: No. Tu diràs sí o no, i ja i jo no desvetllaré la pregunta fins al final, fins a la tercera hora que els farem el sorteig, vale?
3: Molt bé.
0: Dit això, com diu el Fullet, que Déu ens ajudi, a veure, jo t'explico la notícia. La notícia, bé, vosaltres sabeu qui és el Mr. Bean, no?
3: El tio aquest,
0: el Mr. Bean, aquest tio que ha fotut. És curiós perquè va fer una sola sèrie amb 15 capítols i ha donat la volta al món i s'ha fet superfamós.
2: Aquí a TV3 l'han posat i l'han repetit moltes vegades.
0: Bueno, és que TV3 cada cop té menys pressupost.
2: Bueno, començant per l'Escurçó Negre, que l'hem vist.
0: Bueno, també ho feia,
2: també ho feia l'Escurçó
0: Negre. Bueno, amb el senyor aquest, de petit, era un nen que s'hi emburlava tothom. Perquè és tartamut, té un problema de tartamut. I llavors, com no el volia agafar per fer d'actor ni tot això, va fer un personatge mut. Per això el Mr. Bean no parla. L'home sí que fa... I s'ha acabat. Perquè ell tenia un problema de tartamudes, no? El Rowan Atkinson, que és l'actor, doncs és una persona superintel·ligent, perquè és professor Es va graduar en enginyeria elèctrica a la Universitat de Newcastle i després va fer una maestria a la Universitat d'Oxford. Per tant, encara que faci el tonto, anem a dir per la tele, és un tio intel·ligent, igual que el Follet, idèntic. Aleshores, els seus primers interessos per actuar, diversos productors van dir, escolti, tu, vostè és molt lleig, no té cap tipus de gràcia, és tartamut, i a més, davant la càmera queda no lleig, horrorós. Home, tenien raó, perquè el tio és més lleig que la mare que el va parir. Però bueno, el Rowan va descobrir que una cosa que li va canviar la vida, que quan interpretava un personatge que no era ell mateix, se li anava la tartamudez, tu. És curiós, això. O sigui, quan ell era ell, era tartamut. I quan no, se li anava. Bueno, coses de la vida, no? Bueno, el seu gran salt va ser fer això del Blackadder i el Mr. Bean, però aquí hi ha una... Aquí ve la pregunta. El Mr. Bean va agafar un avió, el Robin Atkinson, un avió de passagers, i el pilot es va posar malalt, no responia, era una avioneta d'unes 30-40 persones, només hi havia un pilot, i l'Atkinson, sense tindre cap tipus de carnet, ni de llicència, ni res, va agafar l'avió i va aconseguir salvar totes les persones i aterrar en pista. Això és veritat o és mentida?
4: Quina sí. Caca de pregunta!
0: Vols callar-te? Sí.
3: Home,
0: o no?
3: És rebuscada, aquesta pregunta.
0: Ah, amiga!
3: A veure...
0: Home, si vols guanyar-te un pastís i tot això, ha de ser rebuscat.
2: Ha de ser una mica més, sí.
0: Bueno, si no se'l fot abans el pastís al Follet, però ja està amb una cara el tio, no cafis cap val,
2: no,
0: eh?
2: No, sort que donem el... Això no va dir, va. Sort que donem el val, perquè si està aquí... Vamos.
0: Tinc gana, diu.
4: Tinc gana.
0: Vols callar-te allà? Senyora Montse Rubió, sí o no?
3: A veure, jo no tinc ni idea, i és rebuscat... Diré que sí, vinga.
0: Molt bé. A l'Atkinson, a l'escoprada, també et dic
2: Montse,
0: una cosa...
2: Montse, tens 50% de possibilitats.
0: No, però et dic una cosa...
3: No he sentit per enlloc, això de l'avioneta.
0: Bueno, és que aquí busquem coses que no...
3: Però...
0: Busquem coses que no surten per enlloc. I ràpidament, després d'aquest programa, nosaltres tampoc sortirem per enlloc, també. Però hi ha una cosa. Tu imagina't la situació... Home, el de veure la mort i espantar-se a l'hospital, déu-n'hi-do. Però que tu vas amb un avió i veus el Mr. Bean conduint, no sé què és pitjor, eh?
2: Sí, també.
3: Bueno, però ell conduïa com a persona, no com a personatge.
0: No, home, clar. Però tu el primer que et ve al cap és dius, la mare de Déu. Podria ser el Charlton Heston, que aquell salvava l'aeropuerto sempre. Eh? Molt bé, Montse. Pues moltes gràcies per trucar-nos. És la primera oient que ens truca, cosa que des d'aquí un aplaudiment, fem-li la pilota, va. Ole, ole, ole, va, pilota. Prou, rastreros, prou, s'ha acabat. Vinga, Montse. Bueno, i tant. Pues, sí, i tant. Ara llançarem... Vols callar-te, ja. Llançarem el dau... Vols callar-te. Llançarem el dau a la darrera hora i sabrem el que et toca. O el que es toca, vale?
3: Molt bé.
0: Gràcies, Montse. Vinga, gràcies a tu.
2: Gràcies, Montse.
0: Bueno, estàvem amb lo de la mort i el divorci. Tenim una altra trucada, sí. Hola, bon dia. Ai, boi, bona tarda. Hola, quin acostum, tu. Amb qui parlem?
5: Hola, buenas tardes.
0: Com hombre, Manolín.
5: Que com han ido a las vacaciones?
0: Pues mira, bé, anàvem amb una avió...
2: Ayer estuvimos por tu pueblo, Manolín.
0: Sí.
5: Muy bien.
0: Sí.
2: Estuvieron en San Vicente.
1: Que estuvieron de vacaciones en San Vicente del Sol. Que vaya vacaciones. Sí. Vaya.
0: Escolti, no comenci ya a pensar cosas raras.
1: No, hombre, no. De vacaciones no.
2: Perdona, los martes y jueves ahora me toca allí.
0: Hi ha una cançó de Mecano que diu Hawaii, Bombay es un paraíso que yo me monto en mi piso. Està ben muntat. I com estan els preus de tot, tu, quedar-se a casa
2: sí,
0: està molt bé.
2: Sí, i tant.
0: Bueno, a veure, Manolín, has sabut, has sentit la pregunta de si el Mr. Bean...
5: Sí, va opinar igual que la Montse.
0: Tu dius que sí, també?
2: Que sí. Sí. Sois confiaus, eh? Jo no sé si me fiaria... Bueno, no et queda més remei si ja estàs a dalt a l'avió, però no sé si me'n fiaria tant.
5: Una pregunta que jo quiero haceros.
0: A ver,
5: ¿por qué no se titula el programa Obrins al divendres?
0: Perquè saps què passa? Som tan pulcres i tan meticulosos que com surten llauna després, el diumenge, queda raro.
5: Sí.
0: Saps què vull dir?
5: Ah.
0: I a més també el volem fer una mica diferent. Ja veuràs que hi ha seccions. Ah.
2: Portàvem molt temps fent lo mateix, així també hem pensat.
0: Vale.
2: Variem una miqueta. No vale, sé si ens sortirà, però bueno.
5: Habrá sesión de...
0: ¿Sesión de qué?
5: ¿Del otro?
0: ¿Qué sesión del otro?
5: De Xavi.
1: Sí.
0: Sí, hi haurà el Xavi, hi haurà la Pilar, hi haurà el Saturnino... Els personatges serem els mateixos. La incorporació nova és el David, que és el tècnic.
5: Igual, no?
0: Sí, igual. Passa que farem coses diferents.
5: Però que serà lo mismo, però un viernes.
0: Serà lo mismo, en un viernes, però una mica diferent. Eh?
5: Molt vale. M'alegro que estiguis bé.
0: I nosaltres que ens truquis, Manolín.
1: Nosaltres també que estiguis bé, Manolín.
0: Vinga, guapo.
1: Un saludo.
0: Una abraçada. Una abraçada. Bueno, acaben d'arribar de Girona a la Pilar, eh?
2: Corrent, pobre.
0: Molta caravana i de tot, no?
2: Molta calor. No se'ns acaba d'anar la calor ni en broma.
0: I tu què
2: broma.
0: Tal, Xavi, també, no?
6: Bé.
0: Bueno, sí. ja hem començat a fer el ridícul.
6: Ja ho veig.
0: Mitja horeta llarga, eh? I bueno, seguim. Nosaltres estàvem fent allò de les notícies aquelles, oi? Que la gent pot trucar quan vulgui, eh?
2: Sí?
0: Però sí.
2: Però, bueno. Perquè no havíem dit res, doncs sí.
0: Bueno, és que mai diem res, per el que hem de dir.
2: Aleshores... No, però que si volen trucar, que ens puguen trucar.
0: Bueno, estàvem amb la treballadora de l'hotel de gastar-se... Bueno, robar 60.000 euros en paper de vàter, tu. Hòstia, és tremendo, això, eh? Mare de Déu. Bueno, però anirem a una altra que també, déu-n'hi-do, una treballadora de l'hotel, eh? Però també anirem a una altra, també, que... Abans parlàvem de la mort, correcte, i s'ha de tindre un respecte, evidentment, per la mort. I avui en dia, moltes persones, el que fan és, en lloc d'enterrar-se i tal, s'incineren i agafen aquelles urnes, oi? Aquelles...
2: Sí.
0: I, bueno, hi ha gent que les té a casa.
2: Ara ja n'hi han de biodegradables, vull dir que les enterres
0: sí,
2: i es desfan, sí.
0: Bueno, és tot tan modern. Sí, però la qüestió sí. que bueno, que hi ha gent que fa les cendres o... Alguns se les queden a casa, uns altres tenen uns ditxos d'aquests de cendres molt bonics i tot això. Bueno, la qüestió és que, que és un negoci bestial, perquè és una factoria que no para de morir-se gent.
2: Sí, clar. Sí, clients no tan fort.
0: A veure, negoci alegre no és, però bancàriament dona calés, tot s'ha de dir. L'alegria té que vindre per un altre posti.
2: I barato tampoc és.
6: Gens.
2: No. Per això t'ho dic.
0: Costa molt morir-se, oi? Vull dir, de cost.
6: Sí que costa.
0: Diu, bueno, m'estic morint. Bueno, la qüestió, sí, quin programa, tu parlem de morts i de
6: paper
0: de
6: vàter. Sí, una alegria, estic veient, carai.
2: Comencem bé, oi?
6: Sí, no?
0: Bueno, el Xavi és aquest que parla, Xavi, benvingut,
6: sí, som
0: eh?
6: Sí, som jo.
0: I la Pilar és aquesta que deia, tio, una calor, oi que sí?
2: Es fa calor, sí.
6: És que em fa.
0: Bueno, això, el tio aquest, no? Pues resulta que s'ha de tindre pebrots, també. Molta gent després sap com és un pongo. De vegades les cendres poden ser un pongo, i esto donde lo pongo.
6: Cert.
0: Perquè, clar, hi ha gent que ho deixa als nichos, hi ha gent que... Però, clar, tu tens a casa allò i... Què fots, amb allò? Sí, d'on sí. lo pongo? La tauleta de nit? Hosti, no ho sé. Bueno, pues...
2: No, el fotut és si fan el joc com aquell que fem nosaltres per Nadal.
0: Ah, sí?
2: Que portem tots pongos i llavors, hòstia, bueno, va amb els daus...
0: Seria un bon pongo portar la urna d'algú.
2: Calla.
0: Hòstia, quin puntasso, tu. Bueno, doncs això. Aleshores passa això, dius, hosti, vale, tinc les cendres, estic afectat. Però després la cosa igual fanosa, dius, hosti, un pebrot foto jo les cendres aquestes. Bueno, doncs hi ha hagut un paio, que s'ha anat a un supermercat, ha obert allò de la consigna que deixes les coses i ha deixat la urna allà, tu. Ha deixat, o millor, el que s'ha mort era un comprador compulsiu.
6: També pot ser, la s'ha de super.
0: Fotre les cendres a les guixetes aquelles d'on foten la...
2: Que fort.
0: O sigui, clar, haurien d'ur-se la clau, perquè no s'escapi, no sé.
6: No.
0: Però tu imagina, tu obres allò i dius, o sigui, què és això? No, o sigui, això imagina't que algú confon, jo què sé, amb uns polvos per fer sopa, tu.
1: Bueno...
0: Hosti, tremendo, això. Però, a veure, vosaltres considereu que l'estimava poc, no?, la parella o el que fotés allà?
6: Depèn.
0: O, Montse, jo si em moro no em fotis al supermercat.
2: No pateixis.
0: Per favor, que semblaria aquella fulla de bròquil o d'enciam que porten tots els carros.
2: Que sempre queda al carro.
0: Que s'ha tirat com un desgraciat. Bueno, què us sembla, això?
2: Déu-n'hi-do.
6: No, sí.
2: Ostres. Però sí que, és que, no sé, m'has deixat parada perquè dius, hi ha llocs per deixar, no és tan, aviam, tampoc és tan difícil.
0: Bueno, però és que això ho
2: fas un forat a terra i
1: una pregunta,
2: ho enterres
1: una
2: pregunta,
1: i ja està. Perquè, claro, aquí hay que hacer la pregunta.
0: A veure, pregunti.
1: Quan abrieron la urna, abrieron el cajón aquel, el que l'abrió, com sabia que aquella era ceniza d'un muerto?
0: Home, va veure una urna.
1: Bueno, però en una urna poden haver mil coses.
0: Suposo que hi hauria...
2: Havia una... A la millor hi havia...
1: Mujer o hombre.
0: No sigui repugnant, home, com vols estar a l'ascendent. No, no,
4: Saturnino,
0: hi havia...
4: Saturnino, ets un crac.
0: És un crac, si no hi ha un altre. No, però imagina't que a la urna hi ha una... Com es diu això? Una xapeta o alguna cosa? Que diu, mai t'abandonaré, mai et deixaré. Hòstia, l'ha deixat el capravo.
1: Si hi havia una xapita, vale, però si no... Hòstia, no l'adivina.
0: Bueno, la veritat és que... Bueno, les cendres del mort al súper, tu, l'altre que es penja...
1: Però per la cendra era rosa, sabia que era una mujer i si era tu...
0: Però la cosa més absurda que hi ha, la cosa més brutal que hi ha, és un senyor que... Aquest havia begut molta xeveixa com el Palito Ortega, no es veu? És un senyor que el van donar per desaparegut. Havia desaparegut, no, sí, no ho sabien. No,
2: com el Peret, se... no? No estava mort,
0: exacte, estava tomant canya. Exacte, no estava mort. I diem, si aquest tio ha desaparegut. Bueno, tot el poble, tota... Bueno, una vila, era una vila tipus Molins de Rei, una vila gran. Bueno, anem a buscar, vam fer batudes per la muntanya, la policia... I saps per què no el trobaven? Perquè ell mateix estava buscant a si mateix. Borratxo perdut, tu. Hòstia, em diràs, però què ens passa pel cap?
1: Pero esto, bueno, esto no es así, pero esto también fue el caso de los niños de Alcácer, que el padre estuvo durante un tiempo buscando a los niños con la policía.
0: Serán las niñas.
1: Pues no, las niñas de Alcácer no, los niños aquellos.
0: Vostè també va informat de...
1: Los dos niños del colegio, que iba con un niño...
2: Ah, sí,
0: el cas aquell del pare assassí.
1: Estuvo buscándolo durante dos meses con la policía...
0: Però ell ho feia per dissimular.
1: Bueno, vale. Ah,
0: però aquest no, aquest estava tan trompa, tan permanent borratxo, que ell me'n diria...
1: Vale, por el apellido lo buscaría.
0: Mare de Déu, eh?
1: Por el apellido, pues vamos a buscarlo, de su familia.
0: I això que tenia avantatge, perquè tenia visió doble, no?
1: Porque si estoy borracho. Sí, sí.

0: hi ha moments d'aquests que semblen mentida, és el que dèiem, no?
1: No, no, exacte.
2: Però, escolta, bueno, és que vosaltres no heu sentit la primera que
1: no,
2: dit, sembla
1: no.
2: Mentida. Un que es va disfressar de mort amb la guadanya i tot. I el tio estava... La festa era davant d'un hospital.
0: No,
2: i
0: festa,
2: poble...
0: no era festa.
2: No era una festa?
0: Es va disfressar especialment per acollonir els malalts.
2: Ai, jo havia entès que era...
0: No, una festa, no.
2: Toltes, o
0: la festa la devien tindre els metges sí. Dient que no se muere, oi? Clar, no ja. És un paio que es va fotre dalt... O sigui, sí. Amb una alçada... Imagina't, no? Una alçada... Mm. Una terrassa, sí, sí. No una terrassa, una azotea, un sostre.
2: Sí, una terrassa.
0: Un edifici del davant i enfocava les habitacions dels malalts i anava vestit amb la guadanya i tot. La gent estava cagada. Acullin. O no, potser sí que hagués col·locat el paper de vàter la que va robar l'hotel a la clínica, no? Bueno... Ai, Déu meu senyor. Bueno, audiència, continuem. Els hi recordem el concurs per si volen trucar a guanyar. Montse, els nostres sponsors, que
2: els
0: són...
2: Els nostres sponsors, que són Pebre Negre, amb un val de 10 euros, que està al carrer Rafael de Casanova, 31, i que és una botiga de roba, artesania i objectes de regal.
0: Molt bé.
2: L'altre sponsor és els congelats al glaçó, que regalen un postre... I és al carrer Rafael Casanova, també, el número 25.
0: Ah,
2: i és una botiga de menjar, de congelats, com diu el seu nom, però cuinat de qualitat, i està activa des del 1984. Que no vol dir, com hem dit abans, que tu ja deies, ostres, els congelats durant tant temps... Sí. Pues espera't. Perquè llavors ve la el següent és la pastisseria Arenas, que regala ombra de Quimolins, que regala ombres de gitano.
0: Sempre i quan guanyin el sorteig.
2: Clar,
0: no
2: sempre
0: no
2: i quan.
0: Ja, no pot ser, eh?
2: Home, és una llàstima que nosaltres no puguem participar, no? Perquè, home, ombres set de
0: no
2: gitano...
0: No donis idees, que el follet ja estava...
2: Bueno, el follet ja sabem que sempre es posa per
0: la
2: tot
0: mare
2: arreu.
0: De Déu. Bueno.
2: Doncs que està a l'Avinguda Barcelona... el número 4. I és forn i pastisseria artesana, i clar, també hem fet la broma aquí, el Garcia, oi? Doncs hi havien croissants des del 1914.
0: No, però és broma, home, és una pastisseria d'alta qualitat,
2: sí,
0: tothom
2: sí,
0: ho
2: no,
0: sap,
2: és,
0: home.
2: És, està molt xula, està molt bé. Sí.
3: Okay,
2: es pot anar a berenar, també. Sí.
3: De los congelados, digo yo, no dices que el Gualdini está congelado.
0: L'altre, és mentida, això és mentida.
2: No, que és mentida.
0: El Gualdini
2: diu que ja s'adica.
0: No. Això és
3: mentida. También el Fresco dice muchas cosas y es mentida.
0: També en Quic, què? Què diu? Què diu ara? No sé, aquest home està com una cabra.
2: El Feijo. No sé si ha dit el Franco o el Feijo, però pel cas...
0: No fotem drames al programa, per favor. Deixem que les coses vagin com van.
2: Sí, està tot prou calent, oi? Bueno, almenys congelats.
1: Ja va bé.
0: Bueno, a veure, audiència, aquí tenim una primícia bona. Farem un altre espai, que fem espais... El David deu estar pobre, absolutament marejat, perquè no tinc jo.
2: Quan acabi d'avui es prendrà un paracetamol, no pateixis.
0: Sí, un espai que es dirà Fem safreig.
2: Ui.
0: Que és a dir, que tirarem un tema i el discutirem entre nosaltres. I, evidentment, estan els micròfons oberts als oients perquè puguin actuar... recolzar o apoyar o el que sigui. Vale?
2: Això i per el concurs,
0: no, també, evidentment. No, però si truquen ja tindran número pel concurs.
2: Vale.
0: Això està clar. Saps, els safrets d'avui, nosaltres hem trobat una cosa que té molt valor, és l'única cosa bona del programa, em sembla, pel valor
2: bon,
0: que té.
2: Sí.
0: Sí, perquè hem trobat la primera música feta, com et diria jo, és la primera cançó de la història. Sí? Això el Xavi, que li agrada la música, has fet una cara de...
1: Una cara de què?
0: Escolta, que, no tan, que jo no t'enganyo, que no sóc com el Saturnino, tu. Jo el que dic és...
3: Perdón?
0: Sí.
3: Perdona?
0: Han trobat una part...
3: Perquè enganya vostè, que dijo bueno, que no es cobrat tant, però bé, no cobramos.
0: No me n'anirem al cobrar.
3: Otra vez estamos igual.
0: No es piqui tant, home. A veure, resulta, us explico de com va. Resulta que uns arqueòlegs han trobat amb una escriptura d'aquesta cuneiforme, sabeu el que és cuneiforme?
2: Sí.
0: El fang, com escrivien, com amb cunyes, i han trobat que era una cançó, una partitura, abans de la partitura tradicional, i han deduït que allò era una cançó. I què han fet? Intentant imitar els instruments de l'època, perquè han trobat restes arqueològiques, tot això estem parlant de Sumèria, eh?
2: Uf.
0: O sigui, estem parlant de molt abans de la Sara Montiel.
1: Sí, tant, i tant. Home, no tant.
0: Doncs han trobat aquesta partitura, aquesta música, que nosaltres tenim aquí, si amb una mica d'ajuda, tenim l'oportunitat de poder-la escoltar.
1: A veure.
0: Us faria gràcia escoltar això. Us faria gràcia escoltar la primera cançó que s'ha trobat, o no?
1: Sí, home, i tant.
0: Tu, Saturnino, què opines d'això?
4: Bueno, que los estudios estarían en una cueva, estaba bien.
0: ¿Cómo? No era tan prehistòric. Era més cap aquí.
4: I la bateria eren com huesos de dinosaurio.
0: No, l'home mai va conviure amb els dinosauros. A veure si ho sabeu, això, també.
4: Quan té dos a casa.
2: Que en té dos a casa.
0: Vostè, dos dinosauros a casa. Ai, Déu meu senyor, quina paciència hem de tenir, audiència. Bueno, hem de buscar aquesta música. I la pregunta que farem és que ara escoltarem aquesta música, la primera cançó, però d'aquí farem el debat. La música ha anat evolucionant o no ha anat involucionant? Què penseu d'això?
2: Quina pregunta,
0: sí, la música,
2: capciosa.
0: Bueno, clar, perquè ara hi ha molta, molta crítica amb tot el que és el Bad Bunny, el Queen, no?
1: Home, no m'acompanyis amb Barin Cuina, eh?
2: No.
1: Que te puc matar.
2: La Pilar,
1: no, no veus.
2: La Pilar se'n menja, eh? No? Sí. Avui ja té recepta.
0: Però per què se'n menja? Per què se'n menges, Pilar?
1: Perquè comparar amb Bad Bunny amb Queen, com no. Que no, eh?
0: Bueno, però hi ha molta gent que és superdefensora del Bad Bunny.
1: Per sí, sí, però comparar-la amb Queen, no.
0: Bueno, tú, la Pilar es que es Queen, es la Queen del programa.
4: Bueno, vamos a ver, mucha gente está con el Bad Bunny. Yo sé que no, mucha gente está, pero no está por lo que canta. Porque no. Es un tío que defiende muchas cosas.
2: Exacto.
4: No es por la canción. Sí. La gente que está con él es porque defiende otras cosas, no por la canción, porque la canción es de ese tío. Pero está por el tema político y todo,
2: sí,
4: eso, por eso
2: bueno,
4: lo defiende.
2: Porque va defensar.
4: Va defensar,
2: sí,
4: pero claro.
2: Sí,
4: claro,
2: sí. Sí,
4: porque,
2: sí, sí.
4: A tu no t'agrada, no, Miquel?
5: No.
4: Ja està. Si a veure, dice que no és, no. Ja està.
0: Però
2: jo,
0: pensant
2: amb el que estàs dient, no? Sí. Que, aviam, sí. La música, jo crec que, evidentment, ha anat evolucionant. Uh-huh. I s'han anat canviant coses. Nosaltres, per exemple, tenim una escala...
0: Com una escala.
2: Sí. Que va de do, re, mi, fa, sol, la, si, amb tons i mitjos tons, sí. I en canvi, per exemple, els xinesos crec que van a quarts de to, vull dir que vol dir que és una escala de...
0: I els àrabs eren un altre tempo.
2: Clar, per això mateix, que llavors, a l'haver-hi després més coacció i que s'han anat barrejant altres coses, doncs s'ha evolucionat amb la música. Ara, si l'evolució després, al final, a l'època que estem ara, és bona o dolenta, ja no sé què dir-te. Hi ha coses que sí que m'agraden i coses que no. Però suposo que això passa a totes les èpoques.
0: La música ha tingut grans avanços, no? Per exemple, el Bach va ser un tio que va avançar molt la música, no? Podríem dir. Després del Bach, doncs, et va vindre, doncs, jo què sé, un Mozart, no?, que també va evolucionar, un Beethoven... Els propis Beatles van canviar la música.
2: Clar,
0: i de repent, de tota aquesta espècie d'evolució, et surt el Bad Bunny.
2: Sí.
0: O et surt el reggaeton, et surt el merengue... Bueno, el merengue encara, però...
4: Merengue,
0: què passa?
4: Merengue.
0: És a dir, avui en dia no cal cantar bé per ser cantant,
4: claro,
0: per exemple?
4: No.
1: No,
4: perquè te dan un efecte al micròfon, que són diferents...
1: A l'autotune.
4: Claro, ja està.
1: T'arregla molt la manera de cantar.
2: I ara ja d'aquí dos dies ho faran tot amb intel·ligència artificial. Exacte. I no caldrà que fem res.
1: No cal fer res perquè ell t'ho fa.
0: Bueno, però ara porten també aquell aparato. Jo li dic sonotone, que no és això, que és allò, el tonotune, o alguna cosa així. Que afinen, canten i automàticament afinen, no?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
4: Digo que me quede parado en Fórmula Quinta y los Diablos.
0: Sí.
4: Y yo ya, lo demás.
0: Vostè molt modern,
2: mira,
0: no,
2: el
0: eh?
2: Mira, el
4: pepino.
1: Home, jo penso avançar uns 20 anys més o 30. Però ja després ja no. Tampoc.
4: Es que yo voy a escucho por la tele el festival de rock de no sé dónde o de no sé dónde.
0: Sí.
4: Y vean, escucha a la gente que canta. Y yo no me entero que cantan.
1: Ya.
4: No es que no me entero que cantan.
0: Però vostè s'entera d'algú, què?
4: ¿Eh?
0: En general parlo. En general.
4: No me entero de nada, pero ahí menos.
0: Bueno, no sé.
2: El fenómeno
0: no sé.
2: Shakira, que ens diu que farà...
0: Una foto de ciutat, sí.
2: I una mega, no sé què, una mega concert, 600.000 persones.
1: 12 concerts.
2: 12 concerts amb 600.000 persones i ja hi havia cua i encara no comença...
1: Sí, sí.
0: A veure,
2: jo només de pensar en el
4: de Madrid de los 12 conciertos... Hay que saber por qué los hace, ¿eh?
0: Ah, sí, porque...
1: Ah, eso ya no hubo tan...
4: Por las multas que tenía, que llegó un acuerdo con la Comunidad de Madrid... Això sembla una tertúlia cutre de bar.
0: Escolta, estàvem parlant si la música ha evolucionat o ha involucionat amb el vostre parer.
4: Per a mi ha evolucionat.
0: Per tu ha evolucionat. Sí, o sigui, és millor la música d'ara que la d'abans.
4: La tecnologia i tot ha evolucionat.
0: No, però dic el que sona el producte.
4: Sí,
0: vostè diu que és millor. O sigui, vostè pensa que el Bad Bunny és molt millor, per exemple, que el Frank Sinatra.
4: No, a veure, ha evolucionat la música, sí, però no me ponga a mi ejemplo de esto. Ponga a mi cantante.
0: Bueno, què vol que li posi aquí?
4: Por ejemplo, los chavales que salen de Euforia, hay algunos que cantan bien y hacen buenas canciones. Bueno, me pone ahora el pupune ese, el conejo de la suerte, pues no.
0: No, perquè la gran crítica que hi ha és o sigui, estem parlant de hits. L'òpera sempre hi serà.
4: Sempre.
0: El rock, claro que també. Però el que és a dir, el que està en auge, el que creix, el que està de moda, el que puja... És a dir, l'Eric Clapton va passar per Madrid i van anar quatre gats. I se'n va el tio aquest, el Bad Bunny, i omplen el bèstia. Què vol dir? Que la gent no va canviat?
2: Clar que canvien també els temps. A la millor que a nosaltres no ens agrada tant, bueno, pels nostres pares o avis, els Beatles eren uns sacs de no sé què que es bellugaven, que es movien, que els melanuts i tal, i clar, i dius, hosti, pues, a nosaltres ara ens agraden, i és una música que ara és un clàssic.
1: En aquell moment, quan vaig començar a sentir els Beatles a casa, aquests melanuts i
2: els
1: tal.
2: Els melanuts.
1: De grups que eren molt més durs que els Beatles, em van dir, per què no poses aquests que eren tan macos?
0: Però si us fixeu en una cosa, criticaven els Beatles, que eren uns esbojarrats, i no és veritat.
1: No.
0: Els Beatles anaven amb tratxa, putant el cabell llarg, no es bellugaven de la rajola, el que estava en histèric era el públic.
1: El públic.
2: Però va ser un canvi.
1: Sí, tant.
2: Fort, dintre de la música.
1: Sí.
0: Pues eso es lo que estoy diciendo, pero un cambio en positivo, ¿no?
4: Ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo en mi casa con mi padre, cuando estaba mi padre escuchaba al Bonet de San Pedro, a Nat King Cole, a Jorge Guardiola, a toda esa gente, pues claro.
0: Bueno, audiència, queda només un minut. Estem buscant... Clar, és tan antiga la música, tan antiga, que costa de trobar. Deu estar
1: home, sí, clar que costa.
0: A la segona hora, quan comencem, posarem aquesta cançó que ens farà gràcia, no escoltar la primera
2: home,
0: cançó
2: sí, la
0: de la història.
2: Home, sí,
1: que fa gràcia.
0: Sí, sí, no?
2: Què tal?
0: Bueno, audiència, vostès, si volen, ara ja perquè ens hem polit una hora, quan fem safareig poden trucar i parlar. Si truquen i donen l'opinió, també tindran un número pel sorteig, correcte? I vagin pensant, el Mr. Bean va salvar tot un passatge d'un avió, conduint un avió perquè el pilot li va donar un telele
5: García,
0: i el tio va portar.
5: Ets un plasta.
0: Sóc un plasta, no?
4: Pues sí.
0: Jo crec que el com enyoraran el divendres fa bastendre l'audiència, com enyoraran? Vinga, música de cluenda.
5: Aquest divendres,
0: què?
5: Ni faves ni tendres.
0: Sí, noi, no, fem el que podem, tu. Audiència, sintonia de final de primera hora i tornem després, però sigui fent-ho tan malament com fins ara.

0: quina llauna de programa, per favor.
1: Notícies en xarxa.
0: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte es reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca treure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou cas casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. La protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus.

0: Informació local.
1: Repassem activitats de la Festa Major de demà dissabte al matí. Moltes activitats demà centrades especialment en els infants, en el públic familiar. Per una banda, el Museu del Renaixement farà una activitat familiar amb la Remolina al llarg del matí des de les 10 i fins a la 1 al mateix museu. I a la plaça 1 d'octubre hi haurà tallers i la presència de les bèsties de foc de la vila. Hi haurà, per exemple, el cuc, també hi podreu veure l'enxuscat, també els dimonis de Molins de Rei i els diables de la Grupa, que estaran a la plaça 1 d'octubre, i el camell, que estarà situat al pati de Can Ametller. Activitats a partir de les 10 del matí. També al pati de l'escola al Palau, demà trobada per jugar a RoundNet. Hi haurà també demà al matí, a 11:45, una visita guiada al Museu del Renaixement, i el Paraulògic a la planta baixa de l'edifici del Molí a partir de les 12 del migdia. També a partir de les 4, a Escala Birres, i també a la tarda, a partir de les 4, la Penya Escalada Lliure, que organitzen des de l'Etapa Reina, i al Teatre de la Penya. També a la tarda, al Parc de Llobregat, Rollover Fest, també la Festa Holi del Cuc, al mateix Parc de la Mariona, o al Pati de Can Ametller, hi haurà un vespreig el dissabte, demà, a càrrec de l'entitat Metal Defenders. També demà dissabte, a Valls, amb Jaume Júnior, Ball a la plaça Vicenç Fernández, adreçat a la gent gran, sobretot, és una de les novetats d'aquest any, Ball tant aquest dissabte, demà, com el dissabte de la setmana que ve. També demà, a les 8 del vespre, cinema, amb el Cineclub programa la pel·lícula Els Músics, a les 8 del vespre. Després del Foment també hi haurà l'espectacle Remember Show, un espectacle d'animació amb música dels anys 80 i 90, i també acompanyats d'un discjòquei. Ball al Teatre del Foment. Entrades al web Entràpolis. Demà dissabte, 8:45, Correfoc Infantil des de la plaça de la Vila, amb la Colla Infantil dels Diables de la Grupa, la Colla Infantil de Dimonis i també l'enxuscat que faran aquest Correfoc Infantil. I les propostes de demà dissabte a la nit també passen

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: García, paga'm un berenar, anda. No siguis ràcanut.
1: Ai, Follet, paga'm un berenar.
2: És l'hora més... No anava a dir, igual és l'hora anglesa, però
1: sempre,
2: no, és l'hora que ha començat l'anglesa. Aquest
1: bueno, audiència, lo prometido es deuda, eh? I ho hem trobat, eh? Home, costa trobar una cançó que té 3.400 anys.
2: Sí.
1: La van trobar a lo que és actualment Síria. O sigui, 3.400 anys, no? Sembla... Hauria de votar amb la dels pajaritos, aquella. Com es diu aquella?
2: La Maria Jesús i su acordeón,
1: no? És coetània, amb això, no?
3: Que ja no hi és, va morir.
1: Que ja no hi és.
3: Ha mort aquest mes d'agost.
1: No ho sabia, tu. Vaja.
4: No recordo el dia més.
1: Vaja, sí que em sap greu. Veus, si he fet un acudit, ja no m'ho fa gràcia.
2: El Dani DeVito sí que ho vaig llegir, pobre, que també s'ha mort.
3: Sí, sí.
1: És que, com diuen els inglesos, la gent té el mal gust de morir-se.
2: Mira,
1: un homenatge amb ella, va, fem-la sonar, va, una mica. Este baile es de bailar y a todo el mundo
2: alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir. Doncs no devia, no era molt gran, em sembla.
1: Home,
2: no?
1: Montse...
2: Home...
1: Déu-n'hi-do.
3: 76, em sembla.
1: Quan? 76? Ah, doncs hauria començat molt joveneta, no?
2: Clar.
1: Sí. Anys que se sentia. Perquè jo recordo la meva àvia que ballava els pajaritos i la dona està fent malves ja...
4: Pajaritos és molt més antiga que la seva versió. Sí.
1: Bueno, més que aquesta no. Serà un moment d'elegància i de rigor aquest programa tan impresentable, perquè posarem una cosa que cap emissora de ràdio l'ha posat.
4: Això segur.
1: Vaja,
2: que raro segur. Que el Follet no ens cridi primícia, primícia.
1: No, aquestes... Ell parla bé. Ell
2: si
1: parla
2: fos
1: bé
2: per una guarrada, segur.
1: Ell parla bé del programa, segur que no. Bueno, escoltem aquesta cançó que té 3.400 anys, que està considerada la primera cançó de la història. No siguin molt exigents, tampoc, eh? Vale? Pues vinga, va. Li posem? Pues anem a posar-la, a veure com sona. Ara.

0: Bueno, ja veuen, tos final com el teatre, eh? Igual. Però, bueno, què opineu? Home, per 3.400 anys?
1: Jo vull opinar el meu.
0: A veure.
1: Esto no lo ha grabado usted a sus dos nietos.
0: Que no, que no, que no. A mi em donava la sensació de ser un piano d'aquests de nano.
2: Sí.
0: I és una cançó de Gomets, que digui jo, eh? Ara posarem Gomets i ara tocarem el piano. La voleu tornar a escoltar o han tingut prou, ja? Una cosa que té un valor històric, aquí ens ho passem pel forro d'Antequera.
1: Però esto que lo encontraron en un casset o en CD.
0: No, van trobar una llosa de marbre, ai, de marbre de fang, amb escritura cuneiforme, que és de la cunya, i van dir, hosti, això no és cap contracte, perquè els primers escrits que han trobat a Sumèria i a l'Eufrates, al Tigris, tot això, eren contractes, bàsicament. Mm. I això diuen, hosti, això no respon a cap contracte. Són com notes musicals, jo què sé, i ho van fer. Grans experts d'universitats i musicòlegs i tal van deduir que aquella cosa sonava així. Sí. Bueno, ara si posem el Bad Bunny... Veurem si hi ha molta diferència o no.
3: Sí, a favor dels sumeris.
0: Escoltem, escoltem. Aquí hi ha 3.400 anys de diferència, eh?
4: Home, té més ritme.
3: La música, de moment, no sona malament.
0: No està mal.
1: Era bo.

0: afortunadament, els sumeris aquests no tenien lletra. Ja surten guanyant amb algú, perquè les lletres... Igual que aquella de... Estava en la guagua... Això ho heu sentit, del Bad Bunny?
1: Sí, i tant.
0: Una de... Me subía la guagua y tú eres muy buena. Hit de ventes,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè aquesta... Ja.
3: Aquesta encara s'arregla tan malament.
2: Moment,
0: ha anat evolucionant.
2: S'entén la lletra. A més, al principi, que no s'ha sentit, diu Nueva York.
3: Nueva York, sí, això sí que...
2: Però... Per exemple, això que parlàvem, que si aquesta música antiga l'havien fet els nens, aquesta li poses al meu net i la balla.
3: I la balla.
2: Es posa a remenar el cul.
0: Bueno, doncs, pues, escolta, aquest programa vol lluir-se portant una cosa històrica que no interessa a ningú ni agrada a ningú, però queda bé.
1: Molt bé.
0: Sí. És allò elegant, no?
2: Sí.
0: Sí o no?
2: Home, sí, la veritat és que és una cosa important saber d'on ha sortit la primera...
0: La primera cançó de la història.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
2: Bona tarda.
0: Ai, bona tarda. No, si jo també.
4: Bona tarda.
0: Aquest programa fallem més que una escopeta de fira. Ai, Déu meu.
4: El primer dia.
0: El primer dia, mare de Déu. Igual és l'últim, perquè el nos escoltin molt. Diran, mira, van arribar i marxar, tu. Amb qui tenim el plaer de parlar?
4: Bueno, jo sóc la Cristina Borràs. Saps què passa? Que em anava malament. Els diumenges us escoltava un rato, però després m'anava a missa.
0: Una heroïna, escoltant-se una estoneta a nosaltres, eh? Hombre, Cristina Borràs, un aplaudiment de benvinguda al programa.
2: Sí, sí,
0: feu
2: sí,
0: la
2: sí.
0: Pilota, molt la pilota, molt la pilota. Vinga, va.
2: Perquè ens truquin cada setmana.
4: Moltes gràcies.
0: A tu, carinyo. Escolta'm una cosa, Cristina. La pregunta la saps, allò del Mr. Bean, eh?
4: Sí.
0: L'avion, tu què creus? Sí. És sí o és no? Tu què creus?
4: Bueno, jo al revés del que diuen les altres.
0: Tu dius que no.
4: Que no.
0: Que no, que com aquest paio que em pot agafar un avió.
2: Tu penses com jo, eh? Bueno, que el que he dit jo, a veure, si algú s'hi posa i estàs dintre l'avió, no et queda més remei que confiar-hi, però clar, veus el Mr. Bean, a mi que pensa més, reconec que és un gran actor, reconec que treballa molt bé, però a mi em posa molt nerviós.
0: Sí, la Montse... Cristina, tot el que és el Jerry Lewis, el Mr. Bean, el Peter Sellers, tots aquests personatges així com patosos i sapastres,
4: claro, sí.
0: La foten molt nerviosa.
2: El Jim Carrey.
0: El que no entenc és per què et vas casar amb mi.
2: Perquè em vaig donar compte després que eres patós.
4: Molt raret no ets, nen.
0: No, però si jo vaig ser el Mr. Bean...
2: Però mira,
3: no lo conoce, porque no lo conoce. Escolta, si lo conociera...
2: Ara vaig a dir un secret.
0: Bueno, a veure què diu.
2: Vol parlar de que si ets petós o que si aquí, que si allà...
0: Sí, què?
2: Conya, que farem 46 el divendres que ve, ja.
0: Hòstia, tu, no m'estranya.
2: No m'estranya
0: ja que... Bueno, és l'amor, eh? Ara, Montse, a mi em semblen...
4: Que correu, no m'atrapareu.
2: No t'atrapem, no?
0: Mira,
2: ja és bo, això.
0: Montserrat, tu has dit 46 anys, però per mi n'ha estat 46 segons.
4: Que
0: pilota arribo a ser, eh?
2: Malament s'ha.
0: Bueno, Cristina, benvinguda, una abraçada. Què vols, Saturnino? No robis res. No.
5: Hola, Cristina, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Una cosa, en Morir de Rey no hay cosa más importante a esta hora que hacer que llamarnos a nosotros.
0: Mare de Déu, senyor.
5: No este programa.
0: Quin tio més desagradable, tu. No li facis cas, Cristina, és un envejós.
5: Sí,
0: és un envejós, és com el Follet, volen destruir el programa. I el que no saben és que aquest programa es destrueix sol.
4: Veu? No, sí que hay otras cosas más importantes.
0: I tant.
4: Sí, miro dos novel·les i vosaltres estáis entre les dues novel·les. O sea que me va muy bien.
0: Bueno, nosaltres en realitat el que estem és a dos veles. No a dos veles, sí. No tenim ni un duro.
5: Eso.
0: Vinga, Cristina, un petó molt gran i gràcies per trucar-se. Tens el número 3, eh? Si encertes, dos més. Vinga, tenim una altra trucada, sí? Vinga, va. Hola, bon dia. Ai, quina mania amb el bon dia.
6: Hola, bona tarda.
0: Home, amb qui parlem?
6: Ah, amb Teresa Márquez.
0: Hombre, Teresa, no et coneixia de tardes, tu. Home, la Teresa és una...
6: Bon dia, eh?
0: Sí, sí. Jo he dit... Tu també has dit bon dia?
7: Sí.
6: Sí.
7: Bon dia.
3: És que de fet, bona tarda està mal dit.
0: Està mal dit,
2: bon dia, és veritat.
7: S'ha de dir bon dia.
0: S'ha de dir bon dia. No entenc res del que dieu, què?
7: Bona tarda no és correcte. S'ha de dir bon dia tot el dia.
0: I a la tarda, què? No es diu bona tarda?
7: No es diu bona tarda.
0: Ah, bueno, doncs bon dia, com vulguis.
6: Sí.
2: Bon dia tot el dia.
7: Bon dia tot el dia.
0: Ai, Déu meu. Bueno, ja estem aquí el divendres, tu, esperem... Home, triomfar, no?, perquè no ho hem fet mai. Però que us hi segueu una miqueta. Teresa, quina il·lusió que ens truquis. Escolta'm una cosa, tens el número 4.
6: Ja ens acostumarem.
0: Sí, home, sí, anireu... Entre cagada i cagada, doncs ens anireu perdonant. Escolta...
2: Al final potser haurem de contractar la del
0: paper de vàter. Bueno, ja ho va dir. Diu, tot això és pel programa aquell. Bueno, escolta'm una cosa, Teresa. Tu creus que el Mr. Bean és un sí o és un no?
6: És a dir, jo diria que sí.
0: Tu diries que sí, també, eh?
6: Sí.
0: Molt,
6: no.
0: Molt bé. Sí. Bueno, ja saps la mecànica. Si l'encerteu, teniu dos números més i després sí. Sortejarem si és el braç de gitano de...
2: Pot ser el braç de gitano de la pastisseria Arenas. Pot ser els congelats, un postre dels congelats al glaçó.
0: O la botiga Pebre Negra.
2: O un val de 10 euros de la botiga Pebre Negra.
0: Molt bé.
6: Molt bé. Doncs
0: pues vinga, sí, Teresa, sí. Gràcies per trucar-nos, carinyo.
6: Bona tarda o bon dia.
2: És igual.
0: Bueno, és igual. Bon el que tu vulguis. Adéu. Bueno, continuem fent el ridícul. Mira, les 18 i 18, tu. Això vol dir que hem de comprar loteria. Sabeu que quan veieu un número d'aquests així raro, tens que comprar loteria?
2: Bueno, jo avui he canviat, mira.
0: Com has canviat?
2: He comprat un número.
0: Mentre no canvis de marit, també. A veure, què?
2: No, que ens havien tornat, la de l'11 de setembre, ens han tornat 5 euros.
0: Ah, mira.
2: 5 euros, com
0: deia. Que calladet s'ho té.
2: No, perquè no me n'hem recordat.
0: 5 euros, però si van a tocar 50 milions, que ni em mires, ja. Si per 5 euros tu calles...
2: Escolta'm, ja està bé, que no m'ho deixes explicar. No m'ho he callat. Que bueno, he aprofitat i ja he comprat, com que era de la grossa,
0: a veure, ja està.
2: De Nadal...
0: Et duren poc els calés, a tu.
2: Ja he comprat el número de Nadal.
0: Ah, sí?
2: Perquè sí, perquè a més, no sé si en tenia més guardats, però he comprat el que és el districte postal de Papiol.
0: Ah, sí?
2: Perquè
0: el
2: és un
0: número... No t'ho parla mai, això, home.
2: Bueno, però...
0: Això només passa
2: per si
0: a les pel·lícules.
2: Cas,
0: bueno, poden semblar mentida i ser veritat, eh?
2: Clar,
0: cuidao.
2: per això.
0: Bueno, ara, després de fer tot aquest número de la loteria i tot això, sí. Toca el Saturn Show. El Saturnino debutarà tenint un espai propi. Que Déu ens ajudi. Vinga, va, endavant.
2: Molt bé.
1: I ara, el millor moment del programa. El meu amic Saturnino amb el seu Satur Show.
0: Com t'ajuda el fullet, eh? La mare que el va parir.
5: Bueno,
0: va.
5: Pues esta que inauguro yo esta sesión va a ir de cosas que yo me encuentro cada día cuando voy a un bar, al mercado, a una tienda, comentarios y cosas que dice la gente.
0: Ah, yo pensaba que siempre estrobaba cobre.
5: No, bueno, esto ahora esto va en serio.
0: Venga, va.
5: Bueno, la primera cosa que pasa, entré el otro día a un bar, entras en un bar y ves que entra la gente y te dice, por favor, un café con leche de avena. Pues yo me quedé yo parado. Digo, yo me fui a un granjero a Lérida, me fui a un granjero a Gerona, me fui a un granjero a Suiza, que cogí el coche. Digo, oiga, ¿hay alguna vaca que dé leche de avena o qué? Mira, aún estoy corriendo, por poco me pega. Extrañenme.
0: Es que no
5: es que la gente no sabe que no, leche de avena no hay.
0: Eso es un líquid vegetal.
2: Es una beguda
5: una bebida,
2: vegetal.
5: Es bebida.
0: Una beguda vegetal.
5: Una bebida,
0: bueno, però si li diu llet, no?
5: La gente le dice...
0: Mira, tu abans... Sí,
2: però ara els que han prohibit posar-ho no, als envasos.
0: Home,
2: que
0: no és llet.
2: No, ara tots els envasos posa beguda vegetal a base de d'ametlla, de coco, de soja... Sí.
8: Exacte.
0: Però tot va començar amb la soja, eh? Però,
2: fixeu-vos
0: una cosa, s'estan venent, és una bestialitat, el 50% menys d'alcohol de totes les marques, de whiskies, de brandis, de tot, el 50%, només la meitat. La gent jove, les noves generacions, no s'incorporen al món de l'alcohol.
2: Vale?
0: No, però és curiós perquè estàs dient... A mi em sembla molt bé, però la humanitat sempre té que tindre coses. Tenim la meitat, consumim la meitat d'alcohol, el que vol dir que els bars cada cop tenen menys botelles d'alcohol
5: i
0: cada cop tenen no més cervesa, sí, més pots de llet.
2: Més pots de llet, sí.
5: I el que ve la gent massa ara, la cervesa.
2: Cervesa
5: per un tubo.
0: Però molta llet, també, en el sentit de que si avena, sin avena, don soja, sin soja, desnatada, semidesnatada, entera, de la mar... Mare de Déu, tu. Al final...
8: Bueno, només has de veure l'anunci de la Lletato.
5: Sí.
8: Perquè hi ha la desnatada i llavors hi ha la llet només catalana, i dius, en sèrio? Sí, tenen una ampolla...
2: Sí, sí.
0: Com la llet només catalana?
2: Llet? Ah, que hi ha una ampolla d'Ato...
8: Un dels cartons de tretàbric de l'Ato posa llet només catalana.
0: Bueno, perquè deu ser de granges d'aquí.
8: Suposo
0: jo.
2: Clar,
0: suposo
2: que
0: no.
2: Bueno.
0: O sigui, ara em perdonareu una cosa, parlant de la llet, et donaré una mica gruller, però no és horari infantil, no?
2: Mama,
0: nosaltres tenim,
2: nosaltres
0: tenim mentalitat infantil, però no som adults. Sí.
2: A veure què dius.
0: A veure, parlant de... És que no sé com fer-ho bé. Ara et m'he fotut en un jardí que no sé com sortir. Però bueno, el semen, ja que parlàvem de llet,
2: bueno,
0: sí, en recorda, doncs hi ha un paio, això podríem dir-ho, sembla mentida, un paio que amb el seu semen, que és donant de semen, que cobren per tindre'l, li han prohibit ja. Li han prohibit. No pots donar...
8: Els fills.
0: 597 fills.
2: Ai, hòstia,
0: perdona. Quina mala llet, no? Quina bona llet té aquest tio.
8: Llet,
0: o sigui, tu saps que és tindre més de 500 fills? Tu li han prohibit, li han prohibit. Bueno, és igual, quan parlàvem de llet i les vaques, seguim, bueno, seguim.
2: Suposo seguim. Que, es, mira, que es deu repartir per tot el món, perquè depèn d'on visqui, va les troba.
0: Jo sempre he dit...
2: Tots els germans.
0: Jo sempre he dit... No, jo hi sempre he dit que la qualitat del semen del primer García era un mirar.
2: Això sí.
0: Mira que arriben a Garcies, eh? Hòstia, el primer era un heroi, tu.
2: Això m'ha recordat una
0: pel·li. Vinga, Saturn Show, va. Què?
2: Ah, bueno, sí, que anava a parlar el Saturn.
0: No, no, siga, siga.
5: No, no, si no cobro, me da lo mismo.
0: Bueno, siga, siga.
5: Si no cobro, me da lo mismo.
0: Vinga, va, Saturn.
5: Bueno, luego otra de las cosas.
0: ¿Qué?
5: Estaba el otro día en el mercado, en la cola de la pescadería.
0: Sí.
5: Tres dependientes y yo solo.
0: Sí.
5: Y llega un tío chulo y me dice, ¿el último? Digo, pues tú, coño, te acabas de llegar. Es que la gente, si ves que hay tres dependientes y estoy yo, es que me están atendiendo y es el último, pues que tú, te entiendas.
0: Pues, realment la seva vida és un show, veu? Tot no, una no, no, magnífica,
2: no,
0: eh?
2: No, no.
5: Luego, el otro lo que me encontré el otro día. En
0: pasa?
5: Un súper.
0: Sí.
5: Una persona se gasta 30 euros en comprar pollo, carne, botellas de leche, tal y cual,
0: sí.
5: Y todo en plástico.
0: Sí.
5: Todo en plástico.
0: Sí, sí, claro.
5: Y llega la cajera y le dice, la cajera, ¿quiere una bolsa? Dice, no, no, no, una bolsa no, que contamina. Polla, que lleva 30 euros en plástico.
0: Es verdad, ¿eh?
5: Y no, le dice a la cajera que no le dé una bolsa porque contamina.
0: Sí, sí.
2: Cert, cert.
0: Bueno, ara, per sort, s'estan fent nous sí, bueno, envasos, però... eh? Ara han fet envasos de bambú, que es veu que tenen molt d'èxit, i de fibra de coco. És a dir,
2: estan canviant
0: sí, per cosa més natural, no?
8: Bueno, però bueno. Teòricament, els envasos tu ara els has de pagar.
0: Això de més.
8: Els de plàstic els has de pagar, tu els pagues. Sí, no? Sí, sí. Han pujat el preu i tu pagues 10 cèntims per envàs.
2: Llavors no entenc per què en vez de... És que això és un contrasentit.
8: Perquè
2: si
8: teòricament a fora hi hauria d'haver unes màquines que tu pots tornar aquest envàs. Però que te tornen els diners.
2: Ah,
8: però ells han cobrat... No, no. Això ho fan a la majoria d'Europa. No?
2: Sí, a tu anava a dir això. Sí,
9: havien de fer-ho en tot Europa.
8: No posis aquest impost de 10 cèntims i que no tens la màquina per tornar.
2: Sí, però llavors...
9: És diferent, ja ho diuen.
2: Espera, perquè llavors...
0: Sembla que el David, que és una persona assenyada, ens vol dir alguna cosa. A veure, el tema aquest de la contaminació i tot això... És que el Saturnino treu temes de debat, tu m'agrada.
9: Sí, sí, sí.
0: A veure, va.
9: Em sembla que en el Parlament Europeu s'ha aprovat recentment una llei que en uns anys això de cobrar l'envàs i retornar, com es fa, per exemple, a Alemanya,
0: sí,
9: en el que a l'entrada de supermercats tens una màquina, la gent va amb les seves bosses plenes d'ampolles de plàstic, vas entrant l'ampolla de plàstic en aquella màquina i aquella màquina va dient, tens 20 cèntims, tens 35 cèntims, i et donen un val per comprar en aquell supermercat.
2: Correcte.
9: Normalment, bueno, no diré marques, però un supermercat alemany molt conegut i també molt estès a Catalunya i Espanya, ho fa.
2: No sé quin país nòrdic, que a més és molt típic quan tornes als envasos i tot això, que els diners que et donaven són els diners que donen els nens per tindre com una propina o un X per comprar-se, bueno, diré xutxes, però potser no són xutxes.
0: Per comprar-se joguines de plàstic.
2: O el que vulguis.
9: Ah, pots triar en aquestes màquines que comento que estaven a les entrades de supermercats.
2: Sí, sí.
9: Jo ho vaig fer l'any passat a Alemanya, que vaig viatjar per a Alemanya, i ho vaig provar. Calla, no m'ha provat això. Tot de dinero, el Saturn. Tot de dinero.
5: Claro,
9: no
5: li
2: expliquis al Saturn,
5: que
2: se'n va
5: allà
2: a
5: posar.
9: És que teníem com 20 ampolles d'aigua, hi ha ampolles de plàstic buides, d'aigua amb gas, ens havíem equivocat i vam comprar ja 40 litres d'aigua amb gas, però no passa res, d'aquesta anècdota ja us l'explicaré un altre dia. I vaig dir, cony, provem-ho, que dona diners això.
0: Clar.
9: I no pots triar si sí, aquests diners els vols en un val per comprar en aquella mateixa, en aquest mateix supermercat,
2: clar, super...
9: o donar-ho a una fundació.
0: Està bé.
2: Està bé.
5: Però això que li dices ara, un momento, lo del agua con gas, que yo estuve en Alemania el año pasado, que estaba yo y mi hija, allí, si no vas tú al loro, te dan agua con gas, ¿eh?
9: Sí, exacto.
5: Allí,
9: sí,
5: si
9: sí,
5: no vas al loro,
9: sí,
5: no te dan el agua normal. Tienes que pedirlo bien, porque si no te dan el agua con gas. A mí con que me gusta, para tirar los rotetes.
0: Té que dir-ho del rotet.
9: ¿Cómo lo pedías tú, Saturn, en Alemania? Wasser.
5: No, jo li diria... agua! I ja venia el tio, ja m'ho traia, tio. No?
0: Sí, és tan delicat, sí, tan elegant.
5: Sí. Bueno, i per acabar de esto, luego sí. Quiero un comentario, bueno, una cosa anécdota para los camareros. El otro día en un restaurante.
0: Sí.
5: Estoy yo con dos colegas del cobre ahí comiendo.
0: Cobre, negociando, del cobre.
5: Negociando, y en otra vez un tío con corbata y tal ahí. Sí. Llamando al camarero. No, no, y el camarero no iba. Uh-huh. Y al final el señor dijo, oiga, camarero. Y entonces vino. Dice, oiga, ¿por qué cuando le llaman no ha venido? Dice, porque yo pensaba que estaba llamando a algún perro o algo. Dice, porque nosotros no nos llaman así. Y es verdad, pues tiene que llamar a un camarero. O camarero, por favor. De verdad. No sé. Bueno, y luego para acabar esta sesión mía,
0: sí.
5: Tengo una cosa que lo haré cada semana.
0: Sí,
5: cada semana.
0: Sí.
5: A buscar cosas raras. Bueno, cosas raras, no cosas que veo
0: ya
5: por ahí.
0: Ya tengo poder.
5: No, esta vez he buscado 10 pueblos de España
0: sí.
5: Que tienen nombre de mujer.
0: Ah, mira.
5: Y entonces iré buscando
0: cosas. Se está tornant molt cultural, eh? Aquests mesos a la sombra li han anat bé, eh?
5: No estava a la sombra, precisamente. No estava a la sombra, precisamente. No
0: estava tancada a canviar.
5: Estava en el Moncayo.
0: ¿Moncayo?
5: Sí, ¿qué es el Moncayo?
0: Una muntanya.
5: Vale, y estuve con un yayo allí en el Moncayo.
0: Ara ens ha sortit poeta, també. Ai, Déu meu.
5: Bueno, pues son los 10 pueblos que encontraron son... Sí. El nombre de mujer es Yaiza. Esto es en Lanzarote.
0: ¿Gallifa?
5: Yaiza.
2: Yaiza.
5: Tetra, en un pueblo de Mallorca. María, en Almería. Jimena, en Jaén. Constantina, en Sevilla. Ana, en Valencia. Alba, en Teruel. Y Bea, también en Teruel. Y la semana que viene, pues, si seguimos en este programa, pues traeré alguna cosa más.
0: ¿Usted qué ha fet això de trobar... noms de dones a poblacions? Com és que fot Pozos del Caudillo?
5: Perquè
0: no,
5: no, perquè se'l va inventar vostè. Un sobrino, bueno, un familiar muy familiar de Franco hizo allí, plantó un huerto, le hicieron una casa.
0: Bueno, y eso sempre que parla del seu poble, surt el nodo.
5: Hombre, claro.
0: O sigui, que impulsim, tio.
5: Claro.
2: Yo sé.
5: ¿Tú sabes cuánto...?
2: Que hi havia viscut, que es deia Llanos del Caudillo.
0: No, aquest existeix de veritat.
2: Aquest existeix de veritat.
0: Però
2: no, no, però espera't un moment, que van intentar treure la seguidilla del Caudillo i no van voler.
0: Ah, no?
2: No.
0: Carai,
2: no. Volien que estigués Llanos, que està bé.
0: Sí, poble,
2: no. Llanos. No. Llanos del Caudillo.
8: Cami Ferrol sí que ho ha tret.
0: Ferrol del Caudillo sí que ho va treure.
2: Pues em sembla molt... Bueno, jo penso que està molt bé. Però
0: pues ara està molt de moda tot això, eh? Fot por i tot, eh?
5: Pues bueno, aquí acaba mi història.
0: Bueno, no està mal, ha sigut ingenios amb lo de les vaques i la llet, no?
5: Sí. Ya iré entrando a los bares y todo esto y a los mercados, que esto está bien.
0: Però vostè quan va al bal paga o no? O se'n va sense pagar?
5: No, jo pago. Jo el cobre y el dinero.
0: Ya.
5: Claro, yo me había comprado los pantalones, la camisa y todo, pensando que íbamos a cobrar, y ahora ¿qué? ¿Qué hago yo? ¿A quién le pago yo? A la sastre, el sastre no le puedo pagar.
0: Però vostè no va a ratlles, vostè.
5: No, jo allí que pensava que vam a ratlles, que vam com en Estados Unidos, no.
0: Com Estados Unidos? Allà van de color carbassa.
5: Bueno, pues ya
0: está. Que, per cert, el president ja té carbassa com un presoner a la cara. Sí,
2: no li falta el traje.
0: És com una pastanaga, aquell diu, no? Bueno, perdona, nosaltres teníem una veïna que jo cada cop la veia més carbassa. Paraula de veritat, eh?
2: Sí, sí.
0: Cada dia més carbassa, jo deia. Aquesta tia, què es passa? I un dia li vaig dir, perdona, no sé com dir-t'ho, però... Com és que estàs tan carbassa? Diu, ui, sí. És que menjo moltes pastanagues, jo. Diu, hòstia, però...
2: El beacaroté...
0: Diu, sí, i el metge me les ha prohibit perquè estava menjant pastanagues com el Bugs Bunny constantment.
2: Sí, sí.
0: Però la tia era de color carbassa, tu.
5: Pues...
0: Semblava la Ruperta.
5: Jo tenia un amigo quan existia el Canal Plus.
0: Hòstia,
5: que tenia la ratlla esa, si querías verlo. Tenia un amigo que un dia viene a mi casa i me dice, oye, Jaime... Tengo las manos, todas las tengo de color calabaza. Digo, ¿de qué? ¿Que te ha pasado algo? Dice, no, porque estoy viendo el Canal Plus como ganchito.
0: De veritat, tio. És tan ordinari. Com diu el fullet, David, tanca-li el micro. Bueno, ara anem a una cosa una mica més seriosa. Eh? És un espai que es diu... No, ho ha fet molt bé, Saturnino.
5: Vale,
0: sí. L'esperem l'any que ve. Ai, vull dir, el programa que ve.
5: Hi ha
0: un espai que volem... que es diu... les coses de la vida. Vale? Coses de la vida d'algú, eh? O coses que no...
5: Jo mi vida no la vaig explicar, eh?
0: No, vostè no cal. És que l'explica i ens tanquen la ràdio.
10: No,
0: millor
10: no.
0: Doncs anem a la secció Coses de la Vida. Els explicaré una cosa, a veure si els fa gràcia o no. Ja dic, aquest programa no serveix per res, però a vegades fa gràcia.
1: I ara, Coses de la Vida. És que la vida té cada cosa...
0: Nosaltres, a la vida, ens trobem amb moltes persones, gent coneguda, gent que no és coneguda, famosos, cantants, situacions... Però hi han coses que a mi, per exemple, aquesta m'ha fet gràcia saber-ho, perquè no ho sabia, i també és una mica, igual que hem escoltat abans, la primera cançó de la història, que això ho diuen en un programa sèrio, no com aquest, i té una entitat, sí o no? Sortirien aquells teòrics de, bueno, la solfa, jo què sé. Aquí nosaltres som uns pallassos, fotem la música i parlem del reggaeton. És que nosaltres som d'aquells que tenim les manetes d'urani, tot el que toquem ho destruïm. Però, bueno, dit això, hi ha un personatge, que segur que el coneixeu tots, que és el senyor Charlton Heston.
7: Home, sí. Sabem qui és, sí.
0: Sabeu qui és, no? Sí. Tu, Saturnino, saps qui era el Charlton? El Caldo Texton, que li deien. El Charlton Heston, l'actor. Tu, David, saps qui és el Charlton Heston? Sí. És que el David és més jove, eh?
11: Los Diez Mandamientos.
0: Ben-Hur. Sí, Ben-Hur. Los Diez Mandamientos.
5: ¿Usted qué se piensa?
0: El planeta de los simios. No, el planeta de los simios.
11: El planeta de los simios.
0: Bueno, pues tenen que saber una cosa. El Charlton Heston parla perfectament l'espanyol. No sabíeu, això?
7: No. Algú havia sentit, però tot
0: sí? Voleu escoltar amb una entrevista?
11: Jo pensava que el parlava una mica, o que entenia algú pel fet de que va vindre a fer el fit.
0: Sí, aquí va prendre, però ja el parlava ell.
11: Ja el parlava.
0: Voleu escoltar-lo? I la veu que tenia el que diu, sí? Pues audiència, en primícia mundial, no, però una mica bé, el Charlton Heston parlar, el senyor Ben-Hur, el Judà Ben-Hur, el, com es deia l'altre, el Moisès...
11: A veure si s'assembla la veu que tenia...
0: Una mica, doblada. Una mica. Vinga, va, li fan una entrevista i nosaltres l'escoltem. La veu del Charlton Heston, eh? Escoltem.
12: En mi escuela y durante como uno, dos, tres películas en España y uno en México y uno en Perú.
13: En España se le recuerda por muchas películas, pero especialmente por el Cid. ¿Ha tenido en todo el mundo esta película tanto éxito como en España?
12: Sí, más o menos, yo creo. Es, pero seguro, uno, el Cid es uno de mis más grandes éxitos de todas mis películas en todo el mundo. Sí, en Japón y todos.
13: Todos sabemos mucho de su vida profesional, de sus películas, de sus actuaciones, pero sabemos poco del Charlton Heston hombre. ¿Qué hace usted un día de los que no trabaja?
12: Ah...
13: Si es que tiene alguno.
12: ¿Pero cuándo? No hay. Me gusta cuando no trabajo pasar tiempo en mi casa con mi familia y algunos amigos y en una vida privada. Mi trabajo y mucho de mi vida es público. Es mi trabajo, claro, pero me gusta una vida privada también.
13: ¿Ha logrado usted en algún lugar pasar inadvertido, sin que nadie lo conociera?
12: Ah, es difícil, difficult to imagine.
13: Es difícil de imaginar un lugar.
12: Sí, sí. Para 20 años mi vida es público y es... It's a permanent part of my life, I guess.
13: Es una parte habitual de su vida.
12: Sí.
13: El ser conocido. Muchísimas gracias, Charlton Heston.
12: Ah, gracias, gracias. Me gusta mucho.
0: Bueno, ja veieu, la veu del Charlton Heston ha parlat una miqueta les coses de la vida d'ell, no?
11: Tenia bona veu.
0: Sí, home, era un tio grandot, eh?
11: Sí, però bueno,
0: podria tindre una veueta així. Voleu saber més coses de la vida del Charlton Heston o no?
7: Sí,
0: sí, o parlem de la vida del Follet, per exemple.
7: No,
0: el Follet seria la mala vida del Follet, perquè el tio no es cuida, eh?
1: No bueno, insultis la meva intel·ligència superdotada.
0: Hòstia, mira, Cregudet, ho ets un rato, intel·ligència superdotada.
1: Oriol Romeu,
10: acceptes la dimissió irrevocable del García?
0: Home, malament no devem estar fent, perquè ha tret el cap el director, eh? Ha tret el cap i ha marxat, i no ha volgut ni mirar-se, tu.
10: Aquest programa milloraria infinitament si jo fos el director.
0: Tu el director, mare de Déu.
5: El que l'entrevistava, quin és? Que me suena mucho la voz.
0: Era l'Iñigo, José María Íñigo, sí. Que aquell que portava un bigoti enorme i deien que tenia el labio leporino, i res, el tio és que portava el bigoti perquè li agradava, no? Home, l'Iñigo va ser un bon professional.
11: Amb un doctor a Múrcia que encara el portava més llarg que ell.
0: Sí, era el doctor Foca.
11: Portava, sí,
0: i era cirurgià. O sigui, la mascareta, per sota li sortien els pelillos.
11: Portava el bigoti per aquí, per sota el llavi de baix. Jo el que no sé és com devia menjar, el devia apartar, no?
5: Una canya.
0: No sé, quan queden les coses allà.
11: Una canya, sí.
0: Bueno, el Charlton Heston, que és un tio que va tindre molta mala fama, perquè era de l'associació del rifle, però era l'únic que va fer malament, perquè era un tio molt compromès. És un tio defensor del Martin Luther King, era un tio que anava a les manifestacions en defensa dels drets, era una persona tremendament honrada, casat des del primer, molt religiós, en aquest sentit, i era una persona que a Hollywood manava molt. Era un tio que posava... Però va tindre uns començaments difícils. Per exemple, quan tenien que fer la pel·lícula de Els 10 manaments, ell no hi era. No hi era. I sabeu com va aconseguir el paper? És curiós, no? Perquè resulta que el director... Estava el Cecil B. DeMille, aquell paio, que era un tio que per rodar una trompa d'elefant necessitava una manada, no? Perquè volien de tios. Però resulta que en un d'aquests càstings així i tal, va veure el Charlton Heston i, bueno, no va dir, no, jo vull un tio més nom, perquè aquest no era conegut i tal. I un dia, documentant-se, va veure l'estàtua del Moisès del Vaticà. I si us fixeu, és igual que el Charlton Heston. És clavat. I llavors el tio va dir, hòstia, però si tinc el Charlton Heston, ahir tinc el Moisès encarniós.
8: Clavat.
0: I tu mires la pel·lícula, quan ell va amb aquella melena que baixa allà amb les tables i tot allò,
11: sí,
0: i mires l'escultura del Moisès, del Miguel Ángel, sembla el Charlton Heston allà.
11: Sí.
0: O sigui, a vegades la vida té... Si aquest home no arriba a documentar-se mirant revistes o el que sigui, no funciona, eh? Se'n recordeu d'aquelles grans pel·lícules?
11: Sí.
0: Oita, oita. Imaginem-se el Charlton Heston amb sandàlies caminant per allà.

0: Bueno, era un home que ha fet papers, pel·lícules molt importants. Després ja la cosa va anar una mica menys, perquè ja feia televisió, va fer una cosa estranya que es deia Terremoto, però sempre havia triat molt bé els papers. Els Deu Manaments, Baixés, Ben-Hur... Sí, però era d'aquelles que sortien però, bueno, tants que al final sí, era tot dolent. Sí. Però, per exemple, Ben-Hur, una pel·lícula extraordinària que per mi té un dels finals més bons és El planeta de los simios. Té un dels finals èpics del cine bestials, que és quan el Charlton Heston va pensant que està en un altre lloc i de sobte es troba l'estàtua de la llibertat. Sí. Allò és bestial.
1: Sí, sí, sí. S'ha viatjat en el temps, no en l'espai.
0: Ah, exactament, torna a la Terra, els micos dominen la Terra. Jo cada cop com està el món ho crec, eh? Sí, jo veient segons quins mana, tu dic, o sigui, els micos han tornat al planeta, los simios, tu. Eh? I hi tornem a ser-hi, eh? Bueno, doncs res, escolta, hem escoltat una miqueta, hem vist coses de la vida, i voldríem, ja que parlem una mica així, no hi ha cap espai en concret, però podríem fer un petit homenatge a una sèrie, a un actor que es diu que ha mort ara fa poc, que tothom l'estimava molt.
2: Moment, Xavi, que per cert he dit que la dels Pagrotos era mort i no ho és, eh? Ah, no ho és. Devia ser un fake, un tot, jo vaig llegir.
0: El que dius, què?
1: Que no és morta la Maria Jesús dels Pajaritos.
0: Ah, no, a mi m'ha sorprès, però bueno, millor que estigui viva, no?
2: No, és que jo ara ho he buscat.
0: Aquí enterrem a tot Déu ràpid, no?
1: Ho vam llegir. No, però sí que és veritat que jo també vaig llegir no sé qui s'havia mort i vaig
2: mentir,
1: no he sentit res. I llavors busco sempre la biografia i si s'ha mort sortirà de seguida al Wikipedia o al Google, el senyor Google, que és el meu.
0: Ara haureu de fer... Digues.
3: Yo cuando se muere alguien, nada más que miro voy a buscar los tanatorios.
0: Ya, pues sí.
3: La lista de los tanatorios.
0: Sí, alegre,
3: la lista sí. Encuentra a todos los que se han muerto.
0: Jo us posaré una sintonia ara, a veure si adivineu de qui parlarem. Escolteu això, vale? A veure què opineu. A veure... Mare de Déu.
3: Intenta d'arrencar-lo, Carlos.
0: Ai, Déu meu. No, és que saps què passa? És el primer programa i fallo jo, el David no falla.
3: No, si ja no sabeu què falla.
0: Aquí el desgraciat sóc jo que ho foto.
3: El tècnic o no?
0: No, el tècnic
4: no falla. No entenc com la Montse té de parella el farsant del García.
3: Hombre, que verdad, que verdad.
0: Torno a començar, perquè al final, d'entrada això us sonarà.
1: Sí. Això és de moltes sèries.
2: De moltes, sí.
0: I ara escolteu.
5: Okay.

0: Va ser una de les sèries més famoses i més conegudes tant a Espanya com després que a TV3 i al món. Era una sèrie que es diu Un hombre en casa.
1: Exacte.
0: No se'n recordeu?
1: Sí.
0: Que era aquell xicot que vivia amb dues noies i tal. L'actor, que és el Richard O'Sullivan, ha mort.
1: Ostres,
0: s'ha mort aquest agost.
1: Sí.
0: Portava 23 anys en una casa d'aquestes de gent gran.
2: La residència.
0: En una residència, 23 anys.
1: Ostres.
0: I el Richard O'Sullivan era un xaval que va començar fent, fa molts anys, era un dels alumnes d'una pel·lícula que anava d'un col·le, que es deia...
3: Em surt que venies a vivir, però no.
0: No.
3: És una pel·lícula musical.
0: Musical, que cantaven, doncs ja sortia ell de petitet. Ja me'n recordaré, de la música, o no me'n recordo, de la cançó. Clar, com no tenim guió, que és una merda, això, en la qüestió. Doncs aquest actor, el Richard O'Sullivan, el d'Hombre en Casa, doncs és una persona que va estar durant molt de temps treballant per ser un actor. Tenia una cara molt peculiar, no era un galard, però tenia una simpatia especial.
1: Molt.
0: Vale? I aleshores tenia un tipus d'humor que anava molt bé. El Richard O'Sullivan ens han deixat una pinzelladeta una mica de L'Hombre en Casa, però si realment tenim un record que ens queda viu, més enllà de L'Hombre en Casa, era una sèrie també molt magnífica, que va ser un spin-off. Un spin-off vol dir que és una sèrie que surt de la pròpia sèrie, que era una sèrie... si L'Hombre en Casa era bona, aquesta era millor, que era Los Roper.
1: I tant.
0: Los Roper eren els propietaris de la finca on vivíem.
1: Sí.
0: I el Roper tenien moments absolutament gloriosos.
1: Sí.
0: Els dos són morts. Tant el Roper no fa massa, però ella sí. La Mildred.
1: La Mildred, sí, exacte.
0: La Mildred era...
2: I otra persona que ha muerto, otra mujer que ha muerto hace poco,
0: sí,
2: pues ha sido la mujer del Ronald Koeman.
0: Sí?
1: Sí,
0: Escolta, quin programa, en tenim el divendres, sí, només parlem de morts.
3: 65 anys, un càncer de mama. Sembla que siguem les necrològiques.
2: Eso, càncer de mama, normalment hoy en dia...
3: Sí, però se reparten en algun altre lado, ja està.
1: Jo era jove, tenia 65 anys, era molt jove.
2: Teníamos que haber titular el programa. Si hoy es viernes, esto es el tanatórico.
0: Volen escoltar una miqueta el Roper per fer-los una mica de memòria? Sí, els escoltem, ja veuran, el Roper. Aquell humor anglès determinant. Començava així. En realitat, a Anglaterra es deia George i Mildred.
1: George, sí, i Mildred, sí.
0: La pel·lícula sortida de Sullivan es diu Qué grande ser joven. Ara. Escoltem el Roper, ja veuran. Vosaltres el veieu, no, el Roper? Audiència, els recordem que tenen una pregunta i tenen 3 premis d'espònsor, eh? Només han de dir sí o no. Saben que tenen el 50% segur, vale? De moment han tocat 4 persones. I això era un programa que abans tu, David, feies el Favestendres i tot això. Es trucaven molta gent, no? Molta, no? Vol dir que som una merda, nosaltres. Bueno, ja es iran animant, tu. Al final, encara que sigui pel braç de gitano, que truquin. Escoltin això.
4: De casa.
5: Oh, no, no.
4: Mildred. No puedo ir. Se me acaba de romper una liga.
5: Pues te pones una goma.
4: Se me puede cortar la circulación.
5: Y yo te puedo cortar la cabeza si no te arreglas inmediatamente, así que date prisa. Anda, ponte el pantalón, no estés con las piernas al aire.
2: Que esta son ellos, pero la grabación auténtica era otra.
0: No.
2: Salía otro. La acción
5: lo
2: mejor.
5: Lo que me excita es ver lo feísimo que es. Ven, déjame que te ponga la corbata como es debido.
4: No, que eres capaz de ahogarme.
5: Si me dejase llevar por mis nervios, a veces lo haría. En serio, quiero que vayas muy bien vestido.
2: No me suena, esto
0: era una pausa. No. Això és la versió en castellà. Vosaltres l'escoltaríeu en català.
3: Ah, probablement.
0: I per això sona
3: tan diferent.
0: Aquesta és la versió original del Roper.
2: Però en català estava millor.
0: En català, bueno, tenien una altra...
3: Perquè l'humor és diferent.
2: I a més tenia gràcia.
0: Mira que sou quisquillosos, eh?
2: No, home, no.
0: Aquí tallant el Roper, fent-se aquí les experts de l'orella.
3: És com la que els agrada tant amb ells, la de l'escurçó negre. Tu la sents en castellà i no fa ni la més mínima gràcia. En canvi, doblada en català, que la doblava en Joan Pena, no té res a veure, tot i que a mi no m'agrada, però no té res a veure.
0: Escoltant el Roper. Pues venga, va, Roper.
4: Son más cursis que tocar vagina con un violín.
5: No, Mildred, no quiero ir.
6: ¡Es George!
5: ¡Es Jerry! He concertado una cita para ver una casa. Si no vienes, George, ¿cómo voy a saber si te gusta o no?
4: No me va a gustar.
5: A mí que me importa lo que pienses, pero tú vienes. ¿Trae tu amigo nuestro coche?
4: ¿Eh? No.
5: ¡Vaya! Estoy harta. Está arreglándolo desde hace 3 semanas. Sabe de mecánica muchísimo menos que yo. Que ya es decir...
6: Buenas tardes, señora Roper. Buenas noticias. Estará listo mañana.
5: Eso mismo nos dijo ayer.
6: No, ayer dije que estaría listo hoy.
5: No se le ocurra que salve ni una...
6: No, lo que tiene es muy complicado. Es de la caja de cambios. Se lo explicaré. ¿Sabe algo de coches?
5: No.
6: Menos mal. Es una tuerca, ¿sabe? Está pasada de rosca. No hay forma de sacarla. No se puede llegar al subwoofer sin quitar el motor. Jerry es mecánico, querida.
0: Bueno, era el Roper, aquest tipus d'humor anglès, no? Divertit, eh? Un bon record. Bueno, doncs que el cel sigui a l'O'Sullivan, eh? I que es trobi amb el Roper i que muntin allà sí. L'escala, eh? Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. No, quina mania, Déu meu. Perdoneu-me. Perdoneu-me. Amb qui parlem?
7: Són la Lolín.
0: Hombre, Lolín, quant de temps, Lolín?
7: És que, clar, els diumenges et anava malament.
0: Ah, bueno, doncs ara els divendres els podem amargar,
7: eh? Els divendres una mica més bé.
0: Hombre, un aplaudiment a la Lolín, tu, una oyenta especial. Mare de Déu. Molt bé, Lolín. Saps acabar el concurs o no?
7: Sí, ho he escoltat des del principi.
0: Vale. I encara resisteixes. Un altre aplaudiment a la Lolín, que aguanta el que li fotem. A veure, Lolín, carinyo meu.
7: Gràcies.
0: És sí o és no? Tu creus que el Mr. Bean portava l'avió o no?
7: Bueno, ell es devia trobar amb el fregau aquell, com tots els altres, i tots els altres no serien actors, no?
0: No, era un vol, la notícia diu, si és de ser veritat o mentida, un vol regular amb un avió d'unes 30 persones, 30 passatgers, que només porten un pilot, perquè amb aquests vols grans porten dos i tot això,
7: yeah.
0: Porten un pilot i el pilot li va donar un telele i l'avió en queia, i el Mr. Bean es va aixecar i el va portar i el va aterrar perfectament. És veritat, bueno, és veritat o mentida?
7: No es va portar com el Mr. Bean.
0: No. Però m'imagino que els que els miraven haurien d'estar collonits, eh?
7: Clar.
0: Diu, si porta l'avió del Mr. Bean, no m'ho puc creure. Bueno, tu què dius, sí o no?
7: Sí.
0: Sí, molt bé, Lolín. La mecànica te l'explico, és molt senzilla. Si l'encertes, tens dos números més. Ara tens el número 5. Si l'encertessis, sí. Tindries dos números més i aleshores després entrem al sorteig. Vale?
7: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Lolín, i gràcies per trucar-nos, carinyo.
7: Que vagi bé, eh?
0: Igualment, bonica. Adéu. Bueno, hem parlat del Charles Heston, hem parlat del Roper, hem parlat de mil tonteries diverses i tal. Vol dir que tenim una altra trucada? Hosti, comença a tindre èxit, això, tu. Hola, bon dia. Amb quin tenim el plaer per Botero de parlar?
8: Bon dia.
0: Hombre, el Quesada, no?
8: Sí, senyor.
0: Què tal, Quesada? Feia dies que no et sentíem, tu.
8: Clar, des
0: que no fèiem ràdio, que quina tonteria.
8: Ah, aquí.
0: Bueno, Quesada, tot bé, l'estiu bé?
8: Sí, vosaltres?
0: Bueno, aquí fent el ridícul, com sempre, però bé. Escolta'm una cosa, Quesada, el concurs saps de què va, no, o no?
8: No, perquè estic al carrer.
0: Bueno, la notícia és el Robin Atkinson, l'actor que fa de Mr. Bean, correcte, anava amb un vol d'avions, un vol comercial, d'un avió de 30 persones, no era més gran, el que només porten un pilot. El pilot li va donar un telele, un mareig, un infart, una cosa d'aquestes, i llavors el Mr. Bean es va aixecar, va pilotar l'avió i el va aterrar bé, sense tindre cap permís ni res, ni cap carnet ni res. Això és veritat o és mentida?
8: Jo diré que és veritat, perquè ell, si no ho vaig sentir malament... Mm. Ell tenia el títol d'aviació.
0: No. El que té és el Travolta, el títol d'aviació. El John Travolta sí. Ell no. Ell va agafar l'avió i va dir, mira, el van anar guiant i ho va fer.
8: Jo diria que és veritat.
0: Tu dius que sí, eh?
8: Però arrisco perquè va ser el primer dia.
0: Ah, bueno. Vinga, Quesada, que disfrutis del Barça, eh?
2: I visca el Vasco.
0: És una cosa increïble, tu. Disfrutem-ho perquè no sabem quan durarà això. Vinga, en Quesada.
8: El del cobre.
0: El tens aquí.
2: Estic aquí.
8: Deja el cobre tranquilo, que ya han pillado a uno de tus colegas que robaba el cobre.
2: No era de mis colegas, no. Era de otra banda, ¿no? La banda contraria. Los de mis colegas están todos marcados y sé dónde están cada uno.
0: ¿Marcados por aquí, por la ley o
2: no,
0: por tú?
2: No, estamos marcados por mí, sé las estaciones que tienen que ir.
3: Pero se está poniendo chungo, porque aparte de las estaciones...
2: Pues
8: mira,
3: el otro día vi que roban también en los cargadores de coches.
8: De 24 años.
2: ¿Sí?
0: Què dius, de 24 anys? Que li han caigut 24 anys per robar coca?
9: Que han pillat amb un xaval.
0: Ah, han pillat un xaval.
8: D'un que es dedicava a cobrar, a treure de cobre.
0: Sí.
8: Tenia 14 antecedents.
2: Bueno, no lo gano yo contra, eh?
0: Però si els antecedents...
8: I l'han enganxat ara.
2: Sí, sí.
0: Bueno, escolta, tu, corre, tu. Vale, guapo.
8: Pues bueno,
0: gràcies, pues, gràcies per trucar-nos.
8: Ja t'escoltaré ara al final, perquè sí, home, sé que plegueu a les 8.
0: Sí, exacte, sí. Abans de les 8 farem el sorteig, eh?
8: Vale.
0: Vale, guapo.
8: Vinguen.
0: Adéu.
8: Què? El millor Follet, eh?
0: Sí? Vols dir alguna cosa al que s'ha de Follet o ja t'estàs fotent el brana? Follet.
8: No tinc un bon estiu, que ja me l'han dit.
0: Ai, Follet.
10: Ha desaparegut.
0: Què dius, què? Puja't aquí a la taula.
10: És cert, sóc un pilot rastrero i amb molt d'orgull.
0: Oh, ets un pilot rastrero amb molt d'orgull. I per això t'has pujat de peus a la cadira perquè no arribes al micro. Vaya Follet, tu. Per què no va vindre un pitufo en lloc d'aquest, tu? Per com veus, els pitufos eren divertits.
9: Sí, aquest no.
0: Que m'has dit que volies trucar el trombó, ara?
10: Tinc caca.
0: Tens caca? Tu creus que has de dir... Hòstia, tens de tot, eh? Menys quartos tens de tot, eh? I vergonya tampoc.
8: A veure quan convida ell.
0: O sigui, mai a la vida. Tu creus que ha de dir per ràdio que té caca i té pipi? Però, tio, què et penses? Aquest programa té classe, ha fotut la cançó més antiga de la història, entre altres coses. Ha parlat del Charlton Heston. I vas tu i tinc pipi i tinc caca. Ai, bueno, Quesada.
8: Home, és tipus català.
0: Com català? Fer pipi i fer caca és català?
8: Sí.
0: Ah, sí?
8: Sí, perquè nosaltres sempre som molt catològics.
0: Això és veritat. Home, tindre el caganer és una mostra, eh? Vinga, Quesada, guapo. Tens el número 6 i et trucarem. Adéu. Bueno, et trucarem, no, si et toca, eh? No. Bueno, a veure, he dit algo de fer algo, però ja no me'n recordo. Anava de dir fer... Ah, sí, el Follet, que volia tocar el trombó. Oi que m'has dit que volies tocar el trombó o no sé què?
9: Però ja t'has dit que volia anar al vàter.
0: No, però tinc caca. Bueno, pot anar al vàter amb el trombó.
9: Bueno, també.
0: Sí, cap.
9: Si bufant... Ja per
0: Ai, bueno, hi ha un moment que perd l'aire. També t'haig de dir que hi ha un moment que el tio s'ofega.
9: Sí.
0: Bueno, pels que no hagin escoltat mai aquest programa, bueno, aquest no, perquè és tal com Rages nou, però l'obrim els diumenges, el Follet té dos instruments. Una cançó pròpia, que acaba amb la...
9: Sí.
0: I després toca el trombó. Quan toca el trombó és bestial, petitet i el trombó és gran. I vas veient com, mica en mica, es va ofegant. Ell va fer la banda sonora de Poderosa Afrodita, que sortia per allà, i dic, hòstia, tu has fet has tocat pel Woody Allen? I ell va dir, bueno, em va pagar bé. Hòstia, un altre indirecte cap aquí. Per cert, Saturnino, teniu algun cop de mano fet amb algun atraco o alguna cosa amb el Follet o no?
2: De moment no.
0: No, perquè ara has anat a buscar el trombó i no sé on el té.
2: Està haciendo pipi? Està haciendo pipi?
0: Ah, està fent... O sigui, vull tocar el trombó, tinc caca i tinc pipi. Hòstia, noi, de veritat, quin programa. Així no podeu ajudar. Montse, digues als sponsors, va, a veure si s'anima més la gent. Qui confia en aquest programa? És un miracle, no?
9: Home, els sponsors hem de dir que es porten molt bé.
0: Són fantàstics i no volen fer la pilota.
9: Pebre negre. Dona un val de 10 euros.
0: Sí?
9: Que hi és una botiga de roba, artesania i objectes de regal.
0: Que això sempre va bé.
9: Està al carrer Rafael de Casanova, número 31.
0: I Pebre Negre té un bon nom, no?
9: Sí,
0: Pebre Negre.
9: Sí.
0: Un dia, no sé si voldran o no els sponsors, un dia els podem entrevistar o alguna cosa,
9: també,
0: no? Home, ja que s'ho curren i donen coses per la ràdio, no?
9: Sí, vale. Després tenim els congelats al glaçó, que donen unes postres... I estan al carrer Rafael Casanova, també, número 25.
0: El carrer Rafael Casanova hi ha de tot, no?
9: Ja veig.
2: Ha una tàtua.
9: És una botiga de menjar congelat.
0: Perdona, què dic?
2: Ha una tàtua.
9: Hi ha una tàtua, també.
0: Hi ha l'ofrena de flors.
9: Exacte.
0: Vostès, els lladres del coure, li van portar una ofrena o no?
2: Tanto.
0: Sí, no?
2: La corona de coure.
9: Una corona de coure.
0: Mira que són ordinaris, eh?
9: Mira, tu la dejas i a l'altra banda la deberia ir a buscar.
0: Hòstia, noi, tu... Bueno, em sembla que el Follet no tocarà el trombó perquè deu tindre diarrea.
9: Espera, que també falta la pastisseria Arenas de Molins. Home, si et dic que els dic tots tres.
0: Sí.
9: La pastisseria Arenas
0: de Molins,
9: que dona un
0: braç de gitano.
9: Que està a l'avinguda Barcelona número 4.
0: Pastisseria Arenas, si vostès al fer el recompte van vist que els hi faltava un braç de gitano i no han entrat per caixa cap diner, és que el Saturnino no van aprovar-lo.
2: No, no, quan lo probé lo pagué y está buenísimo.
0: No m'ho crec. Vostè tiene, no ha pagat mai res.
2: Pasteles muy bueno.
0: Sí,
2: es
0: sí, no? Sí, sí, sí. Arenas.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, va, Follet, ja has trobat el teu trombó? Ja vols fer l'expressió aquesta que mig t'ofegues per la meitat? Doncs pues vinga, va, el Follet i el seu trombó. T'has aixugat bé el cul? No dic perquè com anes de fer caca i tens uns calçotets que quan te'ls treus queden tiesos. Vinga, va, el trombó. Quin programa és. Oi, ja veuran com es va ofegant. Aquí ja no té aire. Qui s'anima? Com és com ell de la Mary Poppins, porta tot d'instruments. Ell sol. Vinga, som-hi! Ara. Som-hi! El Follet, eh? Exclusiva del... Toca bé, el tio. El que passa que és tan petitó i allò és tan gran que li falta l'aire, no? Sabeu que hi ha molts trompetistes que cauen desmallats perquè els hi falta l'aire? A l'oxigen? És brutal, això, eh? I jo coneixia un amic, eh? Tipus Saturnino, eh?
2: Vaya, hombre.
0: Vaya. No, però no, ho explicaré. És típic del Follet sempre i del Saturnino. Bueno, seré sincer.
9: El Follet també ho havia fet.
0: Seré sincer. Era el Follet i el Saturnino, eh? No volia dissimular, però no. El Follet, el cabronet, amb una festa major que hi havia gent tocant trompetes i tot això, el tio sap que si menges llimona no poden bufar. Ho sabeu, això?
1: Sí,
0: a mi m'ho va descobrir,
1: sí,
0: eh?
1: Algú sé, sí.
0: I el tio va agafar una llimona, diu, ja veuràs, Garcia, com parla, es fot a l'escenari i comença a menjar llimona mirant el tio del trombó...
1: Quina mala llet.
0: Tio, feien una salivera que és que no podien tocar, tenien que parar de tocar.
9: Passa, tu dius llimona i me l'imagino... Clar, a mi m'agrada molt. Sí. I la, te l'imagines mossegant-la i...
0: No, però és que el tio ho va fer perquè fracassés.
9: Ja ho sé.
0: Bueno, perquè ell tot el que vol és que fracassi, com aquest programa, que està empassinat, que serà un fracàs. I jo, veient-lo bé, el que veiem, crec que molt desencaminat no va. Notícies i tornem, si Déu vol.
11: Notícies en xarxa.
12: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, que és quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
13: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
12: I el govern català aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i la integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui en una visita a Vic, en concret a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen immigrant.
14: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicional, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
12: Investiga la mort d'un pres de 4 camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació corresponents i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès els interns i s'ha informat als serveis d'emergències. Justícia destaca que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat. Catalunya preveu doblar les exportacions a la Índia en els pròxims 5 anys fins als 1.300 milions d'euros, a un ritme d'un 20% anual, segons estimacions d'Acció. Les dades s'emmarquen l'acord comercial entre la Unió Europea i el País Asiàtic pendent de ratificació. El pacte preveu reduir o eliminar aranzels i barreres per al 90% dels productes europeus que s'exporten a la Índia. I parlem del cinema català perquè tornarà a tenir enguany una presència destacada al Festival de Sant Sebastià. S'hi projectaran fins a 28 produccions amb segell català, la màxima, la mateixa xifra, volem dir, de l'any passat, i dos títols que es presenten a la secció oficial competint per la Conxa d'Or. Són Sants, de Miquel Gurrea, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. En seccions fora de concurs s'hi presenten produccions catalanes com Ruega por Nosotras, Jaleos, Flamenco, Sketch i també Lejos de los Árboles.

0: Informació local.
1: Aquest diumenge de festa major al matí hi ha la cursa de Sant Miquel en diferents recorreguts. El primer, les primeres curses, la de 10 quilòmetres i la cursa de relleus per parelles amb dues voltes a un circuit de 5 quilòmetres sortiran a 8:45 del matí, sortida i arribada a la plaça de la Llibertat. Després aniran sortint la resta de curses, la popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar que començarà, que té només un quilòmetre. Hi ha 2.000 persones apuntades en aquestes curses. La més nombrosa és la familiar d'un quilòmetre, que té unes 1.000 persones apuntades en aquesta cursa, que podreu veure doncs el diumenge al matí a l'entorn de la plaça de la Llibertat. També diumenge al matí l'Ateneu Molei a la plaça de l'Església organitza jocs rurals i també paella. Hi ha diada castellera també de festa major a la plaça del Palau a 1:45 amb els Matussers, que han convidat a 3 colles més, a la colla castellera d'Esparreguera, els castellers de Badalona i els de Poble Seca de Barcelona. També s'inaugura l'exposició Festa i Foc a la sala de Can Ametller el diumenge a la tarda a les 6, i també diumenge hi ha proposta musical del Foment a les 6 de la tarda amb Montserrat Martí i Cavaller, que presenta un recital d'òpera i sarsuela al costat del baríton Lluís Santacana, acompanyats al piano de Francesc Blanco. Entrades anticipades al web Entràpolis. Diumenge a la tarda al Foment. També diumenge d'Altabaix comença la temporada amb el concert de festa major a les 7 de la tarda amb la Rauxa, concert a l'aire lliure al pati de Can Ametller i, a més, gratuït. Aquesta és la programació fins diumenge. Al llarg de la setmana que ve amb una activitat cada dia i el gruix de l'activitat es reprendrà de cara al cap de setmana de la setmana vinent. De moment, propostes per aquests dies. Avui inici de la festa major amb la Crida a 8:45 a la plaça de la Vila. Tota la informació la trobareu al programa demà en format paper i també al web molinsderrei.cat. I la farmàcia de guàrdia avui és la Brun del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Molt bé.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, continuem aquí, aquesta tercera hora. Jo porto en dues hores de resistència i audiència, només els hi falta una i acabem. Ara començarem, és l'hora de berenar, la gent té gana, és correcte, no? Però també és l'hora de dinar. Una cosa, sàpiguin que nosaltres ja els diumenges teníem les receptes de la Pilar, però avui hem canviat el nom. Ja no es dirà les receptes de Pilar, serà la cuina de la Pilar.
1: Molt bé. Bueno,
0: molt bé. Ho hem sofisticat, ens hem esforçat una mica el coco per veure com podíem millorar. És la cuina de la Pilar, la és molt cuina. Més elegant, no?
2: Sí, queda molt bé,
0: El títol del fullet del Winnie Isabel que volia fer.
3: És igual, no,
1: no.
0: Si heu sentit la falca... Heu sentit la falca del programa?
4: No.
0: Bueno, ja parla, unes recetes de merda o alguna cosa així, sí, diu, és un... Bueno, un argument. Pues, amb la cuina de la Pilar ens farà treballar, tu. La Pilar. Aquest any ens fa treballar.
3: Aquest any ens farà treballar tots.
0: Exacte, ens donaran instruccions per fer
2: malament. Carai.
0: I el primer que farem... Bueno, hi ha una trucada abans de cuinar. Vés escalfant l'olla, que es diu. Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia.
5: Una bona tarda, eh?
0: Hola, bona... Hola. Hombre, la Teresa Laia. Blaia, eh?
5: Sí.
0: Què tal, Teresa, com estàs?
5: Molt bé. Què anava a dir? Te vas canviar tot el dia?
0: No, el faves tendres o tendres... El divendres faves tendres ja no es fa. Ara es fa aquesta cosa que fem nosaltres. I el diumenge sortim enllaunats, com els barbarejos. Saps?
5: Però també fa programa el diumenge.
0: No, és aquest repetit. En llauna. És divendres en directe i diumenge en llauna. Ai, amb llauna. Bueno, és que on donem la llauna sempre estem igual, no?
3: Això és per fer-ho, si no vols caldo, dos tasses.
0: Exacte. A veure, Teresa, el concurs saps de què va, la pregunta, o no?
5: No.
0: Què?
3: Que no, diu.
2: Que no.
0: No. Bueno, tu saps qui és el Mr. Bean? Ho farem ràpid, això. Tu saps qui és el Mr. Bean?
5: Sí, que tenia un cotxe mini.
0: Sí, aquest.
5: I un osset.
0: Exacte.
2: Sí, exacte, aquest és.

0: Bueno, pues aquest personatge, en realitat, és un actor que es diu Robin Atkinson.
1: Rowan.
0: Rowan Atkinson. Perdona, Robin, no sé si ara estava jo amb el de l'ombra en casa. El Rowan Atkinson. Saps, aquest home anava amb un avió de passatgers d'unes 30 persones, un vol real, comercial, i el piloto li va donar, com una espècie del piloto, li va donar un telele o alguna cosa així. La qüestió que ell va agafar els mandos de l'avió i el va aterrissar, sense tindre carnet ni res. Això és veritat o és mentida?
2: Com era, jo diria que és mentida.
0: Mentida, eh?
2: Sí.
0: Vale. Bueno, doncs ja saps la mecànica. Farem el sorteig. Si l'encertes, tindràs dos números més i pots guanyar doncs, des d'un 10 euros de la botiga del Pebre Negre, un post de congelats del Gassó o un braç de gitano de la pastisseria Arenas. Eh? Recordin, això caduca... Té una caducitat de 15 dies, no, o d'un mes.
3: No, d'un mes.
0: D'un mes, d'un mes. No poden anar l'any que ve a buscar-lo. Molt bé, Teresa. Tens el número 7 i gràcies per trucar-nos, carinyo. Vinga, adéu. Bueno, tornem a la cuina, no? Anem a la cuina de la Pilar, que tenim una sintonia. A veure si t'agrada la sintonia, Pilar. La cuina de la Pilar, escolta. It was a teenage wedding and the old folks
4: wished them well. Dolç, salat, cruixent, bullit, fregit, al forn, amb la cuina de la Pilar, ho sabrem fer tot. Dolç, salat, cruixent.
0: Et sembla elegant?
5: Molt bé, m'agrada molt.
0: El fullet, fullet s'ha posat sèrio.
3: S'ha portat, s'ha portat, portat. No està dient allò, que... Pilar, tinc gana. No,
0: bueno, espera't, perquè com comenci a dir-ho del tàper...
3: Igual és que t'ha volgut a fer la pilota.
0: Mira, que diu, què passa? Tinc gana, veus? Per això parles tan
5: bé. Escolta no bé de... i ara menjaràs.
0: Allò no dius la Pilar dona'm un tàper? No ho dius avui?
5: Espera't.
0: Ai, Déu meu. Bueno, Pilar...
4: Obrim un restaurant, tu t'encarregues de la cuina i jo de la bodega.
3: Ai, jo pensava que anava a dir que jo m'ho menjo.
0: Ei, la caixa. Vols dir que la notícia que hem dit abans del tio que es buscava a si mateix, que estava borratxo, no era el fullet, tu?
3: Ah, pot ser.
0: Home, ara deu s'encarregar de la bodega. Ara, perdona, fullet, seràs un sommelier, ara? No fotis aquesta, que no tens ni idea del que és un sommelier, no? Mira, li han caigut les orelles puntiagudes que té, li han caigut, tu, cap avall.
4: Què diu aquest tio?
0: Què dius, què?
3: Què diu aquest tio?
0: Què diu aquest tio? Jo sóc aquest tio? T'estic dient sommelier, és que no tens cultura.
3: No sap ni el que és.
0: Ai, Déu meu senyor. Que deies que tu eres el rei del Baturrico? No, sí. Se'n recordeu del Baturrico, el Pentavín i tot allò?
3: I tant.
0: Hosti, tu, allò no sé com estaven vius encara, eh? Però bueno, tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia.
6: Hola, bona tarda, no, eh?
0: Ai, sí, no, perdoneu, eh? Perdoneu-me perquè tinc el cap...
3: Bueno, és que ho fa perquè es continuï diumenge.
0: És la qüestió, és la qüestió. Sí. A veure, amb qui parlem?
6: Amb Natàlia Pallejà.
0: Natàlia Pallejà? Carai.
6: Sí, jo tocava molt els divendres.
0: Ah, que bé. Clar, clar. Però, clar, els diumenges no ens escoltaves, m'imagino, és el primer cop que jo sento...
6: Sí.
0: Pues molt bé. Natàlia, sí. Tens nom de tsarina russa, eh? Saps això? Ara no te m'enfadis, però també hi havia una mantequilla que es deia Natatxa o
3: no,
0: Natutxa?
3: No, era
0: Natatxa. Natatxa,
3: Natatxa.
0: No, no, Natàlia és molt maco, tu. Sí, sí, sí.
6: Bueno,
0: a veure, gràcies, Natàlia, gràcies. Benvinguda a aquesta cosa que fem i et faig la pregunta. Saps de què va la pregunta o no del concurs?
6: No, explica'm, perquè m'acabo d'incorporar.
0: Vale, és molt fàcil. L'actor Rowan Atkinson, que és el que fa Mr. Bean, saps el Mr. Bean, famós?
6: Sí,
0: resulta que a la vida privada van agafar un avió amb 30 passatgers o així, i el pilot li va donar un telele. O sigui, ell va agafar, es va aixecar, va agafar l'avió sense tindre carnet ni res, ni pilotar, i el va aterrar. Va. És veritat o és mentida, això?
6: Hombre, jo crec que no, eh? Ell és actor.
0: Tu dius que no. Molt bé, Natàlia. Doncs pues escolta, no? Ja de moment tens el 8, vale?
6: Sí.
0: Després d'una sorpresa. Si has encertat amb el no, tindràs dos números més, vale?
6: Ah, vale.
0: Per entrar i després ja sortejarem els tres sponsors. Natàlia, moltes gràcies per trucar-nos.
6: Res, i que esteu ara cada tarda així?
0: Sí, cada tarda farem...
3: Cada divendres.
0: Cada divendres a la tarda farem el ridícul de 5 a 8.
6: Però que t'anava a dir, poseu música o no aquí?
0: No fem peticions. Sí, posem música, però el que volem. No fem peticions. És un programa diferent. És un programa diferent.
6: Vale, com així, expliqueu anècdotes.
0: Sí, fem... Sí, tonteries. Coses que no serveixen per res, però distreuen.
6: Bueno,
3: home, sempre s'aprèn alguna
6: cosa.
0: Molt bé, Natàlia. Un petó i una una abraçada. Que vagi bé. Adéu, Natàlia.
1: Adéu. Adéu.
7: Bueno, fa il·lusió la Lolín, recuperar la Lolín, la Natàlia...
8: La Teresa Blaia, també.
7: La Cristina.
3: La Cristina.
7: Bueno, sí. No, si al final... Al final,
8: el que s'ha
7: al final encara... Encara tindrà raó el Follet. Mira. Us escolten per llàstima.
8: Bueno, pobret.
7: Bueno, va, anem a la cuina. Entrem a la cuina. Tu ens has d'ordenar. Tu ets la xef.
3: De moment...
7: I aquí nosaltres som els pinxes.
3: Exacte.
7: A veure.
3: De moment, us llegiré el nom de la recepta i els ingredients. Després us repartiré la feina.
7: Vinga, va. Vale. Atents, audiència, perquè aquesta dona feina per tot Déu. Vinga, va.
3: Les receptes són mandonguilles amb salsa de pastanaga.
7: Oh, oh, mira, a la meva veïna li agradaria molt, aquella que era de color garbassa.
3: Ei, nosaltres hem de contestar com a les cuines. Tu fes això, sí, xef!
7: Ah, vale, va. A veure, què ha dit el Follet? Perquè tu no vols pencar, no, Follet? Has dit que tu...
4: Pilar, això fa xup-xup?
3: Sí,
7: sí. O sigui que tècnic...
3: Amb la salsa, Follet.
7: Ai, Follet. Bueno, va, Pilar, a la cuina.
3: A veure, som-hi. Vinga, va. Els ingredients són... 600 grams de carn picada.
7: Molt bé.
3: Mig quilo de vedella i 100 grams de porc. Però això va a gusto de consumidor. A gusto. Mm. Cada quant que faig el que vulgui.
7: Molt bé.
3: 100 grams de formatge edre. Saturnino. De pa.
7: Perdona, Saturnino.
3: De pa ratllat. No, o pa ratllat.
9: Ah, o pa ratllat.
3: La molla del pa o mi pa ratllat. Vale? Sí. 100 mil·lilitres de llet. Farina per arrebossar. Oli d'oliva, sal, pebre negre, julivert, 8 pastanagues per fer la salsa, 2 dents d'all, una ceba, 150 ml d'oli, ai, perdó, de vi olorós, 1 litre de caldo de carn, oli d'oliva i sal. I ja està.
7: No, Déu-n'hi-do, vale? Les coses, no?
8: Està malament.
7: Jo ja no sé si tinc que agafar el vi olorós o tallar les pastanagues. Què tinc que fer?
3: Ara t'ho diré, tu. Ara t'ho dic.
7: A veure.
9: Som-hi. És que et dona feina.
7: Digues, digues.
3: Xavi, tu te toca pelar les verdures. Vale?
7: Pelar les verdures.
3: Exacte.
7: Bueno, ya me explicaré cómo se hace, ¿eh?
3: Home, no costa gaire, ¿no?
10: La verdura con un aparato de que
7: hay. Ja, ja,
3: sí, pelar les tallades petites per fer la salsa.
7: Vale, vinga, jo me'n vaig a pelar verdures, va. Vinga.
3: Exacte. Ara tu te toca fer la carn.
7: El Saturnino?
3: Exacte, sí. Ai, preparar la massa de la carn amb el...
10: La mano limpia o sucia.
3: Hombre, tu mismo, como quieras.
7: Si la sigui fort, por favor.
10: Mezclo la ternera i el cerdo. Mezclo el ternera i el cerdo.
3: Tu has barrejat tot i posar-hi l'all, la...
9: Sí, llavors t'has de fer...
7: I a l'ou també? Té que posar l'ou també o no?
3: Quan fet la massa, li passes a en Xavi que faci les pilotilles.
7: Ah, Pilar.
10: Però és la mano, eh?
7: Pilar, ell té que posar l'ou amb aquesta massa o no?
3: Sí, esclar.
10: Claro.
7: Oh, te va doler.
10: No, jo sé com a Franco, solo tiene un huevo.
7: Prou, que estem a la cuina.
3: En les boletes de carn hi has d'afegir-hi el formatge amb mozzarella. Perquè van rellenes de mozzarella.
7: O sigui, jo
8: per la les mans o no cal?
3: Otro, tu mateix.
7: Jo aquí pelant la pastanaga i vosaltres vinga aquí.
3: Per ser tu i jo, quan estiguin, els afregirem.
10: Vale.
3: I farem la salsa. Perfecte. Vale. Ara us explico vinga. Com va la recepta.
7: A veure,
3: va. Vinga. Per fer la salsa, val? Has de... Per la verdura...
7: Jo la verdura la tinc tallada,
3: vale. Aquí, ja. Doncs la pastanaga, els dents d'all...
7: M'ha quedat molt gruixut, o què? Com està, això?
3: O no, ja està bé, s'ha de triturar, tenés.
9: S'ha de triturar.
7: I això, sí, per triturar-la, me la fas tallar, quina feina, tu?
9: No, bueno,
3: home, s'ha de coure.
7: No es pot fotre el mini primer directe, ja,
3: no.
7: Això?
3: No,
9: perquè, a més, hi ha moltes coses d'aquestes que no... Per exemple, el carbassó, bueno, jo que tinc la faig moltes coses amb la Thermomix, si ho cous segons com, queda més... Com més amargant, o queda diferent la patata, per exemple...
10: La patata.
7: Aquí entre la pastanaga, l'ou i la patata, no sabem què cuinarem.
10: La patata.
7: Hosti, serà un tartar,
9: això. Però la patata, si la tires directament i la trinxes, i després la bulls, el gust és diferent que si la bulls...
3: Si la bulls queda més dolça.
9: Sí.
7: Bueno, va, ja tenim la verdura.
3: Som-hi, a veure, preparem-ho.
7: A veure.
3: Val? S'han de tallar a daus i s'han de... Bueno, s'ha de coure, vale?
7: Qui s'ha de tallar a daus?
3: S'ha de tallar a daus, a veure.
7: El meu, no?
3: Si me deixeu llegir la recepta, us la llegiu.
7: Vinga, va, claro, claro.
3: Vale? Hem d'escalfar 2 cullerades d'oli en una cassola, val? I posar-hi els 2 dents d'all, tallar-los tallats petits, val? I llavors es talla també la ceba i també s'hi afegeix.
9: Això ho estàs fent tu, Xavi?
7: Jo l'any no he tallat, espera, que començo.
3: Es posa sal en el foc i es couen durant 2-3 minuts, val? Es pelen les pastanagues i també es tallen petites a dau i s'incorporen a la cassola.
5: i llavors es deixa cobre uns 10-15 minuts perquè la pastanaga quedi tova.
9: Totes les verdures
5: s'hi posa.
9: Es fan petites perquè es cogui més ràpid.
7: Si agaféssim aquelles pastanagues un petitetes i ens estalvien feina, no?
5: Home, no, perquè s'ha de tallar igual.
7: Ah, bueno, sí.
5: S'hi posa, un cop cuit aquests 10-15 minuts, el vi dolç, vale? I s'hi dona un

0: endolló perquè cremi una mica l'alcohol. I llavors s'hi afegeix el caldo, es posa a punt de sal i es cuina a poc 30 minuts. Això per fer la salsa. Val? I llavors es posa en el vas batedor i es tritura tot per fer la salsa. Fer la salsa.
1: Bueno, doncs mentre s'ho foteu al foc tenim una trucada. Vinga, vale?
0: Vale? Correcte.
1: Xup, no? Sí. Hola, bon dia. Ai, quina mania. Adéu. Mare de Déu, senyor. Vull dir, bona tarda. Hola, ja està. Hola, hola. Amb qui parlem?
2: Hola, buenas tardes.
1: Hombre, Manolín, ja has trucat, no, tu?
2: Sí, pero ¿puedo concursar como la temporada pasada por mi madre?
1: Sí, sí, sí. Sí, si vols, sí.
2: Va.
1: Va. Es diu Antònia, no?
3: Parla Antònia.
2: Opina que sí, también.
1: L'Antònia també diu que sí, eh?
2: Sí.
1: Molt bé, Manolín. Pues ya está. De moment tens el dos tu i jo. Eh?
2: Mi madre tiene 9.
1: El 9, sí, senyor. Sí. No perds la compta, així m'agrada. Eh? Bueno, Manolín, que s'estan cremant les mandonguilles. Eh?
3: No les hem posat encara. En tot cas, se'ns crema la salsa.
1: Adéu, Manolín, adéu, adéu, adéu.
0: La salsa ja està a punt de triturar. Ah, això. Va, ara farem les albòndigues. A veure, us explico
1: les
0: com.
1: Mandonguilles.
0: Es fa la massa de les albòndigues i s'hi posa la miga de pa, bueno, la molla de pa, o pa torrat, el que vulgueu, val? Sí. Fins que s'hi posa un bol, s'hi posa la llet i es deixa que s'empapi ben empapat, que quedi una massa ben flonja. Es posa la carn, s'hi afegeix el sal, la pebre, l'ou, tot.
4: Julivert. I
1: la... quants sous s'ha fotut aquest, ja?
0: Un. S'hi afegeix el julivert i s'ha d'envasar amb les mans.
3: Sí.
0: Vale? Un cop ho tinguis ben amassat, vale. I passes al míster, vale, que posi... Sí,
5: sí, no, jo vaig esperant
1: per... El Xavi les enfarina, no?
0: El Xavi fa les pilotetes... Fa la pilota i posa el formatge d'edam a dintre. S'ha de posar el formatge d'edam a dintre, tallet. No, mozzarella, el formatge d'edam. I mozzarella, presa. El formatge que vulguis.
3: Sí,
0: aquí posa edam. Es fa les boletes, posa el formatge dintre, acabes...
1: Està bo, això, eh?
0: Les enfarines...
5: Ara que me l'ha passat tallada, ja vaig fer.
0: Vale, doncs l'heu fet, vinga. S'han de fregir, llavors es fregeixen les albòndigues.
1: Això ja fa l'oreta, eh?
0: Sí, llavors sí. Quan...
3: I ganeta.
1: El follet està callonit ja.
0: Es posen en una cassola i s'hi posa la salsa per sobre i se'ls deixa coure entre 8 i 10 minuts perquè agafin el gust de la salsa.
3: Sí.
0: I se serveixen 3 o 4 per cap.
1: Bueno, hem pencat ja tots aquí, eh?
5: Mira, estan bé, de tamany.
1: Estan bé, eh?
0: Estan bé, perfecte. De tamany i tot.
1: Si un dia a mi no em foteu pa la reto, que és el més cansat. Ja.
0: Aquí
1: un amassant, a l'altre lloc.
0: La setmana que ve te faré coure, tu.
1: Amb una pancada que no veguis.
3: Hosti, a veure si no superem, doncs.
1: On vas, Follet, i amb un plat i una cullera per jalar?
3: Amb les mandonguilles. Jo també vindria.
1: Tinc gana. Tothom té gana.
0: No, queden molt bones, eh?
1: Ai, Déu meu senyor.
0: El ser ratllenes de formatge
3: és
0: més melosa.
3: Que provar. Jo sí que faig, quan faig les mandonguilles, que llavors si em queden massa, que la massa encara està tova, les acabo amb pa ratllat. Saps? Bueno, si vaig posant una mica de pa ratllat, sí. A part de la molla i la llet, i poso una mica de pa ratllat,
0: perquè les deixa més...
3: I les deixa més meloses. I després amb la salsa està...
1: Uf.
3: Ai, està més bé, m'està agafant gana a mi. Ja fa rato
0: que
3: tinc.
0: A mi la
1: meva sogra em feia mandonguilla sense sèpia, tu.
5: Bona, que bona.
3: Mira, avui uau, ha estat a punt.
1: Ja em cuidava, em deia, aquest xaval tinc que cuidar.
3: Avui, quan he anat a passejar el xiquitillo, el meu bollito, que és el Nazar, i ha estat a punt, quan he passat per davant del peixater, de comprar sípia, que en tenia allà, i després he pensat...
1: Sí, sí, molt a punt, però no, des de casa, no la senyora meva sogra no hi és en vida, s'ha acabat la sèpia o la mandonguilla?
3: No, les mandonguilles no.
1: No,
3: mentidera. Però que la combinació, sí.
1: Escolta, parlant d'això, els congelats al glaçó tenen mandonguilles? No ho sabem, això.
4: Congelada,
3: ostres, no doncs ara mateix no ho sé.
1: Bueno, els hi podrem de preguntar un dia. De moment el que tenen postres segur, això ja ho sabem. Eh?
3: Sí, sí.
1: Vale. Bueno, Pilar, gràcies per la recepta. Ens has fet pencar tots, eh? És una xef, una esplèndida
3: xef. Sí,
1: sí. I tot això. David, què t'ha semblat la recepta de la Pilar? T'ha donat gana? Diu que així fa
3: el gesto. Diu que sí,
1: de...
3: ja. Fa així.
1: Xachi Piruli, com diu el Follet, eh? Bueno, una cosa, a veure, entrem, són i 26, podem entrar amb la música del Xavi, si us sembla? Vale? I després farem una cosa que és la Tibalta. Ai, és un espai, és un espai que ara el Follet us explica.
5: Ai.
1: És la Tibalta. A veure, Follet, què és una Tibalta? O la Tibalta? Vols bé? Estàs guardant el trombó, dius? Vine cap aquí. Escolta, quan has anat al vàter, ho has deixat tot net o no? Marrano. Ai, bueno, la Tibalta és un preu, oi, que hi ha els Premis Ondas, els premis tal, sí, no? Potser ells sí. S'han inventat, jo vull fer un espai que sigui la Tibalta. I la Tibalta es tracta de donar... agafar dues persones, dos fets que sorgeixin i donar-los el premi de la Tibalta. Sabeu que hi havia els premis Naranja i els premis Limón, sí, no se'n recordeu? Uh-huh. El Naranja era el que feia la notícia bona i el Limón el que tenia una notícia una mica rara, no? Ell, l'inventor de la Tibalta, aquí el Follet, que diu que has dit que tens les normes sobre el notari, no cal, home, quin tio més animal. Bueno, la Tibalta. Ell us definirà el que és. La Tibalta, nosaltres podem fer dues coses. Nosaltres votarem la Tibalta, es posarem dos per triar, donarem la Tibalta, i la gent que ens escolta, si vol, també pot votar. Pot dir, i també tindrà un número pel sorteig, vale?
6: Vale? I què és una Tibalta, us preguntareu? Exacte. Una merda així?
1: Follet, més clar de posició. Ja has vingut del vàter, no?
3: No ens trucarà ningú per al concurs de la Tibalta, no
1: guanya el que truca, sinó que li donem la Tibalta a la persona que creiem que se la mereix.
3: No és que ens truqui ara, jo què sé, el
1: Manolini, sí. T'has ganat una Tibalta, no, home.
3: Bueno,
1: pel Follet igual se li va passar pel cap. Ell diu... Hi han persones de merda que la caguen, que són... Bueno, jo què sé, el que em va dir. Però què vols, va dir?
3: Sí,
1: la Tibalta.
3: I
1: jo vaig dir, home, la Tibalta. I va dir això, dic, escolta, Follet, què és la Tibalta, aquest gran concurs? I va dir...
6: Una Tibalta, a qui nosaltres considerem. I què és una Tibalta, us preguntareu? Sí. Una merda així d'alta.
1: Doncs pues vinga, anem a donar el concurs de la Tibalta. Jo us poso dos casos triats, vale, que poden ser la Tibalta o no. En aquest cas, anem... no és una Tibalta política ni res de tot això, eh? O sigui, aquí no entrem en polítiques, perquè si coneu que una Tibalta s'agotarien.
5: Ui, ui.
1: Hi ha dues. Una és la senyora Carmen Porter. Sabeu qui és la Carme Porter? Carme Porter és la... fa un programa amb l'Iker Jiménez, que parla i ha dit... parlen de tot, des de fantasmes fins al que vulguis. I en una de les coses va afirmar rotundament de que hi havia llocs de Ceuta, Melilla, etc, que la gent es pixava amb botelles i les posava al mig del carrer. I com això podia ser, perquè, clar, ja em diràs tu, una cultura i una gent que es pixa... No sé si ho heu escoltat o no.
5: Sí, ho vaig escoltar.
1: Després resulta que era mentida, que aquesta dona no sabia. Ella no sé qui li va dir que era pixats de migrants, o el que ella volgués, un costum que ja em diràs. I no, és que és aigua amb unes herbes, amb romaní o el que sigui, qui les posen amb què? Amb cúrcuma. Aigua amb cúrcuma, exactament.
3: Sí.
1: I les posen davant de les portes, per què? Perquè els gossos no es pixin.
3: Bueno, aquí també es fa que es deixen garrafes d'aigua.
1: Es fa. I és un costum molt... Però, clar, ella ràpidament el que va dir, per això està optant a la Tibalta, és que va dir, no, això és que els immigrants i tot això, aquesta gent, es pixa i deixen els pixats allà fora com una cosa aberrant. Home, si fos així seria aberrant. Pues no, senyora Porter, la Tibalta està a punt, per què? Perquè... Vostè va dir una cosa que no és certa. I el que tenim que tindre molt clar els mitjans de comunicació, bueno, aquest no, perquè som uns fantasmes, però que han de dir la veritat i s'han de saber. Això seria una opció a la Tibalta.
3: Això seria els periodistes tenen...
1: Exacte.
3: La...
1: I l'altra és una Tibalta, no a la Ayuso, però sí és el circuit de Fórmula 1 de Madrid, perquè han fet l'últim circuit que han fet, i resulta que, imagineu-se, unes proves de competició de cotxes que els cotxes no es poden adelantar.
5: Exacte.
1: És a dir, juguem a l'escalèctric, o què? Han fotut un escalèctric.
5: Sí, exacte.
1: És a dir, no es poden adelantar, i a més, hi ha una cosa, podríem dir que és un tema molt fallit. A partir d'aquí sembla que el tornaran a refer, etcètera, etcètera. Per tant, una Tibalta és pel que tio que ha dissenyat, no per la Ayuso, que també, però bueno, pel tio que ha dissenyat el circuit, que fa un circuit de Fórmula 1, que no es poden adelantar els cotxes, que és lent i és avorrit, ja em diràs, aquest gran llançament.
0: A més, que les parets són tan altes que els agobien en els corredors.
1: Vull dir que un circuit digne d'una Tibalta.
5: Exacte.
1: I la Carmen Porter, que si no s'informa bé i diu coses com aquestes...
7: Sí que s'informa bé.
1: Home, el que va dir era mentida.
7: Sí que s'informa bé, el que passa, que lo que dice lo tiene que decir.
4: lo tiene que decir ella, porque es de la extrema derecha, son este el programa ese, y lo tiene que decir para que la gente diga eso, no, no se lo crea.
7: No sé, claro, si que arriba, lo sabe, no sé si arriba tant la pixera, però no, la qüestió no, és que el que va dir, sí que va dir del Pipi no era correcte. Per tant, vosaltres a la taula.
6: Garcia, a qui li donem la tibalta?
7: Ara ho sabrem, Follet, el teu gran concurs, la tibalta, una merda així d'alta. A qui li donem una tibalta? Poden trucar i dins-ho. Poden dir vostès, pues mira, jo li dono la tibalta al circuit, o jo li dono la tibalta a la notícia aquesta de la Porter. Poden trucar quan vulguin. Montserrat, a qui li donem la tibalta?
3: M'ho poses difícil, però crec que a la Porter.
7: A la Porter?
3: Sí.
7: Bueno, a la notícia de la Porter.
3: A la notícia, sí.
7: Sàtor?
4: A la Porter, sí.
7: A la Porter,
4: també. Claríssim.
7: Xavi?
5: Al circuit.
7: Al circuit. Pilar?
0: Jo també al circuit.
7: Al circuit. Hosti, que empatat,
3: hòstia,
7: això.
3: Hòstia, t'has de desempatar.
7: David, tu què, David? Tu, David, aquí... A la Porter, també, la tibalta. Un, dos, tres, un, dos... Hosti, podem empatar.
5: Podem
7: donar dos tibaltes, Follet?
5: Ah, mira,
7: tenim diarrea, mental, també, o no? Bueno, com tenim un oient... És veritat, el Saturnino ha fet molt bona idea. Com tenim un oient aquí, Santadet, que no diu res, farem... Jo dic el circuit. El que vol dir que són tres pipis...
3: I tres circuits. Sí,
7: Miquel, aquí li... Aquí?
5: Portés.
7: A la Porter.
5: Vale.
7: Bueno, pues la tibalta...
6: Molt bé, felicitats.
7: Felicitats.
6: S'acaba de guanyar una tibalta així d'alta.
7: Molt bé, pues vinga, la Porter ja té la tibalta.
3: Hola.
7: Bueno, audiència, ja veuen quin concurs de merda, mai més ben dit, què fem? Vinga, Xavi, anem a la música.
3: Anem a fer música. Que...
7: Vinga, va, entrem. El Xavi té un espai que es diu postre de músic, perquè és el postre, perquè és el que fem al final.
5: És el final, el postre.
7: Correcte, Vale, t'has quedat molt serio, Saturnino, amb lo del Pipi.
4: Ah, no, no, no. No. Pero no me gusta que la gente diga mentira.
7: Ya, ya, ya.
4: Porque se te puede escapar una noticia, pero sabiendo que es la verdad, porque ya lo sabía ella, si se la habían dicho. Si tiene familia en Ceuta, ella.
7: Ah, sí?
4: Ya lo sabía.
7: Usted está muy... Usted está muy informat,
5: Informat, jo no sabia ni qui era.
0: Jo tampoc. No sabia pas qui era.
7: No sé si és de Porter. Bueno, si no veieu Horizonte...
5: És que no havia ni sentit la notícia.
7: Milenio 3 o Milenio 4.
4: És un programa que empezó hablando de fantasmas, de cosas de esas, y se han derivado a la política.
0: ¿El Cuarto Milenio?
4: El Cuarto Milenio.
7: Ah, això, el Cuarto Milenio.
4: Que a todos los que lleva son unos fantasmas, también.
0: Ja, així és.
7: Bueno, ell, el Saturnino, està indignat,
0: A mi em va regalar el seu primer llibre i...
7: Qui? El Iker aquest? El van regalar?
0: No sé qui me'l va regalar, el llibre. Sí.
3: Però això, bueno, perquè és de fantasmes. Ella, però no sé de què...
7: Bueno, va, anem a la música, tu.
5: Vinga, som-hi.
7: Postre de músic, Suposo portaràs música més moderna que l'haguem portat abans, no?
5: Jo sempre començo per allà l'any 60 i tants i tiro cap aquí.
7: Doncs pues vinga, va, la sintonia de postre de músic. Som-hi.

0: Finestra de músic, un espai on la música no desafina gens.
1: Home, a veure, el dia 21 acaba o comença la tardor, s'acaba l'estiu.
2: Sí, sí.
1: Per tant, bueno, doncs músiques que fan referència al final de l'estiu.
3: Ah.
1: Que, com podeu pensar, són bastant nostàlgiques i de que s'acaba l'estiu.
3: Sí, és com allò del duodinàmic, s'acabó el verano.
1: Per qui vaig, no, precisament.
3: Hòstia, quin drama, tu. Quan diuen s'acabó el verano, et quedes cagat, no?
1: El final. Tots el coneixem. I tots, o molta gent, té el títol malament, perquè no es diu El fin del verano.
3: Ah,
1: no? Es diu Amor de verano, la cançó.
3: Ah, clar, el que passa és que aquesta cançó, Xavi, amb la calor que hem passat, ja està bé que acabi l'estiu.
1: Sí, no, això sóc com...
3: Així estàvem torrats, no?
1: Prou. Doncs sí, és una cançó que, clar, és la nostàlgia d'un estiu que ha passat molt bé, amb una parella, etcètera,
3: sí.
1: I ara ja s'acaba el verano, s'acaba l'estiu, i s'acaba la parella, i s'acaba tot.
3: No, s'acaba el bròquil.
1: I m'exemple que s'anirà repetint tota l'estona, perquè és el tema típic de les cançons aquestes.
3: Sí. Molt bé, Xavier, què més?
1: Aquí es va fer molt típica pel Verano Azul, aquesta cançó, quan...
2: Ah, Verano Azul.
1: Estava en l'últim capítol de Verano Azul, quan mora, se ha muerto Changuete i aquelles coses,
2: se ha muerto Changuete,
1: doncs sonava el fin del verano aquest, que tothom li diu així,
3: sí.
1: Que en realitat no es diu així, es diu Amor de verano,
3: sí.
1: Però, bueno.
3: Bueno, està bé, és molt d'estiu, sí. Què més?
1: Un altre, els Beach Boys, en aquest cas.
3: Home, aquests són molt d'estiu, aquí a Surfer.
1: L'any 64, però clar, l'estiu s'acaba també a Califòrnia.
3: Sí, bueno, s'acaba tot arreu, eh?
1: I aquesta cançó es diu All Summer Long, tot l'estiu, és com un recordatori de lo que se'ls hi ha acabat. Tot i que, a veure, té un clima bastant estival,
3: sí.
1: Però vaja. Doncs
3: pues vinga, va, agafem la taula de surf i anem als Beach Boys, som-hi.
1: Un altre.
3: Vinga, va.
1: El Simon i Garfunkel, en aquest cas.
3: Aquest, a l'estiu, que té que veure el Simon i Garfunkel?
1: No molt, però sí, perquè es diu Les fulles eren verdes. És a dir, eren verdes i s'han tornat marrons.
3: Ara és la tardor, aquesta
1: de tardor. Tard green. Per tant, s'estan tornant marrons les fulles.
3: Ja.
1: I, bueno, és una explicació una mica metafòrica de la vida.
3: Sí.
1: I de que, en fi, hi ha èpoques molt bones, la primavera és il·lusional, l'estiu, tal, i va descrivint les quatre estacions.
3: Bueno, de fet, la maduresa diuen que és la tardor de la vida, no?
2: Sí.
3: L'otoño de la vida, estem en l'otoño de la vida, El que passa que ara, com durem tant, oi, gràcies a Déu, doncs estem a l'otoño, primavera, verano, estem sempre
1: aquí. Avui parlaven d'una dona de 117 anys.
3: Per això t'ho dic.
1: Sí, ho he vist abans
3: com
1: de la televisió.
2: Perfecte, eh?
3: Ja.
2: Li estan estudiant els gens, perquè té gens que no els té ningú més que ella.
3: Vols dir que no és una marciana, aquesta dia?
2: No, m'ho explicava avui el metge TV3, aquest matí tot es mou. Va morir als 117 anys, no fa pas massa, és d'olor.
4: Va dir que...
2: Llavors aquesta dona es veu que els gens que té, té uns gens que no els té, no els han trobat a ningú més.
4: Aquesta dona, a més a més, va viatjar.
2: A més a més, és una dona que... Vull dir, molt activa, vull dir que...
3: Això és com aquell que es troba el marit d'aquesta dona, no? I diu... Com està la teva dona? Diu, mira, ha fet 117 anys. Diu, hòstia, t'acompanyo amb el sentiment. Humor negre, tu!
2: L'altra catalana, que també és molt, molt longeva, ho explicaven, té 104 anys i també, curiosament, és d'Olot.
3: Aquí la gent hauria de ser, jo no sé si té un gènere diferent o què, però hi han de ser tots com el Jordi Hurtado, tu.
1: Sí, però bueno,
2: aquest home, està gran.
3: Aquest home, bueno, però és que està igual.
1: Està igual.
3: No, però està igual.
5: Ja.
3: Però està igual.
2: Sí. Quan està igual, quan surt maquillat a la tele.
5: Claro.
2: Quan els bueno, si el veus de davant de la televisió... No és...
3: Si hem de començar... Mira el Clint Eastwood, com està, amb 90 anys.
2: Com una
3: el Harry el sucio, ara és Harry el corbat. Tu. Pobre tio, és que no som res. No som res, tu. Un dia anava pel supermercat, això passa, anava pel supermercat amb la meva dona, amb aquí la Montserrat, i vaig veure que ella parlava amb una noia, i no sé què, bueno, una dona. Jo no sé qui és,
4: Sí, ja tenia una edat que...
3: Diu ella, és la Carmen Guevara. I jo dic, la Carmen Guevara? Quan era jove era com la Sissi, tu. Saps l'actriu aquella? I guapa. Hòstia, era com una passa, pobra dona, una passa de Corinthia revinguda, no?
4: I jo vaig estar passat tot 20 anys, eh?
3: Bueno, 20 o més. I jo, per això, aquell dia, anant pel supermercat, qualsevol mirall o qualsevol vidre em mirava. A veure si jo també era una passa de Corinthia, ja. No, és, el temps passa que no broma, no,
5: eh? Esta que era la mujer del Che Guevara, no? Entonces...
3: No, tampoc, ja li explicaré, no. Ja li explicaré. Bueno, no, la dona del Che Guevara no, però bueno. Es deia Guevara, Guevara, Guevara. Què més, Xavi? Va, música, que aquí parlem de música i ens anem per tot arreu.
1: Mira, un grup de... Bueno, la cançó és el 69, és a dir...
3: Bon número.
1: Un grup que es deia Los Gritos.
3: Hosti, sí, Los Gritos.
1: Que eren
3: Gritos.
1: De Fuengirola.
3: Los Gritos.
1: I aquesta cançó es diu Adiós Verano, Adiós Amor, una altra que diu el mateix.
3: Sí, tothom es despedeix, eh?
1: Per què van ser mínimament coneguts aquesta gent? Bueno, a part de que van fer varios singles i coses així d'aquella època, abans al Festival de Benidorm es presentaven dues cançons. Sí, no, al revés, una cançó amb dos intèrprets totalment diferents. Bueno, doncs l'any 67, això és el 69, es va presentar el Julio Iglesias i es van presentar La vida sigue igual, que va guanyar.
3: Sí que va guanyar, és veritat.
1: I els segons que van presentar-la van ser Els Gritos, precisament, amb una versió totalment diferent.
3: Però el compositor qui era? El del Julio Iglesias?
1: Julio Iglesias.
3: És el compositor.
1: Sí, sí, era ell, en aquest cas. Però, això, es van fer famosos mínimament per això, perquè van coguanyar la final del Benidorm del 67.
3: L'escoltem, va, escoltem.
1: Però no és aquesta cançó, aquesta és Adiós Verano, Adiós Amor, però són els mateixos.
3: Bueno.

0: Quin drama, no?
1: Tot malament.
0: Quin drama, tu.
1: No hi res.
0: Sí, sí, no, sí. Estem tancant el càmping, ja. Bueno, què més, va?
1: És que tots van una mica per aquí.
0: Què més, Xavi?
1: Ja abans uns quants anys, 1976, una cançó que es diu Summer Soft, és a dir, un...
0: Verano suave.
1: Suau, sí.
0: Sí, no?
1: I és de Steve Wonder, el que passa que no és del més conegut d'ell.
0: Ja. Yeah.
1: I també parla, doncs, que si un estiu és suau, és agradable i tot això, i la resta de l'any, doncs no.
0: És bo, l'Stevie Wonder, és un tio molt bo, eh?
2: Sí, no devien viure, tots aquests que l'estiu era tan agradable i tal, no deuen haver passat l'estiu que hem passat aquí amb tanta...
1: No, perquè ha sigut horrorós.
0: Vinga, va, escoltem l'Stevie Wonder. Vinga, som-hi.

0: Bé, doncs això és el que comentava. És un estil una mica tranquil per ser l'Steve Wonder, sí. No és tan de ball i tan d'alegre, i és una cançó que, ja dic, doncs, fa la comparació d'un estiu agradable, etc, amb la resta d'èpoques de l'any. Ara me'n salto un parell i me'n vaig a parar amb una ultra coneguda i molt alegre, September.
1: Ah, home, i tant.
0: Earth, Wind and Fire, sí, sí. La vuitena d'aquí. September, aquesta tots en coneguda.
1: Aquí tots allà. La Pilar tots era tan discuta que era, m'imagino que remenaves per allà, no?
0: Sí, a veure, aquí recorda el dia 21 de setembre, doncs, que estaven de festa tots. I...
2: Clar, perquè
0: doncs
2: vinga, al principi, al final de l'estiu, al final, doncs.
1: Vinga, el setembre.

0: Què, Xavier?
1: Un altre grup conegut, l'Elo.
0: En aquest cas, Orquestra.
1: És una cançó que es diu It's Over.
2: S'ha acabat.
0: It's Over, sí, sí. Com el que deia el futboler, el millor, no?
1: El millor,
0: el exacte. El deia Game Over, vol dir s'ha acabat.
1: Exacte. Molt bé. És una, també una reflexió melancòlica sobre el pas del temps.
0: Sí, però com has sigut, Xavi, de melancòlic? Sí. Sort d'aquesta última, aquesta era alegre.
1: Aquesta sí, aquesta sí. Ah, no, l'última festa de l'estiu.
0: Ja, ja.
3: Però doncs... això ho dona la tardor.
1: Sí, sí, és més...
0: Mare de Déu,
1: més...
0: ja comencem, ja.
3: No, home, és veritat.
0: Sou l'alegria de la huerta, també. Sí, noi. Vinga, va, seguim, Xavi, escoltem-la.

0: aquesta.
1: És molt bona. Amb els instruments de corda al darrere.
0: Sí, sí, no, no, té qualitat, eh?
1: Era l'època de la Elo, que eren molt instrumentals. Sí, sí. Després ja es van tornar més comercials, potser, però a l'època aquesta eren bons, eren bons.
0: Què més, Xavier?
1: Un altre personatge que pertanyia al grup dels Eagles era el Don Henley.
0: Home, els Eagles.
1: I el Don Henley va fer una cançó que es deia The Boys of Summer, és a dir, els nois de l'estiu.
0: Els nois de l'estiu, sí.
1: L'any 85, o sigui, eren sol, eh? no eren els Eagles. I bé, en aquest cas, recorda, diguem-ne, la joventut i com passa el temps. Estem una mica amb el mateix tema.
0: Sí, sempre igual, eh?
1: Sempre igual.
0: Doncs pues vinga, escoltem-ho.

0: Què més, Xavi?
1: Aquesta és curiosa, el... d'on venia. A veure, es diu The Other Side of Summer.
0: L'altra cara de l'estiu.
1: L'altra cara de l'estiu. És de l'Elvis Costello.
0: A mi m'agrada molt l'Elvis Costello. Molt bo.
1: I és molt curiós. Agafa com a música... fa una mica de pastitxe. Yeah. Agafa com a música algú molt semblant als Beach Boys.
0: Yeah.
1: I fa com una paret de so estil Phil Spector. Que el Phil Spector ho feia als anys 60, això.
0: Per cert, que el Phil Spector condemnat per assassinat de la dona. Vaya pájaro, també, Vaya pájaro.
1: I llavors el que fa és una crítica de l'estiu, precisament. L'Elvis Costello té mala llet a vegades. I es posa amb tot. Posa amb tot. Amb la... A veure, aquest himne californià típic de tan bonic i en surf i tan maco a la platja, rep amb molta calor i és un cunyàs. Després es posa també amb la realitat de que tothom està alegre i no sé què. Diuen, tot està ple de contaminació, tot és un desastre.
0: Una mica negatiu, en general, no?
1: Inclús es fica amb el The Wall de Pink Floyd, també s'hi fica. Es fica amb el John Lennon.
0: És aquest, dir, per on va fent amics, no?
1: Exacte, més aviat. Però, bueno, és una cançó una mica diferent, com a mínim, no? I això, o sigui, el que és una crítica de l'estiu.
0: Pues vinga, va.
1: Un personatge.
0: Pues escoltem la crítica de l'estiu, eh? Tio més pessimista, tu. Déu meu.

0: A Catalunya. Agost.
1: A Catalunya, agost.
0: Agost, els pets.
1: Els pets.
2: Els pets.
0: Bueno, la cançó es diu Agost.
1: Ja pots ser els pets, perquè aquest estiu hem fotut tots llufa, eh? Exacte, per això. Per una llufa d'aquelles que no veig.
0: Per això, aquí és una cançó del 2003, es van registrar el 2003, sí. A Avinyonet del Penedès, sí. Perdó, de Puigventós, i a l'Empordà, m'he equivocat, sí. El Penedès amb l'altre.
1: Sí.
0: Es va mesclar a Nashville, a Tennessee.
1: Bueno, és la cuina del... el bressol, sí. Del country.
0: I finalment es va masteritzar a Milà. És a dir, aquesta cançó va rondar per tot el món.
1: Carai, tu.
0: I és una meravella. Es diu Agost i parla de... de les imatges del mes d'agost. El senyor que està tranquil·lament allà assegut amb molta calor, els nens que estan jugant, que fa al migdia amb una calor d'allò... Una cosa així, una gran cançó, per altra banda. El Lluís Gavaldà escriu cançons molt bones, normalment.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs escoltem, no? Vinga, va.

0: Què més, Xavi?
1: I finalment, hi ha una cançó que he posat a vegades.
0: Ja, per acabar aquesta?
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: És una cançó que és del 2004, uh-huh. És dels Green Day.
0: Sí.
1: Oh. I que es diu Wake Me Up When September Ends, és a dir, desperta'm quan s'acabi setembre.
0: Ah, molt bé.
1: A veure, hi ha dos arguments aquí. Uh-huh. Per una banda, a veure, el seu pare va morir el 1982, el de líder, eh?
0: Sí.
1: I, bueno, clar, va passar una època de dol. I el setembre que representa l'època de dol, d'alguna manera. I es pensa que està referida amb aquest fet. Uh-huh. Però és clar, era 20 anys abans, això.
0: Sí.
1: Que ho va passar molt malament, lògicament. Uh-huh. O també es pensa, i això, és clar, és el 2004, a les Torres Bessones no feia gaire.
0: Ja, yeah.
1: I llavors també podia ser que aquest dol fos per l'atemptat de les Torres Bessones. Mm-hmm. De tota manera és això, diu, a veure, deixeu-me tranquil i que passi la pena o el que sigui, i per això et desperta'm quan s'acabi el setembre, això és el títol.
0: Molt bé.
1: Una gran cançó, a més no és l'estil habitual dels Green Day, és molt tranquil·la.
0: Molt bé. Doncs escoltem-la, no?
1: Mm-hmm.

0: Bona audiència. Molt bé, Xavi, com sempre, la música perfecta. I arriba el moment del concurs. Tu has de saber qui guanya i qui s'emporta el que s'ha d'emportar. Per fer-ho bé, o intentar de fer-ho bé i equànim i de conya, bueno, de conya, no? Sembla que ho fem de broma, eh? Doncs el primer que farem és que li donarem el número 1 als congelats al glaçó, vale? Serà el primer, i a veure dels números que hi ha, qui li toca els congelats al glaçó al premi. Okay. Els números que vostès tenen és... La Montse Rubió té, evidentment, és veritat, el Rowan Atkinson va pilotar l'avió, cosa que va deixar tothom acollonit, eh? I ho va fer molt bé, sense ser pilot. Per tant,
1: a veure, el que sí que era enginyer.
0: Era enginyer, però sí. Bueno, d'enginyer pilotar l'avió té mèrit.
1: Pilotar l'avió, però vaja...
0: Per tant, per increïble que sembli, és veritat, eh? Dit això, els que heu dit que sí, tindreu dos números més, i els que heu dit que no, doncs tindreu el número que us ha tocat. De manera que aneu prenent nota, perquè la Montse Rubió, m'accent a la O, té l'1, el 10 i l'11. El Manolín té el 2, el 12 i el 13. La Cristina Borràs té el 3. La Teresa Márquez té el 4, el 14 i el 15. La Lolín té el número 5, el 16 i el 17. El Quesada, el senyor Quesada, té el 6, el 18 i el 19. La Teresa Blaia té el 7. La Natàlia Pallejà té el 8. I la Antònia, que és la mare del Manolín, té el 9, el 20 i el 21. Jo espero que cadascú de vosaltres s'hagi recordat. Per tant, llancem el dau per veure qui s'ha guanyat aquest congelat, aquest postres de congelats al glaçó. Llancem el dau... El 27, o sigui, quines aspiracions és la gent. El 9, qui és el 9? Mira, l'Antònia, la mare del Manolín. Vale? Mira, la mare del Manolín s'ha guanyat els congelats al glaçó, eh? Un postre. Vinga, ja tenim un. Anem ara per... Aquí li ha tocat la botiga Pebre Negre, aquí li ha tocat els 10 euros de descompte. Vale? Anem a veure llamant el dau... El 28, no és massa, això. El 23, tampoc arribem. El 17, qui és el 17? Mira, la Lolín, tu. El 17 el té la Lolín. Lolín, t'acabes de guanyar 10 eurets de la botiga Pebre Negre perquè compris algun regal o alguna cosa que a tu t'agradi. Recordeu que duren un mes, eh? Vale? I ara anem ja pel braç de gitano de la pastisseria Arenas, eh?
2: A veure si no toca a mi.
0: Sí? Sí, no? Bueno, anem a veure, llancem.
2: Está muy bueno, eh?
0: El 17 ja ha sortit. Sí. Per tant, té que tornar un bombo. Què li passa? Que està trucat aquest dau, eh?
1: Sí, deu ser això.
0: Sí, també. El 12, qui és el 12? El Manolín, tu. Hosti, quina sort que ha tingut.
1: Manolín i la mare.
0: Li ha tocat amb ell, la mare, el pare, l'Esprit Sagrat.
1: Carai, tu.
0: Pues Manolín, fill meu, pastisseria... Què més li ha tocat? El què?
3: El congelat.
0: El congelat i l'altre.
1: Molt bé.
0: Bueno, audiència,
3: no,
0: ara...
3: No
0: ara com que no està bé?
3: Tinc dos de braç de gitano.
0: No.
3: Ah, vale.
0: No comencem a liar-la, ja, eh?
1: Ja comencem.
0: Els premis són molt serios. Tindreu aquí el tiquet perquè el vingueu a buscar. A veure, música de Cluenda, perquè ja anem a despedir-se de la gent. La Montserrat s'ha despedit sola perquè ja no hi és.
1: Ara.
0: Música de Cluenda, vinga, va. Exacte. Encara queden 6 minuts de martiri d'aquest programa, però com som gent educada i hem anat a col·legiat de pago, el que ha pogut, doncs ens anirem despedint. Montserrat, gràcies per estar aquí. La setmana que ve faràs els teus trucs de la Montse, que avui no ens ha donat temps, perquè com és el primer dia anem una mica així de nigui-nogui.
3: Però ja anirem agafant-li el ritme.
0: Ai, tant. Bueno, tu creus? Bueno, va.
3: Sí, sí.
0: El Satur, com sempre, un espai fantàstic, el Satur Show. Les teves aportacions d'intel·ligència, coherència i finura són imprescindibles.
2: Ahora, después de los Fasca. Vale, perfecto.
0: Jo no li he fet, cap sasca, jo.
2: Bueno, ja no farem ara, quan acaba el programa.
0: Ai, Déu meu. No, encara m'esperarà la banda aquí al carrer. Miquel, gràcies per vindre, per escoltar. I has fet la mà decisòria, eh?
3: Amb la Tibalta.
0: Amb la Tibalta, eh? Estarà content el de la Tibalta. I, bueno, Xavi, la música, com sempre, extraordinària.
1: Com sempre.
0: La setmana que ve més, eh? I la Gironina, que ens has fet pencar tots, fotent aquí pastanagues. I fotent un ou, jo què sé.
3: Però ja cal que et rentis les mans, que et fan pudor a all, a ceba i a tot.
0: podries dir-me amb la intimitat, això, no? Aquí davant de tot Déu, et fan pudor all. Bueno, i David, no sé com t'ha anat l'experiència amb nosaltres. Ja saps que estem una mica sonats, però què?
4: Todo muy bien.
0: Bueno, t'ho agraïm molt, David, que has estat molt atent als botons, i tota aquesta història. Bueno, ara sí que queden 4
5: David.
0: Minuts.
5: Tanca el micròfon,
0: com em deixava amb ell...
3: És que no has fet que
0: Salucet, i també el gran Follet de la zona.
1: No falla.
0: No heu escoltat la Falca, no, vosaltres?
1: No.
0: Bueno, lamentable.
1: Sí.
0: Com sempre, eh? No sé si la podem escoltar
1: nosaltres
0: ara, no?
1: Nosaltres és difícil, però... perquè sempre riurem tard.
0: Sí, sí. Bueno, és que és una Falca per llogar-hi cadires, també. Sí. Amb la col·laboració del Follet, eh?
1: Ai.
0: Sí, escolta, mira quina
6: Falca. Falca raja. 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
5: Falses.
6: Anècdotes.
5: Avorrides.
6: Històries.
5: Pulloses.
6: Receptes.
5: Fastigoses.
6: Música.
5: Plasta.
6: Biografies.
5: Inventades.
6: Premis.
5: Ràcatos.
6: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, García, ho pilles?
6: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
5: Retiro tot el que he dit.
6: Mare de Déu, senyor.
7: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet, els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
0: Bueno, que us ha semblat la col·laboració aquí del Follet, eh?
2: Molt bé.
1: Bé.
0: Bueno, vostès, audiència, quan sentin això, sabien que tenen una cita amb nosaltres el divendres, de 5 a 8, i també els diumenges, ja diem, en Jaume, repetit aquest mateix programa. Queden 3 minuts. Bueno, 2 minuts i mig, eh? En 2 minuts i mig es poden fer moltes coses, però també es poden fer, de vegades, dius que et falta el temps. El temps és relatiu. Mm-hmm. Ens hem d'acostumar que les coses per si soles poden agradar o no poden agradar, i una cosa que t'agrada molt acabes odiant-la, i una cosa que odies molt t'acaba agradant. Sobretot per un tema de resistència.
1: Mm-hmm.
0: Ho dic perquè aquest programa vostès aguantin una mica, Però hi ha una teoria que és certa. Si vostès agafen un got d'aigua i el sostenen a l'aire amb les mans, a damunt, primer no pesa res. És lleuger, es pot suportar, no té cap problema. A la que passen 5 minuts, la cosa ja li pesa una mica més, perquè el cansanci, el que sigui... I quan porten una hora aguantant un got d'aigua amb el braç aixecat, allò pesa una tonelada. Què vol dir? Que les coses no són sempre tan racionals.
1: Mm-hmm.
0: Encara que hi ha un argument que diuen l'agotament físic, etc. Però al final, un got d'aigua amb el seu temps just no fa mal. Un got d'aigua que s'allarga, que es fa passat, que tira, és insuportable. Per això nosaltres sempre aquí tenim una frase interna a l'equip que diem, això és got d'aigua. Què vol dir? No et fotis passat, no allarguis més el cafè, però saben què passa, audiència? Que no tenim ni idea de com no ser un got passat. Fins la pròxima.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Davant l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost per al sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carles Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta davant la Comissió Europea per crear un gravamen temporal a escala comunitària. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal i demana a Brussel·les analitzar si les grans empreses del sector estan obtenint guanys mesurats per la situació de crisi. L'objectiu és aplicar un impost de solidaritat que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
2: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios en la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer, ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat. La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços, l'anomenat dret de tanteig i retracte. I Front Comú dels ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló per reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien la falta de professionals als consultoris dels municipis i saturació al cap de Torelló. A Sant Pere, per jubilació d'una metgessa. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar. Els tres alcaldes demanen Salut i l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles. I 23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals. Són dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23, 21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, 39 és les que havien de fer servei i 34 no ho han fet. I seguim parlant de llibres, perquè des d'avui fins al 27 de setembre el Passeig de Lluís Companys a Barcelona acull la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, una de les principals cites de l'any pel sector editorial, que coincideix amb la celebració de la Mercè. La setmana reuneix editorials, llibreries, institucions, i apleguen 282 segells i es faran més de 300 activitats.

0: Informació local.
1: Avui continua la matrícula per als cursos de català per a adults per aquest curs que comença el 28 de setembre. Avui podeu fer la matrícula pels nivells de, per aprendre a parlar català o els nivells de gramàtica escrita al web cpnl.cat. I el dilluns també hi ha matrícula, però exclusivament pel curs del nivell C2 de català. Podeu anar-hi presencialment a la Federació Obrera, al Servei Local de Català, el dilluns, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, o també a través del web cpnl.cat. El CEM fa una sortida aquest diumenge. La secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Faran un recorregut fàcil d'uns 6 quilòmetres per aquesta riera per conèixer doncs, aquest entorn natural del Parc Natural del Montseny. Si voleu anar-hi, podeu passar pel local del CEM aquesta tarda a apuntar-vos-hi. I avui comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament a partir de 9:15. Intervindran diferents entitats de la vila com els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'Ensaire, els Grallers, les Bastoneres i els Matossers. Després, a la mateixa plaça, hi haurà el Sardaixou Electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sardaixou Electrònic, on escoltareu, podreu gaudir de cançons actuals en versió de sardanes. I després del Sardaixou hi haurà música amb un DJ a partir de les 9 i durant la nit a la plaça de l'Ajuntament, una activitat organitzada per la Grupa. I el Foment també fa proposta per avui a partir de les 9, activitat de Festa Major al Foment amb Miqui de Cai, amb el monologuista gadità que ha deixat marcar el món de l'humor amb el seu estil únic i el seu enginy inigualable. Doncs podreu comprar les entrades al web Entràpolis per veure aquest espectacle avui a les 9 del vespre al Teatre del Foment dins de la programació de Festa Major. I la farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun del carrer Puigcerdà 53 al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin.

0: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
1: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 8 i 8 minuts d'aquest divendres 18 de setembre i això és la segona temporada de l'Última Volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre amb la poca atenció, però el molt de carinyo que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Bona tarda, bona nit o el que sigui que toquin aquest nou horari, perquè sí, ha tornat l'última volta. Avui comença oficialment la segona temporada del programa i això vol dir moltes coses. Vol dir nou horari, noves falques, noves seccions, noves idees que segurament avui ens semblen brillantíssimes i que d'aquí 3 setmanes potser ja haurem abandonat sense donar cap explicació. Però també vol dir una cosa molt important, que contra tot pronòstic, seguim aquí.
0: Perquè sí, tornem amb els mateixos 2 pseudoperiodistes de sempre, 2 persones que tenen un programa d'esports, tot i que a una no li agraden especialment els esports i a l'altra no li agraden especialment els periodistes, que si ho penses fredament és una base bastant preocupant a l'hora de fer ràdio esportiva.
1: I el més fort de tot és que hem decidit seguir un any més. I quan diem que això ha sorprès a tothom, volem dir també a nosaltres mateixos. Perquè després d'una primera temporada en què hem malparlat del Barça, del Madrid, de Xavi Paz, de Mig Molins i probablement en algun moment de Molins sencer, el cap de la ràdio, l'Oriol Romeu, ens va enviar un àudio agraint-nos la feina.
0: Així que només hi ha 2 opcions. O bé l'Oriol no escolta el programa, cosa que seria perfectament comprensible, totalment. Probablement saludable fins i tot, o bé que el que li diem no li sembla tan malament. I, sincerament, per si de cas, no ho preguntarem. A vegades, la clau per conservar un espai en aquesta ràdio és no demanar masses explicacions quan ningú te les està exigint. Si algú et diu, molt bé, ho heu fet molt bé, continueu, doncs mira, tu continues, somrius, intentes no recordar-li que vas fer una secció sencera comparant l'actualitat esportiva amb una crisi institucional del poble i cap endavant.
1: El que sí que continua igual és que l'esport no para mai. Hem tingut un estiu llarguíssim amb Mundial, pretemporades, rumors de fitxatges, presentacions, lesions absurdes, vídeos d'entrenaments que no volen dir absolutament res i la Lliga començant cada cop més d'hora. Cada any sembla que la temporada s'hagi d'acabar una mica abans i començar encara abans. Fins que un dia la final de la Champions serà un dimarts de juny a les 10 de la nit i l'endemà ja tindrem la primera jornada de la Lliga a les 6 de la tarda a Getafe. I nosaltres, fidels al nostre estil, començarem cada cop més tard. Que també és una manera de posicionar-se contra el sistema. Mentre el futbol modern va accelerat, nosaltres arribem amb calma, amb una mica de retard i amb la sensació que encara tenim coses de l'estiu per processar.
0: Però ara ja hi som, i hi som amb moltes coses acumulades. Tenim Barça, tenim Mercat, tenim Mundial, tenim el retorn a les competicions, tenim Molins, tenim seccions noves i també aquesta necessitat humana de comentar qualsevol cosa que passi al món de l'esport com si fos molt important, encara de cada vegada sigui només un senyor fent una roda de premsa molt estranya o un futbolista penjant una història d'Instagram amb una cançó sospitosa i acaba fent veure que tot plegat té algun sentit. I mira, si no el té, doncs tampoc passa res, perquè ja portem una temporada sencera demostrant que es pot fer ràdio des d'aquesta premissa.
1: Així que avui estrenem temporada i ho fem amb ganes de tornar a casa, perquè al final això també és una mica casa nostra. Aquest espai on podem parlar de futbol, de bàsquet, de Molins, del Barça, del Madrid, de qualsevol crisi absurda i de qualsevol tema que ens sembli prou justificable per convertir-lo en contingut esportiu. No ens entretinguem gaire més, perquè tenim una temporada per estrenar i moltes coses a comentar. Gràcies per tornar a ser-hi, gràcies a qui ens ha escoltat durant el primer any i gràcies també a qui s'incorpora ara i encara no sap ben bé on s'ha ficat.
0: Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de l'Última Volta. Comencem.

0: Comencem, com sempre, parlant de Molins, tot i que avui poca cosa podrem parlar, ja que, igual que nosaltres, els equips de Molins han anat amb tota la calma del món aquest estiu i encara no han començat les seves temporades. Ho faran igual que hem fet nosaltres aquest cap de setmana. Qui sí que ha començat per això ja amb els seus partits ha sigut el Molins, club de futbol, però que... per desgràcia, ja ha sigut eliminat de la Copa Catalunya a la segona eliminatòria, van passar-ne una, i han quedat eliminats
1: com a mínim,
0: amb polèmica inclosa, com pràcticament sempre, perquè van caure per 2-3 contra el Ronin, equip del que ja vam parlar la temporada passada, perquè jugava a la mateixa categoria que l'Incresa, que és aquest equip que va comprar i va Llanos una plaça, que va omplir de jugadors semiprofessionals o inclús professionals que havien arribat a debutar a segona divisió i que bàsicament va posar la quarta categoria del futbol català per dedicar-se a guanyar tots els partits per 18-0, una miqueta com el Barça de Flick, però sense cap tipus de justificació. Doncs el Molins, a més, va començar el partit molt bé. Va de fet, anar guanyant el partit fins al minut 89, amb un 2-1, on va arribar un penal a favor del Ronin, que va acabar convertint l'equip d'Ibai, i a l'afegit en una centrada d'un córner van fer el 2-3. Així que avança la ronda del Ronin, que segueix viu a la categoria d'ara de l'Incresa A. Fins ara, l'any passat estava a la quarta catalana, on està l'Incresa B, ara jugarà a la tercera, i que de fet compartirà grup amb l'Incresa ara, per això, amb l'A. I traiem aquest tema també perquè no és l'única polèmica que hi ha hagut a l'esport català, a l'esport de la Federació Catalana de Futbol, el Ronin, perquè avui hi ha hagut una queixa del Nàstic conjuntament amb l'Olot.
1: Doncs sí, han actuat en nom i representació dels 42 clubs catalans no professionals que formen part d'aquesta assemblea i, bueno, han volgut denunciar públicament l'últim menyspreu institucional que han rebut per part de la directiva d'aquesta federació. I és que han tingut bastants problemes per trobar un moment, com si diguéssim, un lloc, un... poder-se reunir, diguem-ne.
0: Amb els caps de la federació.
1: Exacte, amb els caps de la federació. I és que no els hi han posat gens fàcil. Han estat constantment donant-los una mica de llargues, per no dir simplement no contestant, per complicar-los aquesta reunió amb els caps.
0: Una reunió que per això s'ha acabat completant avui, en un hotel pròxim a la sala que havien demanat i que, com tu has dit, no els hi havien donat cap tipus de resposta. De fet, el Nàstic es queixa de que el cap de la federació ha trucat personalment a alguns presidents d'aquests equips que representen, d'aquesta llista de 42, per dir-los que aquesta reunió no se celebraria i intentar com boicotejar-la des de dins, i això també ho inclouen en aquesta queixa conjunta del Nàstic i l'Olot. I, bueno, una setmana en la que passa tant... un partit com el que vam viure aquí a Molins amb el Ronin, amb aquest equip que està molt qüestionat perquè per què hi ha jugadors semiprofessionals a l'última categoria catalana, en un equip que no existia fins fa 2 anys, s'ajunta amb que 42 equips representats per dos grans com són el Nàstic i l'Olot, que són històrics tant a nivell català com nacional pràcticament, que aquests equips no els hi facis cap tipus de cas, intentis boicotejar una reunió entre ells de la Federació Catalana i, en canvi, obris les portes a equips com el Ronin, doncs, dona com a mínim del que parla.
1: Sí, més que una mica qüestionable és tota aquesta situació. Però, bueno, veurem com segueix evolucionant.

0: Però bé, com ja hem dit, aquest estiu les coses no han parat en el món de l'esport i un dels grans titulars, bueno, i del que ha mogut sobretot l'esport aquest estiu ha sigut, com no, el Mundial.
1: Doncs sí, efectivament, aquesta competició que arriba un cop cada 4 anys destinada a fotre tots els catalans al màxim de temps possible i que té tota la pinta, com hem vist aquest any, que això s'allargarà i s'allargarà perquè la generació de futbolistes de la selecció espanyola...
0: Són molt bons.
1: Són molt, són espectacularment bons. De fet, és dels anys en els que crec que es pot afirmar sense cap mena de dubte que la selecció que millor juga a futbol és la selecció que ha guanyat el Mundial. Això no sempre passa, no sempre es dona. Una de les gràcies de la màgia que té en part del futbol és precisament això. En molts partits, sobretot d'handbol, de bàsquet, és pràcticament segur que guanyarà el millor equip. Són esports que estan pensats per això.
0: Sí, sí, però el futbol no sempre s'acaba complint això. Exacte. I en aquest cas, sí.
1: De fet, el Madrid té 15 Champions i no ha sigut el millor equip d'aquesta competició els 15 anys que l'ha guanyat, en el sentit de que, sobretot, competicions d'eliminació directa, que en 90 minuts es decideix si segueixes o no, potser no passa tant això a la Lliga, doncs és clau aquest factor atzar, aquest factor sort. I això aquest any no ha passat. Aquest any no ha passat perquè la selecció espanyola va jugar meravellosament bé. Té a veure, segurament, que la immensa majoria dels jugadors fossin d'un mateix equip, ja no específicament perquè siguin del Barça.
0: Sinó perquè es coneixen, saben com juguen entre ells, tenen una complicitat que, si ja jugues junts, és molt més fàcil que tinguis que no ajuntar-te amb una mica de cada equip.
1: Efectivament, i a més la selecció espanyola va proposar un futbol maco de veure, no només eficient, sinó maco de veure. Un futbol que, per cert, avui ho parlàvem, per alguna raó estàvem parlant d'això avui a la universitat, de com van anar els partits del
0: Primer
1: Mundial.
0: Primer dia que ens veiem, sí. Com no s'ha de parlar del Mundial.
1: Exacte. I ha sortit una reflexió prou interessant, que és que la selecció espanyola s'assemblava molt al Barça de la segona temporada de Flick, un Barça que li vam veure també a Xavi en alguns moments, i fins i tot algun Barça de Guardiola en els anys no tan espectaculars, i en canvi s'allunya molt del Barça que estem veient aquest any, ja ho parlarem una miqueta més endavant, del Barça de Flick i el Barça originari de Cruyff, que era una selecció que es defensava claríssimament amb la pilota, que tenia un control absolut de la possessió, sí. Però que no necessàriament això s'acabava transmetent en ocasions clares de gol. Què vull dir amb això? Que el joc de la selecció era apallissar el rival en el sentit de no deixar-los tenir la pilota. Però no necessàriament això es veu en els resultats. No van haver-hi 5-0, no van haver-hi 4-0 més enllà del segon partit del Mundial. No va haver-hi cap partit on el resultat marqués un clar domini, però en tots els partits va tenir un clar domini. Per què pot passar això? Doncs segurament per la davantera que tenia.
0: Home.
1: Que no és una MSN com va tenir Luis Enrique, no és la que té Flick aquest any amb bojos, no és la que té el PSG, per exemple, que són tres psicòpates que van a fer tot el possible durant els 90 minuts, i al final que és un Mundial, que jugues 20 partits en 2 setmanes.
0: En molt poc, realment estan molt sobrecarregats en quant a minuts tots, i llavors també no pots esperar-te que estiguin constantment fent-te uns resultats tan alts.
1: Sí, de fet, això es va veure reflexat també en els propis jugadors del Barça, que alguns d'ells van sortir molt criticats. Pedri, per exemple, Lamin fins i tot, que sí que és veritat que Lamin venia d'una lesió, no s'ha d'oblidar això. Lamin no juga el primer partit, és l'únic partit en el que no juga els 90 minuts, de fet no en juga cap, i és l'únic partit que Espanya no va guanyar. Van quedar empat a 0 contra Cap Verd. Casualitat, no ho crec gens ni mica, encara que Lamin no fes un festival de gols i assistències, va ser clau en aquest Mundial, i també ho va ser Pedri. Pedri és un jugador que va començar sent titular a la fase de grups, que finalment va acabar els partits començant des de la banqueta, sortia cap al minut 60, però és que Pedri, per mi com a mínim, va ser el millor jugador de la final. Pedri va ser un jugador que quan el joc d'Espanya ja semblava que s'estava acabant, quan aquest domini del que hem parlat semblava que ja no donava per més, apareixia al camp al minut 60 i el feia encara més. Ho feia encara més fort. Quan tots els equips al minut 60 es veuen per darrere el marcador i posen els jugadors més desequilibrants, intenten trencar el partit, crear ocasions, la selecció espanyola feia el contrari. Posava Pedri al camp i d'allà no passava absolutament res. El partit es moria automàticament. Pedri aconseguia que ningú que no fos ell jugués a una altra cosa. Es jugava única i exclusivament al que Pedri li donava la gana.
0: Sí, sí.
1: I això, fer-ho en un Mundial, quan una selecció està defensant el seu país, li queden 20 minuts per marcar un gol... I que tu pots dir un jugador...
0: I et canvi tot.
1: És una cosa espectacular. I a la final va ser radical. el que va aconseguir Pedri a la final contra Argentina, contra bojos que si no estiguessin al camp estarien segurament atracant a la botiga del costat.
0: Arrau.
1: Perquè segurament ho feien amb els seus jugadors.
0: No, pot ser.
1: Doncs ho va aconseguir. Ho va aconseguir en una final d'un Mundial que una selecció que ja no estava proposant gaire, quan va intentar accelerar, va aparèixer Pedri al camp i s'acaba això.
0: Però també et dic, Argentina no estava fent precisament un Mundial ni com per estar a la final ni com per guanyar-la.
1: No, de fet no, però...
0: Només si salvava Messi.
1: Sí, efectivament, Messi per mi de fet va ser millor jugador del Mundial. Li van acabar donant a Rodri, també en part per aquest joc que comentàvem d'Espanya, que era molt clau la possessió i qui ho ordenava això era Pedri, o sigui, era Rodri, així que s'entén en part. Però el que va fer Messi en aquest Mundial, amb 39 anys, cap tipus de sentit del món.
0: Sobretot la part de l'edat, també, perquè normalment la gent perd rendiment i, òbviament, no està en su prime, però, hòstia, el tio segueix sent, amb diferència, el millor del seu equip i el millor en respecte a la majoria de la resta dels jugadors, per no dir tots.
1: Sí, sí. O sigui, si Argentina, com tu has dit, si Argentina arriba a la final és únic exclusivament per Messi. Uh-huh. De fet, a la final es queda... quan ja havia marcat el gol de Ferran, hi ha un centre de Messi, precisament, que el treu Cubarsí. Ningú sap quan, perquè és Cubarsí.
0: Si no fos Cubarsí,
1: allò acaba en gol i se n'anaven a penals. I a penals Argentina no ho perd.
0: No.
1: O sigui que Messi va estar a una rematada...
0: De guanyar.
1: De portar una selecció que no sap jugar a futbol a guanyar una final d'un Mundial. O sigui que no seria el primer cop que fa una cosa així. Sí.
0: No, òbviament. I si algú ho pot fer, clarament és ell. O sigui, això no hi ha dubte.
1: De fet, una actuació com la que va tenir Messi al Mundial l'ha posat en la conversa de la pilota d'or. I ha sigut un dels primers 30 seleccionats. Ja ha sortit la llista de preseleccionats. Fins feia uns anys... aquesta llista ja venia ordenada, tot excepte el top 3, i doncs només quedava el top 3 final, és quan van sortir les fotos de Pedro, Messi i... Xavi, Messi i Iniesta en el podi i tot això. Ara ja no, ara fins al mateix dia de la cerimònia no sabem quin és l'ordre complet dels 30 classificats, però ja sabem
0: qui són els 30. I hi ha sorpreses o com a mínim coses amb les que potser nosaltres no estem del tot d'acord, com per exemple la falta de presència de Rafinha o de Pedri.
1: Exacte, sobretot, especialment, de Pedri.
0: Perquè, bueno, com el que comentàvem, el Pedri realment ofereix un joc i té una funció i un rol que fa superbé, en plan, és claríssimament el millor, i no està en aquesta llista dels 30 millors jugadors.
1: Sí, l'equip que millor juga a futbol del món és el Barça. Potser amb el PSG. I els dos dels tres jugadors més importants de l'equip són Rafinha i Pedri. Et puc arribar a comprar que Rafinha no hi sigui perquè es va lesionar en moments molt importants de la temporada, no va fer la millor de les temporades, i realment el Barça no aconsegueix els títols que li van faltar, no aconsegueix la Champions, no aconsegueix la Copa, precisament per la falta de Rafinha. Que això parla de lo bo que és Rafinha, però també s'entén que, clar, és que Rafinha no hi era.
0: Yeah.
1: Però que Pedri no estigui en els 30 millors del món. O sigui, és una llista que teòricament et diu qui són els 30 millors futbolistes del món. Pedri és top 5 millors futbolistes del món.
0: És que com pot no entrar en la llista dels top 30?
1: És una cosa que no entenc. Com hem dit, va ser el millor jugador a la final del Mundial, va ser un jugador clau a la selecció que va guanyar el Mundial, és un jugador clau a un dels equips, per no dir l'equip, que millor juga a futbol, sent ell qui proposa quin joc es juga, o sigui, és simplement no té cap tipus de sentit.
0: Doncs no, però també és cert que és dels anys més difícils, ja que bueno, el Mundial no ajuda molt a aclarir qui podria guanyar, perquè bueno, ho deixa una mica en l'aire.
1: Sí, en una temporada en la que normalment la pilota d'or els últims anys s'està donant el millor jugador de la Champions, pràcticament.
0: Sí,
1: el qui més títols tingui, doncs el millor jugador d'aquell equip. Quan la va guanyar Dembélé va ser així,
0: sí.
1: Quan la va guanyar Benzema en el seu moment va ser així, tot i que li haguessin hagut de donar Courtois, però bueno. Llavors, en el fons, un cop ja no la guanya o Messi o Cristiano, s'està definint per això. Què passa aquest any? Que és que el millor jugador de la Champions, el millor jugador del millor equip, és Kvaratskhelia. Kvaratskhelia és de Geòrgia i no juga al Mundial. Llavors queda pràcticament descartat.
0: Exacte.
1: Perquè els anys de Mundial, el millor jugador del Mundial se l'emporta. Què passa? Que Rodri, l'MVP del Mundial, va estar tota la temporada lesionat amb el City. Seria estrany, també.
0: Clar, aquest és el punt. O sigui, que no pots tirar ni per un costat ni per l'altre, i llavors què fas? Mires en general? És que és el que hauríem de... És que,
1: és,
0: en realitat,
1: és complicat,
0: el
1: és complicat.
0: Que hauríem de fer és mirar en general, sempre.
1: És complicat. Clar, però és quin punt per tu té una miqueta més de valor. Hi ha gent que té més valor haver guanyat més títols, que el teu equip hagi sigut el més bo que la resta. Per exemple, a la NBA només es dona a l'MVP si el teu equip ha guanyat la final, per exemple. No? Uh-huh. Encara que el millor jugador de la final perdi, és igual. Li donen a qui l'hagi guanyat. A l'MVP, un dels requeriments és que el teu equip estigui en el top 3. O sigui, hi ha gent que li dona molt de valor a què hagi fet el teu equip.
0: I que és normal, òbviament no li donaràs el millor, o sigui, la pilota d'or a un jugador que literalment no ha guanyat absolutament res, ha quedat dels últims de la seva lliga... Òbviament, no? Sí, sí. Però dins de les persones, jo què sé, dels equips que han arribat a la final o de les seleccions que ha arribat a la, en plan més endavant o així, ostres, en allà jo crec que hi ha molt de suc on es podrien treure jugadors que potser no han guanyat, és el que dèiem, en 90 minuts a vegades les coses donen moltes voltes, sí, sí. I doncs no pots decidir només amb aquells 90 minuts, vale, com que els has guanyat tu, doncs, o sigui, els ha guanyat el teu equip, doncs tens 3 vegades més punts que el de l'altre equip que ha arribat també a la final o a la semifinal i que potser està jugant molt millor.
1: Sí, de fet, aquí la clara comparació, per exemple, és entre Kane i Fabián Ruiz. Kane ha sigut el màxim golejador, ha sigut el botador d'aquest mm-hmm. any, juga a la Lliga Alemanya, va quedar semifinalista de la Champions, va quedar semifinalista del Mundial amb Anglaterra, no ha guanyat cap dels dos títols importants, i en canvi Fabián Ruiz ha guanyat absolutament tot. Ha guanyat Champions, ha guanyat Lliga, va guanyar el Mundial amb Espanya, però no és el millor jugador ni del seu equip ni de la seva selecció.
0: Yeah.
1: I aquest és el punt. Què passa? Que aquí dos dels noms que estan sortint també clarament són Lamine i Mbappé. Lamine, per una banda, no ha guanyat el Mundial, no ha guanyat Champions, és el millor del Barça, però no ha fet el millor dels Mundials. En canvi, Mbappé no ha guanyat absolutament res, però ha sigut màxim golejador de la Lliga, màxim golejador de la Champions i és semifinalista del Mundial. Qui millor que jo per explicar això? Doncs el propi Lamine Yamal, que ha donat aquestes dues possibilitats com a continents a aquesta pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no, pero...
2: ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Cosas muy importantes d'aquest tall, per mi. Ell marca una diferència molt clara entre a qui li donaria a ell i a qui li donaran. I ell diu, jo li donaria al millor jugador del món.
0: Ara, a qui li donaran?
1: No el jugador que més ha guanyat, no el jugador que més gols ha fet, el jugador mm-hmm. que millor juga. I, de fet, acaba el tall dient, això ho sabran els qui miren els partits. No els qui després obren l'app de Footscore per veure qui mm-hmm. ha fet més goles, assistències i no sé què. El qui mira el partit de futbol sap que els millors som Mbappé i jo. Pel meu gust, ell.
0: Sí.
1: I fa també una clara diferència entre el qui jo donaria i el què donaran. Per què? Perquè com es guanya aquesta pilota d'or? Aquesta pilota d'or les guanyen per unes votacions que fa mm-hmm. un representant de cada país.
0: És que...
1: En el cas d'Espanya, aquest representant és José Félix Díaz, que és el director del diari OAS, diari, d'altra banda, clarament madridista, i precisament José Félix Díaz ha fet una entrevista amb Mbappé avui mateix per parlar tant del tema de les samarretes de Ceuta, que no té absolutament res a veure, com precisament d'aquesta pilota d'or. I Mbappé li ha dit això.
4: Mi opinió és que jo penso que puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo quiero que el Balón de Oro vuelva en el Real Madrid, es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas. Y yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero a hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que vota, ¿no?
5: Sí. Así es.
0: Literalment, gent com ell, perquè ell serà qui votarà. O sigui...
1: I Mbappé no és tonto.
0: Home, no.
1: Mbappé li permet fer una entrevista privada de 25 minuts gairebé al diari OAS, precisament a José Félix Díaz, que és qui acabarà votant. Veurem ja quan s'acosti aquesta gala, qui finalment és qui són.
0: Sí. Però bé, hi ha molts altres temes que han estat passant aquests dies, sobretot en quant a polèmiques, i és que una de les coses que més han ressonat aquestes últimes setmanes és el conflicte que ha hagut entre Maika García i el club de natació Sabadell. I és que, bé, Maika va fer unes declaracions fa un parell de setmanes, i el Sabadell després doncs, ha volgut trencar aquest silenci i intentar respondre a aquesta polèmica dient que bueno, ells van actuar dins de la legalitat i que els seus criteris són estrictament esportius. Però anem a fer una petita repassada de què és el que ha passat. Bé, la Maika portava 32 anys vinculada al Sabadell, aconseguint 7 Champions i 70 títols.
1: És una barbaritat.
0: El propi club la considera la millor esportista de la seva història. Però ja per allà el 2025, quan se li acabava el seu contracte, ella va expressar la seva... bueno, que volia ser mare. Llavors, aquí és on entra una mica el conflicte en quant a contracte. I és que... normalment, bueno, segons l'article 6 bis del Reial Decret 1006, per protegir el dret de les dones de ser mares dins l'esport i tot això, doncs hi ha una clàusula, com si diguéssim, que fa allargar un any més el contracte en el cas de que hi hagi un embaràs, un part, bueno, durant una temporada. Vale? Aquí està també una mica el punt on hi ha les diferències d'opinions. I és que el seu contracte original s'acabava el 31 d'agost del 2025. Ella té la seva criatura al setembre del 2025. Llavors, el Club Sabadell ja li havia allargat, però li va allargar un any més aquest contracte fins l'agost del 26, és a dir, fa 20 dies. Què passa? La Maika considera que l'aplicació d'aquesta normativa s'ha d'aplicar després de la maternitat, és a dir, allargant un any més fins al agost del 27. Però, com he dit, el Sabadell no ho interpreta així, interpreta que ja ha donat aquesta... ja ho ha allargat i que no tindria sentit allargar-ho un any més. Llavors, a l'abril d'aquest any, el president del Sabadell, Claudi Martí, li va comunicar a la Maika que no continuaria, que, bueno, segons el club, és una decisió amb criteris exclusivament tècnics i esportius. Eso dicen. Però bé, el 6 de maig es van tornar a reunir i el Sabadell li va oferir com seguir vinculada a l'entitat, però fora de la pràctica esportiva. La Maika va dir que no, en absolut, perquè ella té molt clar que vol seguir practicant aquest esport, vol seguir amb la seva carrera i arribar fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Llavors, aquí és on la Maika no renova aquest contracte amb el Sabadell i se'n va al Sant Andreu, on continuarà aquesta carrera i és on, bueno, quan va fer la seva presentació en aquest nou club, és on va fer les declaracions de per què i com havia marxat del Sabadell. Bueno, aquí hi ha una mica...
1: És molt fort.
0: Sí, la situació és una mica crítica perquè cada un d'ells, bueno, el Maika ha decidit fer una denúncia en el club per com han tractat tot aquest tema, per com han gestionat aquest prolongament del contracte, perquè és això, com que les dates van tan justes, clar, entra dins d'una temporada, però l'embaràs entra dins d'una altra. Llavors, ella ho llegeix d'una manera, el club ho llegeix d'una altra i, bueno, ella havia deixat superclar des de l'inici que ella volia seguir amb la seva carrera com a mínim fins als Jocs Olímpics del 2028. Llavors...
1: És tot.
0: Es crea aquesta situació que, bueno, a poc a poc entenc que a mesura que avanci es anirà veient com es resol, però cadascú pot arribar a les seves pròpies conclusions de potser qui està més en lo cert i qui no? En aquesta situació, qui ha actuat potser millor o algunes coses que potser s'haurien d'haver fet d'una altra manera.
1: Doncs sí, però completament. És un tema que no solem veure, no vam trobar-nos en cap cas com aquest sobre l'any passat i sobretot amb un esportista tan important.
0: Sí,
1: és que no estem parlant només de que és la millor d'un equip, és la millor d'un dels equips més importants i per no dir que és de les millors esportistes del món, o sigui que realment és un cas com prou important com perquè hagi passat desapercebut entre comentes aquest estiu.
0: Sí, han anat sortint notícies, sobretot quan va fer la primera roda de premsa i aquest comunicat, que no sé si és perquè a mi em va sortir o com, però no, aquest comunicat del Sabadell també es va fer prou ressò, perquè, òbviament, doncs, ells també van voler fer les seves declaracions. Però, bueno, el tema de l'embaràs en les esportistes és un tema que a poc s'està intentant aconseguir més drets i més ajudes i intentar afavorir, no?, que puguin ser mares lliurement i poder seguir les seves carreres a posteriori, però tot i així es complica i mira que, ostres, no està tenint fills tampoc super d'hora. No, o sigui, ja els està tenint a mitjans dels 30, que és una edat prou, bueno, actualment és bastant lo normal, però, ostres, no està tampoc tenint-los aquí al 25, que dius ja s'ha allargat la seva carrera tot el que ha pogut i ara ha decidit ser mare. Ostres, doncs li respectes, i tu com a club, que a més a més t'ha aconseguit tots aquests premis,
1: sí, sí,
0: i tot, o sigui, tot aquest reconeixement, lo mínim és seguir-li el contracte un any. És que ja parlareu l'any que ve, però ostres, un any més com a mínim. En fi, bueno, ja es veurà com es resol tot això. I us ho informarem, òbviament.
1: Òbviament. Aquí anirem seguint tota aquesta història. Ara anem a la gran zona una miqueta més, després d'això, perquè anem a parlar del Barça, que ja tocava, ho hem deixat prou pel final, perquè el Barça ha començat aquesta temporada de manera espectacular. I, de fet, la millor manera per intentar-ho entendre el més ràpid possible és obrint una de les noves seccions d'aquesta temporada, que és la nostra base de dades.
6: La base de dades de l'última volta.
0: L'actual... bueno, el Barça és el més golejador dels últims 100 anys, vale?
1: 100
0: actualment,
1: anys,
0: ara mateix, en aquestes 7 jornades que portem de la Lliga.
1: 100 anys. 100 anys, i el Barça més golejador en un inici de temporada és aquest, que ha... estem veient.
0: És una barbaritat. Els de Flick porten 33 gols en els primers 7 partits. La xifra més alta des de... bueno, sí. Des de la temporada de 1926-27, és a dir, fa exactament un segle. La Lliga es va crear el 1929, així que realment no era una Lliga com a tal, però bueno, era això.
1: Sí, però en els 7 primers partits oficials del Barça, el màxim al que s'havia arribat era 34, precisament a la 26-27, però de fa 100 anys.
0: Mm-hmm. L'actual, bueno, és amb una diferència sideral el Barça més golejador de la història, que, bueno, en els primers pocs partits que portem. El 2026... ho estic llegint bé? Crec que sí.
1: Sí, bé, més o menys. O sigui, clar, com hem dit, la Lliga es va crear el 1929.
0: Sí.
1: Per tant, fins llavors estàvem parlant dels 7 primers partits independentment, però en aquesta temporada un d'aquests 7 és el partit de Champions contra el Feyenoord. Llavors, si ens anem a la Lliga...
0: agafem només 6.
1: Si agafem només els 6 partits que ha jugat el Barça a la Lliga des de 1929, que és a dir, a la temporada que es va iniciar, segueix sent igualment el Barça més golejador.
0: Doncs sí, en aquesta temporada en porten 28, el següent és 2011-2012 i 50-51, que en van fer 23... Llavors passem a la temporada 24-25 amb 22 i a la 13-14 també amb aquests 22 gols en els 6 primers partits.
1: Doncs no hi ha millor manera per resumir com està el Barça ara mateix.
0: Doncs sí, el Barça signa un ple de victòries en aquests 7 primers partits de la temporada, per primera vegada des de la Guerra Civil. L'últim 7-7 va ser l'inici de la temporada del 35-36.
1: O sigui, fa més de 90 anys.
0: Una barbaritat.
1: Doncs aquesta, si amb aquestes dades no us ha dit prou de com està el Barça, jo em vull afegir una més, que és que en un d'aquests recitals de gols que va ser el de dimecres contra el Racing, es va lesionar Joan Garcia i va haver de sortir Chesney. Chesney, que és el segon porter, el tercer és Livakovic, també estava a la banqueta, de fet es va veure una escena espectacular en la qual Chesney li deia a Flick, però per què no surt ell?
0: Per què m'estàs fent sortir a mi?
1: Per què m'estàs fent sortir a mi? No, si ves, no ves que està plovent?
0: No ves que l'altre és millor? Deixa'l passar.
1: Doncs efectivament Chesney al cap de pocs minuts es va fer un lío ell sol amb la pilota i va arribar un dels gols del Racing. Sí. I la dada és que si a Livakovic, tercer porter del Barça, li donessin un euro per cada partit en els últims 12 mesos en què ha vist com el porter titular que li anava per davant seu regalava un gol per liar-se amb els peus, ara tindria 3 euros. Que 3 euros és poquet? Doncs potser sí, però és una dada que fa bastanta gràcia i amb 3 euros li dona per una birra i un got a la barra de festa major. O sigui que a mi em sembla una gran oferta. A més, totes 3 a la Lliga, perquè recordem que era segon porter del Girona. O sigui que, realment, doncs mira, 3 euros per l'Ivakovic, que li vindran molt bé.
0: Sí, sí. Bueno, per venir a la festa major de Molins. Però bé, la temporada ha començat també una mica desubicat. Alguns equips que no t'ho esperaries potser estan en la part prou alta de la taula. És veritat que només portem 6 jornades, són molt poques jornades, però tenim a un Deportivo en setena posició.
1: Sí, que ha fet un mercat espectacular, Casador,
0: Aubameyang... un Racing en desena, tenim... Bueno, un Betis tercer, Betis tercer no sorprèn tant, però que hi ha un moviment de taula, un Villarreal 14è, un moviment de taula prou interessant per aquest inici de temporada que a poc anirem comentant al llarg de la temporada.
1: Doncs sí, sembla més espectacular que avui no hem hagut de parlar de Molins. Hem tingut 40 minuts per parlar de tot el que ha passat aquest estiu i encara així hem fet curs. Així que fem un últim repàs a tota l'actualitat que hi ha hagut aquesta setmana.
6: Una última volta a l'actualitat de la setmana.
1: I és que ja està de tornada la Champions d'handbol i el Barça s'ha col·locat primer de grup.
0: Després d'una victòria 39-28 contra Skanderburg i un partit més ajustat ahir amb un 27-28 contra el Montpellier. El Barça aconsegueix un molt bon inici de Champions i un gran posicionament de cara als següents partits a l'octubre.
1: S'ha jugat ja la primera jornada de l'Europa League i els equips espanyols no han tingut gaire bons resultats.
0: El Celta es va enfrontar al Omonia amb una derrota de 1-0 i la Real Sociedad va jugar ahir contra el Bournemouth, suposo, amb un 1-2 prou ajustat però ple de targetes grogues, 6 per ser específics.
1: Eric García ha rebut la primera medalla al mèrit esportiu de Martorell i espera tornar a la seva vila per celebrar la Champions.
0: El jugador del Barça va ser homenatjat ahir al seu poble per la victòria al Mundial, però no es va oblidar del Barça i va dir el següent.
7: Moltes gràcies també del Barça, doncs ojalà la temporada que ve ens podem tornar aquí i podem celebrar molts títols i ojalà podem estar celebrant la Champions. Moltes gràcies.
1: Doncs així ha expressat Eric García aquesta voluntat de tornar a celebrar-ho. Torna, atenció, al supermanager de bàsquet.
0: Doncs sí, l'aplicació de l'ACB per poder gestionar el teu propi equip de bàsquet torna aquesta temporada. El Molins de Bàsquet no s'ha quedat fora d'aquesta notícia i ha creat la seva pròpia lliga per jugadors, entrenadors i familiars del club.
1: I acabem l'actualitat sabent que la setmana que ve hi ha la primera aturada de seleccions d'aquesta temporada i ja sabem la llista de convocats de la selecció espanyola.
0: Sí, finalment amb la baixa de Joan García després de la seva lesió en el partit contra el Racing i amb les principals novetats de Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, Fermín, que no va poder ser convocat al Mundial per lesió, i Huisen.
1: Hausen.
0: Fuà, tio, fatal.

0: Doncs ha començat una nova temporada, tant a l'última volta com al món del futbol, com al món en general, perquè sí, tot i que el sistema capitalitza, catolitzat, teocèntric ens vulgui fer creure que el Nadal és el final de l'any i després ve Reis i els propòsits d'any nou i la cuesta d'enero, tothom sap que realment l'any comença al setembre. Tornada a la feina després d'unes vacances potser massa curtes, amb el burro de torn de l'oficina que diu que necessitava unes vacances de les vacances, Ramon, carinyo, igual el que tu necessitaves és no haver malcriat els teus fills, no unes vacances de les vacances. Amb el pobre influencer que s'ha passat tot l'estiu treballant, i aquest treballant està escrit entre moltes cometes, a tots els festivals d'Espanya, en els que sembla que cada part del cos destapada et fa l'entrada una mica més barata. Igual que tothom, també ha començat el curs pels jugadors del Barça, que cada dia semblen més una classe de primer de batxillerat de l'últim institut que et posaven els teus pares a la llista de selecció i que t'acabava tocant igualment perquè les ràtios de l'educació pública estan pitjor que el vestuari del Madrid en l'aniversari d'Mbappé. I és per això que avui hem decidit fer-vos un petit paral·lelisme entre aquests dos mons i descobrirem quin tipus d'alumne és durant el primer dia de classe, sobretot cada jugador del Barça.
1: Comencem amb Joan García.
0: Joan García és l'alumne tranquil, que no busca protagonista, però que apareix quan tot s'està enfonsant. Se t'ha acabat la tinta del boli a mig examen? Ell en té un de sobres. La calculadora se t'ha mort just quan començava el problema de funcions? Ell te'n porta una altra. Ningú sap que entra a l'examen? Ell té una foto borrosa del full que va penjar el professor fa 3 setmanes. I si tota la classe l'ha liat i ningú vol assumir la culpa, ell aixeca la mà i diu: "He sigut jo, només perquè tots pugueu sortir al pati."
1: Chesney.
0: Chesney és el repetidor que cau bé a tothom. Té 37 anys emocionals, ha repetit 2 vegades, però ningú sap ben bé per què continua allà. El pati fuma d'amagat darrere del gimnàs amb el profe de biologia, li diu jefe al conserge i coneix tots els bars del voltant de l'institut. No porta llibre, no porta llibreta, però si un dia hi ha excursió, ell sap exactament quin bus s'ha d'agafar i on es pot comprar cervesa sense que et demanin el DNI.
1: Eric García.
0: Eric García és el delegat, no hi ha cap tipus de debat aquí, és el nen que el primer dia ja pregunta qui vol ser el seu subdelegat i apunta els noms a la pissarra i diu: "Va, fem-ho fàcil, que després sempre hi ha problemes amb el grup de WhatsApp." Té una carpeta transparent amb els fulls de tutoria, sap quan és la reunió de pares i és l'únic que recorda portar l'autorització signada.
1: Coversí.
0: Coversí és el típic que s'asseu a primera fila amb un estoig desplegable de 3 pisos, retoladors de tots els colors ordenats cromàticament i una llibreta diferent per cada assignatura. El primer dia ja ha subratllat el títol, ha posat la data, ha fet un esquema i ha preguntat si els criteris d'avaluació estan penjats al Classroom.
1: Gerard Martín.
0: És aquell alumne que el primer dia ningú sap ben bé si ha vingut a classe o si només passava per allà. S'asseu al fons, és calladet, discret, intenta no molestar. De cop el professor li pregunta una cosa i ell la respon bé, però ningú sap si ha estat sort o si realment estava escoltant. És el típic que no destaca mai en res concret, però quan falta el company que havia de fer l'exposició, ell surt, improvisa 4 merdes i acaba salvant el grup.
1: Xavi Espar.
0: És el nano que han pujat d'una classe per sota. Tothom pensava: "Pobret, això se li farà gran." El veus entrar el primer dia amb cara de no voler molestar, una motxilla massa grossa, amb pistes d'haver-se confós de curs, i de cop, al cap de 2 setmanes, està contestant bé totes les preguntes, ha fet que hi ha més d'un que el mirava per sobre de l'espatlla, i encara li falta consolidar-se, però encara ha de fer-se fort, i hi haurà dies que se'l notarà el salt, però, mira, el nano s'ha de fer notar.
1: Cancelo.
0: Cancelo és un alumne brillant però molt caòtic, que arriba tard al primer dia, entra sense picar, fa un comentari que fa riure tota la classe i al cap de 10 minuts ja està al despatx del director. Té talent, però treballar amb ell en grup és una experiència de risc. Igual que et pot fer una presentació espectacular sol, pot desaparèixer 3 dies i no presentar-se a l'exposició perquè no encaixa amb la seva moralitat.
1: Rodri.
0: Rodri ve d'un institut privat molt exigent. Al principi no entén com funciona el caos de la pública, mira les cadires coixes, les finestres que no tanquen, el projector que només funciona si li dones un copet al costat, i pensa: "Mira, jo aquí he vingut a estudiar o a sobreviure." Però al cap de 2 dies ja està ordenant fins i tot els mestres, és seriós, estructurat i fiable, i el típic alumne que quan el professor perd el fil, ell li diu en quina diapositiva s'havia quedat.
1: Pedri.
0: Pedri és el nano intel·ligent que està a tot arreu, està al Consell Escolar, a la Secretaria d'Estudiants, a la representació de classe i a sobre no falla ni una prova. Arriba amb els apunts arrugats, el boli mig mossegat i una son que sembla patrimoni immaterial de la humanitat, però després fa l'examen, treu un 9,2 i és aquell que et diu que no ha estudiat res i realment no ha estudiat res, però perquè el seu cervell funciona d'una manera que segur no hauria d'estar regulada per la llei.
1: Gavi.
0: Gavi és el que al minut 2 ja està fora de classe, no sabem ni què ha passat, alguna cosa ha passat segur, algú li ha mogut una cadira, l'ha mirat raro, ha dit alguna frase amb un to que no li ha agradat i de cop Gavi ja està dient: "Tu què has dit, eh?" És intens, noble, estima els seus, però necessita que el tutor li digui cada matí: "Va, vinga, avui intentem acabar a primera hora sense una incidència al Clic Edu." En una excursió és el que probablement ha començat la guerra amb els de l'altre institut que passava per allà.
1: Gordon.
0: Gordon és l'alumne d'intercanvi que cau bé absolutament a tothom, arriba sense entendre gaire res, somriu, diu gràcies amb un accent molt estrany i en dos dies ja té tota la classe ajudant-lo, no sap què és el fuet, no entén per què la gent crida tant quan parla del Barça i segurament confon a Sant Jordi amb Harry Potter, però té molt bona actitud.
1: Adeyemi.
0: Adeyemi és l'alumne d'altres capacitats, l'alumne que ningú acaba d'entendre, és raret, però en el sentit en què tu el veus mirant per la finestra durant tota l'hora, dibuixa fletxes a la taula i fa sorollets amb el boli, penses que no s'està assabentant d'absolutament res, però llavors arriba a l'examen, treu un 10, i no només un 10, sinó que ho ha fet per un camí que el professor no havia contemplat.
1: Rafinha.
0: Rafinha és l'alumne que arriba el primer dia com si fos la setmana d'exàmens el dia següent, té l'agenda nova, carpeta nova, tots els dossiers d'estiu acabats fins l'última coma, és intensíssim, protesta si el professor no li dona la paraula, celebra un 7,5 com si hagués guanyat la Champions i si algú del grup no treballa li fa una mirada que el deixa sense pati. Però és dels que tiren del carro, és el típic que comença el curs qüestionat i acaba sent el que salva el treball final.
1: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal és el popular, el que passa d'estudiar, igualment és dels primers de classe, arriba tard, amb la música posada, sense carpeta, amb un boli que li ha deixat algú i en 15 minuts ha fet més que tots els que estaven a classe. És el primer que es cull en educació física, el que tothom vol tenir al grup de treball i els que els professors intenten renyar sense massa convicció perquè saben que és un nen especial. Aquell alumne que fa molta ràbia perquè sembla que no s'esforci gens, però quan toca exposar, surt, improvisa, riu una estona i treu matrícula d'honor i encara li sobra temps per mirar el mòbil per sota la taula.
1: Hansi Flick.
0: Hansi Flick és el típic profe de plàstica que tothom estima, però que et fa treballar com no has treballat mai. El primer dia sembla tranquil, proper, una mica místic, fins i tot, com si vingués de fer ceràmica i llegir Ausias Marc sota l'olivera del pati. Però després et posa un projecte final de trimestre que inclou esbós, memòria escrita, presentació oral, maqueta, reflexió personal i autoavaluació. No et dona ni un moment per respirar, et fa repetir, retallar, enganxar, tornar a començar i justificar per què has posat aquell color. I tu, mentre ho fas, el vols denunciar directament al Departament d'Educació, però quan acabes, mires el treball i penses, hòstia, probablement mai havia fet una cosa tan currada.

0: Va, tornem als esports de la vila, perquè aquests dies comença la majoria de partits dels equips de Molins, així que anem a fer una última volta perquè ens espera aquest cap de setmana.
1: I començarem per casa nostra amb el Molins de futbol masculí, que jugarà diumenge a 12:15 contra el Planadeu en allà.
0: I demà l'Atlètic Ingresa A jugarà contra el Can Parellada a 16:45 i el B jugarà diumenge a 18:00 contra els de la Ciutat Cooperativa.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà demà a 18:00 contra l'Igualada en un complicat desplaçament al complex esportiu Les Comes.
0: I el sènior femení A jugarà dissabte a 19:00 contra les vigents campiones de la Lliga Or amb un primer partit molt exigent.
1: El Barça comença aquest cap de setmana la Supercopa de bàsquet amb un partit contra el València demà a 9:00 PM.
0: I pel que fa a la Lliga, el Barça jugarà demà dissabte a 9:00 PM contra el Sevilla, en el que, com hem dit, és l'últim partit abans d'aquesta aturada de seleccions. Està pendent encara la titularitat de Joan García arran de la... aquesta lesió que va tenir el Racing. Va ser una lesió tontíssima.
1: Tontíssima. Va ser una relliscada per la pluja, a més, fora del camp, ja.
0: Sí. O sigui, estava anant a buscar una pilota a l'última jugada de la primera part. I, de fet, passa una cosa al Camp Nou, que tota la gespa és increïble, el drenatge és espectacular, va ploure com mai
1: anava
0: fluidíssima. Però la part ja del final del camp, la que toca amb les tanques, és gespa artificial. És... pràcticament per fer bonic, diguem així. I clar, al fer el canvi de la gespa natural a la gespa artificial és on Joan García va relliscar. I aquí va relliscar, va notar alguna cosa al genoll, no se la va jugar i va marxar del camp i és quan va entrar el Chesney.
1: Molt bona decisió per part seva, dir no me la jugo per ser un cast. I mira, total, tenim dos esporters més que poden entrar.
0: S'ha de dir, el dia següent en el periodisme esportiu va ser molt divertit, perquè els periodistes van fer un dia més de periodisme del bo, i en un mateix matí es va dir, des de diaris diferents, que Joan García s'havia lesionat 3 setmanes, va dir la gent de l'Esport 3, es va dir, d'altra banda, que Joan García no estava lesionat, que només tenia molèsties i prou, i es va dir que Joan García sí que s'havia lesionat, però que en una... Que efectivament no jugaria el partit contra el Sevilla, però que podria arribar a ser convocat per la selecció en un mateix matí.
1: I d'on treu la informació aquesta gent? Aquí perquè ja, clarament aquí ja. Cadascú té una font totalment diferent, eh?
0: Però finalment el Barça ha confirmat que efectivament no té cap lesió, que sí que té molèsties, la molèstia específica concreta té un nom, no te la sé dir, i que és dubte pel partit contra el Sevilla. Tot i així, com hem dit al principi, no en viatjarà amb la selecció. Al seu lloc, de fet, entra el porter de l'Inter, porter que és espanyol també, que va fer una gran actuació en el primer partit de Champions contra el Madrid. Gran actuació entre cometes, perquè la primera part es va menjar un gol. Torna a passar, no hem parlat d'aquell partit de Champions, però torna a passar això que els porters se'ls oblida com jugar contra el Madrid.
1: Sí, és l'equip, casualment.
0: És l'equip, si no m'ha recordat el número exacte, és l'equip amb més errors del porter a favor seu, amb més del doble respecte al segon.
1: Sí,
0: o sigui, estem parlant de que, si no m'equivoco, els números són com 24 al Madrid, 12 al següent. És una cosa espectacular. Els dos gols del Madrid venen per un error de la defensa i per un error del porter, que és bastant boig. Però sí que és veritat que tota la segona part va fer un partidàs i serà el tercer porter en aquesta convocatòria de la selecció. Fins ara el porter era Sommer, que va fer el partit de la seva vida a les semifinals contra el Barça, i que ara està sent un dels porters més criticats del món perquè no ha tornat a jugar un partit. No és només un partit com el que va fer en aquelles semifinals, és que no ha tornat a fer un bon partit des de llavors. Ell, efectivament, va vendre la seva ànima al diable
1: durant aquell partit,
0: perquè si no s'explica això de cap manera.
1: Però bé, d'aquí 5 minuts exactes comença el partit de l'Espanyol Elx. Així que, bueno, fem una petita... prèvia d'aquest partit.
2: La Lliga juga a l'última volta.
0: Doncs sí, estrenem secció aquests últims 4 minuts que queden de programa, perquè amb el canvi d'horari de l'última volta ens passa això de que just quan acabem nosaltres comença la Lliga. Sí. I hi ha ganetes de parlar d'aquests partits, perquè sempre parlem molt del Barça, parlem del Madrid, que tindrà un derbi aquest cap de setmana, i mai parlem del més pròxim, del que tindrem absolutament ja, que serà apagar la ràdio i encendre la tele. I avui, de fet, comença la jornada a l'Espanyol.
1: Cosa que és un bon punt, no? Podem parlar dels equips catalans. Però bé, en aquesta temporada de Lliga, només el Celta, el Màlaga i l'Elx no han guanyat encara cap partit, així que posa a l'Espanyol, suposadament, en una certa avantatge.
0: Doncs sí, de fet, s'ha de dir, per això s'ha de matitzar, l'Elx, que ara mateix va últim a la classificació, ha jugat tant contra Barça com contra Madrid. De fet, el Barça li va fotre un 0-5 a la primera jornada, llavors això el té una mica condicionat, però sí que és veritat que amb el canvi d'entrenador no estan acabant encara de trobar-s'hi. Contra el Barça van fer un partit digne al principi, i l'exemple més clar, de fet, és en l'últim partit contra el Real Madrid, en una primera part en la que van marxar perdent 2-0 i que es van arribar a posar 2-2, van empatar durant la segona part, molt bona segona part de l'Elx, que es va passar una miqueta de frenada i es van veure superiors al Real Madrid i van seguir atacant amb el 2-2, van buscar els 3 punts i això els va acabar condemnant, perquè a l'últim minut va aparèixer Carlos Despí per fer el 2-3, i d'aquesta manera l'Elx, que estava a punt d'aconseguir un puntet contra el Madrid, precisament el seu primer de... no era el seu primer empat, però estava a punt de sumar un puntet, es va quedar finalment sense.
1: Una pena. Però bueno, de fet, curiosament, a l'Espanyol li va passar exactament el mateix en el partit contra els blancs, també amb un gol de Carlos Despí en l'últim minut.
0: Sí, de fet, és això, els hi ha salvat 6 punts, 4, de fet, si contem que haguessin quedat empats, sinó 4 punts del Madrid els hi ha salvat Carlos Despí, i són precisament els del partit contra l'Espanyol i contra l'Elx. Així que serà partit interessant. Serà partit interessant de veure, de fet, perquè l'Espanyol presenta una mica de canvis a l'alineació, i és que sortirà de titular Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, un dels fitxatges més importants de l'Espanyol aquesta temporada, i encara no havia jugat de titular, sortirà per banda esquerra de l'atac i torna a Edu Expósito. L'Espanyol, que ve de perdre contra el Rayo, va notar moltíssim la falta d'Edu Expósito, sobretot a la primera part, una primera part que hagués pogut acabar perfectament 0-4, i va acabar finalment 0-2, 2-1 va acabar finalment el partit, i en el que clarament l'Espanyol no va tenir el control del partit en cap moment, i això en gran part passa per les botes d'Edu Expósito. Veurem com li va la tornada dels jugadors més importants a l'equip català, i com li va aquest debut com a titular a Brian Zaragoza, que a la Lliga ja ha demostrat molt de nivell. A la seva aventura per Alemanya no li va anar tan bé.
1: Però bé, tanquem aquesta petita prèvia del partit i així tanquem una altra setmana. I divendres vinent, a les 8, tornem amb una nova última volta.
0: Òbviament, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero. I això ha estat l'última volta.
0: Veiem la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Centenars de persones s'han manifestat aquesta tarda contra un acte de Vox al barri de la Marina de Barcelona. Els antifeixistes s'han trobat a la plaça Cerdà a partir de les 6 de la tarda, una hora abans de la convocatòria de Vox a la plaça la Marina de Sants. Els activistes han començat a caminar en direcció al míting de Vox, tot cridant consignes en contra com ni un pas enrere o fora Vox dels nostres barris. Un cordó policial de grans dimensions ha evitat que la manifestació pogués arribar al lloc on finalment s'ha celebrat l'acte d'extrema dreta. I canviem de tema perquè el Terres Travel Festival ha posat el punt final a la desena edició amb una gala celebrada als Jardins del Príncep de Tortosa. Dues coproduccions d'aquesta casa han estat guardonades en guanyar el certamen. Són Perspectives, una manera de viure, que ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi de la UNESCO per fomentar el respecte entre cultures. Canal T, Blanca Carol.
2: Dos documentals coproduïts per la xarxa han estat reconeguts en la desena edició del Terres Travel Festival. Perspectives, una manera de viure, ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el guardó de la UNESCO al millor audiovisual per fomentar el respecte entre cultures. Jordi Sacristán és el director de Canalla, el Pom de Dalt, i el productor executiu de Perspectives, una manera de viure.
3: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no?
2: Els dos premis s'han lliurat este divendres durant la gala de clausura del festival als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Enhorabona als premiats. I al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva. Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de la menopausa, com l'estradiol, que es prediu per pal·liar els efectes de sufocacions, osteoporosi o sequedat. Aquesta problemàtica porta mesos ja i l'Agència Espanyola del Medicament manté l'avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comença i a reprendre's al novembre. Això sí, ja ho diuen, es normalitzarà cap al 2027.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista,

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Un espai per compartir, aprendre i riure. Perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
2: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, a la feina, fent veure que us agrada tornar a la rutina o simplement intentant sobreviure a la vostra pròpia ment.
1: Avui venim a parlar d'una cosa que tots tenim.
0: Una casa?
1: No.
0: Un compte bancari buit, per exemple?
1: Tampoc.
0: Problemes?
1: Sí, sí, això sí.
0: Vale, doncs perfecte. Anem bé, no? Si són problemes.
1: Sí, però avui parlarem d'una cosa que ens acompanya les 24 hores del dia.
0: Una cosa que no podem apagar.
1: Que no podem posar en mode avió.
0: Que no podem deixar fora de casa.
1: I que encara intentem ignorar-la.
0: I que si ho fem, continua allà.
1: De vegades ens fa prendre decisions.
0: Prendre decisions. De vegades ens fa dir coses que després pensem. Però jo per què he dit això?
1: De vegades ens fa plorar per una cosa que ni nosaltres entenem.
0: I de vegades ens convenç que alguna cosa terrible està a punt de passar.
1: Quan en realitat només ens han deixat el vist.
0: Que també és terrible.
1: Sí. Avui entrarem en un lloc on probablement no voldríeu deixar-nos entrar.
0: Perquè hi ha coses que passen més enllà, no? Dins del que expliquem a ningú. O sigui, van més enllà.
1: Sí. Records.
0: Pensaments.
1: Inseguretats.
0: Expectatives.
1: Por.
0: Alegria.
1: Ràbia.
0: Tristesa.
1: I moltes coses que ni tan sols sabem posar-los al nom.
0: Perquè potser el més estrany de ser humans
1: és que passem tota la vida intentant entendre què ens passa.
0: I tot i això,
1: ningú ens ha donat mai el manual d'instruccions.
0: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
1: I jo la Neus.
0: Neus,
1: digue'm.
0: Avui crec que tenim un meló una mica diferent.
1: Per què avui no obrirem un meló?
0: Entrarem dins d'un cap.
1: Avui parlarem de
0: Inside Out.
1: Molt bo.

0: emocions que sentim estan aquí per fer-nos sentir bé. Algunes estan aquí per protegir-nos,
1: d'altres per avisar-nos.
0: I altres simplement necessiten que les deixem existir.
1: Perquè què passa quan intentem ser feliços tot el temps?
0: I què passa quan ens passem la vida intentant evitar sentir allò que no ens agrada?
1: Perquè... per què no? Què passa quan deixem de ser nosaltres mateixos? Per què tenim por de no agradar? Això és el que intentarem descobrir avui.
0: I vosaltres, oients, pregunta com cada setmana, si poguéssiu entrar ara mateix dins del vostre cap, quina emoció creieu que estaria manant en aquest moment, per exemple?
2: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
1: Si penseu que Inside Out és simplement una pel·lícula infantil...
0: Espereu.
1: Perquè avui tenim 6 coses que potser us faran mirar-la d'una manera diferent.
0: Exacte, aquí comença.
1: Comença jo?
0: Com vulguis.
1: Sí?
0: Vale,
1: venga,
0: tu mateixa. Va.
1: La tristesa no és l'enemiga. A la primera pel·lícula, Alegria passa bona part de la història intentant evitar que Tristesa interfereixi a la vida de la Riley. A veure, fica una mica en context,
0: sí,
1: també, no?
0: La protagonista es diu Riley.
1: Vale.
0: Bueno, Riley, no?
1: Riley, sí. I dintre el seu cap estan les seves emocions.
0: Que ja parlarem d'elles.
1: Que són l'alegria, la tristesa, la ira...
0: Hi ha moltes.
1: Moltes.
0: A la segona pel·lícula entren moltes més. O sigui que ja en parlarem d'això en profunditat més endavant.
1: Sí, però sí, perquè ens fiquin...
0: Exacte. La Riley és la que sent totes aquestes, o sigui, totes aquestes emocions, no?
1: Sí. Però una de les idees centrals de la pel·lícula és precisament la tristesa, que té una funció. Quan la Riley pateix, necessita poder expressar-ho i connectar amb els altres. I la pel·lícula converteix una emoció que sovint intentem evitar en una peça necessària del sistema.
0: Exacte, és que moltes vegades pensem que la tristesa l'hem d'evitar, no? Ja ho parlarem.
1: Sí.
0: Però la tristesa crec que és imprescindible en el món dels humans, perquè si no hi hagués tristesa, jo crec que estaríem una mica cucus. Vale.
1: Bueno, si faltés alguna emoció directament.
0: Exacte. Vale. Les emocions, jo porto, les emocions no funcionen com un top 5. O sigui, no hi ha una més important que l'altra, ni una que estigui al top 1, ni l'altra que... O sigui, no. De fet, no funcionen així. Vale? És impossible. No crec que funcionin mai així. Pixar va explicar que per la primera pel·lícula, no?, d'Inside Out, van simplificar el món emocional de Riley perquè hi havia massa complexitat per explicar-la tota. I vam ficar aquestes emocions, però segur que hi ha un món molt més
1: clar,
0: gran.
1: Clar, vam posar molt poc, les com...
0: Les més típiques, o sigui, les més típiques de les quals tothom vas a teràpia i diuen com et sents avui, doncs em sento trista, em sento amb ansietat. Són les típiques que recorrem, o sigui, els humans, no, recorrim a explicar que patim, no? O sigui, no...
1: I a la segona pel·lícula ja van anar entrant d'altres.
0: Exacte, per exemple, Soberbia potser no et surt tan fàcilment com, per exemple, Ràbia, per exemple. Així, per fer un exemple així, bastant a grosso modo. I això és important perquè Inside Out 2 amplia el sistema amb ansietat, enveja, ennui, que ennui es diu així, ¿vale?, perquè empaca, diguéssim, engloba l'apatia, l'avorriment, el desinterès, no? I també parlarem d'una altra figura molt important, que és la vergonya. Vale. Això ens recorda una cosa molt humana, no? Que no tenim només 5 maneres de sentir, podem sentir coses contradictòries alhora i que potser puc estar trista i cabrejada alhora, no? Que les emocions, lo guai de les emocions és que no van per separat, sinó que poden anar
1: de la mà.
0: Moltes gràcies, Neus. Això és el que volia dir. Proseguim.
1: La memòria no és caixa forta.
0: Vale. Què ens vols dir amb això?
1: A la pel·lícula els records són representats com a boles de colors.
0: Preciós, m'encanta.
1: Sí, és molt bonic. Però el més interessant és que un mateix record pot anar canviant de color. O sigui, no sempre serà vermell. Pot ser vermell, lila, en plan... Perquè cada emoció de la pel·lícula té un color.
0: Sí. Ja ho parlarem també, això.
1: Que
0: però que els colors es relacionen, o sigui, van de la mà amb una emoció concreta.
1: Ai, amb un color.
0: No, els colors... ho he barrejat.
1: No,
0: els colors
1: barrejat.
0: Van de la mà conjuntament amb un... Bueno, amb una emoció concreta.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Això, llavors, cada record pot anar canviant de color, és a dir, de sentiment, no? Un record que abans ens feia feliços pot adquirir aquesta tristesa anys després, per exemple. I això té molt de sentit com a metàfora. El significat que donem a una experiència pot canviar amb nosaltres.
0: Té tot el sentit del món, perquè si jo, per exemple, vaig de petita, jo què sé, ara m'ha vingut a Disney amb el... amb

0: meva mare, per exemple, doncs potser aquesta cosa de dir me'n vaig a Disney i en aquella temporada jo em sentia que estava com molt feliç, no? Que deia, ostres, me'n vaig a Disney amb la meva mare, no he estat mai, no? I allò, hi havia una alegria i també una certa vergonya, no? De com seran les coses, de com em, saps? De com em comunicaré amb l'hotel o com em comunicaré... Tot, sí, moltes emocions, però són més aviat positives. Ara, vaig tornar a Disney fa pocs anys, per exemple, i va ser un trajecte totalment diferent, totalment diferent. Vale, jo prossegueixo... O sigui, que té tot el sentit del món, allò de la caixa forta. Vale, prossegueixo al següent punt. La segona pel·lícula no va només d'ansietat, perquè què passa? Van treure la segona pel·lícula i tothom pensa que el protagonisme... O sigui, l'emoció protagonista és la de color taronja, la de l'ansietat. Perquè en els humans pues, ens preocupa molt aquest tema, no? Però sí que és veritat que no, hi ha molt més món que aquesta ansietat, no? Quan apareix ansietat sembla que sigui la gran enemiga de la Riley, no? Però Pixar la descriu com una emoció que intenta preparar a Riley pels possibles perills i sobretot ajudar-la a encaixar socialment.
1: Clar, és que també a la segona pel·lícula apareixen més emocions perquè la protagonista al final ha crescut, ja no és una nena com en la primera pel·lícula, sinó que ara passa a ser un adolescent.
0: Efectivament.
1: I aquí és com ella també descobreix altres emocions.
0: Veu que amb les de la primera pel·lícula no té suficient. I les emocions de la primera pel·lícula veuen que no són suficients per ajudar a Riley. És que em costa dir...
1: És igual, rai, la protagonista.
0: O sigui, el problema no és necessàriament que existeixi l'ansietat, el problema apareix quan pren el control de la situació, no? O sigui, i aquí tenim una pregunta molt potent. Quan una emoció intenta protegir-nos, en quin moment comença a controlar-nos, no? Molt bona pregunta.
1: Molt bo.
0: Home...
1: Segueixo. El jo també es pot construir a partir del que pensem que els altres pensen de nosaltres.
0: Vale.
1: Vale. A Inside Out 2, Riley construeix progressivament un sentit de qui és ella. I això és molt interessant perquè l'adolescència porta una pregunta que probablement no desapareix mai del tot. Mm-hmm. Qui sóc? Però també, qui he de ser perquè els altres m'acceptin? Mm. I aquestes dues preguntes no sempre tenen la mateixa resposta.
0: És que clar. Que interessant, aquesta pel·lícula, si no l'heu vist, l'heu de veure, eh?
1: Sí.
0: Bueno, les dues. Són imprescindibles les dues.
1: I crec
0: dues.
1: Que, de fet, han tret també una sèrie, una petita sèrie a Disney.
0: Pues no
1: a
0: sabia.
1: Netflix, no, a Disney.
0: No ho sabia.
1: Pues ja fa temps. Jo no l'he vist, però la volia veure.
0: Doncs pues l'haurem de veure.
1: I tant.
0: Vale, jo porto, com a últim tema, per fer el tancament de radar, porto el cervell de les habitacions... No, no. El cervell no té un quadre de comandament com el de la Riley. Que això... Ah? Veient la pel·lícula, cuidado. No ens pensem aquí que tenim un mando també, no? Amb el qual podem dominar i fer el que vulguem, no? O sigui, aquesta és una de les coses que cal recordar. Inside Out no és una representació científica literal del cervell. És una metàfora, vale? Pixar mateix explica que van parlar amb psicòlegs i experts sobre el cervell adolescent per desenvolupar la segona pel·lícula. Però el món de les emocions és una construcció narrativa i potser aquesta és la gràcia, no? Que no cal que sigui literal perquè ens faci reconèixer-nos nosaltres mateixos.
1: I després de tot això...
0: Crec que ja podem obrir el meló. Doncs ara sí, obrim el meló!
2: Obrim el meló.
0: Ui, aquest meló és enorme. M'encanta. No. Jo que em curro aquesta entrada d'obrir el meló i em fico el... Quina... De veritat, eh? Aviam, gràcies. Sí, gràcies.
1: És que s'ha equivocat de botó.
0: Gràcies, David. Aquest meló és enorme, vale? Perquè Inside Out parla d'una nena...
1: Sí, però en realitat parla de tots nosaltres.
0: I començarem obrint el meló dient de què van realment les dues pel·lícules, perquè us situeu, vale, en tot el meló melonet que obrirem a continuació.
1: Sí? Perquè
0: és un meló de temporada molt dolç i molt gran.
1: Comencem pel principi.
0: Vale.
1: Vinga.
0: Comencem.
1: Vale. Riley, que és la protagonista, és una nena que viu amb els seus pares i que té una infància bastant feliç. Fins que la seva família es trasllada de Minnesota a San Francisco.
0: Vale.
1: Vale.
0: Sí, és com que estava a sota i ha pujat.
1: No, mec.
0: Mec. Perdó, perdó.
1: Gràcies.
0: Vale, i aquí comença el caos, vale? O sigui, nova casa, nova escola, nova ciutat, nous amics i una vida completament diferent.
1: Uh-huh. I nosaltres veiem què passa dins del seu cap. Allà hi ha el que a la pel·lícula anomena el quartel...
0: Quartel general, sí, podríem dir-ho, no? Que
1: és on viuen les cinc emocions de la primera pel·lícula, uh-huh, que és alegria, tristesa, ràbia, por. I... Ah, i fàstic.
0: Ah, dic...
1: Estava veient fantàstic i dic, no, fàstic. I el fàstic.
0: I aquí vale, ja sí, tenim sí, una primera cosa interessant. Pixar no ens diu que Riley tingui aquestes emocions, ens les converteix en personatges. O sigui que ja no és una emoció que no parla i que no té vida, no? Llavors ens porta aquests personatges, no? Que cada personatge és una emoció diferent perquè mm-hmm, nosaltres puguem veure una cosa que a la vida real no podem veure, que és que està passant dins... Què és el que carai està passant dins d'una persona, no?
1: Exacte.
0: A mi m'encantaria treure del meu cervell les emocions i veure-les amb humanets i que... Igual, m'agradaria molt.
1: Comencem per l'alegria.
0: Comencem, sí, vale, perquè si no...
1: Sí. El perill de voler estar bé sempre.
0: Vale.
1: Vale. L'alegria és de la pel·lícula, és de color groc.
0: Sí.
1: Vale, llum, energia, optimisme, moviment...
0: És probablement l'emoció que més ens ha ensenyat a buscar, del plan, sigues feliç, somriu, gaudeix, pensa en positiu, manifesta... I sí, està bé, o sigui, està bé, és meravellós. Manifestar és meravellós. Però què passa quan convertim estar bé en una obligació?
1: Ah.
0: Cuidado, eh?
1: Clar, el problema és que arriba un moment en què protegir-la, perquè aquesta emoció, l'alegria, el que fa com el seu paper és protegir-la de que no entri tristesa, ni ira, ni res. Això, que arriba el moment en què protegir-la significa no deixar-la sentir.
0: I, de fet, alegria, si no recordo malament, és el personatge més dominant de dir jo vull controlar tots els mandos perquè no vull que cap emoció de les que no són alegria domini aquest control. Vull dir que... Uh-huh. Té una força i una tensió al cos que jo dic que aquesta alegria jo crec que aniria al fisio durant 2 anys sencers. A vegades pensem que ajudar algú és aconseguir que deixi de plorar, no? Quan potser ajudar-la és seure al seu costat mentre es plora.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Llavors, per acabar amb alegria, vale, posarem una cançó que és l'energia d'alegria. Recuperar forces, avançar i tornar a connectar amb nosaltres mateixos. Però podem jugar amb una pregunta. Està bé? És sempre la solució? I per això deixem la cançó Good as Hill de Lizzo.

0: tema.
1: Proseguim amb tristesa.
0: Tristesa,
1: la que semblava inútil i acaba sent imprescindible.
0: Tristesa, en aquesta pel·lícula, és de color blau. M'encanta el color blau. M'encanta, i per això m'encanta la tristesa. Què més podríem dir? Pues que una de les emocions més importants de tota la pel·lícula. Perquè durant bona part de la història, Alegria pensa que tristesa és un problema.
1: I al final descobrim que tristesa era la part de la part de la solució, perquè la Riley necessita expressar que no està bé.
0: Igual que els humans.
1: Exacte.
0: Clar,
1: és que és humana.
0: Hauríem de, exacte. Però no deixa de ser una pel·lícula.
1: Sí.
0: Però sí, sentim-nos identificats, si us plau.
1: Exacte. Necessita que els seus pares entenguin què li passa i necessita poder dir, ho estic passant malament. I aquí hi ha una cosa molt humana. No sempre volem solucionar el que sentim.
0: Exacte. I
1: anirem ara posarem, ràpides, perquè
0: sí,
1: si no...
0: anirem ràpides perquè si no no dona temps a tot. Ara posarem una cançó que parla directament d'aquests moments en els que tot ens pesa com massa, no? Encaixa amb aquesta idea de que sentir-se trista, no, forma part de ser humà i no tenim per què amagar-ho. I aquesta cançó és Everybody Hurts, de Rem.

0: Aquesta cançó a mi em trenca tots els esquemes. De veritat, m'aporta tristesa. O sigui, és que és tan... Però és tan brutal. Vale, proseguim. Venim amb una que a mi m'agrada també molt. Ràbia.
1: A mi em fa quan... molta gràcia.
0: És molt, és molt graciós, el personatge de Ràbia. Quan enfadar-se també és posar un límit. Cuidado. En aquest cas, la pel·lícula és vermell, no? Explosiu i intens. De fet, és el que més energia jo crec que té, a part d'alegria. Mm-hmm. Vale? Alegria destaca per l'energia, però és positiva. Aquest destaca per l'energia, però en plan full negativa. Molt negativa. Vale? Què més podem dir de Ràbia?
1: Que té una funció molt concreta dins la pel·lícula, mm-hmm. no? Que és que la Riley no senti que la tracten injustament. Ens ha ensenyat que enfadar-nos no està malament, però la ràbia també pot dir això no m'agrada, això no és just, aquí hi ha un límit.
0: Exacte, o sigui, el problema no és sentir ràbia, el problema és que, o sigui, què és el que fem amb ella, no?
1: Exacte.
0: I en aquesta pel·lícula ràbia es posa molt, no? I vol defensar, li han fet alguna cosa a Riley, doncs jo em poso davant i foto un cop de puny. Doncs no, potser al final no cal arribar a aquest extrem, no? Mm-hmm. Potser podem plantejar un límit i aquest límit fer que entenguin i vegin la nostra ràbia però no acabar perjudicant els altres ni a nosaltres amb les nostres accions mal fetes.
1: Exacte.
0: O sigui, no barrejar la ràbia amb l'agressivitat, per mm-hmm. exemple. I que, què és el que deia? Sí, que podem utilitzar sí. la ràbia doncs, per posar un límit o per destruir-ho tot, que al final és millor ficar el límit que no destruir-ho tot, penso jo. Però a vegades també cal que el got s'ompli d'aigua, que vesi i explotem tot perquè al final som humans també, quan explotem. I diem, esto ya está. M'explico?
1: Cançó. Canvi de cançó.
0: Aquesta cançó, bueno, a mi m'agrada molt, de fet. Vale? És una cançó que, bueno, al final, és com una versió d'aquesta ràbia, no? Que és molt més divertida i descarada. O sigui, podríem dir que fins i tot un punt de te vacilo, no? És el moment de m'has fet mal, però jo no penso permetre que em controlis. So what? The Pink.

0: venim amb la por. Amb la por, que és inevitable sentir por.
1: L'emoció que sempre imagina el pitjor.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Aquest por, o sigui, aquesta por, no? I la seva feina és evitar que Riley faci coses perilloses. Por, podríem dir que és aquell amic que abans de sortir de casa et diu: has agafat les claus? Has apagat el forn? Has mirat el temps? I si passa alguna cosa? Podria ser la por de... I si em passa algú estant sol a casa? Mil preguntes que ens fem, que a vegades al final, realment, a vegades no, és la realitat, surten del nostre cap perjudicant-nos, no?, d'alguna manera.
1: A la pel·lícula és el color lila.
0: Sí.
1: Que no ho havíem dit. Sense por faríem coses que... sense, o sigui, farien coses sense valorar les conseqüències.
0: Exacte. O sigui, és com al final el problema arriba quan la por passa de protegir-nos a impedir-nos viure, no?
1: Exacte.
0: Tu pots tenir por, és supersà, jo crec que és superpositiu tenir por a la vida, no? Perquè si no, què seria sense... què seríem sense les emocions, no?
1: Totes les emocions són necessàries.
0: Exacte. Però sí que és veritat que si rossa el fet de, d'extrem negatiu, millor rebaixar-ho.
1: No ho has dit encara en aquests dos programes, eh?
0: El què?
1: Els extrems no són bons.
0: La virtut està en el centre. És veritat. No ho he dit. Vale, com que estem anant per emocions, però anem al gra, vale, per poder tocar-les totes, portem una cançó aquí que m'agrada molt, que parla d'intentar ajudar algú, no? I no saber com fer-ho. O sigui, pot relacionar-se amb la por de perdre una persona important, que a la Riley també això passa, no? Perdre un lloc, canviar de ciutat, canviar d'escola, canviar d'amics, i no saber què, o sigui, com fer-ho, no, per poder evitar això. I aquesta cançó és How to Save a Life, de The Fray.

0: Anem amb Fàstic.
1: L'última emoció del primer...
0: Exacte.
1: De la primera pel·lícula.
0: Efectivament. Fàstic, que no només és quin fàstic, sinó que té moltes altres coses, vale? De quin color és aquest fàstic? És verda, té tot el sentit del món. És relacionat amb el vòmit, per exemple. Exacte. Perdó, és que és literal.
1: Els emoticonos.
0: Els emoticonos de vomitar.
1: Sí. És la més fina, la que mira alguna cosa i diu no.
0: O sigui, al final té com una funció molt més interessant del que sembla.
1: Exacte.
0: No? Perquè jo veig Fàstic i dic, és la menys interessant de totes. Però no, perquè la pel·lícula protegeix a Riley de coses que podrien ser prejudicials. O sigui, tant físicament com socialment. O sigui, Pixar descriu Fàstic com una mena de filtre davant d'allò que pot ser desagradable o socialment inadequat. No? O sigui, és aquella veu interior que diu, això no va amb mi.
1: Sí, però també pot ser molt necessària, no, al final, perquè tenir clar, o sigui, s'ha de tenir com criteri i tenir clar el que vols i el que no.
0: Exacte. Sí, és una, jo crec que és una emoció en aquesta pel·lícula que no predomina... O sigui, penso que parlem molt de tristesa, de ràbia i d'alegria, però de fàstic no. I trobo que el fàstic també és molt important, perquè també hi ha coses que ens diuen les persones, no? O que sentim, o quan mengem, o qualsevol situació que ens produeix aquest fàstic que fa que sigui més complicat. Per fàstic hem escollit una cançó. Neus, quina és?
1: Hem escollit una cançó que aquí la utilitzarem com a símbol d'autonomia i d'aprendre a no necessitar l'aprovació dels altres per saber què vols.
0: Exacte, en relació al fàstic.
1: És de Miley Cyrus, és Flowers.
0: Exacte, la coneixeu tots.

0: I ara, per situar-vos, vale? Això ho podríem haver fet al principi, però ens agrada ficar-ho aquí al mig.
1: Bueno.
0: És la unió de les dues pel·lícules. Arribem al gran meló, que són els colors, no?
1: Sí.
0: Perquè cada emoció té un color,
1: sí,
0: com estem dient. Els colors no són una classificació científica universal de les emocions, vale? Són una eina visual de la pel·lícula, vale? Que serveix a identificar-ho com a tal, però és una eina brutal perquè ens permet veure immediatament què està passant.
1: Exacte, és la mateixa estètica dels personatges, no? Que fa que puguem reconèixer immediatament què és el que està passant dins de la Riley.
0: Uh-huh.
1: Pixar va treballar específicament el disseny visual de les emocions originals i de les noves per mantenir aquesta identificació visual.
0: I quan pensàvem que ja ho teníem tot controlat,
1: Riley es va fer adolescent.
0: I el cervell diu, cervell, ostres, em costa molt aquesta paraula, per favor. El cervell diu, perfecte, afegim complicacions.
1: I tant, i apareixen noves emocions.
0: Ansietat.
1: Vergonya.
0: Enveja.
1: I ennui.
0: Efectivament. I aquí passa una cosa molt interessant, que les emocions antigues pensaven que ja sabien com funcionava Riley, mm-hmm, no? I el seu, com vivia ella, no? Però ara tot canvia, perquè Riley ja no només es pregunta què sento, sinó que ara comença a preguntar-se qui sóc, i aquesta pregunta ho canvia tot.
1: Exacte. Comencem amb l'ansietat, que és la gran protagonista.
0: Exacte. Tot i que jo penso que hauríem de baixar-li una mica el protagonisme, perquè les altres també són molt potents. De quin color és?
1: És de color taronja.
0: Taronja.
1: I és probablement l'emoció que més protagonisme té a la segona part de la pel·lícula.
0: Efectivament. O sigui, Pixar explica que l'ansietat està obsessionada en preparar Riley per qualsevol possible problema i en aconseguir que encaixi amb els seus companys.
1: Exacte. No és una villana,
0: uh-huh,
1: no?
0: No volem que sigui.
1: No vol destruir a la protagonista, sinó que la vol protegir. I vol que no s'equivoqui, vol que sigui acceptada, vol que li vagi bé i vol anticipar-ho tot.
0: O sigui, el problema, jo crec, en general, de que tot el que tu deies, Neus, de que vol això, vol l'altre, vol l'altre, el problema és que no sap parar.
1: Mm-hmm.
0: I com que no sap parar,
1: i ens ansietat. Adonem...
0: I ens... Molt bé. Ens adonem de que ansietat necessitarà ajuda, perquè si no Riley s'enfonsarà i no ha de passar això. No ha de passar això. Llavors, cançó. M'encanta aquesta cançó. Soc molt fan. I, a més, surt a la pel·li Barbie. Vale? Però no té res a veure amb Barbie, però bueno. What was I made for, the Billie Eilish? Per què l'hem escollit? Perquè encaixa amb aquesta pregunta que apareix a l'adolescència. Qui sóc? Què he de fer? I què esperen de mi?

0: Quina màgica cançó, eh? Neus, opines el mateix?
1: I tant.
0: Ni se t'ocorreixi dir-me que no, eh?
1: Següent emoció.
0: Anem amb enveja.
1: Molt bé.
0: Quan mira els altres, ens fa oblidar-nos de nosaltres. Tenim un problema. L'enveja és molt, molt, molt important perquè no col·lapsi la negativitat, eh? Perquè l'enveja té un roce allà amb coses que no funcionen, vale? Sí. Llavors, enveja és verd barra blavosa, és com un verd així raro, verd blau, no sé, és que és com algo raro, no?
1: Sí, se li van acabar els colors ja.
0: Sí. Vale. Enveja és petita. És petita.
1: És petita amb, vale, els ulls saltones.
0: Exacte. I sempre vol el que tenen els altres.
1: Mm-hmm. Vivim envoltats de gent mostrant-nos què té. I nosaltres només veiem el resultat, no veiem tot el que hi ha darrere. I comparem el nostre darrere de càmeres amb el millor moment de la vida d'una altra persona.
0: I això passa molt a la vida real. Perquè tot el rato estem pensant, aquesta persona té aquests diners, aquesta persona viu molt bé, aquesta persona té això, té l'altre. Buah, aquesta persona, quina sort, no? Aquesta persona, m'agradaria ser aquesta persona. Però després penses, i jo on he quedat aquí? No? I ho compares, llavors clar, és que normal que comparant que aquest té un iate, que aquest té no sé què, que aquest té flors i violes, jo no tinc res, doncs clar que et compares i diguis, merda, jo no tinc res, saps? O sigui, és normal, però al final l'enveja, si és sana, positiva, estupendo, però hem de ficar límits aquí també. Vale, una cançó que em fascina, no sé si tu la coneixes. Tu la coneixes?
1: Pel nom,
0: segur,
1: no?
0: Que sí. És una cançó que és preciosa i ens serveix per parlar d'una emoció que ens costa admetre, que en aquest cas l'enveja seria perfecta per explicar això. I es diu Jealous, de Labyrinth.

0: La Neus no l'havia escoltat.
1: No.
0: Molt bona.
1: La veritat és que no.
0: És molt bona. Vale, anem amb vergonya.
1: Som-hi.
0: Quan vols desaparèixer?
1: És rosa, gran, tímida.
0: És moníssima.
1: És boníssima, s'amaga amb la caputxa,
0: amb la caputxa
1: de
0: la sudadera. De la dessuadora, ens encanta.
1: I pràcticament voldria desaparèixer cada vegada que la Riley fa alguna cosa incòmoda.
0: Uh-huh.
1: I aquí...
0: O sigui, clar, qui no ha volgut desaparèixer després d'enviar un missatge a la persona equivocada, per exemple.
1: Uh-huh.
0: És moníssima, de veritat. Em dóna tanta tendresa.
1: Vergonya també ens diu alguna cosa. Ens importa com ens veuen, ens importa pertànyer i ens importa ser acceptats. També.
0: El problema és quan viure pendent de la mirada dels altres acaba decidint qui som. No? La vergonya passa amb molta vergonya quan veu que si ha de fer alguna cosa, ha de pensar o ha d'activar un pensament o una forma de que Riley pues, pugui fer amics i tot, té tanta vergonya que no sap què fer, no? A vegades ens limitem a no fer el parguela o no fer coses per vergonya que diguin els altres, però realment si no existissin els altres i estiguem sols, què ho faríem tot? Aquí hi ha la pregunta. Ho faríem tot o no?
1: Qui sap?
0: Qui sap? Mala notícia, la Neus m'ha renyat, no? En certa manera, m'ha dit per què vergonya no té cançó? No tenim cançó per vergonya, perquè... M'ha fet vergonya triar una cançó per vergonya.
1: Mec.
0: Aquí entrava, aquí entrava. David Bastard. Ara, ara sí. Vale, vergonya no té cançó, vale?
1: Així que passem a la següent.
0: Penseu en una cançó que vosaltres des de casa us faci vergonya o que diries, buah, aquesta cançó és... Buah, és que em faria molta vergonya escoltar-la amb els meus amics o escoltar-la amb la gent i feu-vos la pregunta de per què us faria vergonya. Reflexionem una mica. I anem...
1: A l'última moció.
0: La última. Que a més la Neus li encanta dir aquest nom. Neus.
1: Inui.
0: Inui.
1: Inui. El passo de tot.
0: Molt bé. Ens agrada.
1: Exacte.
0: Vale. Inui és un color...
1: És un color que es barreja, eh?
0: Sí, és com un, sí, és com un azul índigo, no? Un blau... És que no sé com es diu.
1: Sí, és una barreja entre...
0: Lila i...
1: La por i... O sigui, el color de la por, el lila... I el de tristesa, que és blau.
0: Sí.
1: No, de res, o sigui, així rara.
0: Sí. I jo crec que engloba el mandrogisme, no? I el passar completament de les coses.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, és com si treballés des del sofà, no?
1: És el que fa, bàsicament.
0: Bueno, és el que fa. És bàsicament, em dona igual, no? Quina mandra, ja ho faré. Que això també engloba molt a l'adolescència. No de... Vés a fer els deures. No, ja els faré. I no només adolescència, a mi em passa, eh? Vol dir, edita vídeos, ja ho faré.
1: Sí, però... Res.
0: No, sí, que al final és una distància emocional, no? O sigui, aquell m'importa però faré veure que no...
1: Sí, el que deies, sí.
0: Sí, no sé, o sigui, que en un passa de tot. Vaja, que tampoc està bé passar de tot, torno a dir-ho, als extrems... No són bons. La virtut està en el centre. El David m'està parant ja. Vale, la cançó que fiquem per Enui, vale, és I'm Just a Kid, The Simple Plan. Perquè connecta amb aquesta etapa estranya en què ja no ets un nen, però tampoc tens clar què significa ser adult, no? I això és el que li passa a la Riley i en aquesta emoció.

0: I si haguéssim de quedar-nos amb una sola idea, jo diria que no hi ha una emoció bona i una emoció dolenta.
1: Són senyals, són missatges, i potser el problema comença quan no escoltem el missatge o quan deixem que una sola emoció agafi el comandament. Inside Out diu que nosaltres, que som molt més complicats del que aparentem.
0: I que una persona pot sentir moltes coses alhora. Doncs ara sí, anem al laboratori.

0: començant experiment.
1: Doncs ja ha arribat un dels meus moments preferits del programa.
2: Ho sé que és el teu preferit, sí, ho sé. Avui posarem a prova una cosa molt més complicada.
1: El nostre cervell.
2: I concretament,
1: les nostres emocions.
2: Perquè plantejarem situacions.
1: I tu i jo haurem de decidir quina emoció apareixeria primer per nosaltres.
2: Però espera, perquè algunes tenen trampa. Ah, perquè no sempre hi haurà una única emoció. Hem d'intentar ser ràpides, vale? No hi ha una resposta correcta ni una resposta errònia. Mira, ja és que tenia tantes ganes de fer això, ell. Em sap molt de greu, David. Avui tot és correcte. Però hem d'intentar, fem una cada una. Jo et faig la primera, tu em fas a mi, i així no ens creuem.
1: Però fem un, dos, tres, com sempre fem.
2: Però és que potser hi ha dues emocions en una situació.
1: Bueno, doncs les compartim.
2: Sí, eh? Vols que les dues fem? Vale. Primera, tens una entrevista de feina molt important, fa dues setmanes que et prepares, no? Però quan arribes veus que l'altra persona que entrevisten, o sigui que no només ets tu l'entrevistada, sinó que entrevisten a més gent, és la teva millor amiga. Quina seria l'emoció? Jo...
1: Hi ha moltes, eh?
2: Uf, és que em ve una, però no sé exactament... Vale, jo ho tinc. Jo tinc.
1: Sí?
2: Sí.
1: Vale, va.
2: 3, 2, 1. Alegria por. I por. Jo penso que m'alegraria per l'altra persona, sí. Però sí, home, està
1: però
2: bé.
1: Però va dir por, enveja, ira...
2: Enveja per què? Si tu també estàs en el mateix lloc, fent la mateixa entrevista.
1: Bueno, si l'agafen a l'altre...
2: Vale, doncs per això por, però alegria també, perquè si l'agafen a ella seré igual de feliç. No?
1: Vale.
2: Preferiria que m'agafessin a mi, però... Bueno, vale.
1: Que egoista.
2: Neus, per favor, eh? Sembles Leo. Vinga, proseguim.
1: Dos. Una persona amb qui fa molt temps que no parles et diu que està molt orgullosa de tu.
2: Enui. Enui. Davant, passo. Ostres.
1: Bueno...
2: Sí, jo crec que Enui, del plan... Portes tota la vida... O sigui, portes anys fent-me... passant de mi, i ara m'estàs dient...
1: Sí. Com estàs? Enui?
2: Enui, sí. O sigui, portes tots dos anys o un any passant de la meva cara, no? I ara cop i volta t'enteres que faig algú guai i vens. No serà que tens interès?
1: Li pots contestar. Enui?
2: Enui? Jo crec que jo seria Enui i ella seria enveja. Jo crec que podria, no ho sé. Sí, 100%. Vale, proseguim. El teu millor amic aconsegueix exactament aquella cosa que tu fa anys que intentes aconseguir. Buah, 100%, ja ho tenim. 3, 2, 1, enveja. 100%. Home, enveja sana, amb el límit, però enveja. Molt bé.
1: Et conviden a una festa on hi haurà absolutament tothom que coneixes. No tens gens de ganes d'anar-hi, però saps que si no hi vas probablement parlaran de tu, oi? Que hi ets.
2: FOMO, sí. Diu el David, FOMO, jo sí. Què faries tu? No ho sé. Depèn de quina situació, barrejaria vergonya amb Enui. De, tio, quina mandra, quin avorriment. En sèrio he d'anar a aquest lloc, no?
1: Clar, és que en català és avorriment, es diu el personatge.
2: Sí, avorriment.
1: Clar, no em sortia.
2: Però és, llavors és com, seria com avorriment, no? Però per l'altra banda, vergonya, depèn de quina situació, una mica de vergonyeta, eh? Tu què opines?
1: No ho sé.
2: Que t'és igual, que ets Enui.
1: Sí, ets Enui, totalment.
2: Vale, estàs en un grup de persones i tothom comença a riure d'una cosa que tu trobes que no fa gens de gràcia.
1: Depèn del tema.
2: Depèn del
1: tema.
2: Però
1: ràbia.
2: Ràbia i també vergonya. Pots sentir... Jo sentiria vergonya, s'estan rient de mi.
1: I tristesa de què?
2: Tristesa de... Uau, tinc uns amics que se'n riuen d'una cosa...
1: Totes les emocions, no. Has fet trampa aquí, amb aquest joc.
2: No he fet trampa, no. Vale, va, Neus, et toca.
1: Després d'anys intentant demostrar que tu pots amb tot, un dia algú et diu, no cal que puguis amb tot. Odi.
2: No, ràbia no. T'està aconsellant, penso. Del plan, t'està dient, t'està fent un consell de, si no pots amb tot, no passa res.
1: Enui.
2: Neus, no. Enui tota l'estona, no. O sigui, a mi potser m'agafaria ansietat pel fet de dir, merda, té tota la raó, merda, no vull que passi, no? I també alegria una mica, no?
1: Ansietat.
2: Ansietat no l'hem dit encara,
1: no l'hem dit, eh?
2: Veus?
1: Aquí em podia entrar.
2: I entra perfectament l'ansietat,
1: sí,
2: aquí.
1: Sí, sí.
2: Vale, l'última. Quan aconsegueixes exactament allò que volies, el teu somni i aquella cosa que, per la qual has treballat durant anys i quan finalment arriba no sents el que esperaves. Ui, no m'esperava aquest final, eh?
1: No.
2: Vale, jo diré dues emocions. L'inici, alegria.
1: Clar.
2: I després, ansietat i tristesa.
1: I enuí.
2: I enuí. No, enuí no, perquè realment m'interessa, no passaré d'aquesta situació.
1: Ja.
2: Neus, l'enuí l'has de rebaixar, eh? No pot ser que et domini, eh? Vale, mira, potser aquesta és la millor lliçó que ens deixa Inside Out.
1: Exacte, que no sempre hi ha una resposta correcta quan sentim.
2: Només hi ha coses que estan passant, no? I que el que hem dit que sentiríem avui, no? Doncs demà segurament serà totalment diferent.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, el d'avui no serà el de demà. Ai, quina intensitat de tema.
1: I per acabar al laboratori,
2: mm-hmm,
1: posem una cançó de Christina Aguilera que ens agradaria... doncs que l'escoltéssiu tots, perquè parla precisament d'una cosa que hem estat repetint durant tot el programa, la necessitat de deixar de mirar-nos amb els ulls dels altres. I aquesta cançó és Beautiful.

0: took a kiss. I fins aquí el programa d'avui de Fora Clichés.
1: Avui hem entrat dins del cap de la Riley.
0: I potser hem sortit amb més preguntes que quan hem entrat.
1: Hem parlat d'alegria,
0: de tristesa,
1: de ràbia,
0: de por,
1: de fàstic,
0: d'ansietat,
1: d'enveja,
0: de vergonya.
1: Avui també hem descobert que potser no hem de lluitar contra les nostres emocions.
0: Perquè potser cadascuna està intentant explicar-nos alguna cosa.
1: Fins i tot aquella que ens sembla més pesada.
0: Efectivament.
1: Com Enui. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per donar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
1: I a Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies. I recordeu, no intenteu expulsar totes les emocions.
0: Perquè probablement alguna d'elles té alguna cosa a dir.
1: I atenció.
0: La setmana vinent obrirem el...
2: Això ha sigut Fora Clichés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte a les restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
3: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb ganes, com sempre. Això és el de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences, tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. La ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio? Doncs ara d'això se'n diu un podcast. I la gràcia dels podcasts és que els pots recuperar tots, absolutament tots. Hi ha gent que ens diu, escolta'm, t'estàs escoltant aquesta setmana, però és que, com que se'm va fer curt, només 55 minuts, vaig tirar i em vaig sentir un de fa un mes i mig. Doncs mira, perfecte. De la temporada passada, d'aquesta temporada, ja els he sentit tots. Molt bé. Que sàpigues que els pots recuperar tots a la web de la ràdio. Saps que estan allà penjadets? Tot aquí, tot ben posadet. Que són molt ordenats, una altra cosa no, però ordenats ho són molt. I això, doncs, tenim aquí els programes ben posadets perquè tu els puguis escoltar quan vulguis. D'això en diuen podcast. Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé, doncs a través d'Instagram, per exemple, amb l'arroba al davant, Generació Chic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Chic, i per què no, a altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de sake, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slow Hand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: aquestes llàgrimes al cel no pot ser d'una altra manera, ja saps, t'ho he explicat cada vegada que posem aquesta cançó i bé, l'hem posat més d'una vegada. Aquesta Tears in Heaven és la cançó que va escriure l'Eric Clapton just uns mesos després de que el seu fill Connor caigués, es precipités des de la seva vivenda, des del seu apartament a Manhattan, des del pis 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh?

un geladet de vainilla. No sé si anava bé per aquí la cosa. Ja saps que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, vanilla, vanilla Ice. Potser sí que ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu que ets més vainilla o... Ah, no, que parlem de gelats. Val, val, no, no, no sortim de... No ens sortim de mare, que al final encara

Prendrem mal aquí. Ice, ice, baby. Yo, let's get out of here. Where's your mother? És l'àlbum de debut, és la cançó que vam conèixer del Vanilla Ice, doncs aquest Ice, Ice, Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejàvem, anem a buscar una versió... d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com...

deia Veneno la piel. Aquesta és una versió, en la que incorporaven doncs aquest rap així cantat pel Auseron, que mira, que té aquella gràcia. Què, ho provem o què? Que ens agrada, no podem fer més. Aquestes parietes ens agraden, i llavors fem el burro una estoneta. Va, que ens acompanyes o què? Va, vinga, fem-ho junts, va, sí. Fem-ho junts, va.

0: colla dels Auxerón, quan encara estaven en l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... Sí, no, que és... És del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents... Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Chic. Però a les cantes diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rain.

Ai, aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja saps que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, els veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens queien bé. Era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava. Perquè era així com dolceta i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan eren els nostres ídols del superpop. Ai. De rossets amb serrell també, aquests se'n podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Mother Talking, Sherry, Sherry, later. Oh,

Aquest Sherry Sherry Lady, que segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Moda Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. Ai, quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és una... i el Thomas Andersen, la parelleta que feien, que eren aquests Moda Talking, nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia, doncs amb gent com això, com els Moda Talking, com la Sissy Cats, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louis, l'Atlantic is calling. A uns grans dels 80 i els 90... aquest parell, aquests duet, aquests dos en Moda Talking. Mira, de dos en dos anem, també, ara. Sí, senyor. Va, què passa? Aquests dos tenen una altra història. Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, que no cantaven ells, i de totes aquestes històries. Oh, sí, senyor, a nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres Milli Vanilli.

0: Girl You Know Is True és una història aquí que tenim que... aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí, i que ja segur que la coneixeu. Aviam, anem per parts, a veure qui són aquest parell. Primer, coneixem-los, Milli Vanilli. Ni es diuen Milli, ni es diuen Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan. Aquest és el nom d'aquests dos personatges, que un era jugador de futbol, bé, eren ballarins... Els agafa un paio, un productor alemany, que es diu Frank Farian. Aquest sí que el coneixes, és el mateix dels Boney M, que després també vam saber que tampoc cantaven ells. Bé, Frank Farian, al final, és el que fa les cançons, fa les produccions, ho grava, ho fa tot, això, i busca dos xavalets guapos, d'aquests forracarpetes que dèiem abans, amb bon cos, que saben ballar, bons ballarins, i que fan els playbacks, molt bé. Però no ho expliquen, això. Treuen el disco, els... de fet, la cançó tampoc no és ni d'ells, eh? La cançó és una cançó americana que ve d'uns... Com que hi havia bases americanes a Alemanya, des d'allà doncs, escoltaven aquesta cançó i diuen, hosti, aquesta cançó, tocada així una mica més amb rotllo més eurodance, ha de funcionar molt bé. I això és el que va fer el Frank Farian, va agafar aquesta cançó d'un grup americà, que la veritat és que sona com molt més suau, la versió original. Ells la van agafar, el Frank Farian la va agafar, la va retocar pels Milli Vanilli, va fer aquesta versió que van vendre una borrada, una autèntica borrada. Una autèntica borrada, parlo de milions de discos, eh? Per això fins i tot els hi van donar un premi Grammy i la van vendre més de 7 milions de còpies. Li van donar el Grammy al millor artista revelació de 1990. Després els hi van haver de... És la primera vegada a la història que Grammy retira un premi. Això va ser pels Milli Vanilli.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Everybody, everybody, everybody, chic.

0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models, guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar. Mi corazón.

0: Yo quiero bailar toda la noche. Aquest Yo quiero bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a juntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest. Tota una història, allò de la Sonia i Selena, Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí, de Barcelona, la Sonia, eh? Mare de... Yo quiero bailar. Ai, toda la noche.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb aquesta banda, sí? Aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt... com molt guai, eh? I que al final et va pujant... et va pujant la història... i t'envia dalt de tot... el Simply Red. La banda del Hangnell, de Mike Hangnell. Ja ho saps, ja els coneixes. Les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. Des del Man and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simply, no? Anem a fer-ho bé. Que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: Salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que deien, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com... recordes quan el John Travolta, la pel·lícula Gris, agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular?
1: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased

rock and roll, del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera de les High Schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xic, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Grease, per exemple.

Breeze Lyren, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, eh? Però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Funny and the Master Mixes, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Funny... No, el Bad Bunny. Jay Funny and the Master Mixes.

0: Arribem, doncs, al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jay Bunny and the Master Mix, et dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, dels anys 80, que ens van fer ballar, això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que el Generació Chic sigui això, una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
1: That's good, yeah. Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Gabriel el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Puntsiat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Puntsie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, filla. T'espero per dinar?
5: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: A veure, la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 18 de setembre, primer divendres del curs, la compartim amb el Miquel Canut. Hola.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia, Miquel Canut. Bé, tot bé?
1: Tot bé, gràcies a Déu.
0: Bé, ja ho farem en general, perquè si no hem d'anar un per un i, clar, seria pesat pels oients, eh? Miquel Vinyas.
2: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Miquel País, bon
3: dia.
0: Bon dia,
3: bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: Ens falta el Casas, i avui també tenim d'espectador, que el saludem, a bon col·laborador d'aquesta casa, Sergi Domingo Xenxo, què tal?
6: Bon dia.
0: Bon dia, perquè parlarem de cultura, cultura popular. No ho matem, la sintonia, doncs fora, vinga. Com ha anat? Ens queda llunyà, però com us ha anat l'estiu?
6: Molt calent.
0: Molt calent, eh? Sí. Aviam, això es presta interpretació, sí, de temperatura, vols dir?
6: Sí, sí, clar.
0: D'acord.
3: Sí, sí.
6: Molt calent. Calent
0: meteorològicament, eh?
3: Exacte.
0: Val.
3: Hem passat molta calor i ha sigut un mes d'agost terrible.
0: Sí.
3: De temperatures altes i d'estar sota el aparell
0: de l'aire condicionat.
3: Aire condicionat i ja està. Sí.
0: A veure, arriba Miquel Casas, que ve una mica just, porta unes plaques... Unes xapes.
1: Pot ser fer-ho.
5: Unes plaques de cava.
0: Plaques a costa del micro.
5: Plaques de cava pel micabó.
0: Tant que fas tu. Ara et cauen pel... Un moment, sisplau, ja et cauen per terra. Ja ho tens, eh? I Miquel Casas, amb la seva samarreta de Bilbao Blues, que ha anat també aquest estiu, per tant, no li preguntarem perquè...
7: Si un dia em veiessis amb una camiseta que posés no sé què, reggaeton, directament truques loqueros.
1: No, és que ja, no entres. Ja no entres. No, és... Miquel, és que ja no entres.
0: No pateixis.
3: No entrem.
0: No pateixis.
1: No entres, ja.
0: Per tant, més enllà de les temperatures...
7: Bon dia a tots, per cert.
0: Bon dia. Sí, bon dia. Menys mal, bon
7: ben
0: dia.
7: Ben retrobats, Miquel.
0: Ben retrobats.
7: Aquí un personatge nou.
0: Sí, home. Perquè venim...
7: Que m'havia robat el meu micro.
0: Estem intentant, aviam si captes les senyals...

0: En principi vaig pensar que això és una tasca que és més per un il·lustrador o per... Està, és una responsabilitat, perquè per molts, molta gent li pot agradar molt i per altres no els agrada gens. Això és una... Les opinions poden ser sí. De tot d'una banda i de l'altra. Però bé, bueno, jo vaig intentar rumiant tota la nit aviam què podia fer, perquè esclar, això són coses que no es pot fer d'un dia a l'altre. I bé, em vaig tenir una idea, sí. I llavors els hi vaig dir a l'Ajuntament, els vaig dir, mira, jo he pensat aquest tema així. Van dir que ho tirés endavant, perquè ells en principi no volen, l'Ajuntament no vol que sigui un cartell fet amb intel·ligència artificial com es fa avui dia quasi tot arreu. O sigui, que copien de l'ordinador, s'ho baixen, s'ho descarreguen, o diuen, li pregunten... fes-me un cartell i els hi fan. Això és el que no vol l'Ajuntament, que sigui una cosa més particular, més manual d'un molinenc. Uh-huh. I bé, van dir, i no vaig tenir gaire temps de fer-ho, perquè en una setmana vaig haver de compaginar-ho tot i fer-ho.
1: Tu havies experiència en dibuix, en tenies, però havies fet mai un cartell? No, mai, és la primera vegada,
0: mai.
1: D'acord.
0: Ni il·lustrar coses així. Jo, el meu estil de dibuix és llapis i carbó.
1: Sí.
0: En principi. I ja està. I faig retrats, retratista, i esglésies romàniques, i algun paisatge. I algun ocell i algun conill. I, clar, bé. Això és... I, però bé, em vaig pensar, en principi, que posar a festa major les lletres, per no copiar de les lletres normals que tenim a internet, o tenim a l'Excel, o tenim amb aquestes, de fer-les en forma de tronc. Si veieu, són troncs posats d'una manera així que formen les lletres, perquè aquí Molins de Rei ha sigut sempre una vila agrícola, bastant agrícola, tota la vida, hem tingut molts camps i molta fruita, i vaig pensar que era adient fer la festa major, posar-ho amb lletres amb troncs. Després hi havia el tema de posar Sant Miquel,
1: sí.
0: Perquè Sant Miquel l'havíem de posar.
2: Ha sigut un èxit, això.
0: El Sant Miquel de l'Església, sí. Més aviat en lloc d'un sant sembla un dimoni.
2: Sí.
0: Perquè jo cada vegada que entro a l'església i veig aquell Sant Miquel allà dalt, em fot una mica de por.
3: Sant Miquel amb banyes.
0: Amb banyes. Em porta unes banyes que és... fa besar-ne. És un... I llavors vaig pensar amb el Miquel del carrer de Sant Miquel, que és el nostre Miquel, de la colla dels Miquels, que cada any el veiem quan fem la festa, i que molta gent passa pel carrer de Sant Miquel i no l'ha vist mai.
2: Sí, no es donen compte.
0: No. Aquí a Molins de Rei hi ha molta gent, són fills de Molins de Rei que han nascut aquí a Molins de Rei, i mai s'han fixat que tenim un Sant Miquel fet amb rajoletes i posat en una finestra tapiada. Vaig pensar que aquest seria el Sant Miquel adequat per posar aquí, primer, perquè és del carrer Sant Miquel, és un Sant Miquel que és molt antic, té la cara més simpàtica, mata amb un dimoni que s'està cremant, i bé, vaig pensar que aquest seria el sant adequat per posar aquí. I per això el vam posar.
2: Sí, però és que el Miquel et va sortir rodó perquè vas posar Miquel dels Miquels.
0: Bé, encara no hi he arribat, aquí.
2: Ah, vale, vale. Aviam,
1: Vallès, sisplau.
2: Home, com que ja estava de Sant Miquel, ja dic que acabem, ja.
0: No. Bueno, si vols acabar, acabo, eh?
2: No. No, home, no. Digues. No,
0: després em van dir que aquí, en el cartell, seria bo de posar totes les entitats culturals que col·laboren en la Crida.
2: No, bé.
0: Que són els que ens trobem tots, que són 11. Som uns entitats culturals, que aquest xicot ara ens explicarà.
2: El Sergi en Gavata ens explicarà.
1: Ens acompanya.
0: I llavors, esclar, per encabir tot això, vaig demanar dades, vaig demanar fotografies, vaig demanar detalls de totes les entitats com són, i bé, vaig fer uns ninotets perquè, per anar-ho posant aquí, en cada una de les entitats que aquí hi ha a Molins de Rei. I com que el nostre és Sant Miquel, i és el Miquel.

0: el nostre símbol, el nostre logo, el que portem a la camisa, diu Miquel, amb el bastó i el barret, doncs el vaig posar sota de Sant...
1: Sant Miquel.
0: Sant Miquel. Perquè nosaltres tenim un valor aquí a Molins de Rei, la colla dels Miquels és molt important aquí a Molins de Rei, i per tant havia de ser...
2: Només hi ha tres entitats més antigues que nosaltres.
0: Per això, imagina't. I després va venir l'hora de posar Molins de Rei, i Molins de Rei vaig pensar, bueno, posar Molins de Rei, tothom ho sap, i llavors va venir el cap de que en Pierre va fer una cançó que és un himne aquí a Molins de Rei, que és avui...
3: Sí, home, no oficial.
0: Avui, no oficial, però sí. És una cançó que es toca i es balla per tot arreu.
3: Avui ha tornat.
0: Avui ha tornat. Que hi ha un passatge que diu que són 12 molins reials que t'han fet anomenada. En honor en aquesta cançó,
3: sí.
0: Aquest himne aquí a Molins de Rei, vaig posar els 12 molins reials de la cançó d'en Pierre. Que, per cert, ell va estar molt content que li posés i que això... I en lloc de posar les lletres vaig posar els molins, perquè mirant molins dius, bueno, això són molins, és molins. I finalment el rei hi vaig posar un ninot, perquè el rei és un ninot.
3: Sembla el Melcior, no?, el Baltasar.
0: Un ninotet.
2: Melcior.
3: Algú em preguntava com és que ha posat molins de vents, de vent, quan aquí a Molins de Rei teníem molins hidràulics.
0: A veure... el molí és la roda de molí, però està pot ser activada per vent, per aigua o per un ruc que donava voltes, perquè que la roda de molí és...
1: que ho sé, però
3: vale?
1: Vale.
3: Jo
1: traslladar
3: coses,
1: això,
3: sí.
1: O no?
3: Vale.
1: Sí.
0: En el fons del cartell veieu la roda de molí,
3: sí.
0: La roda de molí, que és amb groc, representa aquí un sol que amb els seus ratxos il·lumina tot Molins de Rei.
3: Caram!
0: I s'ha acabat.
1: Molt bé.
3: Molt bé. Si algú té alguna pregunta pel Païssa, aquí a la taula o al telèfon, doncs línies obertes.
4: A mi el que més m'ha agradat és el del ninot.
3: A veure, de les entitats que deies, sisplau, Canut, matisem. Aviam, espera't, s'aixequen mans.
5: Només un petit...
3: Ja m'estranyava a casa,
5: no,
3: digues.
5: No, un petit incís, home, portem molt de temps sense parlar aquí.
3: Sí.
5: Tota la història aquí al país ha fet una dissertació de pel·lícula. Jo estic en desacord amb tu amb una cosa només amb una cosa i prou. Els Miquels som al fons una miqueta cabrons, sí. I a mi el Sant Miquel amb les banyes m'agrada més que sense banyes, ja està.
3: Va, sí. Aclarim això de les entitats...
2: Aviam, l'altre dia vaig veure aquell...
1: El micròfono.
3: Què vas veure?
2: Aquella sorra d'entitats posades amb...
3: L'exposició Vincles que ha comissariat el Sergi que tenim aquí.
2: Vaig veure que abans que els Miquels hi ha l'agrupació, l'Esbart d'en Saire, i la primera, no recordo ara...
4: Els Gegants Vells.
0: Els Gegants Vells, clar.
2: És a dir, aviam, entenc que com a entitats no hi ha ni el Foment, ni la Federació, ni la Joventut... tal com en aquest concepte d'entitat d'això, i per tant la quarta som els Miquels de l'any 79, després vindrà el 81 el Camell i ja tota
3: sí?
2: La corrua.
3: És així, quan dieu sí. Agrupació...
6: L'agrupa com a tal, l'entitat.
3: L'agrupa, d'acord.
6: Després tenim diables de l'agrupa i sí. L'esplai que...
3: Van ser posteriori.
6: Sí, l'esplai 45 anys ja.
3: Sí, d'acord, d'acord. Díaz.
7: Només un punt. Volia dir que el cartell em sembla excepcional, representa per Molins de Rei. Només dic que els elements que presenta a la festa de Molins de Rei s'integren molt bé al programa. Si veieu el programa...
3: Ah, el programa amb tot el contingut de les activitats, sí?
7: Sí. Els elements que composen el cartell, una vegada integrats amb el programa,
3: sí.
7: Queden de jo més bé.
3: Te'ls vas trobant a
0: cada pàgina.
7: Sí, sí.
0: Sí.
1: La pàgina de les activitats.
3: I deies 11 entitats...
0: Sí, són 11 entitats culturals que
3: sí.
0: Fem la crida.
6: Correcte, hi ha 11 que són les de la crida pròpiament, i després hi ha la grupa que fa el Sardaixou després... que, òbviament, espero veure-us-hi a tots quan acabem la crida.
3: D'aquestes 11 les podem anomenar, que no ens els deixem.
6: Ara és allò que seré jo.
0: T'ho diré jo.
6: Va, que et diré l'autor.
0: Aviam, el camell,
3: sí,
0: el cuc,
3: sí,
0: l'enxuscat,
3: sí,
0: els grallers,
3: sí,
0: els dimonis,
3: dimonis de Molins,
0: sí, els diables,
3: a la grupa,
0: els matussers,
3: sí,
0: els bastoners,
3: sí, esventades,
0: esventades, el grup de dansa,
3: sí, es bar dansaire,
0: els gegants,
3: sí,
0: i els Miquel.
3: Molt bé, sí, sí, sí. Aquests són entitats de cultura popular, participaran a la crida avui aquesta nit, eh?
0: Sí.
3: Molt bé. Ara hi entrarem amb la crida, però del cartell, vols afegir alguna cosa més, Vallès?
1: No, jo
3: que anaves afegint sobretot amb el Sant Miquel.
1: No, el cartell aquest em va agradar molt. És, no és perquè hagi fet el capo dels capos.
3: No,
1: però,
3: això no té res a veure.
1: No té res a veure, però quan el vaig veure...
3: Te'l van passar en exclusiva uns dies abans, no?
1: Com ho saps?
3: Em consta.
1: I què havia dit? Jo no,
3: pues ho has sí. dit tu mateix.
1: Ah, jo
3: no,
1: mateix.
0: Li vaig dir, no digues res a ningú.
1: No,
3: posteriori, eh?
1: Posteriori, que ja estava fet.
4: Com que no calla...
1: Sí, ho vaig dir posteriori.
3: Ho va dir a posteriori, jo no vaig dir res.
1: Que ja estava fet el cartell, sí, estava presentat.
3: És així.
1: I jo vaig dir que ja havia...
3: Que ho havies
1: que
3: vist
1: havia dit també, que em va agradar molt, que ho vaig trobar perfecte, aquest cartell, però molt bé, molt bé. Però molt bé.
4: L'estiu no et prova, eh?
3: No, eh?
4: No,
1: sí.
4: Vas millorant cada estiu que passa.
3: Aquestes temperatures altes...
4: Era un secret, però ho va passar per vosaltres.
1: Sí, vosaltres no us ha agradat el cartell? Sí, no?
4: Sí, pues no ja té res a veure si ens agrada o no ens agrada el cartell.
1: Però és igual, ja està.
4: Punto. Són les teves intervencions.
1: La meva intervenció, ja saps que són èpiques les meves intervencions.
4: Si tenim aquí l'autor no podem dir que no ens agrada.
1: No.
4: Encara que...
1: També, no, bueno, com que el Casas també ha dit que les banyes i no sé què, i jo l'altre... No,
5: hòstia, ara m'estic fixant. El dimoni sóc jo.
3: Sí, sí.
5: Jo, amb pèl, amb cabell... Jo, quan tenia 30 anys... Només falta si es veu la perilla. Que cabron.
3: Potser t'ha inspirat.
1: Potser m'ha inspirat en tu.
3: I ets la inspiració del dimoni.
0: Les ales també, eh?
5: I l'Àngel no s'assembla... L'Àngel una mica al Canut.
1: Canut no és.
0: Quan era jove.
3: D'acord, a veure, tenim el cartell.
1: Tenim el cartell, ja ho tenim tot muntat.
3: Tenim la crida aquest vespre... Vosaltres hi participeu.
1: Sí.
3: Suposo que anireu arregladets amb la camisa aquella.
1: La camisa...
3: La portareu de casa o us canviareu al...
7: Sí. Ben planxada.
3: Ben planxadeta de casa.
0: La portem de casa.
3: Anem a explicar què passarà, doncs, aquest vespre a 9:15.
0: No, tenim també a 7:15.
3: Ep. A veure, Sergi.
6: Sí, a 7:15 és una cosa una mica interna.
3: Més interna,
6: Més interna amb les entitats, que
3: sí.
6: Fem un petit brindis
3: molt bé,
6: per donar la bona festa major amb totes les entitats. O sigui, les 11.
3: Aquestes 11
6: pues, estaran als baixos del Moler i farem un petit brindis per donar inici a la festa major.
3: Però l'inici oficial és a la plaça de l'Ajuntament, sí. Que llavors sortiu tots... Ah, no,
6: les autoritats. I van a buscar els capos de...
3: Vosaltres estareu al carrer Sant Miquel.
1: Exacte.
3: Amb el Miquel de l'any actual, que és Miquel Zabalza.
1: Sí, senyor.
3: D'acord. Estareu a l'entrada del carrer Sant Miquel.
1: Sí,
3: venen les autoritats.
1: A l'entrada del carrer Sant Miquel.
3: I us venen a buscar.
1: Ah, senyor,
0: amb els graillers i tot.
6: Sí, un dos representants de cada entitat.
3: D'acord.
6: A part de tota la corporació.
3: Que és allò que la plaça està expectant.
6: Que és allò de que no se sap encara ben bé què passa.
3: Se'n van cap allà.
6: Van allà i l'alcalde els hi don la caixa del coet, que porta el coet amb els que es dona tret d'inici, i se li dona el Miquel de l'any, tornen cap a la plaça,
3: sí.
6: I comença el que és pròpiament l'acte de la crida.
3: Que bàsicament és una mica de lluïment de cada entitat, no?
6: És aquesta entrada per diversos punts de la plaça,
3: sí.
6: I un cop es llença el petard, sona la cançó de Festa Major, esclat de confeti, i ja tenim a iniciar la
3: Festa Major. Hi ha unes paraules també del Miquel de l'any, no, em sembla?
1: Sí.
3: Abans de llançar el coet...
6: Correcte. Ja parla la regidora i després parla el Miquel de l'any, que és el qui encena el coet.
3: D'acord. Molt bé, doncs ja està aclarit. Tot això a partir d'un quart d'hora.
4: I el brindis aquest és obert a tothom.
6: És només amb les entitats.
3: Un segon.
4: Sí, perquè tothom del poble pugui
3: venir...
4: Vinyes,
3: sisplau.
1: Abans m'ha dit a mi...
5: Ho vaig a posar a tots els...
1: Va.
3: A WhatsApp.
1: Vinyes, perdona un moment. Abans m'han dit a mi que no em proves... Poder sí, que sí,
4: no,
1: que
4: estic
1: estressat, però és que tu vas endavant meu.
4: Jo penso que l'Ajuntament, que mai convida ni a una copa ni a res,
1: yes.
4: Un dia que convida, doncs podem anar tot el poble allà i fem gasto.
1: Sí, no fotis-me res, que ja n'hi ha prou.
3: No, exacte.
0: Més seriós,
1: això és una cosa de les entitats i punto, i els que van participar dintre de la...
6: També de l'exposició.
1: De l'exposició aquesta.
3: Com ha anat l'exposició?
6: Molt bé, molt content perquè després de lluitar durant anys, per fi hem tingut els Miquels allà a l'exposició, que això també feia...
3: Sí?
6: Feia il·lusió, perquè a més molta gent ha vist per primer cop el bastó dels Miquels aquest, que sí, és icònic, de prop, que també està bé perquè gent deia, ah, però si té unes plaques, i és, sí, sí, aquestes plaques hi són els cognoms de tots els Miquels, però clar, a la festa dels Miquels de lluny no s'arriba a veure o no s'arriba a apreciar. I la rajola que ens va cedir durant aquests dies el Miquel, que també vol Vallès en aquest cas.
1: Bueno, de... sí, però és que l'any que ve, que és també, ho dic bé o que no, l'any que ve que porti la rajola el Miquel de l'any.
6: Correcte.
1: Que així ja no posa sí, nanys...
2: És l'única genèrica.
6: Així la rajola...
1: Exacte, la rajola l'any que ve si es fa l'exposició.
6: Ui, tant, que es farà. Ja, sí, ja parlarem.
1: Jo tinc d'agrair al Sergi perquè me'l vaig trobar al carrer de baix, me'l vaig trobar, i em diu, Miquel, aquest any hem de fer...
3: Això es pot saber, eh?
1: Sí, es pot saber, que després...
3: Vigilem, perquè és que clar...
1: I després ho vaig comentar, en seguida vaig comentar amb el senyor Paisa, i l'hem de fer l'exposició. Dic, hòstia, l'exposició, i què portarem nosaltres a l'exposició? Abans va dir, no, home, el cony, la camisa, ostres, perfecte. I va anar, almenys s'ha quedat bé. Home, ara sí. El maniquí, la pròxima vegada, sí, li posarem unes espardenyes,
6: i
1: val?
6: I tant, sí, sí.
1: Perquè
6: sí,
1: pobret anava descalç.
6: Anava descalç. Doncs ja li posarem unes espardenyes, unes així de taronges i negres que fa, que fa Molins.
3: Sí. Molt bé, recordeu que ja es va tancar ahir l'exposició perquè avui doncs, sí, hi ha la crida i per tant el bestiari ha d'estar...
4: I com farem el brindis, doncs?
3: I dale!
1: Sí, tu, Muts, tu no estàs invitat, o sigui que fora.
3: Recordeu que és privat el brindis. Només que hi hagi una persona que vagi, ho han dit a la ràdio, clar, nosaltres som els responsables.
5: Jo el brindis no podré venir, vindré després al carrer Sant Miquel.
3: Sí.
5: Llavors, com que el Miquel Vinyes es queixa sempre de que els dinars de casa teva mai acaba, exacte, la meva copa li dono un vell.
1: Val,
0: perfecte. Val. I dues. Ell es begui dues copes, ja està.
6: Cap problema.
1: És igual, és igual.
3: Sereu molts Miquels o què, a banda de vosaltres, a la comitiva, diguem, al carrer Sant Miquel?
0: Ah, normalment...
3: Es fa una crida als que puguin venir.
0: El que puc venir, que vingui.
3: D'acord, d'acord.
7: Bàsicament són tota la colla.
4: Sí, però només en quedem una vintena, perquè se'ns van marxant, que només en fem un cada any, i els en van faltant. O sigui que som ara, són 19 o 20, no?
1: Són més que l'any passat, eh?
4: Sí, però no, en total no són més de 20.
1: No.
3: Ara estàs posant una petjada. Aviam. Aviam, perquè ara és gerra d'aigua freda.
4: Ara parlo en sèrio, eh?
3: Ara estàs parlant seriosament.
4: Però en sèrio. Va, cada any en fem un.
0: A veure, a la llista són 25.
3: Sou 25.
4: Encara quedem.
3: Vinyes.
0: Són 25. Són 25 Miquels vius. Va. Que encara som aquí.
4: Des que anem al bastó n'hi ha 40-50.
1: No, al bastó n'hi ha no esquiant, perquè ja saps l'any que es va començar.
3: No, si no cal tornar-hi.
1: Bueno,
3: 25 Miquels vius, sí, de la colla.
0: El que passa que efectius n'hi ha menys, perquè hi ha uns viuen a Mallorca, un viu a Mallorca, l'altre viu a Badalona, i un altre no vol venir.
6: És un motiu.
3: No, i tant, és respectable.
1: I l'altre no pot venir perquè té altres obligacions.
0: I ja està. Tot plegat.
3: Ja està.
7: Però pràcticament els que són aquí a Molins de Rei, al poble, estarem tots.
1: Bueno,
4: a l'Ajuntament de Barcelona, quan algú no es porta bé, li treuen la medalla. Nosaltres li podem treure el títol de Miquel.
3: La placa...
4: No. Soc dolent, eh?
3: Sí.
2: Com pots veure, aquest estiu ha sigut molt calent i ha perjudicat
3: molt
2: a més d'un,
3: eh?
2: Ha perjudicat a més d'un,
3: El Vinyes i el Vallès, sobretot, eh?
1: Sí, estic molt perjudicat. Molt bé.
3: Aviam, què ha de passar demà dissabte? És important aquesta trobada.
4: Serà vigília de diumenge.
3: Sí.
1: Dissabte.
3: A casa, sisplau.
1: Demà dissabte fem...
3: No em parlis de la discoteca, que avui entrevistem a la Jules. Concert d'Estrella Damm a les 11. Ai, a les 9.
5: No vull dir res. Simplement recuperar el meu micro.
3: D'acord. Ah, no hauries dit res?
5: No.
3: Pensava que anaves a dir alguna
5: cosa.
2: No, perquè és que... Onto diu que sí.
5: M'estava agafant tortícolis de micro.
3: Clar, us podeu anar passant.
2: Onto diu que el micro aquest sigui del Casas?
1: Demà dissabte.
3: Aviam.
2: On t'ho dic? No, mira, jo veig un 4.
5: Mira.
1: Que no.
5: Ho dic jo.
3: Sí.
5: Que no. A més, tu vens una estoneta els divendres i et deixen...
3: I ell...
5: I jo cada dia dius, vinga, aquí fota la barra amb la música.
3: Aquesta
5: cadira
3: mateix.
5: Et diré més. L'any passat tenia un quart d'hora de micro. Com que va agradar molt i bueno, ens escolten ja des de Sant Vicenç i tot.
1: I no, i des
5: de... Em van donar mitja hora
1: de
5: micro.
1: I des de Sant Feliu també, eh?
5: Ostres!
1: Que jo, sí, però, sí, jo estava a Sant Feliu...
4: La Glòria van canviar de d'hora.
3: Va, escolta, sí. Sisplau. No, aviam, sí. Anem a demà?
7: Per mi que n'hi ha tres dates ha un, superimportants.
3: Demà hi ha un conclave.
7: Sí, molt importants. Primer, el dia 29, que és el primer, el dia més important.
3: Evidentment, és el dia del vostre patró.
7: El dia nostre.
3: Sí.
7: Sí, després, per exemple, el dissabte, que serà...
3: Demà,
7: el nomenament del Miquel
3: Gerard. Demà és el nomenament, atenció.
7: Nomenament, sí.
3: Dia gran.
7: Sí, dia gran, dia gran. I tercer dia gran, el dia tercer gran...
2: No és nomenament.
7: Serà la crida.
5: La tria.
3: Un moment. Què és?
2: L'elecció.
3: L'elecció.
2: El nomenament serà el dia 29 al matí.
3: Va, l'elecció. Tercer dia gran.
7: I tercer dia, avui, que és avui. La crida.
3: Que aquest és el més recent, sí. Sí, però fa 4 o 5 anys.
0: El més important, jo crec que és demà. Perquè demà és la continuïtat de la Colla dels Miquels. Perquè les festes les fem cada any, però a l'elecció elegim un Miquel i el nominem el dia 29. Com ha dit molt bé el Canut.
3: Sí.
0: I demà ens reunirem tota la colla.
3: Demà hi ha una reunió.
5: Una reunió.
3: Un àpat, evidentment.
0: A Can Tintorer, perquè és un Miquel. I perquè ell
5: i perquè es menja molt bé.
0: I perquè es menja bé.
3: Aneu en vehicles particulars, no hi podeu anar caminant?
1: No, en vehicles anem.
2: I sí, sí. Segons el Miquel de l'any, el que convindria era anar-hi
3: a peu.
1: Sí, però no es pot anar perquè és que hi ha la pesta per signar.
5: Menys mal, tu. Anar encara pot tornar.
0: Exacte.
3: Per tant, cita Can Tintorer.
0: Som 19.
3: Sí.
0: O sigui que allà el sopar serem 19.
5: Més un, després.
1: No, un que vindrà
0: al cafè. Després serem 20. Sí.
3: Aquest un és el Casas, sí, que té eventos, no?
5: Jo soc una persona molt ocupada, sí.
7: No treballa.
3: És d'aquests que ve última hora i ho acaba condicionant.
5: Els jubilats no treballen, col·laboren i ajuden.
1: És una persona ocupada i preocupada.
5: Col·laborador ajudant.
3: Vinyes.
4: Sí, però ell ve al final i decideix qui és el Miquel de l'any.
3: Acaba condicionant.
4: Fa 5 anys que és algun amic seu. Sí, que ho tenim.
5: O sigui, tu ets Miquel de l'any, perquè
4: tu no hi eres.
5: Si jo hi soc, tu no ets Miquel de l'any.
4: Ja hi conto.
3: No traieu els draps bruts aquí, eh?
1: Aquí, el que ha dit el Vinyes, no...
4: No, i el que dèieu que el Miquel de l'any diu que hi anem a peu és perquè és cardiòleg i considera que caminar és bo. Però hi ve en cotxe.
1: Hem d'anar en cotxe.
4: Sí, però a més a més el cardiòleg ve en cotxe.
3: Es vota amb alçada?
4: Sí.
1: Sí.
5: Es vota, es debateix, es discuteix, aquí i allà, tot sembla, cadascú...
3: Hi ha diversos noms sobre la taula i es va fent.
2: Però no es decideix res fins que no tenim la panxa plena i el cap una mica emboirat.
4: En el postre, llavors ja...
0: A veure,
7: és més seriós, això.
0: És més seriós del que sembla, eh?
3: Sí.
0: Un cop hem decidit qui és, després, darrere...
3: Hi ha una feina de producció.
0: Hi ha un treball de manir les coses, eh? Que no ho sembla, però... Has de parlar amb la família. Ens hem trobat Miquels que no han volgut ser Miquels. Un cop han parlat amb la família,
3: sí?
0: Ens han dit que de cap manera voldria pujar davant sobre un entarimat i parlar,
3: sí?
0: Ni res, i hem hagut de tirar enrere. Per tant, com a compte... És que el que triem no ho sap ningú de la família i ni ho sap ningú, perquè ell no se n'enteri. És evident, si nosaltres parlem abans amb la família i li diem que li agradaria al Miquel de ser Miquel de l'any, malament, perquè llavors ja tard o d'hora se n'enterarà.
4: Jo tinc que dir que ho comprenc, perquè jo sempre he sigut molt vergonyós i molt tallat per avant públic i així.
3: Es nota molt.
5: Per això per la ràdio.
4: I quan em van dir que tenia que sortir ja al balcó aquell que anàvem abans, em va fer una vergonya impressionant, eh?
1: Em vaig fotre una estió al cap.
4: Sí, jo també. Imagina't, jo que faig un pam més, doncs imagina't. Però sí, hi ha jupit.
3: Per tant, tu entens que hi hagi aquest pudor?
4: Hi ha gent que es va negar i alguns ja estan morts inclús. No, però vull dir que ho entenc molt bé.
1: Jo soc una persona que es va negar, que és Miquel de l'any, i és veritat que està una miqueta cohibit, aquesta persona, i tota la vida ha sigut així.
0: Més d'un.
1: Exacte.
7: No és com tu, va? Una cosa important, arran del que deia el Paisa, que una vegada hem triat el Miquel i hem parlat a la família... Tot el temps aquest, fins al dia 29, el Miqueta aquell no ha de saber res.
0: No, no, esclar.
7: No. Clar, clar.
4: I si no ho diem, no diem ni a la família perquè no s'escapi.
0: Clar, no ho dius a ningú. A més, no. Normalment ho parlem amb la seva dona, si està casat, o amb la seva mare, si no...
1: Sí, sí, ja està, no, sí, i prou. Sí, d'acord, sí, d'acord.
0: I prou, i, sobre, i li diem sobretot que no ho sàpiga, que l'ideal és que no sàpiga res.
2: Sí, i quan el anem a despertar... Per assegurar que estigui el dia 29 a Molins...
0: Clar, que hem de saber una sèrie de coses, i després s'ha de fer el currículum, hem de preparar el pergamin, sense que ell ho sàpiga, sense totes aquestes sí, coses...
1: Et dones compte de la feina que tenen.
7: Sí, el Miquel de l'any s'assabenta que és Miquel, serà Miquel de l'any en el moment que s'anel la traca a porta de casa seva.
4: Però sí, ho tenim que dir abans, sí, perquè la dona li posi un pijama nou, maco...
1: Calla, calla, que hi ha
4: normalment
1: que,
4: surten en pijama.
1: Hi ha gent que surten en calçotets.
4: Del Barça, sí, però...
1: En calçotets, que aquest només hi ha un,
4: que és un cromo, aquest de música és un cromo. Sí, sí.
7: Això és mític, això ja queda per les històries.
5: Encara que portava calçotets.
1: La fotito.
2: Estaves celebrant Sant Miquel, no?
1: La fotito que tenim, teu, que venim tota la colla anomenant-te Miquel de l'any, la fotito aquesta la tinc guardada, però de quina manera, tu?
0: I ara també hi ha a buscar els Miquels petits.
3: Sí, sí.
0: Aquests ja se n'ocupa els dies. Que de moment tenim un.
7: De moment tenim un.
0: Després hem de parlar amb l'Ajuntament si hi ha algun altre més. Ell ha de parlar amb els pares, ha de saber el nom, ha de saber tot, els ha de dir que vinguin a la festa dels Miquels. Bé, a partir de demà, a partir de demà, ja tenen una colla de feines que són que cadascú dels califardeus que componen la colla dels Miquels tenen la seva feina.
1: Que per cert, jo ja vaig començar ahir, eh?
0: N'hi ha un que sempre és un raca, no?
1: Sí, vaig trucar.
3: I no mirem a ningú.
0: I no mirem a ningú.
3: Sí, sí.
0: Que és el que ha de fer les plaques.
1: Aquest, bueno, aquest ja és un...
0: Aquest que ha de fer les plaques.
2: En comptes de fer la feina en una setmana, la fa en un any i mig.
0: En un any i mig.
4: Jo no tinc la culpa de que la gent es jubila i no hi ha ningú que faci plaques en aquest poble i tinc que anar a l'estranger. I vas tenir que anar a un poble de fora.
0: A Sant Feliu en fan a Sant Vicenç de
5: l'Estranger. Això, a l'estranger.
7: Una cosa molt important és el tema de la logística, que és ocupa el senyor Vallès, que té una feinada i ho fa magníficament.
3: Que és bàsicament anar a demanar les claus
0: del
3: local que us acollirà.
0: Perdona, s'ha de comprar tots els que viure,
3: s'ha d'anar al macro...
7: Són detallets, tot detallets.
1: Sí, però això ho faig amb molt de gust i a més m'encanta.
5: I els va viures.
0: I amb ajudant d'aquest pàjaro.
1: Que tinc el pàjaro aquest, el pàjaro espino aquest, que tinc aquí al costat, que també m'ajuda. Que anava a dir-te que ja vaig començar parlant amb el fill del Miquel Casas i quan vaig dir Miquel, i em vaig dir que més diu Casas. I em vaig quedar un segon, dic, hòstia...
4: Es diu com son pare, aquest.
1: Dic, hòstia, si... Llavors, vaig a reservar, vaig trucar...
3: Vale, ja estem tranquils, doncs.
1: Amb el tema, sí, amb
4: a
1: el
4: veure
1: tema
4: si l'any que ve posen una casa de fer plaques, d'aquestes d'això, a Vincres, a Garbonet, i haurem de sortir de moments igual, però no haurem d'anar tan lluny.
3: Ah, va, sisplau, no, Vinyes, tio.
1: Però un moment, no hi ha ningú més.
3: Aquestes gracietes ja no, eh?
1: Vinyes.
3: Sisplau, va. Vinyes.
2: Des de que viu al cementiri...
3: És que té la Marina, eh? Gracietes, però després, clar, ens diuen a nosaltres, qui és aquest que diu?
5: Viu al, ell viu al cementiri,
3: sí,
5: perquè com que és una miqueta de, saps, sí, m'entens? El dia que tingui el traspàs, que sigui més curt i serà més barat.
4: El taxi va menys. Sí.
3: Què més?
1: Això no, això de Miquel de l'any també vull afegir que sempre agafem un segon per si tenim un problema.
3: Hi ha un, per si de cas, una alternativa,
1: una alternativa perquè no ens trobem amb els, m'entens? Que no hi hagi cap problema amb ningú i que tinguem temps.
0: Bueno, ara tenim 6 o 7.
3: Ah, ja hi ha 6 noms.
0: 6 o 7 a un costat i ara n'he posat jo... set o vuit més.
4: Qui farem?
0: Ja us ho explicaré.
2: Puc avançar que es dirà Miquel.
5: El Vinyes em pregunta i diu, qui farem?
4: Clar, perquè si tinc que dir-ho...
5: De fet, jo em porto un, també.
3: O sigui, tothom pot portar noms, no?
5: Només hi ha una condició, es té que dir Miquel.
3: Sí.
5: O sigui, no val ni Biel ni Rafel, correcte? Ha de ser Miquel.
4: Sabeu quin problema hi ha? Que encara que tots en portem un, com que els últims 5 o 6 els ha fet el Miquel Casas, té 6 vots ja que fan el que ell digui, amb el qual guanya sempre.
3: Vols dir que hi ha Miquels a la colla ja manipulats per ell?
5: Clar, evidentment.
4: Els últims 6.
3: Em puc imaginar alguns, sí.
5: Dic, jo partir fent Miquel de l'any, però a partir d'ara entens que avui ja sempre a mi, encara que el Miquel que jo proposi et foti molta, molta, molta ràbia, l'has de votar. I efectivament, sí. És que així funciona. No, la política no funciona així.
8: Sí, la política
5: funciona així. Però no hi està mai a la política, això ho sabrà el que no t'hi ha sigut, funciona així. Ho estic veient constantment, que això funciona així.
4: Puig que pensi indiferent, el Miquel Bon i tots els que siguin.
0: I bueno, però
1: aquí aquests... tothom porta, hi ha 50 noms.
0: Tenen moltes ganes de fer gresca.
8: Sí, i... això està bé, per una banda.
0: Però realment no és així.
5: Es fan ser, fa molt
0: és molt seriós. Això és seriós, no és de broma. Aquests dos s'ho prenen molt de broma. És molt seriós perquè...
1: Si donem més feina.
0: Collons, ara no sé què volia. Ja te'n talla, home.
8: No. Sí. Sisplau, això és més seriós del que sembla, dius?
0: És que són coses sèries i no, és, i no són fans.
5: Jo crec que és molt seriós. Ja,
8: ara es posa seriós.
5: No, ara parla molt en sèrio. Ara quan estava venint cap a la ràdio, hòstia, jo estava pensant amb el meu pare, sí. El meu pare, hòstia, era un tio superconegut al poble, i penso, hòstia, el meu pare hauria pogut ser Miquel de l'Any. I a més, hauria estat molt orgullós de veure el seu fill Miquel de l'Any. Perquè per mi va ser, i és un autèntic orgull ser, haver sigut Miquel de l'Any, perquè em sento superbé, i mon pare no em va veure, va morir un any abans. I ja saps, jo venia pensant això, em refereixo amb que realment li fotem molta conya, al sopar, tota la història, però a l'hora de la veritat, va, traiem noms i anem comentant, parlant, en queden dos o tres, més o menys, llavors votem, i tants braços amunt, guanya, no? És així.
0: Mirem tots, aviam, les qualitats d'aquella persona, el que fa, el que ha fet i el que ha de fer. Clar, això s'ha de mirar
5: A mi sembla que una vegada el Vinyes em sembla que va pujar un dels meus. No estic pas a segur. Es deuria haver fotut més copes de cara del compte, i va tirar amunt.
0: L'any passat no va ser dels teus, va ser...
5: De fet,
0: ell en porta un i jo en portaria 6 o 7
1: i aquest en portarà un altre i
0: després es posa sobre la taula, es valora cada persona el que ha de fer i els seus valors de com a persona i com a Miquel, i després es vota i la majoria guanya.
5: Sí,
0: i punto, i aquí s'acaba
1: seriós de repetir 3 o 4 vegades la votació sí, perquè no ens acordíem hi va haver un any que té la Marinera i dic, hi vaig dir, al final no sortia ningú, al final no tindrem perquè no sortia, vull dir que ens va costar molt, vull dir que
0: bueno, pot passar.
5: Jo el que demano aquí, per favor, matrimonis, parelles de Molins de Rei, foteu-li una miqueta de festa al tema. Avui comenceu a fer Miquels, estan fabricant uns noms, tio, no sé ni com s'escriu això, saps? Uns noms raríssims, tio. Miquel.
1: Digues que som capaços de cantar la cançó i tot.
5: Hòstia tu.
1: Sí, sí.
8: Val, doncs molta sort amb demà, bàsicament.
1: Demà és un dia crucial. Nosaltres fotem molta conya, molta broma, però hi ha feina darrere.
8: Aviam, intervenció del Sergi.
6: Jo només us dic, Miquel, que l'any passat va venir una persona a Castellterçol.
8: Castellterçol,
6: A veure el matí de Sant Miquel. I diu que de tot el matí que va veure, el que més els va agradar, la festa dels Miquels. De fet, es va comprar el llibre i tot.
1: Oh, molt bé, és d'agrair aquesta persona.
6: Home, i diu que aquest any, si tot va bé... Torna, perquè va veure que era una festa entranyable i molt nostra.
1: Pues sí, no, és veritat, això.
2: Mira, m'estàs
1: posant els pèls de punta.
8: Caram!
2: Una festa similar a la dels Miquels de Molins a un altre lloc de Catalunya?
6: No. O sigui, una festa que hi hagi el dia del sant, del patró del poble. Així, a mi, ara mateix...
8: Es pot investigar.
6: Però així no em ve el cap, perquè és una cosa molt única i... que també fa il·lusió que ho tinguem aquí. Tenim, el dia 29 de setembre és el dia de Molins.
1: No, que sí, sí. I ara que has dit això que ha comprat el llibre, vull afegir-te una cosa que abans he comentat amb el Païssa, el senyor Païssa, el doctor, i que per Sant Miquel...
8: President,
1: president. President i capo de dos capos. Que portarem uns quants llibres el dia de Sant Miquel, carrer Sant Miquel, per si algú també vol comprar el llibre, perquè hi ha molta gent que està en les llibreries encara, m'entens? Però ja el dia aquest de Sant Miquel, doncs el portarem al carrer Sant Miquel.
5: Jo el que voldria, també voldria afegir és, aprofitant aquesta persona de Castell...
1: El Sergi. Ah, no.
4: Tarsol.
5: Castell no sé què.
0: Castell Tarsol.
8: Castell Tarsol.
5: Castell Tarsol, que... Ostres, que si també vol disfrutar de la Festa de Miquel amb el Sergi i amb el seu amic de Castell Tarsol, que els convidem a esmorzar.
1: Això també.
0: També.
1: Sí, sí. Jo hi pot sí. Ja que ha sortit per la ràdio, ja...
5: Els convidem, i que vingui a disfrutar de l'esmorzar allà amb el porronet i la botifarra, la xistorra, la cansalada, el pan tomàquet amb
1: la copeta de vi...
8: I la panceta.
5: La panceta.
8: La panceta.
1: I la panceta, que dic jo, sí, senyor.
5: Això és la panceta.
1: Això és la panceta, sí.
8: Això serà, però...
5: Esteu convidats.
8: Ah, mira, tu estaràs amb els gegants per això, no, Sergi? El dia de Sant Miquel.
1: Sí, però acabat venen ells i jo sempre... Bueno,
0: preparem
1: una plateta d'aquestes de...
0: Sí, però venen els gegants, venen a l'hora d'esmorzar, i que hem de donar el ram a la geganta.
1: Sí, sí.
0: Els Miquels fem moltes coses, hem de donar rams per tot arreu. Donem el ram a la geganta i donem el ram a Sant Miquel a l'església.
1: Sí. I després venen els gegants. I després venen els gegants que...
8: Vendreu els tiquets exclusivament per Miquels?
0: Allà a l'Estany Margarit.
8: L'Estany Margarit.
0: Tenim els tiquets de Miquels només, eh?
8: Sí, sí, sí. Especifiquem.
0: Miquels. Però especifiquem perquè són només Miquels.
5: Però... A banda dels convidats.
8: Sempre... Miquels.
0: Els Miquels.
8: Miquels a l'Estany Margarit. Miquels i Miqueles.
0: Miquels i Miquelas.
5: Em referia al Sergi i a la Caixa Tarsol.
8: Sí.
5: Pensava que deia.
8: Sí. O si no és convidat, no cal que vagi a buscar el tiquet.
5: No, clar que no. Clar que no. Home, si no, em posarà Miquel i no es diu pas Miquel.
8: Els Miquels oficials han d'anar a l'Estany Margarit.
0: Han d'anar a l'Estany Margarit, allà, i apuntem el nom i llavors sabrem quins Miquels i quan som, perquè hem de saber quantes cadires posem, quantes... taules hem de muntar, etcètera.
5: Quantes botifarres, quantes mongetes...
0: Exacte. Clar. Això s'ha de saber.
8: D'acord, molt bé. Alguna cosa més de la Festa Major?
1: No, però suposo que la gent s'ha donat compte que la Festa dels Miquels, els Miquels tenen molta feina, no?
8: Sí, queda clar.
1: Això que ha dit clar, eh?
4: Això no és urgent, un altre dia.
1: Tu no, eh?
8: No, és que el Vinyes es va separant del micro.
1: No, si cada vegada anirà al carrer.
8: Sí, és allò que fa, que llavors no intervé.
4: Que el president em diu que una cosa que portava...
8: Has portat uns papers.
4: No, però és per un altre dia, perquè no ve el tema avui.
8: Ah.
4: Ho traiem la setmana que ve.
8: Home. Era d'alguna altra...
4: Era del que vam fer ahir a Penny, però ho traiem la setmana que ve, que no hi ha problema, de veritat.
8: D'acord, l'aula d'extensió universitària que encetava el curs ahir amb una xerrada, amb una conferència inaugurada amb el president del Parlament, obert a tothom, i que hi veu assistir més d'un Miquel, eh?
4: Sí.
8: Canuts, no,
4: per escurçar-ho,
8: Vinyes i Díaz.
4: Si vols, que com que és actual, per escurçar-ho ja ho dic en un moment.
8: Ah, d'acord.
4: Ahir parlaven que el Pau Casals era una gran persona i tal, però en cap moment el president del Parlament va parlar de que Pau Casals va denegar ser president de la Generalitat. Jo porto aquí uns telegrames que van enviar amb ell, en els quals l'home diu que se sent molt orgullós i que diu que una petició grave per a dar resposta categòrica, que té temps, necessita temps per pensar-s'ho. Com que va denegar-ho, van agafar el Tagadellas i és el que l'han portat.
8: La pregunta és, per què tu tens aquests telegrames?
4: Bueno,
8: no preguntem, oi?
4: Millor no preguntar.
8: Millor no preguntar.
4: Però això, es van trobar a Mèxic a l'ambaixada d'Espanya, perquè Mèxic mai va acceptar que Franco, diguéssim, havia guanyat. Llavors l'ambaixada de Mèxic, espanyola, seguia sent l'ambaixada de Mèxic. I es van trobar allà, Ventura Gasol, tota gent...
0: Sí. Era l'ambaixada de la República Espanyola.
4: Sí, exacte.
0: Aquí, Mèxico.
4: Llavors aquí està en espanyol, que això fa gràcia. Hem fet una reunió de la Generalitat a l'ambaixada de Mèxic, però fan una redacció en espanyol. Però bueno, està bé.
5: Que per cert,
8: amb serà en castellà, no?
4: Sí, en castellà, sí, és igual.
0: Mèxic.
5: Amb les celebracions de l'11 de setembre de Nova York,
8: sí,
5: en algun dels moments va sonar el cant dels ocells de Pau Casals.
8: Sí.
5: Cosa que em va semblar realment la universitat del tema aquest, que de fet, si no recordo malament, aquesta cançó o aquest tema el va presentar a la Casa Blanca amb el John Fitzgerald Kennedy, no sé si el 63 o 64. És el primer cop que es va tocar, va ser a la Casa Blanca, que està gravat amb un disc, això.
4: Sí, ja, és un, és un... sí, però ahir parlàvem de l'himne de Bono, que també és d'ell, sí, que el va presentar el 71 i ell va morir el 73, vull dir que hi quedaven 2 anys, i va fer aquell famós discurs en anglès,
0: sí,
4: que deia que ell era català i tal.
0: Sí, ai, en català.
4: Sí, i els 2 anys es va morir, pobret.
3: Mm. Què et va semblar la xerrada, Canut?
2: Bueno, una xerrada impressionant. Jo crec que, que fins ara potser és la millor que hem fet, i n'hem fet de molt bones, però la d'ahir va ser excelsa.
7: Va fer...
2: Hi havia algú que m'havia comentat, bueno, molt d'això, com a... Clar, com que és de Junts o tal... Aviam, va ser el president del Parlament, eh? Sí. Va fer un discurs polític, formatiu, històric, gens sectari, no va parlar de cap partit polític, va parlar de diversos presidents sense anomenar, i jo crec que, bueno, va estar fantàstic.
4: A més a més, tenia, té un do de paraula, que jo dic, sí, que l'home sap el que diu en tot moment.
2: Sí,
4: sí, sí, a tot bé.
2: Una 190 o
4: sí,
2: així.
5: Déu-n'hi-do, no?
4: I la veritat és que molt bé. Segons quan deia coses com que som una nació i coses així, mirava les cares de molta gent i veies que no estaven gaire d'acord, però bueno, és normal.
2: Com estigui, ell va fer un discurs absolutament històric.
4: No, no, a mi em va agradar molt.
2: De la història, de mil anys d'història de Catalunya, sí, i la diferència amb les altres poblacions.
4: L'home té memòria de notari, vull dir que deia dades i molt exactes.
2: Això és propi de la gent de l'advocacia, i és advocat. I fixa que els advocats...
4: Ja va dir que era de lletres a sobre, sí.
2: L'article tal, apartat tal,
4: diguem
2: un...
4: Però a més a més, quan parlava de l'any 1313,
7: Totalment d'acord. Va fer un repàs històric impressionant de l'institució, del Parlament de Catalunya, que el proper any farà 1000 anys. Eh? És el segon Parlament més antic d'Europa. I bueno, el Josep Rut sempre s'ha explicat amb molta claretat i parla des del cor. I això a l'hora d'esmetre es nota molt. Per tant, totalment d'acord amb vosaltres, eh? Molt bé, molt bé.
3: Molt bé, 3 minuts i mig i tancarem la tertúlia.
2: Per cert, que ens va convidar a l'aula a visitar el Parlament,
4: sí,
2: i es va comprometre a ensenyar-nos-el i acompanyar-nos ell.
4: Personalment, sí, sí.
3: Tornem a la Festa Major d'aquest cap de setmana. Teniu ganes de veure alguna cosa en especial? Que no ens podem perdre, Sergi Domingo? Anem-ho pensant, a banda de la Crida.
6: Tenim demà, per exemple...
3: Em recomanaves el Sarda Show, no?
6: El Sarda Show després de la Crida, que sí, l'agrupa... Doncs fa aquesta ballada de sardans una miqueta més moderna de l'habitual.
3: Sí.
6: I al cap de setmana tenim Correfoc Infantil, tenim la Penny Escalada, tenim la nit de DJ 750 a la Penny, també.
3: Sí.
6: I l'endemà, el diumenge, la festa a la Paella del Molell.
3: Cursa de Sant Miquel.
6: La cursa, això... Ah. Que també està molt bé, que ja fa uns quants anys que la van passar el cap de setmana previ, sí, que això també fa descongestionar una miqueta el que és el cap de setmana de Festa Major.
3: Dia de Castellera.
6: Dia de Castellera als Matussers. Sí. I també a la tarda la inauguració de l'exposició de fotos de Foc i Festa.
3: Ah, sí? Això es podrà veure a la sala d'exposicions de Cremallet, no?
6: A partir de diumenge fins al 18 d'octubre.
3: Foc i Festa.
6: Foc i Festa. Fotos de les entitats de Molins de Foc, perquè altra cosa no, però de foc en tenim molt.
3: Sí.
6: Una exposició que està molt bé, amb fotos d'en Guillem Urbà, del Dan Costa, una miqueta tots els fotògrafs que fan fotos a la Festa Major.
5: La Vinyes, el Païssa, no.
3: No, no.
5: No,
4: Vinyes,
5: no.
4: No,
5: ja per això ja no t'estimen.
3: No.
5: Ja,
6: i també el concert de Dalta Baix amb La Rauxa, que és un grup que...
3: Ens el recomanes, La Rauxa?
6: Us el recomano perquè el vaig descobrir relativament fa poc, o sigui, deu fer 3 mesets, i quan van dir que el venien... Vaig dir, doncs ja em demano jo aquesta activitat.
3: Sí, molt.
4: Però aquest any ho fan a Caramallé.
6: Sí, aquest any, per així també tenir... Hi ha un escenari muntat el dia abans del vermut, no, de la tarda dels Metal, hi ha anyadors i així.
4: És que allà al parc et dius de sentava herba i quedava acumullat sempre.
5: Sí,
3: fan per això.
6: A més, els d'Alta Baix, no sé què els ha passat, que a les últimes 4 festes majors, el diumenge aquell, sempre ha plogut. Aviam si aquest any toquem fusta.
5: Me'n recordo que han vingut de terça de les dates.
6: Sí, sempre ha passat Festa Major, sí, sí.
3: Teniu concert, ara, fora conya, avui, aquesta nit a les 9, a la Liverpool, Miquel Casas, a la Bidisco, en el marc d'aquests concerts que està fent Estrella d'Am pel seu...
5: Del seu 150 aniversari, avui tenim aquest concert.
3: La Jules.
5: La Jules.
3: Ara la trucarem a les 11.
5: Música urbana, tal i qual. Llavors, ja dintre d'allò, m'agradaria públicament felicitar amb el meu amic Suli.
8: El Suli?
5: El Suli del local de Molins de Rei.
8: Sí.
5: Perquè ha tingut una idea molt ingeniosa, que és...
8: Tenim un minut.
5: És la porta del local de Molins de Rei, el camell entrant a dintre, amb una frase molt divertida: escalfant motors per la festa major. Ah. Em va semblar excepcional.
8: Per promocionar les nits d'aquest cap de setmana.
5: Excepcional. M'ha semblat excepcional, o sigui, de 10, per això segurament vas a una, et foten una campanya publicitària com una pasta, i això segurament ha sigut l'idea d'algun d'allò.
8: Molt bé.
5: Vale, felicitats amb el Suli i a tot l'equip del local.
8: Molt bé.
9: I jo vull acabar amb un tema que vull donar...
8: 20 segons.
9: Vull fer una publicitat en el bar i a la llar. Gasoses Mallorca no poden fer. Vale?
1: Perquè, per cert, que ja t'hi dic, que hi vaig trucar i perfecte.
8: I fins aquí, a Miquels i Sergi Domingo, gràcies.
1: I que tinguem tots molta salut i molta sort.
8: Moltes gràcies.
7: Festa major.
10: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: final sí que ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aiden, ja tens les entrades?
2: I tant que tinc les entrades. Tu no tens les entrades?
1: No, jo no tinc les entrades. Tu, Javi, tens les entrades?
3: I tant. En tenim de sobres, no?
2: En tenim més de les que necessitem.
1: I tant.
4: Entrades per on?
2: No t'has enterat?
3: No ho saps.
4: Home, deuen fer diverses coses, no, la vegada?
2: De quin concert creus que el Carles, el Javi i jo podríem estar molt interessats?
4: Algú de Sega?
2: Bueno, podria ser, però no.
4: Explica'm-ho.
2: Et donaré una pista, només una. 3.
4: 33?
2: Vas bé.
4: Oh. Digue'm.
2: Que sí, que hi ha concert de l'Expedition 33. Mare que venen
4: meva.
2: A Barcelona.
4: Mare
2: al
4: meva.
2: Sant Jordi.
4: Jo tinc entrades i sóc a temps.
2: Ets a temps? Tenim dues de més, ara que sí?
3: Exacte.
2: Sí, vols venir? Sí, i tant que sí. Vam estar ahir a les 5 de la tarda allà. Vam fer una trucada per no perdre'ns-ho a temps real, saps? Que no ens quedéssim sense lloc. Bueno, en fi.
4: Doncs ja en parlarem. Doncs.
2: En fi, escolta, que estem al segon episodi del Joc Parlant de la nova temporada. Que
1: vinga!
2: Ja estem aquí. Que estem començant. Per fi, teniu ganes?
1: Sí,
4: i
1: tant. Sí, teniu un programa molt ben preparat, crec.
2: Com sempre.
1: Qui som?
2: Ben trobat, Rafael, ben trobat.
1: Hola.
2: Què tal? Tot bé? Tot bé aquesta setmana?
1: Sí,
2: tu
1: bé,
2: no tens entrades.
1: No, jo no tinc entrada.
2: Me la suona, mica.
1: No. Les coses com són.
2: Però el Javi sí, ben trobat, Javi.
3: Ben trobat, doncs molt nerviós.
2: Nerviós, no?
3: Sí, ha sigut molt estressant tot això, eh? És que estava allà de pas. No, agafa 4 jo. Quan n'agafo?
2: Les que puguis. Bueno, ben trobat, Arnau.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Què? Bé, tot correcte?
2: No t'amoïnis, et deixarem una entrada.
4: Ole, ole.
2: De fons tenim com a...
1: Públic.
2: Com a públic, avui tenim a la Laia, que no sé per què s'està descollonant des de lluny. ASMR per randa, diu. ASMR per randa. Tenim més gent.
1: Sí.
2: Hem trobat Dani.
4: Què fas tan lluny? Sí.
2: A veure si escoltem el Dani.
1: Hola, Dani.
5: Hola, bon dia.
2: Hola, ben trobat.
1: Que no està foni, però està malaltet. Llavors el tenim a distància.
2: Sí, el tenim a distància amb un volum més baixet.
1: Està bé. Trobes bé o què?
5: No molt, però bueno.
2: Fantàstic. Com sí. Superbé aquest segon programa de la nova temporada. Superbé. Però bueno.
1: Els joves s'han fet...
4: Llimona amb mel.
1: Exacte.
4: Llimona amb mel.
5: Doncs sí.
1: Jo
5: doncs
1: té cara d'anar a dormir. O sigui, hauria d'anar a dormir en vez d'estar aquí.
2: És possible que en qualsevol moment el perdem, eh?
1: Sí, no
2: és una possibilitat. Però bueno, també tenim un convidat especial. Qui ha vingut, Rafael?
1: Doncs teníem nosaltres a Dani Vidal, conegut com a Zeros. Benvingut.
2: Zeros. Ben trobat, Zeros.
6: Ben trobats.
2: Què tal? Benvingut al Joc Parranda.
6: Estic encantat, eh? Ja he sentit una mica uns quants programes i hi ha com molt bona dinàmica, molt bon rotllo.
1: Què t'agrada?
6: I m'agrada molt.
1: Ah, molt bé.
6: Especialment la música.
1: Les sintonies del programa.
6: La sintonia de quan comença... De fet, em poso el programa només per sentir la sintonia.
1: Allò de... Mira aquest.
2: El bon chiptune.
1: Va costar, allò del chiptune.
2: Va costar. Escolta, perquè els oients et coneguin una miqueta, què destacaries de tu com a jugador?
4: Qui és vostè?
2: Què fa aquí?
6: Jo dic que s'ha de jugar a la Mega Drive, a la Saturn i a la Dreamcast.
2: Seguero de tot cor.
6: I
1: vaig a fer una foto de la samarreta.
6: I després d'això, ja, pues, el que vingui. O sigui, no n'hi ha límit. S'ha de jugar el que sigui. On sigui i com sigui.
1: Perquè porta el logo de Sega.
6: De Sega.
1: Tot gran.
6: Sí, perquè soc com la companyia. Pertanyeix com a la companyia. Tinc accions.
1: T'han comprat?
6: M'han comprat.
2: Escolta, però has tingut també projectes relacionats amb videojocs, no?
6: Sí, he tingut un canal de YouTube que era des de 1999.
2: A mi m'encantava, eh?
6: Jo
2: el trobo a faltar.
6: Sí, el trobes a faltar?
2: Sí, perquè era molt xulo, perquè l'efecte que tu VHS dels 90...
6: Sí. Això costava molta energia de fer, aquest programa. O sigui, no només l'edició i tal, sinó realment l'ànim que li posava als vídeos. Si poses qualsevol vídeo, dius, aquest tio s'acaba d'aixecar i té una energia brutal. Però això es feia a mitja tarda, sense energia, sense...
1: I clar, tot i així final... que les podem trobar a la xarxa, a YouTube i tal, no?
2: Sí, no?
1: Repeteix el nom del...
6: Des de 1999.
2: Des de 1999, busqueu el canal de YouTube.
6: i hi ha moltes bromes sobre el 99 i que el 99 això no passava i tot això.
1: Ah, fa un programa de grans.
6: Un programa de grans. No, clarament sóc de l'equip dels grans i quan sento el programa dic, buah, és que clarament.
7: Les pilles totes.
6: Totes. Dels joves no, eh? Dels joves hi ha coses
2: que costa més, no?
6: Costa més, però dels grans cada cop que diu alguna cosa és brutal.
2: Molt bé, doncs benvingut a Joc Parlant, esperem que t'ho passis bé, participa tot el que necessitis i vulguis, perquè aquesta és la idea, una miqueta aquí, no? Anem portant sobre la taula diverses coses, però tothom pot participar i pot dir la seva. I què, entrem directament a parlar de novetats o què?
1: Sí, jo crec que sí, no?
2: Sí, no?
1: Vinga.

0: Notícies per Randa.
1: Què tenim?
2: Molt fan, això de tenir falques. Jo només portem dos programes i estic molt content.
1: Algú ha tingut la idea. Última novetat. Em pregunta el Cesc per xarxes socials. Hòstia, mitja hora més o no?
2: I tant, sí. I tant, 33 més.
1: No, 20 i pico minuts, però vale.
2: Bueno, doncs aquesta setmana han passat cosetes.
1: Sí, han passat cosetes.
2: Han passat cosetes. Bueno, jo crec que una de les que més s'ha parlat, que el tenim aquí al guió, a mi m'encanta el nom que li hem posat, però bueno, sabeu que Steam havia anunciat que anaven a treure una sèrie de coses, no? Com la,
3: sí,
2: la maquinari, seva consola, sí, un mando nou, i una de les coses que estava pendent de veure quan, com i a quin preu era, pues, les seves ulleres de realitat virtual, comúment conegudes com a Steam Frame. El nostre guió posa Gape Frame. Això, culpa teva, Dani?
1: No, home.
4: Probablement, sí. No, sí, i tant.
2: Per què li has dit Gape Frame?
4: Perquè amb el Gerard tinc la broma del Gape Cubo, i doncs les Gape Frames, també.
1: És el nom del, o el cognom de l'home que és el propietari d'Steam,
2: sí,
1: no?
2: Sí, efectivament.
1: És la jugada
2: que
1: aquesta.
2: Que té una impressora de diners a casa seva.
3: Les

0: Només es podia jugar a PC. Mm-hmm. Llavors és la segona plataforma a la que es pot jugar de forma nativa a Half-Life Alyx. Venen bastant carregades de funcionalitats amb algunes sorpreses, com per exemple, jo personalment no m'esperava que les càmeres que et permeten veure a través
1: cap a fora,
0: no, món real, mm-hmm, per defecte són en blanc i negre.
2: Ai, per què?
0: I si vols que es vegin a color has de pagar, crec que 150 euros extres. Això és bastant important.
1: Però un moment, tinc una pregunta. Sí. Això de pagar 50 euros extres és un DLC de software?
0: És
1: una altra màquina diferent.
3: És un cartutx que s'ha de posar.
1: No
0: és, sí, efectivament. Això és molt interessant. Les ulleres surten, les més econòmiques. Versió blanc i negre de càmera externa.
3: Les més econòmiques.
0: 256 GB de disc per 1.050 euros. I, ojo, no porta el carregador, tal com diu la Unió Europea que ha de ser avui en dia tot el que porti USB-C.
2: Alça aquí!
1: 1.000 euros.
0: Hosti, tu.
2: Ho trobo una miqueta exagerat, no?
1: Perquè les meta, que és l'opció que hi havia fins ara, estan a unes...
2: Posi pujat a 600.
1: 600.
2: Sí. Sí, però bueno, quan van sortir, amb color i tot, les càmeres, que eren uns 500, 400 i pico.
0: Sí, clar. Si vols anar-te'n a la versió que tenen un terabyte de disc, que seria el seu, no? Si estem parlant d'unes ulleres que no necessiten d'un PC, ens n'anem als 1.200 euros. El Dani està aplaudint per algun motiu.
1: Per què aplaudeixes?
4: Era irònic, és que és molt clar.
0: Bueno, clar, aquí s'han de tenir diverses coses en compte, no? Perquè, vale, són molts calés, però també sabem que el tema de l'electrònica últimament s'està anant de bòlit, tot està pujant de preu de forma escandalosa, i probablement estan sent... agafats
1: pels ous
0: en plan de no ens passem perquè si no vendrem res. No sé, què opineu vosaltres d'això?
1: Jo crec que s'han passat, sí? I m'agradaria saber el pes d'aquest catxarro, que això per mi és molt important, a veure quan pesen les ulleres, jo que se te'n va el cap endavant o no.
2: Home, jo personalment, un tema que al final t'hi acostumes.
1: Jo crec que les meves cervicals no s'acostumen a aquest tema.
2: Bueno, suposo que depèn de cadascú. Jo també les trobo bastant cares pel que són. O sigui, he estat veient també una miqueta la potència que tenen i no crec que
1: no val això.
2: Que valgui això. Sobretot tenint com a referència les de Meta, les Quest.
3: És que això... El tema del preu jo no me les compraré, o sigui, clarament, per això, però si hem de dir alguna cosa positiva d'això és que Valve, de tant en tant, és que Valve està treballant en adaptar, com va fer a la Steam Deck, tots aquests jocs a la ARM de Linux. Llavors, els jocs que ja hi havia a realitat virtual, hi ha molts que ja estan com frame check, saps? Que aquests funcionen a la nova frame, i llavors, pues, jo crec que és una feina que s'ha de tenir en compte.
2: Llavors, d'això segurament també se'n podrà aprofitar les Quest.
0: No necessàriament, perquè les Quest tenen una plataforma pròpia i una botiga pròpia. Dani?
4: Diu, acabo de buscar el pes i són 440 grams.
0: Sí.
1: Bueno,
5: està bé.
1: Sí. Mentre no arribi als 800.
0: Clar, aquí estem parlant d'una plataforma en realitat nova també. És veritat que és Steam. És veritat que Steam està en la immensa majoria de jocs de VR. De fet, estan tots, no? Primer estan a Steam, després potser els trobes a Quest, i és veritat que la Quest té també alguns petits exclusius que ha desenvolupat ella mateixa, no?
1: Sí.
0: Però en realitat aquí el gran, entre cometes, hauria de ser Steam. Però és veritat que la plataforma és nova. No estem parlant d'un PC com a tal. Efectivament és un xip ARM i per tant han de portar aquests jocs a Linux, i els han de portar a una plataforma mòbil que, si té èxit, en realitat tothom sortirà beneficiat d'això en el futur. Tot està per veure.
3: Però és molt complicat que tingui èxit en aquest preu, perquè realment, a la fi, ara Meta té un problema en les Quest 2. O sigui, tenen les 3 al mercat, volen treure la 4, mm-hmm, però és que la 2 encara és majoritària.
1: Tira molt bé.
0: Sí.
3: Perquè... van valer 200 euros.
0: Sí,
3: llavors, no recordo els números, però si la 2 va vendre 2 milions, la 4 ha venut mig milió. O sigui...
2: Home, això suposo que és cosa més dels desenvolupadors, que diguem de fer jocs que serveixin també per la 2, a més de la 3 o les futures que treguin, cosa que a mi em semblaria perfecta.
0: Per donar-vos una dada més, perquè veieu també el preu des d'un altre punt de vista, Valve ja tenia unes ulleres d'VR abans d'arribar a aquestes.
1: Cert.
0: Es deien Valve Index, i costaven 1.200 euros.
1: Sí, sí.
0: I necessitaven de PC. Mm-hmm. I es van vendre molt, però que molt bé.
1: Però era diferent, Meta no estava tan endavant, hi havia un mercat mogut. No estava exactament igual.
0: Llavors tu creus que
1: estava
0: aquesta
1: una mica
0: vegada...
1: pioners.
2: No recordo si les

0: Quest ja hi eren, llavors.
1: En aquell moment, no.
0: O sigui, feien la competència eren les Rift.
1: Hi havia, sí. Efectivament, les Rift encara no eren de
0: meitat. I el preu més o menys seria similar. Clar, llavors, ara, comparant-ho amb les altres a preu, hòstia, fa més mal.
1: Saps què passa? Que en aquell moment la diferència de qualitat era molt alta, perquè les Valve Index tenien una... Eren dos pantalles 2K, era OLED. Ara estic dubtant, però juraria que eren els panells OLED, tenia molta més qualitat d'imatge, un refresc de 120 Hz, és a dir, hi havia molta tecnologia, diguem, high technology allà, i per tant el preu estava una miqueta justificat. Uh-huh. Les característiques de les Valve Index són similars, en realitat, a les Quest 3, però amb aquesta casuística de que si vols veure color has de pagar una mica més, que és una cosa molt estranya, que no sé si ho han fet així intencionalment, precisament per abaratar-ho, potser és una decisió a la contra, no? Més que... d'afegir com un cost extra posterior i de dir com podem fer que el cost sigui més contingut, doncs potser si algú no li importa no veure color, es pot estalviar 150 euros. Mirem-ho d'aquesta manera, potser.
2: La realitat augmentada, que seria el que serveix per jugar això, la realitat augmentada, és a dir, és aquella cosa que sobreposa la realitat uns gràfics si és per ordenador i que realment la persona humana ho accepta molt millor i és més còmode de jugar que no una realitat virtual com a tal, a nivell dels sentits... Sí que és un problema, perquè sí que veure-ho en color, pues, evidentment, et sembla molt més realista, molt més xulo.
0: Clar, llavors...
2: Tot i que jo he jugat augmentada en blanc i negre, però...
1: Bueno, potser s'ha pensat per la gent que només vol jugar VR.
0: Ah, exacte, la gent que no està interessada en la realitat mixta, com, per exemple, jo mateix, doncs gairebé m'és igual.
1: Sí, vist així, sí. Vale, més notícies, no? Perquè ens hem quedat amb la d'Steam. Veus que hi havia teca, amb aquesta, de VR. Dani, ens expliques tu això d'un nou joc de Game Freak?
3: Sí, clar. Fa un parell de dies, crec que van ser tres, abans del Tokyo Game Show va anar Game Freak a fer una mena de presentació del seu nou joc mòbil que es diu Girl After the Rain.
2: La noia després de la pluja.
3: Sí, és un joc de bugaderia.
2: Com?
3: Bugaderia,
2: Sí, sí, bugaderia, rentar la roba.
3: Sí, de rentar la roba i que funciona amb el clima real japonès.
0: Pregunta, sí. Té alguna cosa a veure amb l'anime que també va d'això?
2: Ostres,
3: crec que no.
0: Perquè hi ha un anime que bàsicament és una noia que es dedica a rentar roba.
2: Ah, sèrio?
0: Sí.
2: Hem de buscar aquest.
0: No, m'ha sobtat.
3: El trailer del joc és una mica a lo Magical Girls, que tenen una mena de bitxejo, que és com un Pokémon, i van... es transformen, si plou, per fer feliç la gent quan plou... No sé, és molt raro.
2: Gremlins. Ja sigui, sí, que no és molt després de mitjanit. Llavors, si has d'estar atent que si aquell dia, per exemple, plou, no estendre la roba.
4: No has de jugar aquell dia.
2: No has de jugar o fer la rentadora, però estendre dins.
4: Sí,
2: no, és una cosa així. I es transforma per posar la rentadora. Es transforma aquesta noia. No. I...
3: Són com això, Magical Girls, superheroïnes, que fan feliç a la gent quan el clima els posa tristos o alguna cosa.
2: És molt, molt japonès, això,
3: Sí.
2: Molt japonès, molt...
3: I fa un parell de dies també van ensenyar a la interfaz, la UI del joc, i és molt semblant a la del Umamusume.
2: Ah.
3: No sé si...
2: Sí, ja sé quin dius.
3: Sí.
2: Està bé, bueno...
3: Doncs, no sé, no tinc ni idea. Després us passo al trailer, si voleu.
2: Sisplau.
1: Fantàstic. Curiós.
2: Hem de veure això tan estrany, tan xungo. Mm.
1: I més coses?
2: Sí.
1: Venim cap a la ràdio.
2: Què ha passat?
1: Avui hi ha hagut conferència de Microsoft al Tokyo Game Show.
2: Tokyo Game Show, la fira que es fa a Tòquio generalment a setembre, com a...
1: De videojocs, de videojocs, és un show, sí.
2: Gràcies. I que, bueno, dura dos o tres dies. Jo em sembla que hi ha estat... Sí, el 2014 vaig estar.
1: Ah, sí? Sí. Mira, jo vaig estar 2014 també? Ara estic dotant. 14 i 16. He estat dos anys. No, 16 i 18. 16 i 18.
2: Fa dos dies.
1: Laia. Des del públic, la Laia m'està confirmant.
2: Sí, que està.
1: Que...
2: és molt gran, és bastant gran.
1: És molt gran.
2: Molt enfocada a mòbil, generalment. Hi ha molt joc de mòbil, perquè ja aposta molt en el joc del mòbil. Almenys en aquell any, en tots, estava molt així. I molt gacha, mucho gacha.
1: Bueno,
4: a tope gacha.
1: Bueno, allà s'han passat el capitalisme.
2: I què ha passat? Bueno, que han fet la presentació d'Xbox?
1: Sí, bueno, no acostuma a ser una de les grosses. Clar, Xbox és minoritària al Japó, molt minoritària. De fet, porta molts anys venent-se poquíssim, però poquíssim, rotllo de que vas a qualsevol botiga de videojocs del Japó i no hi ha res d'Xbox. Res de res. Però tot i
0: són
1: així,
0: els americanos.
1: Sí, tot i així, aquest any anaven una miqueta més sacando pecho, perquè tenen alguns acords interessants, dedicats específicament pel Japó. Per exemple, han ensenyat l'enèsim remaster del Persona 4, que es diu Persona 4 Revival. L'han ensenyat per primera vegada en aquesta conferència. Han parlat que el Crazy Taxi, el nou Crazy Taxi, tindrà un mapa de Japó.
2: Ah, sí.
1: Oh, ah, de Japó, oh, ja no te l'esperaves,
2: eh? Una ciutat, no ho sabia.
1: Aquesta no te l'esperaves. El nostre estimat Crazy Taxi, sí, sí. Els cegueros de cor el portem, sí, sí, molt, sí, molt al cor, no? I ara m'agradaria que m'expliquessis, Zeros, què tal la demo, que tu l'has provat.
2: Ara comento ja?
1: Endavant.
2: Ah, vinga, vinga. Doncs aquest cap de setmana ha sigut la demo tancada, beta tancada, com sigui, del multiplayer, que clar, això és una mica limitat, perquè no he provat el joc realment, sinó el multiplayer del joc. Llavors, bueno, el que puc comentar és que el control és exactament el que era. O sigui, de fet, la memòria muscular ha funcionat. Ah. Jo m'he posat a conduir i he començat a fer combos, perquè per girar s'han de fer uns combos a la marxa darrere i tal, i ha sigut com... Buah, estic jugant a Dreamcast, o sigui, ha funcionat
1: ha
2: realment.
1: Matrix se Kung Fu, no?
2: Sí, sí, sí. Ha sigut, acabo de posar el joc i ja estic aquí sent el màxim puntuador. I bueno, el problema és que, clar, com que era online hi havia només dos modos. Uno era que fas com una carrera que és tancada de principi a fi, agafant gent i deixant-la. Llavors, les
1: clar,
2: curves...
1: És que el joc va d'això, no m'ha explicat no. De què va el joc.
2: Però el joc és un món obert a una ciutat.
1: Qui no hagi vist el joc, una miqueta, una pinzellada.
2: El joc va de que tu portes un taxi, agafes a una persona en un lloc i la deixes en un altre. Ja està.
1: Fer taxista
2: i una ciutat oberta.
0: I arribes com puguis.
1: Amb la particularitat de que si la vas liant molt o te la jugues molt, la persona que portes va deixant cada vegada més diners.
2: Sí. Sí,
1: més
2: sí,
1: o menys?
2: Més.
1: Ah. De fet, vas escoltant les monedes. Agafo una rampa, salto, i de la por em paga més.
2: I si tu t'apropes a un altre cotxe però no li toques, et paga més.
1: Sí.
2: Perquè és...
0: Et paga perquè vol baixar.
2: Sí, no sé.
1: Se't pot baixar del cotxe?
2: Es pot baixar si acaba el temps.
1: Sí.
2: Ah. Ell et dona... En 30 segons m'ha de deixar aquí. I si no arribes en 30 segons, es baixa, però es baixa amb el taxi en marxa, eh? O sigui,
1: no hi ha problema.
2: I llavors, clar, la part online era una mica diferent del joc normal, perquè el joc és un món obert. I això era una carrera, en principi i fi, les curves estaven tancades, i després hi havia un mòdul inventat que és de polis i cacos, que hi ha un que és policia i s'ha d'estampar amb els taxis, i aquest sí que era molt divertit. Ser policia era molt divertit, i rebentaves altres taxis i li donaves un cop i els ficaves a una càrcel.
1: Que bo!
2: I després, per sortir de la càrcel, el taxi que estigués fora havia d'estampar-se a la càrcel.
1: Però, o sigui, a dintre del que és la zona de presó, és el cotxe el que empresones.
2: Sí.
1: És molt cars de Disney, això, no? Sí. Empresonar el cotxe i amb la persona dintre.
2: Sí. Una persona dintre i donant voltes i estampar-se a les parets.
1: I l'altra moda que passa, només era carrera?
2: Només era carrera i agafaves, en els dos modus, agafaves gent i la deixaves. O sigui,
1: bueno,
2: el policia com la carrera. El de policia era més divertit. Els gràfics, bueno, ja heu vist, el que l'hagi vist, una mica els Sims.
1: Més cartoon, no?
2: Sí. Jo preferiria que haguessin sigut tal qual de la Dreamcast. O sigui, a veure,
1: la Dreamcast
2: tal qual. Però la música, bueno, al final són els mateixos temes del Crazy Taxi 1 i 2. I no sé si...
1: Spring, també, del
2: el mateix americana i no sé com era l'altre... Bueno, i l'altre disc va sortir abans o després, sí, sí, exactament. Ja. Sí, d'aquest sona... quan li dones a l'estat.
1: Sí,
2: de moment molt bé.
1: Tu t'hauries el dia 1.
2: Dia 1.
1: Perfecte.
2: Dia 1, sí, sí.
1: Què més coses han dit en aquest Tokyo Game Show? Pues han ensenyat el primer tràiler del Call of Duty Modern Warfare 4, a qui li agradi fotre tiros.
2: Go for it.
1: Pinyou, que us sapigueu que ja tenim el primer tràiler. Hi ha moltíssima gent interessada. Tot i que jo parlant de... Generalment no.
2: No, ens falta un expert de Call of Duty.
1: Falta un expert en Call of Duty
2: fifero,
1: i FIFA, sí, efectivament. Però, que sapigueu, ja el podeu veure. Diu la Laia que no, gràcies, des del públic. També un trailer que a mi m'ha creat molt l'atenció, Bloodstained, The Scarlet Engagement... Sí, Rafael, la teva reacció m'està agradant.
2: Sí, o sigui, Bloodstained era un videojoc que se suposa que estava, o que va fer-lo crear, un dels que estaven al Castlevania clàssics, originals, que va agafar el Unity i va dir vaig a fer un nou joc de Castlevania.
1: Sí.
2: I això no sé si és un remake o una continuació, un DLC, o què és això?
1: És una continuació.
2: Una segona part.
1: Continuació, ve a 2027, té una pinta brutal.
2: Hi ha algú en la jugabilitat del primer que no m'acaba de fer a mi.
1: El primer era molt lent, no. I tothom m'ho diu.
2: És que el vaig deixar.
1: Mira aquest tràiler.
2: Vale.
1: Aquí t'ho deixo. Mira aquest tràiler.
2: Jo crec que el Metroidvania, guai, Castlevania, sí. Chachi... A veure, vale, vale.
1: Mira, jo només et diré, a nivell estètic i a nivell musical, i el poc que ens ensenya el tràiler està claríssimament destinat a mans de Castlevania, clàssic.
2: Perfecte.
1: Aquí ho deixo. Jo crec que t'agradarà.
2: Aquí lo dejo.
1: I, bueno, el plat fort, perquè també vam parlar d'alguns altres jocs molt japonesos, però el plat fort és que va acabar la presentació i va sortir Kojima.
2: No.
1: És que, clar, això ja és especial.
0: Aplaudiu, nens.
1: No. Va sortir Kojima. És que continua sent molt estrany, eh?
2: Clar,
1: veure una presentació d'Xbox al Japó i que al final acabi sortint Kojima en plan de Konnichiwa, aquí estem, Kojima des...
2: M'ha vingut al cap en plan, hola, soy Kojima.
1: No, hola! No.
2: Una mica més.
5: I'm back, va dir en un E3.
2: No, sí.
1: I'm back? I'm back.
2: Ah, L3, no, sí.
0: I a més allà pot parlar en japonès tranquil·lament.
1: Sí.
0: Cosa que està molt bé.
2: No li agrada parlar en anglès.
1: Bueno, què ha aprofitat per fer? Doncs ha aprofitat per dir-nos que el projecte amb el que estava originalment juntant-se amb Xbox, que es diu OD, i ja té subtítol OD Knock, va viento en popa, que està tot on time, que va fantàstic, està molt content, està encantat amb com està tot funcionant, perquè hi havia fa unes setmanes, uns mesos, hi havia com el run-run que potser s'estava cancel·lant, perquè no sabia res d'aquest joc. Llavors ha sortit per dir, ei, no us amoneu, està tot fantàstic, estic encantat del rum que està agafant i anem a tope amb això. I aprofitar per parlar del projecte que teníem Sony, i que en teoria estava bastant avançada amb Sony, però que a la vegada estava fet amb un motor exclusiu de Sony, que ja no podrà fer servir, recordem-ho, com vam parlar la setmana passada. Doncs, sorprenentment, en lloc de dir doncs, comencem de zero tal, ens ha presentat els actors principals, ens ha presentat una portada, que no és definitiva, però ja ens ha ensenyat els actors principals. Jo no sé si els coneixeu.
2: Com es diu el joc?
1: El joc es diu Fisint. Fisint.
2: És com physical, però molt més sí. Diferent.
1: Sí, està el meme o la conya de que com és Pinks. Físic, ja no li interessa Sonic.
2: Oh, que bona! Que bona, aquesta! M'ha agradat. Sí.
1: Llavors, l'actor principal, el protagonista del joc, és l'actor Bill Skarsgård, no sé com pronunciar-ho, si el coneixeu.
2: No em sona.
1: Després també surt Charlie Fraser, que tampoc la coneixia jo personalment, Don Lee, i per últim Minami Hamabe. Aquests són els quatre principals actors que sortiran al joc, que pues, ha tornat a treure pit dient que està encantadíssim d'estar fent-ho participant amb Microsoft en aquest projecte, que no ens amoïnem, que té gent molt bona, que li està encantant la pinta que té això i que espereu al futur...
0: Que està fent un motor nou.
1: No sé molt bé com ho faran, honestament.
2: A l'Unreal.
1: No sé molt bé com ho faran ni per quan ho faran, perquè evidentment ara no pot haver-hi data d'això.
0: Però segur que ho faran molt bé.
2: Suposem.
1: Què penseu d'això?
2: Que és Kojima, m'és igual.
1: M'és igual.
2: O sigui,
1: estarem allà.
2: No, ja fa temps que no manages aquest senyor. Sí, ho dic així de clar, no m'ha agradat mai.
1: Treu molt de pit, amb aquest joc, eh? Diu que serà lo nunca visto, que mai ha existit un joc que explori...
2: Death Stranding també era lo nunca visto, i em va semblar un avorriment.
5: Jo tinc molta curiositat.
1: Successor espiritual de Metal Gear...
5: És que és això, jo tinc molta curiositat perquè és un Metal Gear. O sigui, no té el nom, però és un Metal Gear. Està fet per Kojima. O sigui, no és... Jo tinc curiositat, però una mica més, però el de por. El joc de por aquest que
1: Ote?
5: Ote, sí.
1: Ote,
5: que ve una mica del pete. Sí. I que només es va veure una noia amb unes espelmes i tot això.
1: De fet, diu que portarà la por a unes
5: simulador
1: cotes
5: d'estil. Simulador de xicar espelmes.
1: Sí.
2: Si el porta molt amunt, a mi ja m'ha vist. Bueno, ja m'ha vist per mi perquè és ell, però després ja m'ha vist per el tema de la polla. I si és amb VR, ja... O sigui, és
5: Oblida't.
2: No vas jugar al PT?
1: No.
5: Hombre, has de jugar una mica.
2: No, si a mi em va saltar el gos del Resident Evil en la Play 1 i ja vaig tirar el mando.
1: Sí, vam sortir tots, jo també ho vaig fer.
2: Corrents, no?
0: Sí.
1: A mi se'm va desendullar la consola de la corrent.
0: Sí.
1: Perquè, clar, no em van dur amb cable, veus? Ara ja estic de gran.
2: Ah, ja està gran.
0: Oh, jo amb l'UVR tenia un joc d'una casa encantada i no hi vaig entrar. Començo un joc i diuen, has d'entrar aquí, jo. No!
5: A l'UVR sí que estic d'acord, l'UVR no es pot.
1: No es pot, no es pot.
5: UVR és un altre nivell.
2: Fa por.
5: Fa moltíssima por. Un joc, el Lies of Fear o alguna cosa així, que realment no dona por, però quan t'ho poses allà i sents la porta i veus...
0: Ui. I tu, ai!
5: I escoltes el que sigui.
1: Però bueno, en qualsevol cas, sentint-nos grans una vegada més i passant així de por, fins aquí volíem parlar de les notícies d'aquesta setmana. Tirem endavant.
3: Espera.
6: Guerra. La guerra no canvia mai. Però el món dels videojocs no para d'evolucionar. Queda't a Joc per Randa.

0: Bueno, doncs avui volia portar una miqueta a parlar sobre Level 5.
1: Un moment, Level 5 està calentet, eh?
2: Sí,
0: però això mateix.
2: No li hem afegit a les notícies d'aquesta setmana perquè no volíem parlar del tema.
3: Té la gent contenta.
1: Digues.
0: Per sort, el que són les notícies actuals no les parlarem avui. Això crec que ho deixarem per un altre moment. El que volia explicar era una miqueta els inicis de l'empresa i de Akihiro Hino. Doncs Level 5 va ser fundada per Akihiro Hino el 98.
1: Fa 4 dies.
0: Sí, fa 4 dies. I sempre ha volgut fer els millors jocs possibles. De aquí va posar el nom Level 5 perquè ell ho veu com que fan jocs de 5 estrelles.
1: Ah. Bueno, la intenció és bona.
3: Sí, sí.
0: Akihiro Hino, abans de fundar Level 5, va ser productor a System Soft. Però que a ell, no, ell volia ser programador i no volia ser un director. Un directiu. Ja. I al cap de 4 mesos ho va acabar deixant.
1: Entenc, sí.
0: Després d'això va anar a ser programador a River Hill Soft. Aquí va durar 10 anys, però finalment també va acabar sent productor i com no va parar de fer seqüeles i reboots, va decidir marxar.
1: Sí, perquè està curiós aquest senyor que diu jo vull picar coses, vull fer la mà d'obra, diguem, la part xunga, i ja quan em posen a manar, em canso.
0: Sí.
1: No, com dient, no vull.
3: És que és la part divertida.
1: El de fer-lo,
3: clar.
1: Si se't manen, no. Bueno, si et poses a manar... Sí, la veritat és que és més avorrit, és més gestió, i està per l'equip, i és una mica... Tot i que nosaltres coneixem una persona que estaria molt còmoda en el paper de productor, el Gerard.
0: Sí, una miqueta, sí.
1: Sempre ho faria, això. Bueno, aquest senyor marxa, què passa? Se'n va fundar Level 5?
0: Sí, funda Level 5, i ell sempre ha sigut a Level 5 qui ha pres totes les decisions i qui... és com el motor de l'empresa i que sempre intenta arribar més lluny a nivell tècnic o a nivell de mecàniques o qualsevol cosa, a l'hora de crear noves idees. I, sobretot, vol ser partícip en aquestes idees i fer-les ell.
1: Clar, si li agrada picar, clar, vol fotre tot.
0: El primer lloc que van desenvolupar com a Level 5 va ser el Dark Cloud.
1: Que aquí tenim sobre la taula. Després
0: que
1: hem de fer una foto.
0: Plantejar com... Sí, es va plantejar com joc de llançament de la Play 2, però van ser massa ambiciosos i ho van acabar retrasant. Però aquest joc va agradar molt, tant gràficament com mecànicament, sobretot a una mecànica de construcció de bitlles que tenia.
1: Tu l'has jugat, Dani?
0: No.
1: No, perquè és massa vell, aquest joc. Però jo te l'explico perquè jo aquest el vaig agafar i em va agradar moltíssim. És un joc en el que... el poble teu està absolutament... Lo típic, no? El joc de rol que venen a saquejar-te al poble, lo típic de qualsevol rol japonès, però en vez de saquejar-lo, o diguem, tu has d'anar a reconstruir el que sigui, és literalment anar-lo a reconstruir. És a dir, totes les peces del poble passen a convertir-se en unes esferes per anar de màgia i en una mazmorra o... com es diu això en català? Sí, mazmorra, no? Igual.
3: Sí.
1: Mazmorra, doncs apareixen aquestes esferes on tu les has d'anar a buscar i després col·locar-les en el poble... Allà on tu vulguis, ja com un taulell, on tu pots col·locar les cases, els camins, les persones, i no equivocar-te amb aquesta persona que va en aquesta casa o el que sigui, i anar construint el poble un altre cop, però també una mica al teu gust. Trossos de riu, trossos de camins, i vas fent-lo a poc a poc. I és molt xulo el fet de que és procedural. Cada cop que entres una masmorra, la masmorra és totalment diferent. I a més que vas a un sant piso, la masmorra cada cop és diferent. I no jugues exactament el mateix.
3: Això està molt bé.
1: Està molt bé. I no hi ha puntuació. Tot i ser un RPG, els personatges no pugen de nivell, sinó que són les armes. Mm-hmm. I va fer un gir. Són les potències que vagis tenint de les armes en comptes del que tinguis del personatge.
4: Vols perdre l'arma?
1: Sí, es pot desgastar. L'has d'anar com curant, com reparant.
4: Afilant.
1: Sí, hi ha uns polvos màgics que has d'aconseguir fent no sé què i tal. Si et quedes sense res, te'n vas amb la bàsica i fins que t'obris un altre cop els polvos màgics per poder reparar l'arma que tenies avançada. Sí, és...
2: Brutal,
1: és
2: no?
1: Molt difícil.
2: I estem parlant de 2001,
1: És molt guapo.
2: Va ser un múscul tècnic per la consola, com ha dit el Dani, a més.
1: Sí.
2: O sigui, jo recordo aquests trailers dels primers jocs de la Play 2, de dir, ostres, quina bona pinta que té això. A més, era com molt obert, no? Molt de color, un 3D molt net.
1: No me l'he acabat perquè és molt llarg.
2: Clar, però realment, per l'any que és, i per ser el seu primer joc... autopublicat, a mi em sembla molt impressionant.
1: Sí.
0: Després de l'èxit de Dark Cloud, van desenvolupar Dark Chronicle, que, segons tinc entès, també va ser un èxit, no?
1: Sí, també el tenim aquí sobre la taula, Dark Chronicle, mateixa mecànica, nada com el mateix, però ara no tens un poble, tens 6 o 6 pobles, no sé quants, molts, i a més, vas trobant gent que a mesura que vas fent parlar les mazmorres, que no correspon a la mazmorra que està a prop del poble, sinó que parlant amb ell has de veure a quin altre poble va, o què és el que vol, o on ha de viure, o a què es dedica, o el que sigui. Llavors hi ha com un tren en el que tu vas transportant a la gent i els vas deixant en els pobles que correspon a cada un d'ells. Afegeix una mecànica nova, que és fer fotografies, captura de pantalla, que busques fer 3 fotografies, i amb aquestes 3 fotografies pots crear objectes nous. Llavors, però torna't boig, perquè a vegades no te diu concretament quins són els 3 objectes que has d'anar a fotografiar, o un de les coses que tens que fotografiar és el boss final amb el que t'estàs enfrontant en una mazmorra. I espavila't tu, de com has de fer la foto mentre t'està atacant, i és molt complicat, molt complicat. Òbviament, apareix el... Com en tot RPG japonès, hi ha un minijoc de pesca.
2: No pot faltar.
1: No pot faltar. Col·leccionar peixos amb una peixera, i cada cop que siguin més grans o més petits...
4: I l'has de fer fotos als peixos?
1: També pots fer fotos als peixos, i... òbviament. I quan acabes la mazmorra, després hi ha un joc de minigolf.
3: Perquè... Sí, com els hi agrada el golf als japonesos?
2: És que... Per què no?
1: No.
2: Per què no?
1: És tremendo. Mira, ja, ara has obert la caixa, hi ha notacions meves a boli,
2: sí,
1: i diria
2: sí.
1: Que són combinacions de les fotografies. En aquest paper, si l'obres,
2: sí.
1: Crec que veuràs... Obre, no amb el paper. Però no,
2: i també estic veient els manuals a tot color.
1: Sí, sí. Això són les combinacions de les fotografies que tens que fer per aconseguir els productes.
4: Que bo.
1: M'ho anava apuntant a boli.
2: I a nivell visual, que sembla un anime, a més. O sigui, va ser un salt també a nivell visual.
1: Té un cartoon, té un nivell de... Té un render cartoon...
2: Preciós.
1: Molt xulo, i m'atreviria a dir millor que el de Zelda, de la versió de com el Breath of the Wild. No, Breath of the Wild no. Quin és el de cartoon?
0: El Wind Waker.
1: El Wind Waker, exacte. Sí. Crec que està millor. M'agrada més, aquest, personalment. Sí.
2: Aquest va sortir 2003, només 2 anys després.
1: És que és quasi el mateix joc, però millorat. Amb més millores.
4: Catarata, lavadero, palmera. O sigui,
1: això què genera?
4: Res.
1: Pues llavors...
4: Sí, però està molt bé, perquè són combinacions que no generen res, i hi ha algunes que sí, i clar, apuntaves aquí perquè no hi havia manera de saber l'època pre-internet.
2: Sí.
4: Prova i error.
2: De fet, el manual té una pàgina en blanc perquè tu vagis anotant coses. Està superbé.
1: Ai, això no es fa. Ja no es fa, això.
4: No es fa. Mai s'escriu un manual.
2: Bueno, què més?
1: Com que
2: més,
1: no? Dani? Sí que s'escriu un manual.
2: Què va fer després, que estem aquí enganxats amb el Dark Chronicle?
0: Doncs, durant el desenvolupament d'aquest joc, un productor, amic de Kihiro, es va apropar a ell i li va parlar sobre un projecte similar a Dragon Quest. Però va dir que no estava interessat en aquest moment en aquest projecte.
1: Per què?
0: No sabem bé. Però, després de festa, borratxo...
1: Què?
2: Això sí que ho sabem.
0: Kihiro, sí, així, ho va dir en una entrevista. Amb aquest mateix productor va començar a llistar totes les queixes que tenia sobre el Dragon Quest 7 i totes les coses que no li agradaven. I aquesta conversa van veure que tenia que li agradava molt el Dragon Quest, però que veien els errors, i van tindre entre els dos la idea de crear un prototipus per a un Dragon Quest en 3D.
2: Ostres.
3: Com m'hauria com m'hauria agradat ser en aquella reunió.
2: Sí. Encara que sigui la taula del costat.
3: Sí, sí.
0: Doncs aquesta demo es va agradar tant que van acabar desenvolupant Dragon Quest 8.
1: Toma, el Periplo del Rei, no? És?
0: Sí.
2: Que bo.
0: Que és el primer lloc en 3D de Dragon Quest, potser?
1: Sí.
0: I va ser el lloc, almenys japonès, que és més ràpid. Es va vendre la primera setmana en PlayStation 2.
2: Uau.
1: Clar, tenia l'experiència de fer el Dark Chronicle i RPGs i tal, diu, aquest RPG és una merda. Me'l veig borratx. Això és una puta merda. Jo faria això perquè el faria així. I l'altre ja prenent notes.
2: No, i l'altre dient-li, no hay huevos.
1: Que no?
4: Que no, què?
1: Tengo el motor por la mitad. Dona'm la llicència, ja veuràs tu.
2: Ja veuràs tu el que et faig jo.
1: La que et faig jo.
2: Ja que sí. No, i després se'ls va treure, eh? Va sortir bé.
1: Sí.
0: Doncs, en una entrevista més endavant, Kihiro va comentar que en el desenvolupament d'aquest joc, ell ja no sabia què estava fent. Que si era president, game designer, programador...
1: Perquè ho feia tot.
0: O què estava fent. Sí, perquè estava fent tot del joc durant el desenvolupament.
3: Però encara anava borratxo?
0: Imagino que sí.
2: Després us queixeu de Kojima, però això és molt Kojima.
1: Sí, però no, és que sí. Jo crec que ja va drogat el Kojima de per si. Si no, aquestes idees que té a vegades en el joc, no...
5: Bueno, és que els japonesos són mal alcohol.
1: No la tindria. Ja, dos copes. Ni un, no dos, una.
2: Què dos?
1: Una,
2: un xupito.
1: Una. Una i ja estan. Doncs això són... Digues, perdona.
0: No,
1: ja no tenia res que
0: dir. Dic, durant aquests primers 10 anys van desenvolupar un parell de jocs més, però...
6: Això em recorda un puzzle. Vull dir, no. Em recorda Joc per Randa.
1: Què ha passat aquí?
0: No, el 2007 sortiria el primer joc publicat per ells mateixos, no per Sony o per Square Enix. Va intentar fer un joc que arribés al màxim públic possible i aquest joc diu Akihiro que és el seu preferit entre totes les seves IPs i tots els jocs que han desenvolupat. I que aquest joc que parlo és el professor Layton.

0: Amb aquest joc, amb Layton, van fer una cosa que no havien fet mai abans, que és crear una franquícia mediàtica, com ho és Pokémon. Amb animes, merchandising i demés.
1: Això suposo que era buscat, no va ser casualitat, que va dir, va, a veure si surt.
0: Sí, imagino que ho van buscar, sí, sí, sí. Akihiro ha parlat molt que, com ser el seu propi publisher, ajuda molt a poder vendre una franquícia i explotar-la de totes les maneres possibles.
1: Mm.
0: A lo que és fora de Japó, el joc ho va publicar Nintendo uns 1 o 2 anys després, amb localització i tot el que ve amb això.
1: Sí, perquè primer, evidentment, va sortir a Japó, entenc.
0: Sí.
1: No, va trigar una mica a sortir del país. I
0: sí,
1: estàvem veient la Laia que estava picant a l'aire com picant monedes a veure si trobava coses. Buscant picarats, que és la moneda d'això.
2: Trencaclosques.
1: Ah, trencaclosques. Quina és la primera consola que ha pres el Layton? És la DS?
0: La DS, sí.
1: Nintendo DS.
0: Tinc entès.
1: Mm-hmm. Jo en tinc un parell de títols aquí, de 3DS, en aquest cas, la màscara dels prodigis i el llegat dels Aselanti, que es crec que són, és com tanca la saga, no? Em sembla, amb el llegat de l'Aselanti és l'últim de la saga. El de la màscara del pitjor valorat, faig una mica de volum de la Laia.
2: Que es veu que és top.
1: Sí.
2: Però el té pendent.
1: Mm-hmm. I em vas dir que hi havia un que era molt buscat, que no hi havia... que era a l'Aselanti, l'últim. Que era complicat d'aconseguir-lo, o que era molt car, diguem, de segona mà. Amb el preu d'aquí, ja a Regne Unit podies comprar-los tots, m'has explicar.
2: És que està una mica fònica, avui, pobreta.
1: Pobreta i tal. Doncs, Dani, jo tinc una pregunta per tu. Tu has jugat als Layton?
0: No, cap.
1: És que no sé, aquest home què fa? No m'ha jugat al Zelda o què?
2: Ojo, que l'ara ja ve, que l'ara ja ve, que l'ara ja ve.
1: Ai, endavant, ai, endavant, ojo, endavant. Què passa?
3: A veure, que al final fareu parlar la fònica. No podeu tocar el tema del Layton i no parlar-ne bé, per favor. I és, de fet, vam parlar-ne la temporada passada del Layton.
1: Vam fer,
3: sí, un mini especial del que parlàvem dels orígens i la importància del joc. I clar, va ser un joc a més tipus top ventes, fins i tot per a aquesta gent que no li agrada els videojocs.
1: Imagina.
3: Que sí que li podien agradar els trencaclosques, no? Llavors, és una saga més superbonica. Tots els jocs m'han fet plorar, tots. La pel·lícula ja és a llàgrima viva. Sí, les històries són molt boniques, els personatges els hi agafes molt de carinyo de seguida, són espectaculars. Després van fer la versió, que no sé si ho anava a comentar, per iOS, que després van treure també per consola, que era el dels Misteris de Catriel, que se suposa que és una filla de Layton, que va aparèixer de cop.
2: Vaja, va aparèixer de cop, una filla.
3: Però abans havien fet un que es deia com els germans Layton, eren dos germans que feien misteris. Aquest no va tenir gaire èxit a iOS perquè era diferent la dinàmica de joc, però el de Catriel sí. De fet, va sortir edició física, està també per Steam, està també per Nintendo Switch, o sigui que l'han tret a moltes altres plataformes.
4: L'haurem de provar.
1: No li podem tocar el Layton a la Laia, veus?
2: No, clar.
3: ASMR per Randa, avui amb Laia.
2: Escolta, i a l'últim, li tens ganes?
3: Tinc una mica de por.
2: Vale.
1: Més endavant.
3: Sí, però com que estem parlant de la part bona, sí, Level 5...
2: Quedem-nos amb la part bona,
3: quedem-nos,
2: no?
3: En què tinc ganes de que surti.
2: Gràcies, Laia.
0: Doncs una de les coses que més curiosa em semblen d'aquest lloc, del Layton, és que Akihiro va contactar amb Akira Tago, que és, dintre de Japó és... com molt no molt important, però té la seva importància, perquè és el creador de 23 volums de la saga de llibres de puzzles més exitosa de Japó.
2: Oh, vale. Per això els puzzles són tan bons, no, el joc?
0: Sí.
2: Clar. Té una eminència dels puzzles.
1: Molt bo.
0: Clar.
5: Té una mica de pràctica.
2: Com una miqueta.
1: No és com el Brain Academy, que hi havia el doctor no sé què, que sortia
5: allà. Ai, no.
1: Que estava en el catedral.
5: Horrorós.
2: No, però clar, va juntar-se amb la gent apropiada, diguem-ho d'alguna manera.
0: Sí, clar.
2: No? Molt bé.
0: Després de l'èxit de Professor Layton, van començar i van llançar una altra saga, també d'aquesta mena, d'una franquícia mediàtica, que va ser Inazuma Eleven, que també va ser un gran èxit, venent uns 5 milions de còpies la trilogia original per a la Nintendo DS.
1: Ve del videojoc, no és que hi hagi una sèrie d'animació que és un... Com, quin és l'ordre?
0: La cosa és que Europa, com ho va publicar Nintendo, ho va exportar, van fer coincidir a la vegada el llançament de l'anime que estaven fent amb el llançament a Europa i Estats Units del joc.
4: Que és de futbol, oi?
1: Sí.
4: Va, vale.
0: Sí, aquest és de futbol.
1: Però és un futbol rol.
0: Sí, no. Futbol RPG.
1: Uh-huh. Llavors l'origen és un videojoc, total... jo no ho sabia, mira.
0: Sí, és videojoc d'origen. Després van cercar les, que si animes, que si pel·lícules, si merchandising. En total, d'Inazuma Eleven han tret un total de 17 jocs.
4: Els aquí.
0: I 14 d'ells només en 5 anys.
2: Com és això possible?
1: Com?
2: Tinc moltes preguntes.
0: Això és possible perquè, per exemple...
4: Si canvia durant l'esquin.
0: No, el pitjor és que no canvia l'esquin, només. També tenen seva història pròpia i tot això. Una de les raons és perquè durant el 12 de desembre 2012 i el 27 de desembre 2012 van treure 4 llocs, per exemple.
1: Però això són 2 setmanes.
0: Sí, sí, sí, sí, 2 setmanes.
2: Què és aquesta màquina de desenvolupament?
1: Com ho han fet?
0: Molt bona pregunta.
2: Molt bona pregunta, no?
1: 2012, No hi havia tecnologies per fer segons quines coses.
2: Encara no.
1: No. Reaprofitant la cosa... escenaris.
2: Suposem, no?
0: Mm-hmm. Personatge, sobretot, s'imagino jo, i assets. La part dolenta per ells és que a poc a poc cada lloc que anaven sortint era menys exitós cada cop. Perquè, clar, si treus 4 llocs en 2 setmanes...
1: Saturació de mercat,
2: lògicament.
4: No tens temps a acabar-los.
1: No,
5: ni a començar-los. I la qualitat va pitjorant.
0: I durant els 7 anys després de l'últim lloc de PlayStation 2, van tenir un total de 37 jocs entre l'iTunes, Inazuma i altres.
5: 37, o sigui, vinga, jo et faig un joc ara, mira, 2 setmanes.
1: Sí, sí. No, aquest senyor no fa jocs, els caga. Sí.
5: Què fem, de futbol?
1: Vinga,
5: un altre de futbol.
2: Parante.
5: Tenim ja el campus sempre el mateix, o sigui, el camp.
1: Si és com el de campiones, vull dir, és com...
5: Ho podria enganxar en un altre lloc. O sigui.
2: Però és que això no s'ha atrevit ni Ubisoft,
1: Ubisoft anava a un per... A un per any.
2: I ens van cremar, però... Ostres, 37 jocs, és que, però què és aquesta barbaritat?
1: Sumant l'iTunes i Inazuma, has dit, oi que si Dani has dit això, sumant els dos...
0: Sí, l'iTunes, Inazuma...
1: No, 37 d'Inazuma ja seria...
6: Bueno, ja la meitat eren d'Inazuma, no?
2: Sí. 17 Inazumas.
1: Sí. Tela.
0: Bueno, i durant el 10 aniversari de Level 5, Akihiro volia llançar un projecte molt especial i molt únic. Així que va començar a contactar amb gent, a veure si li feien cas, i va anunciar el 2008 aquest joc per a la DS, però el 2010 va anunciar que el joc també rebria una versió millorada, però molt similar en contingut, per a la PlayStation 3.
1: Vale, no sé en quin joc estàs parlant.
0: Vale, sí, vale. La cosa és que Akihiro va convèncer a Studio Ghibli per a col·laborar, a crear l'art, les animacions i la música del lloc.
4: És difícil, convèncer.
2: No s'està
1: tonteria,
2: difícil.
1: No tonteria, aquest senyor,
0: I sobretot va convèncer a Yu Hisashi,
2: mare meva,
0: que és el compositor de la princesa Mononoke i el viatge de Chihiro.
2: Bueno, quasi totes.
4: El Yu aquest no era un lluitador de Fatal Fury?
1: Sí, oh, també.
4: Perdó,
0: Que va acceptar només perquè va veure la passió que desprenia Akihiro Hino en aquest projecte.
1: Suposo que no ho va fer begut. Després d'aquesta passió.
0: I en aquest cas, no.
5: Té molta passió per fer tant de jocs.
1: Ja veu.
2: Jo no parlo de similituds amb Kojima,
5: Pues ara veuràs quan hagin de fer els remakes de tot això.
0: Bueno, i aquest joc és Ni no Kuni.
2: És que clar.
1: Ni no Kuni. També hi ha una segona part, crec. Ni no Kuni 2.
0: Sí.
1: Hi ha una segona part d'alt.
0: La entrevista va comentar que en principi no anaven a fer una seqüela, però després de l'èxit del joc van plantejar fer una seqüela.
1: Sí.
2: És que clar, estan en estudi de Ghibli i darrere, això no podia no funcionar.
1: Va anar bé la relació, llavors.
4: Pobres ells.
2: Clar, no, però veient una miqueta per on anem, no? Que estem veient com molta qualitat, coses amb molt de cor, no? Amb molt de carinyo, tot i que després és una màquina també de cagar seqüeles.
1: De cagar seqüeles.
2: Sí, però tot el que ha tret fins ara, que estem parlant de molta qualitat, no? De molt de carinyo i de molta passió, doncs si a sobre juntes Studio Ghibli, que al Japó, i no només al Japó, és un estudi superimportant i supervalorat, doncs aquest joc no podia sortir malament.
4: I a més, tingueu en compte que era per la PlayStation 3, que és bastant complicat de desenvolupar per la 3. Vull dir, no era fàcil.
0: I no va comentar que Ghibli va influir molt en la seva forma de treballar i també en la forma de treballar de l'estudi. Durant aquest temps, després de... Bueno, mentre estaven desenvolupant el Ni no Kuni,
2: estaven amb 7 jocs a la vegada, no? També?
0: Sí, sí, sí. Van desenvolupar el Fantasy Life, que en una entrevista va comentar que amb aquest projecte no volien fer un RPG normal. Volien fer que els RPGs fossin nous, un altre cop.
1: Té ambició aquest senyor, eh?
0: Perquè molts RPGs de l'època eren per torns, però que va veure que nous jocs com The Elder Scrolls i Fable estaven agradant molt entre el públic i estaven sent molt populars. I que volia agafar això d'aquests jocs, però donar-li la perspectiva japonesa i que el joc fos disfrutable per tothom.
1: Fantasy Life ho va aconseguir, això, llavors? O potser no tant?
0: Tinc entès que sí, perquè el primer Fantasy Life va ser bastant ben rebut, també.

0: Bueno, com una petita conclusió d'aquesta part, si heu estat atents, heu pogut veure que hi ha una mena de patró aquí. Level 5 i Akihiro sempre crea de primeres uns jocs que són molt populars i ben rebuts, però que acaben explotant, com és ja és o Layton o l'Inazuma sobretot, amb molts productes de les franquícies i fent que aquests productes acabin sent menys populars i la gent no vulgui aquests jocs.
1: Ja, massa molts saturació. Jocs,
0: sí. Molts dels jocs també comencen amb la idea de crear només un títol. I tenen un gran soci creatiu com ho és Dragon Quest amb Square Enix, Ni no Kuni amb Ghibli i el Layton amb l'Akira Tago.
1: Va fent aquestes col·laboracions, sí.
0: Sí. I aquest on s'associen amb grans socis creatius no se sol explotar tants com ho faríem amb les que són IPs solament seves.
1: Però col·labora una miqueta, però només una estoneta. No li dona tanta canxa, no?, com a les seves pròpies mostres.
0: Clar, a les seves pròpies idees sí. Acaba explotant moltíssim.
1: Això és meu i vinga, fet xurros. Molt bé. Sí. Joder.
0: I el següent gran pas, per així dir-lo, de Level 5, va ser el 2013. Que, bueno, això ho podem deixar millor per al següent programa.
1: Oh, cliffhanger. Sí. Ui, sí. M'han deixat la beguda.
0: Que mateix estem en el punt més alt de Level 5, diria.
1: Vale. Level 5 està a tope.
2: Pots deixar caure si continua pujant o passaran coses?
0: Continua pillant una miqueta, però després no tant.
1: Veurem el pròxim programa.
2: Jo he de dir que preparant el programa, mentre estava llegint la crònica que ha fet el Dani, molt extensa de Level 5 i tal, dic, hòstia, que xulo, anava llegint i dic, hòstia, si jo tinc un joc de Level 5, i mira, hòstia, tinc un altre joc de Level 5, i en tinc molts de Level 5, per tant, no sabia que era fan de Level 5. Fins avui.
1: Com a mínim el Level 5 d'aquella època de la que estem parlant.
2: A més a més, el meu primer Dragon Quest 8, Dragon Quest 8 va ser el meu primer Dragon Quest que vaig tenir a la mà i dic, ostres, que xulo aquest joc 3D i tal. Sí, o sigui, no era conscient de la meva fanatisme per Level 5.
1: Veurem si la següent època també.
2: Si tira més o no.

0: La setmana passada, pregunteta que es va muntar Laia.
1: Sí.
0: De...
2: Com era la... Quina era la vostra edició especial de consola de Nintendo de...
0: Zelda.
2: I va posar una sèrie d'opcions
0: amb totes les fotos,
2: bueno, de les que ella recordava, perquè també va deixar obert si s'havia escapat alguna. Crec que ningú ha contestat cap extra, el qual vol dir que o les ha trobat totes o ningú les ha pogut dir. Diu, vale, algú se li ha escapat. Llavors hi havia com un easter egg aquí de que li diguéssiu quina s'havia oblidat i ningú ho ha fet, però tot i així hi ha hagut vots, veritat, i la guanyadora, la edició guanyadora ha estat la Game Boy Advance.
0: La més votada, la que més agrada.
2: La més votada, que era la de color negre, pot ser? No. La daurada.
0: Sí, daurada amb els símbols.
2: L'Advance SP, que es plega... Ara que estan tan de moda els telèfons plegables, ostres, tu, és veritat. S'assembla molt als telèfons aquests, no? Els tics i tal.
0: Sí.
2: Poca broma. I després hi ha un usuari, l'Orunmaru, que ens ha ficat el seu top 3, que per ell la primera era la Nintendo 3DS, que aquesta sí que era la negra de Zelda.
0: Mm.
2: La del Majora's Mask, vale?
0: Molt maca aquesta.
2: Molt maca, veritat. No, segona Majora's Mask, Laia, estic llegint, ja m'estàs liant. M'està liant.
0: Nois.
2: Ja està bé, això de venir de públic i està donant indicacions.
0: Pobreta.
2: Hi ha una odorada amb el Triforce.
0: Que és aquesta.
2: Que és aquesta, la segona la de Majora's Mask i la tercera la Game Boy Advance SP.
0: Però Maru no està d'acord llavors en la més xula sigui la de GBA, sinó que li agrada una altra més de la 3DS i tal.
2: I també vam preguntar allò del reproductor de vinils, no sé si algú va contestar, Dani.
0: No? Sí, el text deia, un amic dels joves pregunta per recomanacions de reproductor de vinils, tocadiscos / gramàfon. No és per cap jove en si, eh? No, és...
3: No.
0: No, que va.
2: No, cap ni un. Però bueno, no hem tingut cap recomanació, no?
0: Però jo tinc una pregunta. Si estan preguntant per el gramàfon aquest, a veure, segurament serà per aquells vinils de Legend of Zelda tan xulos que han sortit... Però vols dir que algú posarà aquell vinil físicament i el reproduirà?
4: Vols dir que el ratllarà?
0: El farà servir?
3: Jo tinc la intenció aquest cap de setmana que fem una partida amb el Gerard de posar els vinils a casa seva.
0: Buah! Fotos.
2: Vídeos. Vídeos i que s'escolti a un estandullat aquest de vinil.
0: Tu procura que l'agulla, que jo ho dic com a senyor gran expert en el tema, que l'agulla estigui bé, eh? Perquè com l'agulla estigui desgastada, el vinil començarà a tenir un desgast.
2: És a dir, primer t'has de punxar,
0: sí,
2: i si surt sang...
3: Vale.
0: Llavors és bona.
2: Està bé, no?
0: És que és bona.
2: Si no,
0: no, però que la punta, aquestes agulleres desgasten, llavors si es desgasten és quan ratllen el vinil i desfan el...
5: Però si és nou, perquè l'ha comprat ara, perquè se l'han recomanat.
0: Si l'agulla és nova, sí. Vull dir, si és nova i està en bon estat, sí. Ara la pregunta... aquesta partida de rol que fareu, ja hi ha un... Saps quin reproductor serà, ja? Ja l'has vist? Aquest tocadiscos gramòfon?
3: No ho he vist. Sé que ja té una casa, però ja està.
0: Que la pregunta és, té Bluetooth?
2: Ara, si és moderna, ha de tenir Bluetooth, perquè si no...
5: Toma, jo me'n vaig quedar amb aquest que tenia un USB per gravar, sí, amb MP3, el que ja no he vist més.
0: Directament punxaves un USB, sí, i reproduïes el vinil i anava cap a...
2: Com es nota que no hi ha joves, avui al programa, que només està el Dani allà abandonat des de...
0: Abandonat no, que està malaltet, pobrissó. No estava
2: bueno,
0: bé.
2: I què preguntem aquesta setmana?
0: Què preguntem, Dani?
3: Això no és una pregunta, però és una queixa molt forta que tinc.
2: Oh. Ens queixem en lloc de preguntar aquesta setmana.
3: Sí, aquesta vale. setmana m'ho he queixat.
4: Sí que anem bé.
3: Avui...
0: Fa gran,
3: Jo volia tindre l'excusa de no venir al programa, no, és que estic malalt, no sé què, i quedar-me a casa jugant al Fire Emblem. Però no he pogut, perquè hi ha hagut un error logístic i no han arribat Fire Emblems de tendes com Amazon, Game o la Nintendo Store a Europa.
0: Un moment, t'has posat malalt per faltar a la feina i jugar al Fire Emblem? M'estàs dient això? Amb veu alta a la ràdio?
4: En directe?
0: Sí?
3: No
0: sé on treballes,
3: Era un 2x1, saps?
0: Sí, com el que acabem posant malalt... Pim.
3: Claro, aprofito i jugo al Fire Emblem. Total, si són 160 hores, tinc entès.
0: Estem parlant de Fire Emblem de Switch 2?
3: El Fortune's Weave, sí. Que sortia avui... I jo estic encara esperant la meva edició col·leccionista.
0: Va, espera't sentat, són les 9 del vespre, vull dir, ja no reparteix.
3: Si us plau, Amazon, cobreu-me d'una vegada, vull el joc ja.
2: Aquest espai no està patrocinat.
3: No.
5: Jo creia que no podia jugar perquè li feia mal l'esquena, això m'ha passat, molt.
0: Podria, si volgués, haver-se comprat en digital i descarregar-lo. Però el noi espera ja la seva, no, no, el seu format físic.
5: Físic, físic.
0: Que m'arribi a la porta.
5: Has d'esperar 2 mesos per un físic.
4: Sí, un altre senyal de fer-se gran. Sí.
0: La idea... Dani, estàs cobrant avui, eh?
3: La idea era portar-lo a la ràdio i fer un unboxing de l'edició col·leccionista.
2: Ah, mira, clar, clar, clar. Ara la idea era portar-lo a la ràdio.
0: No, no el guardaràs fins la setmana que ve per fer l'unboxing?
3: No, no, no. Oh, no. Jo quan arribi, llogo.
5: El pots fer igualment.
2: Però preguntem alguna cosa o no preguntem alguna
3: cosa? És possible que tardi una setmana o dues en arribar al lloc.
0: Ja està.
2: Ja està. És que la Laia està participant.
0: No, Laia està dirigint el programa. En... tu no t'estàs donant compte.
2: Ens està portant a tots.
0: Està dirigint. Pregunta la setmana, doncs.
2: Quina és la pregunta, Laia?
0: Que no, que li costa molt, pobreta. La reproduïm i ja està.
2: El vostre joc de level 5 preferit, però del rang de dates que hem parlat avui.
0: De la bona.
2: De la bona.
0: Del 2013 cap enrere.
2: Segurament hi haurà gent que haurà crescut amb els posteriors i que segurament tinguin un preferit, però...
0: Pensa que ens poden dir, entre l'iTunes i la Zumas, 37 títols.
2: 37 títols. O sigui, és a dir, des del naixement de Level 5 fins a 2012, quin és el vostre joc preferit de Level 5?
0: Xarxes socials, joc barrant del Parasite amb una X...
2: Instagram, a X, a Blue Sky...
0: Menys a Mastodon, que no sé qui fa servir. Qui fa ser Mastodon? Tu tens Mastodon?
4: Jo el tinc, no el miro, però el tinc. Oh,
5: què és això de Mastodon?
0: És com una xarxa en plan Twitter.
5: Descentralitzada.
4: Sí,
5: sento molt gran ara.
2: Pues ja sabeu, a totes bandes, menys l'única de la que estem parlant per algun motiu estrany.
0: Xarxes.
1: Li importaria dir-me qui fa a bord d'aquesta nau?
6: Sí, senyor. Acabant la lluita... Escoltant, joc per

0: Cinema Parranda.
1: Hola. Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Ay, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
2: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
1: No, ya he acabado.
2: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
1: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
3: Voy a quedarme un ratito con Katie.
1: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
3: Pero sino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
1: ¿En serio? Estoy trabajando. Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de alguien.
4: Amb aquesta premissa comença el tràiler de la nova pel·lícula de Resident Evil. Estranyament, una mena de... no sé si dir... Amazon no, perquè porta òrgans humans d'un hospital. Doncs aquest sembla ser que un personatge doncs, que té que portar un òrgan a algun lloc diferent està a Raccoon City i té que portar-lo a una altra posició en concret d'això. És una cosa molt estranya, però ens està fent una nova visió de lo que és les pel·lícules clàssiques que hem vist a Resident Evil, no? Tot i que està ambientat al mateix Raccoon City, però explicada des d'un punt de vista absolutament diferent. És una pel·li que s'estrena pues, demà mateix als cinemes d'aquí del nostre país. Jo hi tinc molta curiositat.
5: Jo aniré demà o no passat.
6: Hi haurem d'anar.
4: Sí, no, s'ha d'anar. És un missatger que ha de portar coses i, evidentment, està dins de tot el follon del brot del virus T.
6: Això no és un joc diferent.
4: No hi ha videojoc sobre això.
6: No. Oh, de portar coses amunt i avall, de fer camèlic?
4: Sí. Ah. Del Koji.
7: Senyor Kojima.
6: A mi em sona més el joc del Kojima que no Resident Evil.
8: Jo tinc una pregunta. Perquè tota la resta de pel·lis de Resident Evil no hi ha estat involucrat ningú que tingui a veure amb el videojoc. En aquest cas, tampoc.
4: Tampoc.
8: Ja està bé.
4: Ja està bé, sisplau. Em queixo.
6: Ens farem mal.
8: Podem parar
4: de fer això?
9: Jo li tinc moltes ganes a aquesta pel·lícula. Volia anar aquest cap de setmana, però no sé si podré. I el que més m'agrada és que sembla que hagin fet el guió per un nou joc de Resident Evil, però que hagin fet una pel·lícula.
4: Per què no? Això Kojima ho fa contínuament, però ho fa al revés. Fa guions de pel·lícules i acaba fent videojocs.
9: És que sembla que té tots els clichés de Resident Evil.
4: Sí.
9: Que si l'enemic a la neu, per exemple, que si el telèfon, que sempre va agafar el telèfon. Moltes coses d'aquestes que tu notes al jugar als jocs, però doncs sembla que ho han fet en pel·lícula, i això a mi em crida molt l'atenció.
5: Sí, jo tinc un bon pressentiment de que aquesta és la bona.
4: Després de sis pel·lícules,
5: sí, aquesta
8: podem,
5: és la bona.
8: Podem agafar aquest tram d'àudio?
4: Jo crec que és la bona.
8: Jo retallaria aquesta frase i la posaria d'aquí una setmana. Posem aquest tram, vale? I em dieu què tal.
5: Només el tràiler, perquè jo he vist una màquina d'escriure el tràiler. Sí. I llavors és com, ui. I sembla una mica com el Resident 7, era el de la casa dels Bakers,
8: sí.
5: Que era una cosa completament nova, que no tenia res a veure als jocs. Pues, aquest tràiler dona una mica aquesta look and feel, no? És una cosa completament diferent. És Raccoon City, tal nom, jo no l'hauria posat, m'hauria agradat encara més diferent, perquè clar, si ja surt Raccoon City, ja trobes a faltar a Chris, ja trobes a faltar a Jill, no sabem si surtin o no.
4: I si apareixen
8: potser hi ha camí
4: en una ombra, no? Per allà o en un racó.
5: Bueno, a les notícies.
4: Tot i que diu que va entregar el paquet fora del perímetre. O sigui, que potser se'n va més als refores per no trobar-se justament amb les històries de...
5: Potser surt de Raccoon City, sí, però la peli no és a Raccoon City. Sí.
6: Ara jo estava com patint. El director no serà pas Ubevol.
4: No.
6: Vale, ja està.
4: No. És de...
8: Per sort.
4: És el director de Weapons and Barbarian, que no sé quina pel·li.
5: Ui, Weapons, molt bona. Doncs
4: pues és del director d'aquest.
5: Ah, ja està. Ja està. Presentiment.
8: Ja està.
5: Plus.
6: Podré dormir tranquil.
4: Ara, doncs, és totalment diferent. No és una pel·li d'acció com s'han fet fins ara. És un survival horror atmosfèric fosc i visceral, si és com el defineix.
8: Sona bé.
4: Perquè d'altres pel·lis les va fer un senyor del director, era el Paul W.S. Anderson.
8: Aquest sí que el coneixem.
4: Que en va fer 6. Totes amb la Jovovich. amb la senyora, amb la senyora Mila Jovovich, que justament es van fer marit i muller, ara fem una mica de premsa rosa.
8: Vaja.
4: A partir del 2009 es van casar a meitat de la franquícia, quan van començar a fer Afterlife, que Afterlife és una mena de Mad Max de Resident Evil molt estrany, que és en el desert i tot.
5: Jo aquesta no l'he vist.
4: Pues és que t'has perdut. I el capítol final, Resident Evil capítol final del 2017, és, jo li dic, el festival del cosplay. Perquè surten tots.
5: Ah, sí.
4: Surten tots, amb la de Wong, el Leon, tots amb el traje exactament igual que el videojoc. Llavors
5: aquesta és la bona, no?
4: És molt curiosa. A més, parla...
8: No estan malament, les anteriors.
4: Bueno,
8: no estan malament, té la seva gràcia.
4: Sí, té la seva cosa. De fet, el Paul W.S. Anderson, antecedents, va dirigir la Mortal Kombat del 95.
5: Ah, també. Aquesta sí que és la bona.
4: És la bona.
8: El temacle.
4: Tot i així, de Resident Evil tenim dues pel·lis més d'animació, que és Resident Evil Degeneració i Maledicció. Una mica estranyes, però no estan malament. A mi m'han agradat, les he vist així per... Les tenia Netflix, em sembla, que en el seu moment, no sé si a Netflix o Amazon, i estaven bé les dues.

0: Coyote versus Acme.
1: Oh.
0: En aquest cas, la comèdia va... És una comèdia que barreja animació i acció real, a més, el pur estil Roger Rabbit, aquella pel·lícula antiga que els més grans doncs hem vist. Javi, tu has vist Roger Rabbit?
2: Jo ho vaig veure.
0: No m'ho puc creure. L'has vist d'aquesta manera. En aquest cas, que tampoc és una fórmula nova, no?, el fet de barrejar imatge real i animació, i Warner ja ho ha fet moltes altres pel·lícules i, a més, pel·lis de Looney Tunes. També ha barrejat imatges reals amb animació. Però en aquest cas, Coyote no va només darrere del Correcaminos, sinó que decideix demandar a la corporació Acme. Després de que tots els seus productes hagin fallat durant dècades, doncs els seus intents d'intentar caçar el Correcaminos d'una rere de l'altra, doncs veu un anunci de televisió d'un advocat que diu: està fart de que l'estafin, està fart de que estiguin dient-li productes que no li van bé, denunciï, no sé què. I el Coyote diu: sí? Pues venga, denuncio.
3: Té molt bona pinta.
0: Que bo. Diguem que per guanyar el judici de la seva vida, el Coyote contracta aquest advocat humà i junts s'enfrontaran al poderós i arrogant conseller delegat d'Acme, que en aquest cas és l'actor John Cena.
2: Ostres.
0: Jo, què ha fet John Cena? Perquè
3: John Cena.
0: John Cena ha fet el Peacemaker, no?
3: Sembla ha fet que moltes coses,
0: fet el Peacemaker. I alguna altra...
3: A Marvel està a totes bandes.
0: A Marvel?
3: Sí,
0: no és de DC?
3: Sí, jo també o de DC, no importa. Està tot,
2: aquest, tot arreu.
3: És gran, és musculós, és guapo, actua
0: però
3: bé.
0: Però és gracioso, també.
3: És gracioso, sí, sí. Sí. No també està a Pluribus, el van veure fa poc.
0: Va sortir
3: a
0: Pluribus?
3: I tant, que sí. Sí. Papelón que fa Pluribus.
0: És veritat, també surt allà.
3: Sí, sí, doncs però escolta'm una cosa. Tu has dit que té a veure això amb els videojocs, sí. I jo crec que els joves no estan d'acord.
0: No, home, ja arribarem, fes que arribi. Aquesta pel·li hi haurà aquesta batalla legal absurda i divertida, i evidentment no només surt el Coyote Correcaminos, sinó sortirà tota la colla de la Warner, Porky, Bugs Bunny, surten absolutament tots.
2: Tinc una pregunta. L'última pel·li que vam fer de Looney Tunes amb Real Action, diguem, sí, ha sigut de Back in Action?
0: Sí.
2: Fa quant de temps?
0: No gaire. No fotis. Fa molt? No me digues això.
2: Fa molt, eh?
0: Ah, pues... No ho vull saber.
2: Vostè mirada, ja crec.
4: No ho busqueu.
0: De fet, hi ha una curiositat molt bona sobre aquesta pel·li, que és que aquesta pel·li, en principi, va ser molt polèmica, i una cosa que va passar molt insòlita que a Hollywood recentment. És una pel·lícula que estava completament acabada, havia obtingut molt bones puntuacions excel·lents en els passis que fan de prova, perquè a veure si la pel·lícula agrada o no agrada, i Warner Bros. Va decidir cancel·lar-la de tot i no estrenar-la. Van dir, la guardo al calaix. Que ja va passar amb Catwoman. I allà es va quedar en el calaix, aquesta sí que no s'ha recuperat. Però el motiu principal va ser una estranya estratègia financera on la companyia volia utilitzar la pel·lícula com a reducció d'impostos per recuperar uns 30 milions d'dòlars de pèrdues, una maniobra d'aquestes que havien fet, doncs, com deia anteriorment. No he dit, quin he dit? Batgirl. I així beneficiar-se d'una exempció fiscal. Però... clar, fer això implicaria que la pel·lícula es quedés en un calaix, no s'estanés mai més i no fes cap cosa. Això va ser un escàndol brutal, perquè pel·li acabada, pel·li feta, això no pot ser, el públic va pressionar moltíssim, i la indústria, els directors, actors, milers de fans per xarxes socials, amb una campanya massiva amb el lema Save Coyote versus Acme, a sac, una indignació molt bèstia entre molts cineastes, i van amenaçar de no tornar a treballar mai més amb Warner Bros. Què va fer la Warner? Bueno, doncs mira, va dir, davant de la pressió, es va fer enrere parcialment i va permetre que el director, en Dave Grain, doncs, oferir la pel·lícula a altres distribuïdores. I així l'estudi demanava una xifra desorbitada. Volia uns 75-80 milions de dòlars per poder deixar anar la pel·lícula. I bueno, rebutjant algunes ofertes com Netflix i Amazon, al final va ser una empresa que es diu, m'agrada molt el nom de l'empresa, Ketchup Entertainment. Va aconseguir els drets per, bueno, 50 milions. No mica ni pati ni pa mi. Va aconseguir els drets i s'estén oficialment, es va estar als Estats Units aquest 28 d'agost i arriba demà a les nostres pantalles aquí, en els cinemes de tot l'estat. Per què dic que això és important pels videojocs? Deies, Dan, no? Tot això, que estàs dient del Coyote, el Coyote és un dius animat, jo no veig res.
3: O tens certa edat o no té relació amb els videojocs?
0: No exactament, sí que té. Doncs mira, primera, que videojocs del Coyote n'hi han molts. Per començar, un de l'any 85, el que
3: vaja,
0: deies tu.
3: Vaja.
0: Que es deia Roadrunner i físicament tenies que moure el Correcaminos i que el Coyote no et mengés.
4: Tenies que moure el quadrat.
0: Ah, bueno, no, està molt ben dibuixat, eh? Poc, sembla que no, però està molt ben dibuixat.
3: Espera, estem al 85. Continua.
0: Sí, 85.
3: Continua.
0: Ship Rider de Play U.
3: A quin any?
0: No vull dir-ho.

0: on tenies que robar les ovelles d'aquell pastor que saps que no veu, que té, té els ulls tapats així amb un serrell molt, molt gran. Desert Demolition de Mega Drive.
1: El 95.
0: Que sí. Road Runner Dead Valley Rally del 92.
1: Super Nintendo.
0: Sí. I el Willy el Coyote Revenge, també és que és una seqüela
1: Super
0: de l'anterior.
1: Super
0: Nintendo també. Super Nintendo
1: 3. Super modern.
2: Sí, sí. Hi ha una ladrinca, de Caps.
1: Veus?
2: Clar, el Road Space... no me'n recordo el nom. Però sortia el Coyote.
0: El Coyote ha sigut...
1: De Drinkas, 2000.
2: Drinkas. No, 99.
1: 99.
0: Però hi ha un concepte que sí que s'ha extrapolat del Coyote, que és el Coyote Time.
1: Això és veritat.
0: Que és una cosa que en el món dels videojocs assisteix com a concepte i què és el que se'n diu... Sabeu que allò que fa el Coyote quan arriba al final d'un penya-segat que es queda com flotant? Sí, que s'ha d'anar a fallo dalt.
3: Plof.
0: No, no, però molt fluixet. Molt lluny. Doncs aquest temps que es queda flotant en honor d'aquest personatge de dibuixos és el que tenim quan en un videojoc durant una estoneta veiem que encara flota una mica el personatge però no ens de temps a saltar. Això se'n diu el Coyote Time i és un truc molt habitual que permet que la jugabilitat sigui una miqueta més fàcil en els videojocs i que visualment doncs, és això que bup, surt de la plataforma i ai va, doncs tens aquests segons més per anar fent aquest salt.
2: Però si els 90 no fa tant de temps, som, fa 10 anys.
0: Ceros, tu aquí ets nou.
1: Només 30 i pico anys.
0: No, o sigui, tenim una norma que és diem l'any però no quan fa. Perquè fa molt de mal. A vegades fa molt, molt de mal.
1: Bueno, anem a parlar de coses de grans.
0: Ah, vale.

0: L'avui és cosa de gran, veus?
1: Bueno, què ha passat que li interessa la gent gran?
2: Home, aviam, no és pas que sigui per gent gran, però...
1: Però sí.
2: Vaig estar veient la BlizzCon.
0: No em vas trucar.
2: No, és veritat. És que...
0: Estic enfadat.
2: Estava jo al sofà i vaig dir, ai, quan és la BlizzCon? Crec que falta poc. Ho vaig a mirar i feia mitja hora que havia començat.
0: Joder!
3: I no la vaig rebobinar, perquè això es pot, ara.
0: Sí, ara es pot, eh?
2: Sí, sí, però...
1: Rebobinar.
0: Concepte, concepte. No tira enrere. No, rebobinar.
2: I res, si voleu us puc fer 5 cèntims, eh?
1: Endavant.
2: Aviam, així com a important, per exemple, doncs, s'ha anunciat oficialment el Diablo 5.
1: Toma, per quan?
2: Per la primavera del 29.
0: 29? Què ens ha matat la I, el 29?
2: Doncs si encara existim, doncs mira, podrem seguir barallant-nos amb els dimonis, eh? Blizzard també recupera la franquícia de l'StarCraft, però en comptes de fer un joc d'estratègia, com el típic StarCraft, es veu que farà un shooter de món obert.
1: Molt malament. Això també per
0: què? Per quan? Jo vull el ratolí, clic-clic.
2: Això, mira, també va per llarg, eh? Perquè això és per la primavera del 2030.
0: Per favor.
1: T'has fixat que estàvem parlant de coses de grans, però estem dient coses del futur?
2: Sí, sí.
1: El futur, allò que deien a la tele, el futur, ai!
4: Sí, sí, no, encara serà més gran.
0: I tot això retrasarà, o sigui, ja està la següent dècada.
2: Blizzard té molta fe, Blizzard. I així com a cosa que personalment m'ha interessat, doncs que també trauran un World of Warcraft Classic Plus, que en diuen...
1: Això és com era coses de gran.
0: Sí.
1: És un WoW remake.
0: Espera, no ho he entès, això.
2: World of Warcraft Forever.
1: Forever.
2: Que és, exacte, que és agafar, és agafar el clàssic, sí, però posar-hi més coses.
1: I tornar-lo a llançar.
5: I tornar a començar.
0: Hi ha rumors, però ja hi havia un Warcraft clàssic que ja estava obert.
2: Sí, però era el clàssic. En aquest cas l'han augmentat.
0: Aquest no és faran, clàssic.
2: Hi haurà més mazmorres, hi haurà més missions, explicaran les històries que es van descuidar d'explicar...
1: I el motor? El motor de
2: joc? El motor l'han millorat.
1: Ah, l'han millorat,
2: no,
1: per fi?
2: No és nou, però és millor.
1: No, nou no podia ser, no? Perquè sí.
5: Saps el que fan amb Kingdom Hearts? Que surt el primer, després sí, el 1.5, 1.5 sí. plus HD, no sé què... Una mica el mateix, bàsicament.
0: N'hi ha rumors de que aquest remake del WoW serà una mica més respetuós amb el temps del jugador.
1: Què vol dir això?
0: O sigui, el vanilla, el clàssic, tu has de fer hores i hores i treballar i viure allà.
2: T'estaves mesos.
0: I, bueno, has pujat dos nivells, saps? Però que a les expansions noves tu jugues 2 hores al dia i aquestes hores pues, ja has tingut una mica de lot de, mira, aquesta arma, aquesta armadura, tal. Que aquest vanilla... remake, com dic, com sigui, serà una mica com les expansions noves, però amb l'skin del vanilla.
5: M'he perdut.
1: Però, bueno, sí, és a dir, sembla l'original, no?
0: Sí, o sigui, però no has de jugar tantes hores.
1: A nivell estètic sembla l'original, però està composat al dia amb algunes mecàniques, experiència...
2: O sigui, que està pensat per gaudir de la història i ja no és tan important córrer a pujar de nivell.
1: Ja.
0: Està pensat per als grans, que no tenim temps per jugar.
1: Però és que els grans ja l'han jugat.
0: No, però
2: ara hi ha coses noves.
0: No tens pebrot de tornar a jugar.
1: No, perquè no tens temps.
0: Correcte.
1: Aquí ve
0: la cosa. Per això el rumor. Realment és un rumor, eh? No n'hi ha res confirmat.
2: Jo ja me l'he comprat.
1: Un moment. Te l'has comprat? I aquest quan surt? 2032?
2: No. Aquest al novembre d'aquest any.
1: Home, però això està fet des de fa 40
2: anys. Això surt aquest any.
0: El dia d'abans del Zelda.
2: Sí, el que m'he comprat l'edició física perquè té un muñeco que anirà al costat del muñeco que ja tinc de l'anterior. I mira, coses que fem els grans, comprar físic.
1: No, està bé.
0: Total.
1: Heu jugat al Warcraft? Veig que... El Zeros crec que està com molt...
0: Sí, a mi m'agrada molt, però sobretot al Warcraft 3. Jo soc molt fan del Warcraft 3.
1: Però no és el World of Warcraft, no és un massiu online.
2: No, però... Però la història ve d'aquí.
0: La història ve d'aquí. És el pròleg, no?, del WoW. I el WoW juga una mica, però no tant. Però, bueno, aquest... va bé.
2: I també han tret expansió nova, em sembla, però...
0: Sí,
2: O sigui, després de no sé quants anys han seguit la història.
0: Després de 23 anys...
2: Doncs seguiran la història...
0: Han sortit...
2: El Warcraft 3. Reforged.
0: Ha sortit una expansió del Warcraft 3, 23 anys del Warcraft 3.
2: Veus que bé?
0: Sí, molt bona, molt bona.
1: Déu meu.
0: No, Blizzard té molt clar el seu públic, o sigui...
1: Però també molt bé t'ha de funcionar
6: el negoci per no treure res en tot aquest temps i viure tants anys d'ell.
1: El 3, sí.
5: I havia falsa tensió en el que és tota la presentació, eh? De fet, ho estàvem parlant abans.
2: Sí, sí, la presentació he notat que la claca tenia molta feina i no ho acabava d'aconseguir. O sigui, que el públic no estava tan entusiasmat com
1: normalment. Que no cridaven, no aplaudien.
2: No, però no, que a més les persones que ho presentaven no se'ls veia gaire animats, exceptuant la vicepresidenta Holly Longlet, que va fer la presentació amb un vestit fantàstic.
6: Ai,
2: és veritat. L'heu de veure. L'heu de veure.
3: La que anava d'Elfa.
2: Sí.
6: Vestit doncs mira, amb això, fins aquí. El Jo Parlanda d'avui, el segon de la tercera temporada.
1: Sí, sí.
6: Sembla mentida, eh?
1: Sí, sí.
6: Hora i mitja.
3: Ha sigut un plaer.
1: Ha entrat, eh? Aquest cop ha entrat tot.
6: I podríem haver continuat.
1: Bé? Vinga, hombre.
2: Jo del vestit puc parlar mitja hora més.
6: Doncs, per escoltar què passa amb Level 5, per escoltar les pròximes notícies, per escoltar com de grans ens hem fet de grans, ens escoltem la setmana que ve. Fins aviat. Adéu.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.